0: l'inici de la guerra. Prop de 600 aparells han sobrevolat la capital russa i han provocat un gran incendi en un centre logístic i almenys un mort. Paral·lelament, a Romania, un caça espanyol ha batut un dron que l'OTAN atribueix a Rússia en una missió de l'Aliança. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i també el preu dels carburants han sentenciat el sector. I en plana cultural, després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat, el Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa l'actual perquè l'Ajuntament de l'Hospitalet ha decidit posar fi a l'acord, argumentant que necessita l'espai per equipaments municipals. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2:15...
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: El migcampista Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça i també és imminent l'arribada del lateral portuguès João Cancelo al club blaugrana. Tots dos fitxatges s'haurien de fer oficials en les pròximes hores. Un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. L'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant a l'RCD Stadium per 3-0 amb doblet de Roberto i el tercer gol de Dolan. El Girona debuta a segona contra el Leganés amb empat a 1 a Montilivi. Abel Ruiz ha igualat el partit al minut 90. I els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura-Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat un or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i també alguns punts de les Guilleries i Collsacabra. Ja seran menys importants que les d'avui, això sí, sense gaires canvis pel que fa als termòmetres.
1: 3CAT Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant la informació plegats durant la pròxima hora.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME en aquesta zona. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, al·lega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no. No està col·lapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contreguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Associar immigración con enfermedad es injusto y es xenófobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3CAT Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones se hacinadas, sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Si están vacunados, cuál es su estado de salud. Eso es una bomba de relojería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
0: A tot això, el Partit Popular denuncia que Ceuta pateix un col·lapse sanitari. Elias Bendodo, vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels Populars, demana la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García, justament el dia que ha visitat Ceuta.
6: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo. Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Es una tomadura de pelo.
0: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció. Un concepte, el de traïdor, que també

0: va fer servir ahir a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un militar ha mort i tres han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots quatre anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
1: És una pena el que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Oroel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca. Com ha explicat el director d'Extinció, Francholo Aso.
2: Sobre todo en la parte nos preocupaba que podía dirigirse hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
0: A hores d'ara, aquest incendi ha cremat gairebé 17.000 hectàrees. Un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han pogut tornar a casa seva. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
3: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
4: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
5: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas. Comparado con el 2004, ha sido como si diera reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees. I a la resta d'Europa, els incendis també preocupen. A Grècia hi ha hagut dos morts i una desena de ferits a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes, a causa de dos focs que s'han declarat de manera gairebé simultània. Les forces de seguretat han trobat els cossos sense vida d'una parella d'edat avançada a una platja de l'illa, reconeguda destinació turística. Un altre incendi s'ha declarat també a l'illa d'Estiros, un més dels 36 focs que cremen a Grècia des de fa 24 hores. I al Regne Unit, en plena onada de calor i amb una quarantena d'incendis aquest cap de setmana actius, el primer ministre britànic, Andy Barham, ha promès més recursos per als bombers.
6: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
0: Bèlgica, per la seva banda, lluita contra el pitjor incendi dels últims 100 anys, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Altes Fagnes, a l'est del país, a tocar d'Alemanya. Es tracta d'una zona de difícil accés, molt apreciada pels excursionistes, on un centenar de bombers, belgues i alemanys, lluiten contra les flames. Dos helicòpters procedents dels Països Baixos i dos aparells de Suècia col·laboren en aquestes tasques d'extinció. I pel que fa a França, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi als boscos de la regió de les Landes, al sud-oest del país, que va començar dijous i ha cremat 1.700 hectàrees. Parlem ara del conflicte a Gaza. Els tres mediadors d'aquest conflicte, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb cinc països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
7: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat dos punts de la franja i ha admès que ha fet dos morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I un atac de colons israelians a Hebron, a Cisjordània, ha deixat 10 palestins ferits, dos dels quals de bala. Es tracta d'un home de 60 anys, a qui han disparat a l'esquena i a la mà, i un altre de 46, que ha estat detingut per l'exèrcit. La resta de víctimes han estat agredides físicament, entre les quals hi ha una dona de 66 anys. L'ocupació israeliana de Cisjordània, que s'accentua amb el pas pas dels dies provoca situacions insòlites. És el cas del poble palestí de Beit Itzá, on una família viu envoltada per una reixa com si fos una presó a l'aire lliure, perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de la casa. La família refusa anar-se'n. Ens ho explica des de Beit Itzá Jordi Brascó.
8: Per entrar a la casa dels Garib, cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins, et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
9: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de shekels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi i per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
8: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té 4 fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
9: Encara són nens, tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
8: A través de la reixa, escassos metres a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Givon Hajadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
0: Mentrestant, l'Iran augmenta la pressió dels seus ciutadans per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics. D'entrada, el responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60,000 si qui ho fa és una dona.
10: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5 milions de tomans.
0: A més d'això, el Parlament iranià ha aprovat una llei que preveu penes de presó per a aquelles persones que contactin amb mitjans de comunicació nord-americans, israelians o els que el règim considera hostils. La norma també prohibeix fer productes culturals que es considerin contraris als valors islàmics o donin una imatge negativa del país. I penes de fins a 10 anys de presó per a qui organitzi cursos de temes incompatibles amb la cultura iraniana. I Ucraïna ha llançat l'atac contra Moscou més potent des que va començar la guerra. Prop de 600 drons haurien sobrevolat la capital russa, segons les autoritats locals. L'atac ha provocat un incendi de grans dimensions en un centre logístic de l'empresa Wildberries, el gegant rus del comerç per internet. I almenys un mort i diversos ferits. Moscou, Cristina Solies.
11: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200,000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
12: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
11: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
0: A més, dos caces espanyols de l'OTAN han interceptat un dron que havia entrat a l'espai aeri de Romania i que l'Aliança Atlàntica sospita que era rus. L'han abatut en una zona deshabitada, prop de la frontera amb Moldàvia. Els avions fan missions de policia aèria des d'una base militar situada al costat del Mar Negre. Es tracta d'operacions coordinades entre els governs espanyol i romanès. Passa un minut d'un quart. Actualitzem la previsió del temps.
13: El temps.
0: I ho fem amb en Francesc Mauri.
13: Nit i matinada amb temperatura bastant semblant a la de les últimes 24 hores, especialment càlida, arran de mar, mínimes de 22 a 24 graus, fins i tot Barcelona podria tenir una mínima de 26 graus a primera hora d'aquest dilluns, amb previsió de sol i pocs núvols. A la tarda esperem algunes tempestes al Pirineu més oriental, també cap a les Guilleries i Colls a Cabra, i difícilment a la resta de Catalunya, sempre menors que les d'aquest cap de setmana. El termòmetre no variarà gaire i gran part de les màximes oscil·laran entre els 30 i 35, les més altes entre 36 i 38 en alguns punts de l'Ebre i Ponent.
14: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
15: De dilluns a divendres, a 2:15,
14: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
15: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
14: Ningú et donarà més.
15: Ningú t'ho explicarà millor. 3CatInfo.
0: Aquest dilluns al matí es farà l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i Cambrils, ara fa 9 anys. Serà a les 10 i a la plaça de Sant Jaume, ja que a la Rambla s'hi estan fent obres. L'acte consistirà en un minut de silenci. L'actriu Marta Ballarri llegirà el poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i Jofre Verdagí i Anna Fernández interpretaran la peça musical Compte amb mi, de Charango. Com és habitual, hi seran les víctimes de l'atemptat, els seus familiars i representants de les institucions. El presidirà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. En els atemptats, el 17 d'agost del 2017, van morir, recordem, 16 persones i més de 100 van resultar ferides. I atenció, perquè en un termini de 15 o 20 anys totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres. L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
16: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem en un milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres any, en la qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
0: Campabadal descarta que el sector es reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment. I la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. El 2032, els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces de plàstic reciclat. Pel gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, el sector en pot sortir beneficiat.
17: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: I des de l'Associació de Fabricants d'Automòbils, l'ANFAC, Félix García exposa el repte que tenen al davant.
18: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Almenys 12 morts i 10 ferits greus en un accident d'autobús a Hongria, el pitjor sinistre en carretera en aquest país en els últims 20 anys. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista al nord de la capital, de Budapest. Segons la policia hongaresa, el conductor s'hauria adormit i hauria perdut el control del vehicle. El bus de matrícula polonesa hi viatjaven 57 passatgers i dos conductors i anaven des de Sèrbia a Polònia després de visitar com a pelegrins un santuari bosnià. 9 minuts i arribarem a 2/4. El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 a Catalunya en els últims 15 anys. El 2025 en van ser 68. La gran majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, sobretot amb òvuls de donants joves. Tot i això, la doctora Sílvia Graupiera, coordinadora de Deixeus Dona, adverteix que aquests embarassos tenen riscos importants, sobretot per a les mares.
19: A aquesta edat, amb una bona donació, consumim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè a l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, podria dir que més del 80% té patologia.
0: I entre aquestes complicacions hi ha problemes vasculars, més possibilitats de tenir preeclàmpsia, pressió alta, diabetis o trombosi. De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse va tenir la seva filla als 52 anys perquè va decidir prioritzar la seva carrera professional. La Pilar, en canvi, va ser mare als 50 després de molts anys de tractaments. Totes dues asseguren a aquesta emissora que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
20: De vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran, o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
21: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint i m'ha sorprès molt és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que es para als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
0: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya, uns 1.600 homes de més de 50 anys van ser pares d'una criatura. I obrim ara Plana Cultural.

0: I ho fem parlant de la companyia canadenca Cirque du Soleil, que busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, tot i que tenia un acord amb l'Ajuntament per establir-s'hi durant una dècada. El consistori ha posat punt final a aquesta relació amb l'argument que necessita l'espai per equipaments dedicats a la ciutadania i per a zones verdes. Ara la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb grans espectacles que combinen música, acrobàcies, dansa i mim, ja té en ment tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona, on voldria establir-se una llarga temporada. El Cirque du Soleil s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curiós, que sentim de fons, després d'interpretar-hi Tòtem, Lucía i Alegria. I ara, fins 2:15, toca repassar l'actualitat esportiva.
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim amb futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga a l'RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet en acabar el partit.
3: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé. Hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
2: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elche. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a 1 contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins en el minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha acabat amb un regust agredolç.
4: Està clar que quan vas perdent a minut 90 i pico i empates, doncs bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol. En els moments bons no hem estat encertats i al final ens emportem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
2: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el seu partit amistós a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Escoltem Adeyemi després del seu primer gol com a blaugrana.
5: It's a dream.
6: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
2: I l'entrenador Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
7: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som. Però per avui ha estat bé.
8: How far we are and for today was good.
2: Encara en futbol, s'ha jugat el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
1: 3CAT Info.
2: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sakura Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
9: Pues la verdad que genial, o sea, yo iba como Andoni, yo iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
2: Amb aquestes dues medalles darreres, els atletes catalans n'han sumat 5 a l'europeu de Birmingham, que acaba avui. Han estat una d'or i 4 de bronze. També aquest diumenge s'ha disputat l'última jornada de l'europeu de natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla a la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Aquest diumenge també la barcelonina Paula Otero ha acabat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'europeu de gimnàstica artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el conjunt espanyol. I aquest diumenge ha començat el Mundial d'hoquei herba a Bèlgica als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2 en el seu debut contra Irlanda. L'equip espanyol masculí, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat abans per 3-1 contra Sud-àfrica. D'altra banda, el Madrid ha jugat avui un amistós, tornant al futbol, contra el Schalke 04, a camp dels alemanys, que ha guanyat 0-3 amb un gol d'Mbappé i 2 de Carlos Espí. Han debutat també Konaté, Cucurella i Diomandé. I en handbol, el Barça ha guanyat el seu segon partit de pretemporada, que ha jugat a la pista del Füchse Berlin i s'ha endut per 35-39. En futbol sala, el Barça ha guanyat per 3-4 contra el Valdepeñas, la final del torneig amistós Mucho Más.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant a 3Cat Info. Posicions enfrontades entre el govern espanyol i el sector sanitari de Ceuta. La Moncloa nega que hi hagi un col·lapse, però admet que alguns serveis estan al límit. Els professionals, però, alerten d'un alt risc epidemiològic a causa de les condicions en què malviuen les persones que hi ha als carrers de la ciutat. Un militar de l'UME ha mort i 3 més han resultat ferits en l'incendi de les penyes de Riglos a Osca. Tot i això, els equips d'emergències de moment poden contenir l'avanç de les flames a les zones més preocupants. També s'ha estabilitzat l'incendi de Niebla a Huelva. Turquia, Qatar i Egipte pressionen Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump. D'altra banda, un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin cap amenaça. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que el Papa Lleó XIV ha fet una crida a aturar la violència d'Israel contra el poble palestí. El pontífex també ha demanat a la comunitat internacional que vetlli per aconseguir la pau. I també us parlarem del Ron i el Miquel Aldrover, els guanyadors del concurs de gossos d'atura de Llavorsí al Pallars Sobirà. 1.400 persones han assistit a aquest certamen que vol homenatjar l'ofici de pastor. I també traurem el cap al Festival Jordi Savall a l'Alt Camp, on s'ha fet un concert molt especial, el de 15 joves en situació de vulnerabilitat que enforteixen la seva salut mental a través de la música. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Què ens explicaràs, Pau?
2: Que Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent després que el City i el Barça hagin arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny. També és imminent el fitxatge de João Cancelo al club blaugrana, un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. I l'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant al RSC Stadium per 3-0. El Girona arrenca segon amb un empat a 1 contra el Leganés a Montilivi. I els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'europeu d'atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat 1 or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i alguns punts de les Guilleries i Collsa Cabra. Ja seran menys importants, això sí, que les d'avui, sense gaire canvi al termòmetre. Ho destacàvem en aquest sumari. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME en aquesta zona. Ens explica l'enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, alega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no, no está colapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contreguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Asociar inmigración con enfermedad es injusto y es xenófobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3Cat Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones hacinadas, sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Si están vacunados, ¿cuál es su estado de salud? Eso es una bomba de lojería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
0: Un militar ha mort i tres han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots quatre anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
1: És una pena el que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Oroel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'abans de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca, com ha explicat el director d'Extinció, Francho Asso.
6: Sobretot en la part nos preocupava que podia dirigir-se hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
0: Aquest incendi ja ha cremat gairebé 17.000 hectàrees, un miler de persones, això sí, continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, hi ha una situació diferent. El foc ha quedat totalment estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han tornat a casa. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
7: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
8: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
9: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas. Comparado con el 2004, ha sido como si diera reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els tres mediadors del conflicte de Gaza, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb 5 països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge, coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat encara més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
11: No és cap secret. Ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata. No, n'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat 2 punts de la franja i ha admès que ha fet 2 morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I en aquest clima de repunt de la violència dels colons israelians contra comunitats palestines, el Papa Lleó XIV ha apel·lat directament al govern d'Israel. Després de la pregària de l'Àngelus, des del Palau Pontifici de Castel Gandolfo, ha fet aquesta crida.
12: Renovo el meu apello.
13: Reitero la crida perquè s'aturin els repetits actes de violència contra la població civil palestina i Jordània i demano urgentment a la comunitat internacional que garanteixi el progrés cap a la solució dels dos estats per una pau justa i duradora.
12: Per una pace justa i duradora.
0: També el Patriarcat Llatí de Jerusalem, màxima autoritat de l'Església a Terra Santa, ha oficiat missa a Taibe, l'últim poble totalment cristià de Cisjordània, i ha ofert el seu suport als fidels que pateixen aquesta ofensiva dels colons jueus. I el Brasil ha arrencat la campanya per a les eleccions presidencials del 4 d'octubre. Els principals candidats, Luis Ignacio Lula da Silva i Flavio Bolsonaro, han escollit els seus feus polítics per fer els primers mítings. Lula, l'actual president, l'ha fet en un estadi als afores de São Paulo, ple de gom a gom, amb milers de simpatitzants vestits de vermell que l'han aclamat. Lula, amb 80 anys, aspira a ser el seu quart mandat no consecutiu i s'ha fixat com una de les prioritats la lluita contra el crim organitzat.
14: Porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar.
13: Perquè és prenent els seus diners que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela, però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització i hem de posar fi a això.
14: I nosaltres precisem acabar amb això.
0: Pel que fa a Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident ultradretà, s'ha estrenat en un escenari a la platja de Copacabana, a Rio de Janeiro. Bolsonaro s'ha declarat disposat a complir una missió després que el seu pare, Jair Bolsonaro, no s'hi ha pogut presentar perquè compleix una condemna per intent de cop d'estat.
15: Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil.
16: Sé que m'assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
0: Les enquestes indiquen que el pròxim president guanyarà per un marge molt estret. Els últims sondejos apunten que en una segona volta serà quan es decideixi, i Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%. I seguim parlant de política, però a casa nostra. La secretària general d'Esquerra Republicana critica la gestió de Rodalies que va fer el govern després de l'eclipsi i assegura que va ser nefasta. Elisenda Alemany considera que és un error que se suma a d'altres que també ha comès el govern, com ara les vagues a l'educació o la polèmica per l'informe PISA.
17: El govern ens aboca a un eclipsi permanent, a un anar fent que no mira de cara als reptes del país, i això no només està desgastant el govern de la Generalitat, sinó el que és més preocupant, la confiança en els poders públics, la confiança que la ciutadania ha de tenir respecte a les institucions. I creiem que el país mereix molt més.
0: Alemanya ha fet aquestes declaracions des del barri de Gràcia de Barcelona, coincidint amb les festes. I seguim en plena política perquè la CUP manté la porta oberta a presentar-se a les eleccions espanyoles de l'any que ve, però rebutja la proposta de Front d'Esquerres que va proposar Gabriel Rufián. Ho ha assegurat en una entrevista a l'ACN, la seva portaveu nacional del partit, Su Moreno.
18: El que sí que hem tancat, d'alguna manera, és el debat de propostes, no?, que surten d'algunes persones, no?, que sí que entenem que són cants de sirena, que no aterren exactament quina proposta s'està fent, etcètera, etcètera.
0: De cara a les municipals del mes de maig, també descarta pactes preelectorals amb els Comuns i Podem. A la ciutat de Barcelona, Moreno explica que són optimistes de cara a tenir representació. La formació té previst anunciar d'aquí unes setmanes el nom de la llista i qui l'encapçalarà. A Granada aquest diumenge hi ha hagut un moviment sísmic de magnitud 3 amb 1, amb epicentre a Armilla, un municipi d'uns 25.000 habitants amb diverses rèpliques, sense això sí causar víctimes. Tot plegat l'endemà del que es va registrar a Alendín, de magnitud 5, i que tampoc va provocar danys personals. Durant tot el dia, per això els ajuntaments afectats han reforçat les inspeccions dels edificis. Només a la ciutat de Granada, el consistori ha rebut més de 800 sol·licituds per revisar els possibles danys en immobles. A més, davant la previsió que encara hi hagi nous tremolors a la zona, les autoritats han demanat als ciutadans que segueixin els consells dels serveis d'emergències per evitar riscos. I ara anem cap a Lleida, on una batalla campal amb un centenar de persones implicades ha deixat un detingut i 5 ferits, 4 dels quals menors. Els fets han tingut lloc al parc sobre les vies, situat al costat del carrer Rosa Parks i de l'avinguda Sant Ruf, quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques, bats de beisbol i cinturons han començat a perseguir i agredir un altre grup de joves. Segons explica el diari Segre, alguns testimonis asseguren que diverses persones haurien rebut punyalades i cops al cap i en diferents també parts del cos. També creuen que ha estat una acció premeditada que podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts anteriors en aquest mateix barri. De fet, només 24 hores abans, a la mateixa zona, hi havia hagut una agressió que va acabar amb 3 ferits per arma blanca i amb la detenció de 2 menors. A hores d'ara, la policia es troba en fase d'investigació dels fets. Canviem d'àmbit, Viella és un dels municipis d'aquesta demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge, tant per la falta de pisos com pels elevats preus. Ara tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on està previst que es construeixin més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Corresponsal d'en Sofia Cabanes.
19: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
20: Pues evidentment, aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cau també que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
19: Viella i Mijaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.
0: Seguim parlant d'habitatge. Les empreses de coallotjament, és a dir, per compartir habitatges, s'estenen a la demarcació de Girona i no només a les poblacions més grans, també a les zones rurals. En té més detalls amb Fèlix Martín, des de Girona.
2: L'empresa Dencol gestiona més de 30 habitacions de colivings repartides per diferents barris de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge.
21: I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és el que són i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors...
2: Una vessant nova són els colivings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llevià, a l'Empordà, ha optat per aquest model i ara hi viuen tot l'any, explica Joan Coll.
22: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò. Aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall...
2: Els llits de co-living a Catalunya ja superen els 5.000.
0: Tres quarts.
10: El temps.
0: La previsió és d'en Francesc Mauri.
23: Aquest matí de dilluns deixem enrere les tempestes del cap de setmana, que no han estat generals, però en alguns punts on han caigut han estat violentes. Matí de sol, pocs núvols, i a la tarda alguns ruixats o tempestes ja més localitzats, preferentment a la zona del Pirineu més oriental, Guilleries i Collsacabra. Aquest matí amb tramuntana moderada a l'extrem nord de la Costa Brava. El termòmetre bastant estable, la calor marcada com aquest dissabte i sobretot com aquest diumenge, no pas extrema com el divendres passat. Demà serà el dia més tranquil de la setmana. Podrien arribar algunes tempestes de tarda al Pirineu, dimecres, i entre dijous i divendres l'activitat tempestuosa podria augmentar amb un descens progressiu de les temperatures.
10: Trescat Info. Trescat Info.
0: Dos anys després de la detenció d'un bomber voluntari com a presumpte autor de l'incendi de Portbou, el 2023, el cas encara no ha arribat a judici. L'Ajuntament reclama que s'acceleri aquesta investigació. Ens ho explica la Berta Artiga Fontàs.
24: Durant l'agost del 2023, un incendi va cremar prop de 600 hectàrees entre Portbou i Colera. Va obligar a tallar la N-260 i va deixar temporalment el municipi sense alguns serveis bàsics. També va provocar afectacions econòmiques als negocis turístics. Per això l'alcalde Gael Rodríguez reclama que es tanqui la investigació i que el cas arribi a judici.
25: Això pugui avançar i que puguem arribar a que es tanqui la fase d'instrucció, sigui positiva o negativa pels nostres interessos, esperem que positiva, però que aquesta fase d'instrucció s'acceleri i que es finalitzi tan aviat com es pugui, perquè, com dic, portem dos anys esperant, no? I el que volem és precisament que la justícia hi fiqui una mica l'accelerador.
24: El batlle també alerta que el pas del temps pot perjudicar els testimonis.
25: Hi ha alguns testimonis que són persones grans. Hi ha un testimoni particularment que té ja una edat avançada i que és un testimoni molt clau per aquest procediment. Clar, si anem allargant, si anem fent ampliacions de període d'aquesta fase d'instrucció, potser ens arribarem que un dels principals testimonis d'aquesta investigació no hi sigui.
24: Per la seva banda, la defensa del bomber voluntari detingut insisteix que la causa continua en fase d'instrucció i que encara no hi ha cap escrit d'acusació. Per tant, el procediment podria no arribar als tribunals i quedar arxivat.
0: Anem ara a Llavorsí, al Pallars Sobirà, per parlar del concurs de gossos d'atura, on hi han participat 11 pastors amb els seus gossos, amb qui han demostrat bona complicitat a l'hora de treballar i també conduir un ramat d'ovelles. El certamen ha reunit prop de 1.400 persones. Llavorsí, Marta Llubic.
26: 11 pastors vinguts d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit amb els seus gossos al tradicional concurs de gossos d'atura de Llavorsí. Les prop de 1.400 persones que s'han aplegat als prats de la Coma han pogut veure com pastors i gossos s'entenien a la perfecció per conduir un ramat d'ovelles per un circuit marcat fins a fer l'entrar en un recinte tancat. Laia Jurado, pastora de GURB, ha destacat la complicitat entre el gos i el pastor per fer un bon paper amb aquests concursos.
27: Bueno, és com un repte personal, no? També, i és el treball que fas tu amb el gos i les ovelles. Vull dir, és una compenetració i, bueno, és posar a prova el que estàs treballant durant tot l'any, no? És donar un punt més al treball amb el gos. Una exactitud, també un conèixer com van les ovelles, etc.
26: Aquests certaments són també un reconeixement a l'ofici de pastor i a la feina que fan en la conservació del paisatge i la prevenció d'incendis.
0: Més notícies. 1 milió de persones han visitat els parcs naturals que gestiona la Generalitat, segons dades del Departament de Territori, fins al 31 de juliol. Les onades de calor afavoreixen que molta gent es desplaci als espais naturals. Ho ha explicat a 3Cat Info el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilagur.
1: Hi ha més que mai visitants a la natura de Catalunya per un increment de la consciència, de l'interès per al nostre entorn natural, però també, evidentment, perquè aquests són refugis ambientals, refugis climàtics, i perquè l'interès per la natura és un interès creixent.
0: Els informadors ambientals de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones als espais naturals entre juny i juliol. Els problemes més habituals que genera aquesta gran afluència de visitants, però, tenen a veure amb la gent que porta els gossos deslligats, els que llencen residus al medi o els que es banyen en llocs prohibits. I ara parlem d'uns joves que estan en situació de vulnerabilitat que han ofert un concert al Festival Jordi Savall després d'una setmana de formació i de fer tallers que han girat al voltant de la salut mental. El projecte impulsat per l'entitat Amalgama 7 aposta per la inclusió laboral amb formació professional i un concert a càrrec dels adolescents. Aiguamúrcia, Ariadna Escoda.
3: A partir de tallers i trobades, una quinzena d'alumnes de l'Escola Can Ros han treballat colze a colze amb músics del Festival Jordi Savall per oferir un concert aquest diumenge al Reial Monestir de Santes Creus. Dividits en dos grups, els joves han rebut formació laboral i musical per afrontar el repte de pujar a l'escenari i demostrar els coneixements apresos. En Bernat Flotes s'ha encarregat de la logística i producció de l'actuació.
4: Durant aquesta setmana he estat fent sobretot el tema sociolaboral, més enfocat cap a la part laboral per un futur. I bueno, hem estat des de muntant escenaris, carpes, tot el tema, bueno, sí, escenaris, fins a portar aigües als camerinos o rebent artistes, rebent públic, ticketing, tot això, hem fet una mica de tot.
3: L'Escola Terapèutica d'Amalgama 7 Can Ros atén joves i adolescents en situació de vulnerabilitat i amb dificultats de salut emocional i patologia dual. L'objectiu de la iniciativa d'aquest diumenge és enfortir la seva salut mental, a més de mostrar-los opcions on desenvolupar la seva carrera professional.
0: I abans dels esports us volem explicar un parell d'assumptes més. D'una banda, a Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat cartes, fotografies o dibuixos que ara quedaran custodiats al castell de Falset. Des del Centre d'Estudis Falsetans, que ha organitzat l'acte, fan un balanç positiu d'aquesta participació. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i encara que no era l'objectiu principal, també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar. Anton Vidal és president d'aquest estudi d'aquest centre d'estudis falsetans.
5: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. En altres nivells de centre d'estudis han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipsi, doncs, demà de l'eclipsi, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any i el programa de Festa Majors perquè doncs, estem en plena Festa Major.
0: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a mantenir les donacions durant les dues últimes setmanes d'agost. Les reserves actuals permeten cobrir les necessitats dels hospitals durant 7 dies, però l'organisme vol evitar que els estocs baixin. L'objectiu per als mesos de juliol i agost era arribar a les 40.000 donacions. De moment, gairebé 30.000 persones ja han donat sang, però el Banc de Sang insisteix que cal mantenir el ritme durant aquestes últimes setmanes de vacances. Joan Ramon Grífols, director del Banc de Sang i Teixits, ho explica en declaracions a 3Cat Info.
6: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, bueno, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Durant l'estiu, les donacions acostumen a disminuir, mentre que les necessitats dels hospitals es mantenen estables. Per això el Banc de Sang ha reforçat les campanyes de donació i aquest any 62 poblacions s'han incorporat al programa de donacions durant les festes majors. Una iniciativa que va començar fa 21 anys a Mollet del Vallès i que amb el temps s'ha estès a diferents punts del territori. Grífols demana als ciutadans que, encara que estiguin de vacances, intentin donar sang.
6: Tots plegats perdem una miqueta la rutina i en aquesta rutina hi ha l'acte l'acte de la donació i el fet de desplaçar-nos, de moure'ns, d'alterar aquelles rutines habituals del dia a dia, doncs suposo que moltes persones deixem de fer la donació. I insistim en això, en el fet de recordar que abans de desplaçar-nos, de moure'ns, de fer qualsevol cosa, a ser possible i si volem, doncs fer la donació.
0: Esports. Amb en Pau Dax.
7: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim en futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga al RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet, però també ha trobat coses a millorar en l'equip.
8: Hem de agafar una mica l'hàbit d'atacar més tranquils. De vegades, inclús a vegades que ha arribat Omar per dreta, que ha centrat, era acumular una mica de passades a aquella zona per tornar a repetir, i així arribaven situacions, i després la situació del 2-0, que l'hem parlat a l'aturada, que s'ha donat perquè ells saltaven molt amb els laterals, als carrils, i una pilota directa quan havia girat de Clemens o d'Hinojo a Javi o que l'altrava, entrava directa.
7: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elche. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a 1 contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins al minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha parlat d'un empat positiu.
9: Jo crec que és positiu perquè reforça l'equip, reforça el treball que han fet, reforça pues, les ganes que han ficat, i crec que hi ha hagut coses molt positives, almenys el punt, ja sé que és un regust amarg, però almenys et deixa una mica una satisfacció, almenys, de dir que tot i fer les coses que hem fet bé, haguéssim perdut.
7: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón, en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el partit amistós que ha jugat a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Adeyemi ha parlat de la seva adaptació al Barça.
11: És el club més gran del món. Cada dia arribo al meu límit. Intento aprendre i donar el millor de mi al camp. Crec que és més difícil del que esperava.
7: L'entrenador blaugrana Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
12: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som. Però per avui ha estat bé.
9: How far we are and for today was good.
7: Encara en futbol, aquest diumenge s'ha jugat el Trofeu de Campions, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
10: 3CAT Info.
7: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sacurabastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
10: 3CAT Info.
13: Pues la verdad es que genial, o sea, yo iba como andón y yo iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
7: Els atletes catalans han sumat 5 medalles a l'Europeu de Birmingham, que ha acabat avui. Han estat una a l'or i 4 bronzes. També ha finalitzat aquest diumenge l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla en la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Paula Otero ha estat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el combinat espanyol i aquest diumenge ha començat el Mundial d'Hoquei Herba a Bèlgica i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2, volem dir, en el seu debut contra Irlanda. Abans, el combinat espanyol masculí ha acabat 3-1 contra Sud-àfrica, victòria, per tant, del combinat espanyol.
10: 3CAT Info.

Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que alguns serveis i el personal estan tensionats. La ministra de Sanitat diu que el risc epidemiològic és baix entre la població, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i també alerten que el personal sanitari està esgotat. Un militar ha mort i tres han resultat ferits en un accident mentre treballaven en l'extinció del foc de les penyes de Riglos, a Osca. Es desplaçaven en un camió autobomba que ha volcat. D'altra banda, l'incendi de niebla a Huelva està estabilitzat i tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Pressió dels mediadors de Gaza a Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump, coincidint amb una reunió entre els Estats Units i Hamas. Un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin una amenaça. I Ucraïna llança l'atac amb drons més potent contra Moscou des de l'inici de la guerra. Prop de 600 aparells han sobrevolat la capital russa i han provocat un gran incendi en un centre logístic i almenys un mort. Paral·lelament, a Romania, un caça espanyol ha abatut un dron que l'OTAN atribueix a Rússia en una missió.

0: I quan quedin 5 minuts per arribar a 2 quarts...
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: El migcampista Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça i també és imminent l'arribada del lateral portuguès João Cancelo al club blaugrana. Tots dos fitxatges s'haurien de fer oficials en les pròximes hores. Un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. L'Espanyol ha debutat a la Lliga i és colíder després de guanyar el Llevant a l'RCD Stadium per 3-0 amb doblet de Roberto i el tercer gol de Dolan. El Girona debuta a segona contra el Leganés amb empat a 1 a Montilivi. Abel Ruiz ha igualat el partit al minut 90. I els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura-Bestué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat un or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i també alguns punts de les Guilleries i Collsacabra. Ja seran menys importants que les d'avui, això sí, sense gaires canvis pel que fa als termòmetres.
1: 3CAT Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant la informació plegats durant la pròxima hora.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME en aquesta zona. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, alega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no. No està col·lapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contreguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Associar immigración con enfermedad es injusto y es xenófobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3CAT Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones se hacinadas, sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Si están vacunados, cuál es su estado de salud. Eso es una bomba de relojería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de 1 kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
0: A tot això, el Partit Popular denuncia que Ceuta pateix un col·lapse sanitari. Elías Bendodo, vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels Populars, demana la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García, justament el dia que ha visitat Ceuta.
6: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo. Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Es una tomadura de pelo.
0: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció. Un concepte, el de traïdor, que també va fer servir ahir a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un militar ha mort i 3 han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots 4 anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
7: És una pena el que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Oroel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca. Com ha explicat el director d'extinció, Francholo Asso.
8: Sobretot en la part que nos preocupava que podia dirigir-se hacia...

0: hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto en las maniobras directas como en las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
1: A hores d'ara, aquest incendi ha cremat gairebé 17.000 hectàrees. Un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han pogut tornar a casa seva. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
2: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
3: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
4: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas. Comparado con el 2004, ha sido como si dijera reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
1: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees. I a la resta d'Europa, els incendis també preocupen. A Grècia hi ha hagut 2 morts i una desena de ferits a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes, a causa de 2 focs que s'han declarat de manera gairebé simultània. Les forces de seguretat han trobat els cossos sense vida d'una parella d'edat avançada a una platja de l'illa, reconeguda destinació turística. Un altre incendi s'ha declarat també a l'illa d'Estiros, un més dels 36 focs que cremen a Grècia des de fa 24 hores. I al Regne Unit, en plena onada de calor i amb una quarantena d'incendis aquest cap de setmana actius, el primer ministre britànic, Andy Barham, ha promès més recursos per als bombers.
5: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
1: Bèlgica, per la seva banda, lluita contra el pitjor incendi dels últims 100 anys, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Altes Fagnes, a l'est del país, a tocar d'Alemanya. Es tracta d'una zona de difícil accés, molt apreciada pels excursionistes, on un centenar de bombers, belgues i alemanys, lluiten contra les flames. 2 helicòpters procedents dels Països Baixos i 2 aparells de Suècia col·laboren en aquestes tasques d'extinció. I pel que fa a França, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi als boscos de la regió de les Landes, al sud-oest del país, que va començar dijous i ha cremat 1.700 hectàrees. Parlem ara del conflicte a Gaza. Els 3 mediadors d'aquest conflicte, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb 5 països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
6: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
1: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat 2 punts de la franja i ha admès que ha fet 2 morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I un atac de colons israelians a Hebron, a Cisjordània, ha deixat 10 palestins ferits, 2 dels quals de bala. Es tracta d'un home de 60 anys, a qui han disparat a l'esquena i a la mà, i un altre de 46, que ha estat detingut per l'exèrcit. La resta de víctimes han estat agredides físicament, entre les quals hi ha una dona de 66 anys. L'ocupació israeliana de Cisjordània, que s'accentua amb el pas dels dies, provoca situacions insòlites. És el cas del poble palestí de Beit Itzà, on una família viu envoltada per una reixa com si fos una presó a l'aire lliure, perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de la casa. La família refusa anar-se'n. Ens ho explica des de Beit Itzà Jordi Verascó.
7: Per entrar a la casa dels Garib cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
8: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de shekels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi i per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
7: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té quatre fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
8: Encara són nens, tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
7: A través de la reixa, a escassos metres, a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Gibon Hajadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
1: Mentrestant, l'Iran augmenta la pressió als seus ciutadans per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics. D'entrada, el responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60,000 si qui ho fa és una dona.
9: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5.000 milions de tomans.
1: A més d'això, el Parlament iranià ha aprovat una llei que preveu penes de presó per a aquelles persones que contactin amb mitjans de comunicació nord-americans, israelians o els que el règim considera hostils. La norma també prohibeix fer productes culturals que es considerin contraris als valors islàmics o donin una imatge negativa del país. I penes de fins a 10 anys de presó per a qui organitzi cursos de temes incompatibles amb la cultura iraniana. I Ucraïna ha llançat l'atac contra Moscou més potent des que va començar la guerra. Prop de 600 drons haurien sobrevolat la capital russa, segons les autoritats locals. L'atac ha provocat un incendi de grans dimensions en un centre logístic de l'empresa Wildberries, el gegant rus del comerç per internet. I almenys un mort i diversos ferits. Moscou, Cristina Solies.
10: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
11: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
10: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
1: A més, dos caces espanyols de l'OTAN han interceptat un dron que havia entrat a l'espai aeri de Romania i que l'Aliança Atlàntica sospita que era rus. L'han abatut en una zona deshabitada, a prop de la frontera amb Moldàvia. Els avions fan missions de policia aèria des d'una base militar situada al costat del Mar Negre. Es tracta d'operacions coordinades entre els governs espanyol i romanès. Passa un minut d'un quart. Actualitzem la previsió del temps.
12: El temps.
1: I ho fem amb en Francesc Mauri.
13: Nit i matinada amb temperatura bastant semblant a la de les últimes 24 hores, especialment càlida, arran de mar, mínimes de 22 a 24 graus. Fins i tot Barcelona podria tenir una mínima de 26 graus a primera hora d'aquest dilluns, amb previsió de sol i pocs núvols. A la tarda esperem algunes tempestes al Pirineu més oriental, també cap a les Guilleries i Colls a Cabra i difícilment a la resta de Catalunya, sempre menors que les d'aquest cap de setmana. El termòmetre no variarà gaire i gran part de les màximes oscil·laran entre els 30 i 35, les més altes entre 36 i 38 en alguns punts de l'Ebre i Ponent.
14: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
12: De dilluns a divendres, a 8:45...
14: A Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
12: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
14: Ningú et donarà més.
12: Ningú t'ho explicarà millor. 3CatInfo.
1: Aquest dilluns al matí es farà l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i Cambrils, ara fan 9 anys. Serà a les 10 i a la plaça de Sant Jaume, ja que a la Rambla s'hi estan fent obres. L'acte consistirà en un minut de silenci. L'actriu Marta Ballarri llegirà el poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i Jofre Verdagí i Anna Fernández interpretaran la peça musical Compte amb mi, de Charango. Com és habitual, hi seran les víctimes de l'atemptat, els seus familiars i representants de les institucions. El presidirà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. En els atemptats, el 17 d'agost del 2017, van morir, recordem, 16 persones i més de 100 van resultar ferides. I atenció, perquè en un termini de 15 o 20 anys totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres. L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
15: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem en un milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres any, en la qual tenen rentabilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha, en funcionament, la rentabilitat no és que sigui escassa, és mísera.
1: Campabadal descarta que el sector es reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment. I la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. El 2032, els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces de plàstic reciclat. Pel gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, el sector en pot sortir beneficiat.
16: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
1: I des de l'Associació de Fabricants d'Automòbils, l'ANFAC, Félix García exposa el repte que tenen al davant.
17: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
1: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Almenys 12 morts i 10 ferits greus en un accident d'autobús a Hongria, el pitjor sinistre en carretera en aquest país en els últims 20 anys. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista al nord de la capital, de Budapest. Segons la policia hongaresa, el conductor s'hauria adormit i hauria perdut el control del vehicle. El bus de matrícula polonesa hi viatjaven 57 passatgers i dos conductors i anaven des de Sèrbia a Polònia després de visitar com a pelegrins un santuari bosnià. Nou minuts i arribarem a 2:15. El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 a Catalunya en els últims 15 anys. El 2025 en van ser 68. La gran majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, sobretot amb òvuls de donants joves. Tot i això, la doctora Sílvia Graupiera, coordinadora de Deixeus Dona, adverteix que aquests embarassos tenen riscos importants, sobretot per a les mares.
18: A aquesta edat, amb una bona nació, consumim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè a l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, et podria dir que més del 80% té patologia.
1: I entre aquestes complicacions hi ha problemes vasculars, més possibilitats de tenir preeclàmpsia, pressió alta, diabetis o trombosi. De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse va tenir la seva filla als 52 anys perquè va decidir prioritzar la seva carrera professional. La Pilar, en canvi, va ser mare als 50 després de molts anys de tractaments. Totes dues asseguren a aquesta emissora que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
19: A vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran, o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
20: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara, la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint, i m'ha sorprès molt, és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que es para als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
1: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya, uns 1.600 homes de més de 50 anys van ser pares d'una criatura. I obrim ara Plana Cultural.

0: I ho fem parlant de la companyia canadenca Cirque du Soleil, que busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, tot i que tenia un acord amb l'Ajuntament per establir-s'hi durant una dècada. El consistori ha posat punt final a aquesta relació amb l'argument que necessita l'espai per equipaments dedicats a la ciutadania i per a zones verdes. Ara la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb grans espectacles que combinen música, acrobàcies, dansa i mim, ja té en ment tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona, on voldria establir-se una llarga temporada. El Cirque du Soleil s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curiós, que sentim de fons, després d'interpretar-hi Tòtem, Lucía i Alegria. I ara, fins 2:15, toca repassar l'actualitat esportiva.
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim amb futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga a l'RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet en acabar el partit.
3: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
2: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elche. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a 1 contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins en el minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha acabat amb un regust agredolç.
4: Està clar que quan vas perdent el minut 90 i pico i empates, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol, en els moments bons no hem estat encertats i al final ens emportem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
2: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el seu partit amistós a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Escoltem Adeyemi després del seu primer gol com a blaugrana.
5: It's a dream.
6: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
2: I l'entrenador Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
7: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som, però per avui ha estat bé.
8: How far we are and for today was good.
2: Encara en futbol, s'ha jugat el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
1: 3CAT Info.
2: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sakura Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
9: Pues la verdad que genial, o sea, yo iba como Andoni, yo iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
2: Amb aquestes dues medalles darreres, els atletes catalans n'han sumat 5 a l'Europeu de Birmingham, que acaba avui. Han estat una d'or i 4 de bronze. També aquest diumenge s'ha disputat l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla a la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Aquest diumenge també la barcelonina Paula Otero ha acabat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el conjunt espanyol. I aquest diumenge ha començat el Mundial d'hoquei herba a Bèlgica, als Països i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2 en el seu debut contra Irlanda. L'equip espanyol masculí, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat abans per 3-1 contra Sud-àfrica. D'altra banda, el Madrid ha jugat avui un amistós, tornant al futbol, contra el Schalke 04, a camp dels alemanys, que ha guanyat 0-3 amb un gol d'Mbappé i 2 de Carlos Espí. Han debutat també Konaté, Cucurella i Diomandé. I en handbol, el Barça ha guanyat el seu segon partit de pretemporada, que ha jugat a la pista del Füchse Berlín i s'ha endut per 35-39. En futbol sala, el Barça ha guanyat per 3-4 contra el Valdepeñas, la final del torneig amistós Mucho Más.
1: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant a 3Cat Info. Posicions enfrontades entre el govern espanyol i el sector sanitari de Ceuta. La Moncloa nega que hi hagi un col·lapse, però admet que alguns serveis estan al límit. Els professionals, però, alerten d'un alt risc epidemiològic a causa de les condicions en què malviuen les persones que hi ha als carrers de la ciutat. Un militar de l'UME ha mort i tres més han resultat ferits en l'incendi de les penyes de Riglos a Osca. Tot i això, els equips d'emergències de moment poden contenir l'avanç de les flames a les zones més preocupants. També s'ha estabilitzat l'incendi de Niebla a Huelva. Turquia, Qatar i Egipte pressionen Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump. D'altra banda, un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin cap amenaça. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que el Papa Lleó XIV ha fet una crida a aturar la violència d'Israel contra el poble palestí. El pontífex també ha demanat a la comunitat internacional que vetlli per aconseguir la pau. I també us parlarem del Ron i el Miquel Aldrover, els guanyadors del concurs de gossos d'atura de Llavorsí al Pallars Sobirà. 1.400 persones han assistit a aquest certamen que vol homenatjar l'ofici de pastor. I també traurem el cap al Festival Jordi Savall a l'Alt Camp, on s'ha fet un concert molt especial, el de 15 joves en situació de vulnerabilitat que enforteixen la seva salut mental a través de la música. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Què ens explicaràs, Pau?
2: Que Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent després que el City i el Barça hagin arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny. També és imminent el fitxatge de Joao Cancelo al club blaugrana, un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. I l'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant al RCD Stadium per 3-0. El Girona arrenca segon amb un empat a 1 contra el Leganés a Montilivi. I els catalans Guillem Crespi i Jael Sacura-Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat un or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i alguns punts de les Guilleries i Collsa Cabra. Ja seran menys importants, això sí, que les d'avui, sense gaire canvi al termòmetre. Ho destacàvem en aquest sumari. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME en aquesta zona. Ens explica l'enviat especial a Ceuta, Àlex Giralt Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, al·lega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no, no está colapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contreguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Asociar inmigración con enfermedad es injusto. I és xenòfobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3Cat Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones, si hacinadas, sin higiene, es que desconocemos prácticamente todo de ello. Si están vacunados, cuál es su estado de salud. Eso es una bomba de loquería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
0: Un militar ha mort i tres han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots quatre anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
1: És una pena el que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca, com ha explicat el director d'Extinció, Francho Aso.
6: Sobre todo en la parte nos preocupaba que podía dirigirse hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
0: Aquest incendi ja ha cremat gairebé 17.000 hectàrees, un miler de persones, això sí, continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, hi ha una situació diferent. El foc ha quedat totalment estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han tornat a casa. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
7: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
8: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
9: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas. Comparado con el 2004, ha sido como si de reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els tres mediadors del conflicte de Gaza, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb cinc països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge, coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat encara més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
11: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat dos punts de la franja i ha admès que ha fet dos morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I en aquest clima de repunt de la violència dels colons israelians contra comunitats palestines, el papa Lleó XIV ha apel·lat directament al govern d'Israel. Després de la pregària de l'Àngelus, des del Palau Pontifici de Castel Gandolfo, ha fet aquesta crida.
12: Renovo el meu apello.
13: Reitero la crida perquè s'aturin els repetits actes de violència contra la població civil palestina i Jordània i demano urgentment a la comunitat internacional que garanteixi el progrés cap a la solució dels dos estats per una pau justa i duradora.
12: Per una pace justa i duradora.
0: També el Patriarcat Llatí de Jerusalem, màxima autoritat de l'Església a Terra Santa, ha oficiat missa a Taibe, l'últim poble totalment cristià de Cisjordània, i ha ofert el seu suport als fidels que pateixen aquesta ofensiva dels colons jueus. I el Brasil ha arrencat la campanya per a les eleccions presidencials del 4 d'octubre. Els principals candidats, Luis Ignacio Lula da Silva i Flavio Bolsonaro, han escollit els seus feus polítics per fer els primers mítings. Lula, l'actual president, l'ha fet en un estadi als afores de São Paulo, ple de gom a gom, amb milers de simpatitzants vestits de vermell que l'han aclamat. Lula, amb 80 anys, aspira a ser el seu quart mandat no consecutiu i s'ha fixat com una de les prioritats la lluita contra el crim organitzat.
14: Porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar.
13: Perquè és prenent els seus diners que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela, però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització i hem de posar fi a això.
14: I nosaltres precisem acabar amb això.
0: Pel que fa a Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident ultradretà, s'ha estrenat en un escenari a la platja de Copacabana, a Rio de Janeiro. Bolsonaro s'ha declarat disposat a complir una missió després que el seu pare, Jair Bolsonaro, no s'hi ha pogut presentar perquè compleix una condemna per intent de cop d'estat.
15: Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil.
16: Sé que m'assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
0: Les enquestes indiquen que el pròxim president guanyarà per un marge molt estret. Els últims sondejos apunten que en una segona volta serà quan es decideixi, i Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%. I seguim parlant de política, però a casa nostra. La secretària general d'Esquerra Republicana critica la gestió de Rodalies que va fer el govern després de l'eclipsi i assegura que va ser nefasta. Elisenda Alemany considera que és un error que se suma a d'altres que també ha comès el govern, com ara les vagues a l'educació o la polèmica per l'informe PISA.
17: El govern ens aboca a un eclipsi permanent, a un anar fent que no mira de cara als reptes del país, i això no només està desgastant el govern de la Generalitat, sinó el que és més preocupant, la confiança en els poders públics, la confiança que la ciutadania ha de tenir respecte a les institucions. I creiem que el país mereix molt més.
0: Alemanya ha fet aquestes declaracions des del barri de Gràcia de Barcelona, coincidint amb les festes. I seguim en plana política perquè la CUP manté la porta oberta a presentar-se a les eleccions espanyoles de l'any que ve, però rebutja la proposta de Front d'Esquerres que va proposar Gabriel Rufián. Ho ha assegurat en una entrevista a l'ACN, la seva portaveu nacional del partit, Su Moreno.
18: El que sí que hem tancat, d'alguna manera, és el debat de propostes, no?, que surten doncs, d'algunes persones, no?, que sí que entenem que són cants de sirena, que no aterren exactament quina proposta s'està fent, etcètera, etcètera.
0: De cara a les municipals del mes de maig, també descarta pactes preelectorals amb els Comuns i Podem. A la ciutat de Barcelona, Moreno explica que són optimistes de cara a tenir representació. La formació té previst anunciar d'aquí unes setmanes el nom de la llista i qui l'encapçalarà. A Granada aquest diumenge hi ha hagut un moviment sísmic de magnitud 3 amb 1, amb epicentre a Armilla, un municipi d'uns 25.000 habitants amb diverses rèpliques, sense això sí causar víctimes. Tot plegat l'endemà del que es va registrar a Alendín, de magnitud 5, i que tampoc va provocar danys personals. Durant tot el dia, per això els ajuntaments afectats han reforçat les inspeccions dels edificis. Només a la ciutat de Granada, el consistori ha rebut més de 800 sol·licituds per revisar els possibles danys en immobles. A més, davant la previsió que encara hi hagi nous tremolors a la zona, les autoritats han demanat als ciutadans que segueixin els consells dels serveis d'emergències per evitar riscos. I ara anem cap a Lleida, on una batalla campal amb un centenar de persones implicades ha deixat un detingut i 5 ferits, 4 dels quals menors. Els fets han tingut lloc al parc sobre les vies, situat al costat del carrer Rosa Parks i de l'avinguda Sant Ruf, quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques, bats de beisbol i cinturons han començat a perseguir i agredir un altre grup de joves. Segons explica el diari Segre, alguns testimonis asseguren que diverses persones haurien rebut punyalades i cops al cap i en diferents també parts del cos. També creuen que ha estat una acció premeditada que podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts anteriors en aquest mateix barri. De fet, només 24 hores abans, a la mateixa zona, hi havia hagut una agressió que va acabar amb 3 ferits per arma blanca i amb la detenció de 2 menors. A hores d'ara, la policia es troba en fase d'investigació dels fets. Canviem d'àmbit, Viella és un dels municipis d'aquesta demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge, tant per la falta de pisos com pels elevats preus. Ara tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on està previst que es construeixin més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Corresponsal d'Aran, Sofia Cabanes.
19: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
20: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cau també que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics i mínims.
19: Viella i Mitjaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.
0: Seguim parlant d'habitatge, les empreses de coallotjament, és a dir, per compartir habitatges, s'estenen a la demarcació de Girona i no només a les poblacions més grans, també a les zones rurals. En té més detalls en Fèlix Martín, des de Girona.
2: L'empresa Dencol gestiona més de 30 habitacions de colivings repartides per diferents barris de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge.
21: I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és locació i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors...
2: Una vessant nova són els colivings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llavià, a l'Empordà, ha optat per aquest model i ara hi viuen tot l'any, explica Joan Coll.
22: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò, aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall...
2: Els llits de co-living a Catalunya ja superen els 5.000.
0: Tres quarts.
10: El temps.
0: La previsió és d'en Francesc Mauri.
23: Aquest matí de dilluns deixem enrere les tempestes del cap de setmana, que no han estat generals, però en alguns punts on han caigut han estat violentes. Matí de sol, pocs núvols, i a la tarda alguns ruixats o tempestes ja més localitzats, preferentment a la zona del Pirineu més oriental, Guilleries i Collsacabra. Aquest matí amb tramuntana moderada a l'extrem nord de la Costa Brava. El termòmetre bastant estable, la calor marcada com aquest dissabte i sobretot com aquest diumenge, no pas extrema com el divendres passat. Demà serà el dia més tranquil de la setmana. Podrien arribar algunes tempestes de tarda al Pirineu, dimecres, i entre dijous i divendres l'activitat tempestuosa podria augmentar amb un descens progressiu de les temperatures.
10: Trescat Info. Trescat Info.
0: Dos anys després de la detenció d'un bomber voluntari com a presumpte autor de l'incendi de Portbou del 2023, el cas encara no ha arribat a judici. L'Ajuntament reclama que s'acceleri aquesta investigació. Ens ho explica la Berta Artiga Fontàs.
24: Durant l'agost del 2023, un incendi va cremar prop de 600 hectàrees entre Portbou i Colera. Va obligar a tallar la N260 i va deixar temporalment el municipi sense alguns serveis bàsics. També va provocar afectacions econòmiques als negocis turístics. Per això l'alcalde Gael Rodríguez reclama que es tanqui la investigació i que el cas arribi a judici.
25: Això pugui avançar i que puguem arribar a que es tanqui la fase d'instrucció, sigui positiva o negativa pels nostres interessos, esperem que positiva, però que aquesta fase d'instrucció s'acceleri i que es finalitzi tan aviat com es pugui, perquè, com dic, portem dos anys esperant, no? I el que volem és precisament que la justícia hi fiqui una mica l'accelerador.
24: El batlle també alerta que el pas del temps pot perjudicar els testimonis.
25: Hi ha alguns testimonis que són persones grans. Hi ha un testimoni particularment que té ja una edat avançada i que és un testimoni molt clau per aquest procediment. Clar, si anem allargant, si anem fent ampliacions de període d'aquesta fase d'instrucció, potser ens arribarem que un dels principals testimonis d'aquesta investigació no hi sigui.
24: Per la seva banda, la defensa del bomber voluntari detingut insisteix que la causa continua en fase d'instrucció i que encara no hi ha cap escrit d'acusació. Per tant, el procediment podria no arribar als tribunals i quedar arxivat.
0: Anem ara a Llavorsí, al Pallars Sobirà, per parlar del concurs de gossos d'atura, on hi han participat 11 pastors amb els seus gossos, amb qui han demostrat bona complicitat a l'hora de treballar i també conduir un ramat d'ovelles. El certamen ha reunit prop de 1.400 persones. Llavorsí, Marta Llubic.
26: 11 pastors vinguts d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit amb els seus gossos al tradicional concurs de gossos d'atura de Llavorsí. Les prop de 1.400 persones que s'han aplegat als prats de la Coma han pogut veure com pastors i gossos s'entenien a la perfecció per conduir un ramat d'ovelles per un circuit marcat fins a fer l'entrar en un recinte tancat. Laia Jurado, pastora de GURB, ha destacat la complicitat entre el gos i el pastor per fer un bon paper amb aquests concursos.
27: Bueno, és com un repte personal, no? També, i és el treball que fas tu amb el gos i les ovelles. Vull dir, és una compenetració i, bueno, és posar a prova el que estàs treballant durant tot l'any, no? És donar un punt més al treball amb el gos. Una exactitud, també un conèixer com van les ovelles, etc.
26: Aquests certàmens són també un reconeixement a l'ofici de pastor i a la feina que fan en la conservació del paisatge i la prevenció d'incendis.
0: Més notícies. 1 milió de persones han visitat els parcs naturals que gestiona la Generalitat, segons dades del Departament de Territori, fins al 31 de juliol. Les onades de calor afavoreixen que molta gent es desplaci als espais naturals. Ho ha explicat a 3Cat Info el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilagur.
1: Hi ha més que mai visitants a la natura de Catalunya per un increment de la consciència, de l'interès per al nostre entorn natural, però també, evidentment, perquè aquests són refugis ambientals, refugis climàtics, i perquè l'interès per la natura és un interès creixent.
0: Els informadors ambientals de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones als espais naturals entre juny i juliol. Els problemes més habituals que genera aquesta gran afluència de visitants, però, tenen a veure amb la gent que porta els gossos deslligats, els que llencen residus al medi o els que es banyen en llocs prohibits. I ara parlem d'uns joves que estan en situació de vulnerabilitat que han ofert un concert al Festival Jordi Savall després d'una setmana de formació i de fer tallers que han girat al voltant de la salut mental. El projecte, impulsat per l'entitat Amalgama 7, aposta per la inclusió laboral amb formació professional i un concert a càrrec dels adolescents. Aiguamúrcia, Ariadna Escoda.
3: A partir de tallers i trobades, una quinzena d'alumnes de l'Escola Can Ros han treballat colze a colze amb músics del Festival Jordi Savall per oferir un concert aquest diumenge al Reial Monestir de Santes Creus. Dividits en dos grups, els joves han rebut formació laboral i musical per afrontar el repte de pujar a l'escenari i demostrar els coneixements apresos. En Bernat Flotes s'ha encarregat de la logística i producció de l'actuació.
4: Durant aquesta setmana he estat fent sobretot el tema sociolaboral, més enfocat cap a la part laboral per un futur. I bueno, hem estat des de muntant escenaris, carpes, tot el tema, bueno, sí, escenaris, fins a portar aigües als camerinos o rebent artistes, rebent públic, ticketing, tot això, hem fet una mica de tot.
3: L'Escola Terapèutica d'Amalgama 7 Can Ros atén joves i adolescents en situació de vulnerabilitat i amb dificultats de salut emocional i patologia dual. L'objectiu de la iniciativa d'aquest diumenge és enfortir la seva salut mental, a més de mostrar-los opcions on desenvolupar la seva carrera professional.
0: I abans dels esports us volem explicar un parell d'assumptes més. D'una banda, a Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat cartes, fotografies o dibuixos que ara quedaran custodiats al castell de Falset. Des del Centre d'Estudis Falsetans, que ha organitzat l'acte, fan un balanç positiu d'aquesta participació. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i encara que no era l'objectiu principal, també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar. Anton Vidal és president d'aquest estudi d'aquest centre d'estudis falsetans.
5: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Nosaltres, a nivell de centre d'estudis, han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipsi, demà de l'eclipsi, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any i el programa de Festa Major perquè doncs, estem en plena Festa Major.
0: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a mantenir les donacions durant les dues últimes setmanes d'agost. Les reserves actuals permeten cobrir les necessitats dels hospitals durant 7 dies, però l'organisme vol evitar que els estocs baixin. L'objectiu per als mesos de juliol i agost era arribar a les 40.000 donacions. De moment, gairebé 30.000 persones ja han donat sang, però el Banc de Sang insisteix que cal mantenir el ritme durant aquestes últimes setmanes de vacances. Joan Ramon Grífols, director del Banc de Sang i Teixits, ho explica en declaracions a 3Cat Info.
6: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, bé, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Durant l'estiu, les donacions acostumen a disminuir, mentre que les necessitats dels hospitals es mantenen estables. Per això el Banc de Sang ha reforçat les campanyes de donació i aquest any 62 poblacions s'han incorporat al programa de donacions durant les festes majors. Una iniciativa que va començar fa 21 anys a Mollet del Vallès i que amb el temps s'ha estès a diferents punts del territori. Grífols demana als ciutadans que encara que estiguin de vacances, intentin donar sang.
6: Tots plegats perdem una miqueta la rutina i en aquesta rutina hi ha l'acte l'acte de la donació i el fet de desplaçar-nos, de moure'ns, d'alterar aquelles rutines habituals del dia a dia, doncs suposo que moltes persones deixem de fer la donació. I insistim en això, en el fet de recordar que abans de desplaçar-nos, de moure'ns, de fer qualsevol cosa, a ser possible i si volem, doncs fer la donació.
0: Esports. Amb en Pau Dax.
7: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim en futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga al RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet, però també ha trobat coses a millorar en l'equip.
8: Hem de agafar una mica l'hàbit d'atacar més tranquils. De vegades, inclús a vegades que ha arribat Omar per dreta, que s'ha entrat, era acumular una mica de passades a aquella zona per tornar a repetir, i així arribaven situacions, i després la situació del 2-0, que l'hem parlat a l'aturada, que s'ha donat perquè ells saltaven molt amb els laterals, els carrils, i una pilota directa quan havia girat de Clemens o d'Hinojo a Javio, que l'entrava, entrava directa.
7: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elche. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a 1 contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins al minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha parlat d'un empat positiu.
9: Jo crec que és positiu perquè reforça l'equip, reforça el treball que han fet, reforça pues, les ganes que han ficat, i crec que hi ha hagut coses molt positives. Almenys el punt, ja sé que és un regús amarg, però almenys et deixa una mica una satisfacció almenys de dir que tot i fer les coses que hem fet bé, haguéssim perdut.
7: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón, en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el partit amistós que ha jugat a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Adeyemi ha parlat de la seva adaptació al Barça.
11: És el club més gran del món. Cada dia arribo al meu límit. Intento aprendre i donar el millor de mi al camp. Crec que és més difícil del que esperava.
7: L'entrenador blaugrana Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
12: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som. Però per avui ha estat bé.
9: How far we are and for today was good.
7: Encara en futbol, aquest diumenge s'ha jugat el Trofeu de Campions, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
10: 3CAT Info.
7: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sacurabastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
10: 3CAT Info.
13: Pues la verdad que genial, o sea, yo iba como Andoni, yo iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
7: Els atletes catalans han sumat 5 medalles a l'Europeu de Birmingham, que ha acabat avui. Han estat una a l'or i 4 bronzes. També ha finalitzat aquest diumenge l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla en la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Paula Otero ha estat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el combinat espanyol i aquest diumenge ha començat el Mundial d'Hoquei Herba a Bèlgica i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2, volem dir, en el seu debut contra Irlanda. Abans, el combinat espanyol masculí ha acabat 3-1 contra Sud-àfrica, victòria, per tant, del combinat espanyol.
10: 3CAT Info.

0: Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que alguns serveis i el personal estan tensionats. La ministra de Sanitat diu que el risc epidemiològic és baix entre la població, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i també alerten que el personal sanitari està esgotat. Un militar ha mort i tres han resultat ferits en un accident mentre treballaven en l'extinció del foc de les penyes de Riglos, a Osca. Es desplaçaven en un camió autobomba que ha bolcat. D'altra banda, l'incendi de niebla a Huelva està estabilitzat i tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Pressió dels mediadors de Gaza a Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump, coincidint amb una reunió entre els Estats Units i Hamas. Un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin una amenaça. I Ucraïna llança l'atac amb drons més potent contra Moscou des de l'inici de la guerra. Prop de 600 aparells han sobrevolat la capital russa i han provocat un gran incendi en un centre logístic i almenys un mort. Paral·lelament, a Romania, un caça espanyol ha batut un dron que l'OTAN atribueix a Rússia en una missió de l'Aliança. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i també el preu dels carburants han sentenciat el sector. I en plana cultural, després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat, el Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa l'actual perquè l'Ajuntament de l'Hospitalet ha decidit posar fi a l'acord, argumentant que necessita l'espai per equipaments municipals. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2:15...
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: El migcampista Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça i també és imminent l'arribada del lateral portuguès João Cancelo al club blaugrana. Tots dos fitxatges s'haurien...

0: s'han sumat un or i quatre bronzes en tot l'europeu.
1: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i també alguns punts de les Guilleries i Collsacabra. Ja seran menys importants que les d'avui, això sí, sense gaires canvis pel que fa als termòmetres.
2: 3CAT Info.
1: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant la informació plegats durant la pròxima hora.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME en aquesta zona. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, alega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no. No està col·lapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contreguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Associar immigración con enfermedad es injusto y es xenófobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3CAT Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones hacinadas, sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Si están vacunados, ¿cuál es su estado de salud? Eso es una bomba de relojería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
1: A tot això, el Partit Popular denuncia que Ceuta pateix un col·lapse sanitari. Elías Bendodo, vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels Populars, demana la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García, justament el dia que ha visitat Ceuta.
6: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo. Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Es una tomadura de pelo.
1: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció. Un concepte, el de traïdor, que també va fer servir ahir a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un militar ha mort i 3 han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les Penyes de Riglos, a Osca. Tots 4 anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
7: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
1: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca. Com ha explicat el director d'Extinció, Francholo Aso.
8: Sobre todo en la parte nos preocupaba que podía dirigirse hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
1: A hores d'ara, aquest incendi ha cremat gairebé 17.000 hectàrees. Un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han pogut tornar a casa seva. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
9: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
10: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego. Lo único que nos ha quemado ha sido las casas.
11: Comparado con el 2004, ha sido como si reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Ahora hay mucha gente que está

0: llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
1: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees. I a la resta d'Europa, els incendis també preocupen. A Grècia hi ha hagut 2 morts i una desena de ferits a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes, a causa de 2 focs que s'han declarat de manera gairebé simultània. Les forces de seguretat han trobat els cossos sense vida d'una parella d'edat avançada a una platja de l'illa, reconeguda destinació turística. Un altre incendi s'ha declarat també a l'illa d'Estiros, un més dels 36 focs que cremen a Grècia des de fa 24 hores. I al Regne Unit, en plena onada de calor i amb una quarantena d'incendis aquest cap de setmana actius, el primer ministre britànic, Andy Barham, ha promès més recursos per als bombers.
2: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
1: Bèlgica, per la seva banda, lluita contra el pitjor incendi dels últims 100 anys, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Altes Fagnes, a l'est del país, a tocar d'Alemanya. Es tracta d'una zona de difícil accés, molt apreciada pels excursionistes, on un centenar de bombers, belgues i alemanys, lluiten contra les flames. 2 helicòpters procedents dels Països Baixos i 2 aparells de Suècia col·laboren en aquestes tasques d'extinció. I pel que fa a França, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi als boscos de la regió de les Landes, al sud-oest del país, que va començar dijous i ha cremat 1.700 hectàrees. Parlem ara del conflicte a Gaza. Els 3 mediadors d'aquest conflicte, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb 5 països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
3: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
1: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat 2 punts de la franja i ha admès que ha fet 2 morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I un atac de colons israelians a Hebron, a Cisjordània, ha deixat 10 palestins ferits, 2 dels quals de bala. Es tracta d'un home de 60 anys, a qui han disparat a l'esquena i a la mà, i un altre de 46, que ha estat detingut per l'exèrcit. La resta de víctimes han estat agredides físicament, entre les quals hi ha una dona de 66 anys. L'ocupació israeliana de Cisjordània, que s'accentua amb el pas dels dies, provoca situacions insòlites. És el cas del poble palestí de Beit Itzah, on una família viu envoltada per una reixa com si fos una presó a l'aire lliure, perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de la casa. La família refusa anar-se'n. Ens ho explica des de Beit Itzah Jordi Verascó.
4: Per entrar a la casa dels Garib, cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins, et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
5: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de shekels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi, per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
4: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té 4 fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
5: Encara són nens, tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
4: A través de la reixa, escassos metres a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Givon Hajadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
1: Mentrestant, l'Iran augmenta la pressió als seus ciutadans per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics. D'entrada, el responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60,000 si qui ho fa és una dona.
6: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5.000 milions de tomans.
1: A més d'això, el Parlament iranià ha aprovat una llei que preveu penes de presó per a aquelles persones que contactin amb mitjans de comunicació nord-americans, israelians o els que el règim considera hostils. La norma també prohibeix fer productes culturals que es considerin contraris als valors islàmics o donin una imatge negativa del país. I penes de fins a 10 anys de presó per a qui organitzi cursos de temes incompatibles amb la cultura iraniana. I Ucraïna ha llançat l'atac contra Moscou més potent des que va començar la guerra. Prop de 600 drons haurien sobrevolat la capital russa, segons les autoritats locals. L'atac ha provocat un incendi de grans dimensions en un centre logístic de l'empresa Wildberries, el gegant rus del comerç per internet. Hi ha almenys un mort i diversos ferits. Moscou, Cristina Solies.
7: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
8: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot ser un estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
7: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
1: A més, dos caces espanyols de l'OTAN han interceptat un dron que havia entrat a l'espai aeri de Romania i que l'Aliança Atlàntica sospita que era rus. L'han abatut en una zona deshabitada, a prop de la frontera amb Moldàvia. Els avions fan missions de policia aèria des d'una base militar situada al costat del Mar Negre. Es tracta d'operacions coordinades entre els governs espanyol i romanès. Passa un minut d'un quart. Actualitzem la previsió del temps.
9: El temps.
1: I ho fem amb en Francesc Mauri.
10: Nit i matinada amb temperatura bastant semblant a la de les últimes 24 hores, especialment càlida, arran de mar, mínimes de 22 a 24 graus. Fins i tot Barcelona podria tenir una mínima de 26 graus a primera hora d'aquest dilluns, amb previsió de sol i pocs núvols. A la tarda esperem algunes tempestes al Pirineu més oriental, també cap a les Guilleries i Colls a Cabra i difícilment a la resta de Catalunya, sempre menors que les d'aquest cap de setmana. El termòmetre no variarà gaire i gran part de les màximes oscil·laran entre els 30 i 35, les més altes entre 36 i 38 en alguns punts de l'Ebre i Ponent.
11: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
12: De dilluns a divendres a 2:15
11: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
12: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et donarà més.
12: Ningú t'ho explicarà millor. 3CatInfo.
1: Aquest dilluns al matí es farà l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i Cambrils, ara fa 9 anys. Serà a les 10 i a la plaça de Sant Jaume, ja que a la Rambla s'hi estan fent obres. L'acte consistirà en un minut de silenci. L'actriu Marta Ballarri llegirà el poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i Jofre Verdagí i Anna Fernández interpretaran la peça musical Compte amb mi, de Charango. Com és habitual, hi seran les víctimes de l'atemptat, els seus familiars i representants de les institucions. El presidirà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. En els atemptats, el 17 d'agost del 2017, van morir, recordem, 16 persones i més de 100 van resultar ferides. I atenció, perquè en un termini de 15 o 20 anys totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres. L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
13: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem en 1 milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan en 3 milions, en 4 milions de litres any, en la qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
1: Campabadal descarta que el sector es reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment. I la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. El 2032, els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces de plàstic reciclat. Pel gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, el sector en pot sortir beneficiat.
14: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
1: I des de l'Associació de Fabricants d'Automòbils, l'ANFAC, Fèlix García exposa el repte que tenen al davant.
15: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
1: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Almenys 12 morts i 10 ferits greus en un accident d'autobús a Hongria, el pitjor sinistre en carretera en aquest país en els últims 20 anys. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista al nord de la capital, de Budapest. Segons la policia hongaresa, el conductor s'hauria adormit i hauria perdut el control del vehicle. El bus de matrícula polonesa hi viatjaven 57 passatgers i dos conductors i anaven des de Sèrbia a Polònia després de visitar com a pelegrins un santuari bosnià. Nou minuts i arribarem a 2/4. El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 a Catalunya en els últims 15 anys. El 2025 en van ser 68. La gran majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, sobretot amb òvuls de donants joves. Tot i això, la doctora Sílvia Graupiera, coordinadora de Deixeus Dona, adverteix que aquests embarassos tenen riscos importants, sobretot per a les mares.
16: A aquesta edat, amb una bona donació, aconseguim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè a l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, podria dir que més del 80% té patologia.
1: I entre aquestes complicacions hi ha problemes vasculars, més possibilitats de tenir preeclàmpsia, pressió alta, diabetis o trombosi. De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse va tenir la seva filla als 52 anys perquè va decidir prioritzar la seva carrera professional. La Pilar, en canvi, va ser mare als 50 després de molts anys de tractaments. Totes dues asseguren a aquesta emissora que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
17: A vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran, o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
18: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30, el que sí que m'he trobat sovint, i m'ha sorprès molt, és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que es farà als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
1: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya, uns 1.600 homes de més de 50 anys van ser pares d'una criatura. I obrim ara Plana Cultural.

0: I ho fem parlant de la companyia canadenca Cirque du Soleil, que busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, tot i que tenia un acord amb l'Ajuntament per establir-s'hi durant una dècada. El consistori ha posat punt final a aquesta relació amb l'argument que necessita l'espai per equipaments dedicats a la ciutadania i per a zones verdes. Ara la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb grans espectacles que combinen música, acrobàcies, dansa i mim, ja té en ment tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona, on voldria establir-se una llarga temporada. El Cirque du Soleil s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curios, que sentim de fons, després d'interpretar-hi Tòtem, Lucía i Alegria. I ara, fins dos quarts, toca repassar l'actualitat esportiva.
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim amb futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga a l'RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet en acabar el partit.
3: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé. Hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
2: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elche. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a un contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins en el minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha acabat amb un regust agredolç.
4: Està clar que quan vas perdent el minut 90 i pico i empates, pues bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol, en els moments bons no hem estat encertats i al final ens emportem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
2: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el seu partit amistós a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Escoltem Adeyemi després del seu primer gol com a blaugrana.
5: It's a dream.
6: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
2: I l'entrenador Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
7: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som, però per avui ha estat bé.
2: Encara en futbol, s'ha jugat el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
1: 3CAT Info.
2: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sakura Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
8: Pues la verdad que genial, o sea, yo iba como Andoni, yo iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
2: Amb aquestes dues medalles darreres, els atletes catalans n'han sumat 5 a l'Europeu de Birmingham, que acaba avui. Han estat una d'or i 4 de bronze. També aquest diumenge s'ha disputat l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla a la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nadador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Aquest diumenge també la barcelonina Paula Otero ha acabat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el conjunt espanyol. I aquest diumenge ha començat el Mundial d'hoquei herba a Bèlgica, als Països i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2 en el seu debut contra Irlanda. L'equip espanyol masculí, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat abans per 3-1 contra Sud-àfrica. D'altra banda, el Madrid ha jugat avui un amistós, tornant al futbol, contra el Schalke 04, a camp dels alemanys, que ha guanyat 0-3 amb un gol d'Mbappé i 2 de Carlos Espí. Han debutat també Konaté, Cucurella i Diomandé. I en handbol, el Barça ha guanyat el seu segon partit de pretemporada, que ha jugat a la pista del Füchse Berlin i s'ha endut per 35-39. En futbol sala, el Barça ha guanyat per 3-4 contra el Valdepeñas, la final del torneig amistós Mucho Más.
1: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant a 3Cat Info. Posicions enfrontades entre el govern espanyol i el sector sanitari de Ceuta. La Moncloa nega que hi hagi un col·lapse, però admet que alguns serveis estan al límit. Els professionals, però, alerten d'un alt risc epidemiològic a causa de les condicions en què malviuen les persones que hi ha als carrers de la ciutat. Un militar de l'UME ha mort i 3 més han resultat ferits en l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca. Tot i això, els equips d'emergències de moment poden contenir l'avanç de les flames a les zones més preocupants. També s'ha estabilitzat l'incendi de Niebla a Huelva. Turquia, Qatar i Egipte pressionen Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump. D'altra banda, un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin cap amenaça. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que el Papa Lleó XIV ha fet una crida a aturar la violència d'Israel contra el poble palestí. El pontífex també ha demanat a la comunitat internacional que vetlli per aconseguir la pau. I també us parlarem del Ron i el Miquel Aldrover, els guanyadors del concurs de gossos d'atura de Llavorsí al Pallars Sobirà. 1.400 persones han assistit a aquest certamen que vol homenatjar l'ofici de pastor. I també traurem el cap al Festival Jordi Savall a l'Alt Camp, on s'ha fet un concert molt especial, el de 15 joves en situació de vulnerabilitat que enforteixen la seva salut mental a través de la música. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Què ens explicaràs, Pau?
2: Que Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent després que el City i el Barça hagin arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny. També és imminent el fitxatge de João Cancelo al club blaugrana, un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. I l'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant al RCD Stadium per 3-0. El Girona arrenca segon amb un empat a 1 contra el Leganés a Montilivi. I els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'europeu d'atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat un or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i alguns punts de les Guilleries i Collsa Cabra. Ja seran menys importants, això sí, que les d'avui, sense gaire canvi al termòmetre. Ho destacàvem en aquest sumari. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME en aquesta zona. Ens explica l'enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, al·lega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no, no está colapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contraguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Asociar inmigración con enfermedad es injusto y es xenófobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3Cat Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones hacinadas, sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Si están vacunados, ¿cuál es su estado de salud? Eso es una bomba de relojería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
0: Un militar ha mort i tres han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots quatre anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
1: És una pena el que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Oroel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'abans de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca, com ha explicat el director d'Extinció, Francho Aso.
6: Sobretot en la part nos preocupava que podia dirigir-se hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto en las maniobras directas como en las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
0: Aquest incendi ja ha cremat gairebé 17.000 hectàrees, un miler de persones, això sí, continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, hi ha una situació diferent. El foc ha quedat totalment estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han tornat a casa. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
7: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
8: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
9: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas. Comparado con el 2004, ha sido como si diera reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els tres mediadors del conflicte de Gaza, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb 5 països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge, coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat encara més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
11: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat 2 punts de la franja i ha admès que ha fet 2 morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I en aquest clima de repunt de la violència dels colons israelians contra comunitats palestines, el Papa Lleó XIV ha apel·lat directament al govern d'Israel. Després de la pregària de l'Àngelus, des del Palau Pontifici de Castel Gandolfo, ha fet aquesta crida.
12: Renovo el meu apel·lo.
13: Reitero la crida perquè s'aturin els repetits actes de violència contra la població civil palestina i Jordània i demano urgentment a la comunitat internacional que garanteixi el progrés cap a la solució dels dos estats per una pau justa i duradora.
12: Per una pace justa i duradora.
0: També el Patriarcat Llatí de Jerusalem, màxima autoritat de l'Església a Terra Santa, ha oficiat missa a Taibe, l'últim poble totalment cristià de Cisjordània, i ha ofert el seu suport als fidels que pateixen aquesta ofensiva dels colons jueus. I el Brasil ha arrencat la campanya per a les eleccions presidencials del 4 d'octubre. Els principals candidats, Luis Ignacio Lula da Silva i Flavio Bolsonaro, han escollit els seus feus polítics per fer els primers mítings. Lula, l'actual president, l'ha fet en un estadi als afores de São Paulo, ple de gom a gom, amb milers de simpatitzants vestits de vermell que l'han aclamat. Lula, amb 80 anys, aspira a ser el seu quart mandat no consecutiu i s'ha fixat com una de les prioritats la lluita contra el crim organitzat.
14: Porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar.
13: Perquè és prenent els seus diners que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela, però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització i hem de posar fi a això.
14: I nosaltres precisem acabar amb això.
0: Pel que fa a Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident ultradretà, s'ha estrenat en un escenari a la platja de Copacabana, a Rio de Janeiro. Bolsonaro s'ha declarat disposat a complir una missió després que el seu pare, Jair Bolsonaro, no s'hi ha pogut presentar perquè compleix una condemna per intent de cop d'estat.
15: Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil...
16: Sé que m'assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
0: Les enquestes indiquen que el pròxim president guanyarà per un marge molt estret. Els últims sondejos apunten que en una segona volta serà quan es decideixi, i Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%. Seguim parlant de política, però a casa nostra. La secretària general d'Esquerra Republicana critica la gestió de Rodalies que va fer el govern després de l'eclipsi i assegura que va ser nefasta. Elisenda Alemany considera que és un error que se suma a d'altres que també ha comès el govern, com ara les vagues a l'educació o la polèmica per l'informe PISA.
17: El govern ens aboca a un eclipsi permanent, a un anar fent que no mira de cara als reptes del país, i això no només està desgastant el govern de la Generalitat, sinó el que és més preocupant, la confiança en els poders públics, la confiança que la ciutadania ha de tenir respecte a les institucions. I creiem que el país mereix molt més.
0: Alemanya ha fet aquestes declaracions des del barri de Gràcia de Barcelona, coincidint amb les festes. I seguim en plena política perquè la CUP manté la porta oberta a presentar-se a les eleccions espanyoles de l'any que ve, però rebutja la proposta de Front d'Esquerres que va proposar Gabriel Rufián. Ho ha assegurat en una entrevista a l'ACN, la seva portaveu nacional del partit, Su Moreno.
18: El que sí que hem tancat, d'alguna manera, és el debat de propostes, no?, que surten doncs, d'algunes persones, no?, que sí que entenem que són cants de sirena, que no aterren exactament quina proposta s'està fent, etcètera, etcètera.
0: De cara a les municipals del mes de maig, també descarta pactes preelectorals amb els Comuns i Podem. A la ciutat de Barcelona, Moreno explica que són optimistes de cara a tenir representació. La formació té previst anunciar d'aquí unes setmanes el nom de la llista i qui l'encapçalarà. A Granada aquest diumenge hi ha hagut un moviment sísmic de magnitud 3 amb 1, amb epicentre a Armilla, un municipi d'uns 25.000 habitants amb diverses rèpliques, sense això sí causar víctimes. Tot plegat l'endemà del que es va registrar a Alendín, de magnitud 5, i que tampoc va provocar danys personals. Durant tot el dia, per això els ajuntaments afectats han reforçat les inspeccions dels edificis. Només a la ciutat de Granada, el consistori ha rebut més de 800 sol·licituds per revisar els possibles danys en immobles. A més, davant la previsió que encara hi hagi nous tremolos a la zona, les autoritats han demanat als ciutadans que segueixin els consells dels serveis d'emergències per evitar riscos. I ara anem cap a Lleida, on una batalla campal amb un centenar de persones implicades ha deixat un detingut i 5 ferits, 4 dels quals menors. Els fets han tingut lloc al parc sobre les vies, situat al costat del carrer Rosa Parks i de l'avinguda Sant Ruf, quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques, bats de beisbol i cinturons han començat a perseguir i agredir un altre grup de joves. Segons explica el diari Segre, alguns testimonis asseguren que diverses persones haurien rebut punyalades i cops al cap i en diferents també parts del cos. També creuen que ha estat una acció premeditada que podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts anteriors en aquest mateix barri. De fet, només 24 hores abans, a la mateixa zona, hi havia hagut una agressió que va acabar amb 3 ferits per arma blanca i amb la detenció de 2 menors. A hores d'ara, la policia es troba en fase d'investigació dels fets. Canviem d'àmbit. Viella és un dels municipis d'aquesta demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge, tant per la falta de pisos com pels elevats preus. Ara tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on està previst que es construeixin més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Corresponsal d'en Sofia Cabanes.
19: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
20: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cau també que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
19: Viella i Mitjaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.
0: Seguim parlant d'habitatge. Les empreses de coallotjament, és a dir, per compartir habitatges, s'estenen a la demarcació de Girona i no només a les poblacions més grans, també a les zones rurals. En té més detalls en Fèlix Martín, des de Girona.
2: L'empresa Dencol gestiona més de 30 habitacions de colivings repartides per diferents barris de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge.
21: I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és el que són i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors...
2: Una vessant nova són els colivings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llevià, a l'Empordà, ha optat per aquest model i ara hi viuen tot l'any, explica Joan Coll.
22: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò. Aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall...
2: Els llits de colíving a Catalunya ja superen els 5.000.
0: Tres quarts.
10: El temps.
0: La previsió és d'en Francesc Mauri.
23: Aquest matí de dilluns deixem enrere les tempestes del cap de setmana, que no han estat generals, però en alguns punts on han caigut han estat violentes. Matí de sol, pocs núvols, i a la tarda alguns ruixats o tempestes ja més localitzats, preferentment a la zona del Pirineu més oriental, Guilleries i Collsacabra. Aquest matí amb tramuntana moderada a l'extrem nord de la Costa Brava. El termòmetre bastant estable, la calor marcada com aquest dissabte i sobretot com aquest diumenge, no pas extrema com el divendres passat. Demà serà el dia més tranquil de la setmana. Podrien arribar algunes tempestes de tarda al Pirineu, dimecres, i entre dijous i divendres l'activitat tempestuosa podria augmentar amb un descens progressiu de les temperatures.
10: Trescat Info. Trescat Info.
0: Dos anys després de la detenció d'un bomber voluntari com a presumpte autor de l'incendi de Portbou del 2023, el cas encara no ha arribat a judici. L'Ajuntament reclama que s'acceleri aquesta investigació. Ens ho explica la Berta Artiga Fontàs.
24: Durant l'agost del 2023, un incendi va cremar prop de 600 hectàrees entre Portbou i Colera. Va obligar a tallar la N-260 i va deixar temporalment el municipi sense alguns serveis bàsics. També va provocar afectacions econòmiques als negocis turístics. Per això l'alcalde Gael Rodríguez reclama que es tanqui la investigació i que el cas arribi a judici.
25: Això pugui avançar i que puguem arribar a que es tanqui la fase d'instrucció, sigui positiva o negativa pels nostres interessos, esperem que positiva, però que aquesta fase d'instrucció s'acceleri i que es finalitzi tan aviant com es pugui, perquè, com dic, portem dos anys esperant, no? I el que volem més precisament que la justícia hi fiqui una mica l'accelerador.
24: El batlle també alerta que el pas del temps pot perjudicar els testimonis.
25: Hi ha alguns testimonis que són persones grans. Hi ha un testimoni particularment que té ja una edat avançada i que és un testimoni molt clau per aquest procediment. Clar, si anem allargant, si anem fent ampliacions de període d'aquesta fase d'instrucció, potser ens arribarem que un dels principals testimonis d'aquesta investigació no hi sigui.
24: Per la seva banda, la defensa del bomber voluntari detingut insisteix que la causa continua en fase d'instrucció i que encara no hi ha cap escrit d'acusació. Per tant, el procediment podria no arribar als tribunals i quedar arxivat.
0: Anem ara a Llavorsí, al Pallars Sobirà, per parlar del concurs de gossos d'atura, on hi han participat 11 pastors amb els seus gossos, amb qui han demostrat bona complicitat a l'hora de treballar i també conduir un ramat d'ovelles. El certamen ha reunit prop de 1.400 persones. Llavorsí, Marta Llubic.
26: 11 pastors vinguts d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit amb els seus gossos al tradicional concurs de gossos d'atura de Llavorsí. Les prop de 1.400 persones que s'han aplegat als prats de la Coma han pogut veure com pastors i gossos s'entenien a la perfecció per conduir un ramat d'ovelles per un circuit marcat fins a fer l'entrar en un recinte tancat. Laia Jurado, pastora de GURB, ha destacat la complicitat entre el gos i el pastor per fer un bon paper amb aquests concursos.
27: Bueno, és com un repte personal, no? També, i és el treball que fas tu amb el gos i les ovelles. Vull dir, és una compenetració i, bueno, és posar a prova el que estàs treballant durant tot l'any, no? És donar un punt més al treball amb el gos. Una exactitud, també un conèixer com van les ovelles, etc.
26: Aquests certaments són també un reconeixement a l'ofici de pastor i a la feina que fan en la conservació del paisatge i la prevenció d'incendis.
0: Més notícies. 1 milió de persones han visitat els parcs naturals que gestiona la Generalitat, segons dades del Departament de Territori, fins al 31 de juliol. Les onades de calor afavoreixen que molta gent es desplaci als espais naturals. Ho ha explicat a 3CAT Info el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilagur.
1: Hi ha més que mai visitants a la natura de Catalunya per un increment de la consciència, de l'interès per al nostre entorn natural, però també, evidentment, perquè aquests són refugis ambientals, refugis climàtics, i perquè l'interès per la natura és un interès creixent.
0: Els informadors ambientals de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones als espais naturals entre juny i juliol. Els problemes més habituals que genera aquesta gran afluència de visitants, però, tenen a veure amb la gent que porta els gossos deslligats, els que llencen residus al medi o els que es banyen en llocs prohibits. I ara parlem d'uns joves que estan en situació de vulnerabilitat que han ofert un concert al Festival Jordi Savall després d'una setmana de formació i de fer tallers que han girat al voltant de la salut mental. El projecte, impulsat per l'entitat Amalgama 7, aposta per la inclusió laboral amb formació professional i un concert a càrrec dels adolescents. Aiguamúrcia, Ariadna Escoda.
3: A partir de tallers i trobades, una quinzena d'alumnes de l'Escola Can Ros han treballat colze a colze amb músics del Festival Jordi Savall per oferir un concert aquest diumenge al Reial Monestir de Santes Creus. Dividits en dos grups, els joves han rebut formació laboral i musical per afrontar el repte de pujar a l'escenari i demostrar els coneixements apresos. En Bernat Flotes s'ha encarregat de la logística i producció de l'actuació.
4: Durant aquesta setmana he estat fent sobretot el tema sociolaboral, més enfocat cap a la part laboral per un futur. I bueno, hem estat des de muntant escenaris, carpes, tot el tema, bueno, sí, escenaris, fins a portar aigües als camerinos o rebent artistes, rebent públic, ticketing, tot això, hem fet una mica de tot.
3: L'Escola Terapèutica d'Amalgama 7 Can Ros atén joves i adolescents en situació de vulnerabilitat i amb dificultats de salut emocional i patologia dual. L'objectiu de la iniciativa d'aquest diumenge és enfortir la seva salut mental, a més de mostrar-los opcions on desenvolupar la seva carrera professional.
0: I abans dels esports us volem explicar un parell d'assumptes més. D'una banda, a Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat cartes, fotografies o dibuixos que ara quedaran custodiats al castell de Falset. Des del Centre d'Estudis Falsetans, que ha organitzat l'acte, fan un balanç positiu d'aquesta participació. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i encara que no era l'objectiu principal, també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar. Anton Vidal és president d'aquest estudi d'aquest centre d'estudis falsetans.
5: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Nosaltres, a nivell de centre d'estudis, han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipsi, doncs, demà de l'eclipsi, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any i el programa de Festa Majors perquè doncs, estem en plena Festa Major.
0: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a mantenir les donacions durant les dues últimes setmanes d'agost. Les reserves actuals permeten cobrir les necessitats dels hospitals durant 7 dies, però l'organisme vol evitar que els estocs baixin. L'objectiu per als mesos de juliol i agost era arribar a les 40.000 donacions. De moment, gairebé 30.000 persones ja han donat sang, però el Banc de Sang insisteix que cal mantenir el ritme durant aquestes últimes setmanes de vacances. Joan Ramon Grífols, director del Banc de Sang i Teixits, ho explica en declaracions a 3CAT Info.
6: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, bé, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Durant l'estiu, les donacions acostumen a disminuir, mentre que les necessitats dels hospitals es mantenen estables. Per això el Banc de Sang ha reforçat les campanyes de donació i aquest any 62 poblacions s'han incorporat al programa de donacions durant les festes majors. Una iniciativa que va començar fa 21 anys a Mollet del Vallès i que amb el temps s'ha estès a diferents punts del territori. Grífols demana als ciutadans que, encara que estiguin de vacances, intentin donar sang.
6: Tots plegats perdem una miqueta la rutina i en aquesta rutina hi ha l'acte l'acte de la donació i el fet de desplaçar-nos, de moure'ns, d'alterar aquelles rutines habituals del dia a dia, doncs suposa que moltes persones deixem de fer la donació. I insistim en això, en el fet de recordar que abans de desplaçar-nos, de moure'ns, de fer qualsevol cosa, a ser possible i si volem, doncs fer la donació.
0: Esports. Amb en Pau Dax.
7: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim en futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga al RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet, però també ha trobat coses a millorar en l'equip.
8: Hem de agafar una mica l'hàbit d'atacar més tranquils. De vegades, inclús a vegades que ha arribat Omar per dreta, que ha centrat, era acumular una mica de passades a aquella zona per tornar a repetir, i així arribaven situacions, i després la situació del 2-0, que l'hem parlat a l'aturada, que s'ha donat perquè ells saltaven molt amb els laterals, als carrils, i una pilota directa quan havia girat de Clemens o d'Hinojo a Javi o Calatrava, entrava directa.
7: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elche. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a 1 contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins al minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha parlat d'un empat positiu.
9: Jo crec que és positiu perquè reforça l'equip, reforça el treball que han fet, reforça doncs, les ganes que han ficat, i crec que hi ha hagut coses molt positives, almenys el punt, ja sé que és un regust amarg, però almenys et deixa una mica una satisfacció almenys de dir que tot i fer les coses que hem fet bé, haguéssim perdut.
7: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón, en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el partit amistós que ha jugat a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Adeyemi ha parlat de la seva adaptació al Barça.
11: És el club més gran del món. Cada dia arribo al meu límit. Intento aprendre i donar el millor de mi al camp. Crec que és més difícil del que esperava.
7: L'entrenador blaugrana Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
12: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som, però per avui ha estat bé.
7: Encara en futbol, aquest diumenge s'ha jugat el trofeu de campions, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
10: 3CAT Info.
7: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sacurabastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. L'escoltem, Bastué.
10: 3CAT Info.
13: Pues la verdad es que genial, o sea, yo iba como andón y yo iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, hasta que cruza la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
7: Els atletes catalans han sumat 5 medalles a l'Europeu de Birmingham, que ha acabat avui. Han estat una a l'or i 4 bronzes. També ha finalitzat aquest diumenge l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla en la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Paula Otero ha estat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el combinat espanyol i aquest diumenge ha començat el Mundial d'Hoquei Herba a Bèlgica i els Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2, volem dir, en el seu debut contra Irlanda. Abans, el combinat espanyol masculí ha acabat 3-1 contra Sud-àfrica, victòria, per tant, del combinat espanyol.
10: 3CAT Info.

0: Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que alguns serveis i el personal estan tensionats. La ministra de Sanitat diu que el risc epidemiològic és baix entre la població, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i també alerten que el personal sanitari està esgotat. Un militar ha mort i tres han resultat ferits en un accident mentre treballaven en l'extinció del foc de les penyes de Riglos, a Osca. Es desplaçaven en un camió autobomba que ha bolcat. D'altra banda, l'incendi de Niebla a Huelva està estabilitzat i tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Pressió dels mediadors de Gaza a Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump, coincidint amb una reunió entre els Estats Units i Hamas. Un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin una amenaça. I Ucraïna llança l'atac amb drons més potent contra Moscou des de l'inici de la guerra. Prop de 600 aparells han sobrevolat la capital russa i han provocat un gran incendi en un centre logístic i almenys un mort. Paral·lelament, a Romania, un caça espanyol ha batut un dron que l'OTAN atribueix a Rússia en una missió de l'Aliança. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i també el preu dels carburants han sentenciat el sector. I en plana cultural, després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat, el Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa l'actual perquè l'Ajuntament de l'Hospitalet ha decidit posar fi a l'acord, argumentant que necessita l'espai per equipaments municipals. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2:15...
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: El migcampista Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça i també és imminent l'arribada del lateral portuguès João Cancelo al club blaugrana. Tots dos fitxatges s'haurien de fer oficials en les pròximes hores. Un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. L'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant a l'RCD Stadium per 3-0 amb doblet de Roberto i el tercer gol de Dolan. El Girona debuta a segona contra el Leganés amb empat a 1 a Montilivi. Abel Ruiz ha igualat el partit al minut 90. I els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura-Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat un or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver...

0: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME en aquesta zona. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
1: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, alega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
2: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no. No està col·lapsado.
1: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contreguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
2: Associar immigración con enfermedad es injusto y es xenófobo.
1: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3Cat Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
3: 10.000 persones hacinadas, sin higiene. Es que conocemos prácticamente todo de ello. Si están vacunados, ¿cuál es su estado de salud? Eso es una bomba de lojería epidemiológica.
1: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
3: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
1: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
0: A tot això, el Partit Popular denuncia que Ceuta pateix un col·lapse sanitari. Elias Bendodo, vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels Populars, demana la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García, justament el dia que ha visitat Ceuta.
4: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo. Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Es una tomadura de pelo.
0: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció. Un concepte, el de traïdor, que també va fer servir ahir a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un militar ha mort i 3 han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les Penyes de Riglos, a Osca. Tots 4 anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
5: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca. Com ha explicat el director d'extinció, Francholo Aso.
6: Sobre todo en la parte nos preocupaba que podía dirigirse hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
0: A hores d'ara, aquest incendi ha cremat gairebé 17.000 hectàrees. Un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han pogut tornar a casa seva. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
7: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
8: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
9: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas.
10: Comparado con el 2004, ha sido como si de reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees. I a la resta d'Europa, els incendis també preocupen. A Grècia hi ha hagut 2 morts i 10 de ferits a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes, a causa de 2 focs que s'han declarat de manera gairebé simultània. Les forces de seguretat han trobat els cossos sense vida d'una parella d'edat avançada a una platja de l'illa, reconeguda destinació turística. Un altre incendi s'ha declarat també a l'illa d'Estiros, un més dels 36 focs que cremen a Grècia des de fa 24 hores. I al Regne Unit, en plena onada de calor i amb una 40 d'incendis aquest cap de setmana actius, el primer ministre britànic, Andy Barham, ha promès més recursos per als bombers.
11: But nothing on this. No

0: Hi ha vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
1: Bèlgica, per la seva banda, lluita contra el pitjor incendi dels últims 100 anys, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Altes Fagnes, a l'est del país, a tocar d'Alemanya. Es tracta d'una zona de difícil accés, molt apreciada pels excursionistes, on un centenar de bombers, belgues i alemanys, lluiten contra les flames. Dos helicòpters procedents dels Països Baixos i dos aparells de Suècia col·laboren en aquestes tasques d'extinció. I pel que fa a França, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi als boscos de la regió de les Landes, al sud-oest del país, que va començar dijous i ha cremat 1.700 hectàrees. Parlem ara del conflicte a Gaza. Els tres mediadors d'aquest conflicte, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb cinc països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
2: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
1: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat dos punts de la franja i ha admès que ha fet dos morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I un atac de colons israelians a Hebron, a Cisjordània, ha deixat 10 palestins ferits, dos dels quals de bala. Es tracta d'un home de 60 anys, a qui han disparat a l'esquena i a la mà, i un altre de 46, que ha estat detingut per l'exèrcit. La resta de víctimes han estat agredides físicament, entre les quals hi ha una dona de 66 anys. L'ocupació israeliana de Cisjordània, que s'accentua amb el pas dels dies, provoca situacions insòlites. És el cas del poble palestí de Beit Itzah, on una família viu envoltada per una reixa com si fos una presó a l'aire lliure, perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de la casa. La família refusa anar-se'n. Ens ho explica des de Beit Itzah Jordi Brascó.
3: Per entrar a la casa dels Garib cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
4: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de shekels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi, per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
3: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té quatre fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
4: Encara són nens, tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
3: A través de la reixa, escassos metres a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Givon Hajadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
1: Mentrestant, l'Iran augmenta la pressió dels seus ciutadans per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics. D'entrada, el responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60,000 si qui ho fa és una dona.
5: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5.000 milions de tomans.
1: A més d'això, el Parlament iranià ha aprovat una llei que preveu penes de presó per a aquelles persones que contactin amb mitjans de comunicació nord-americans, israelians o els que el règim considera hostils. La norma també prohibeix fer productes culturals que es considerin contraris als valors islàmics o donin una imatge negativa del país, i penes de fins a 10 anys de presó per a qui organitzi cursos de temes incompatibles amb la cultura iraniana. I Ucraïna ha llançat l'atac contra Moscou més potent des que va començar la guerra. Prop de 600 drons haurien sobrevolat la capital russa, segons les autoritats locals. L'atac ha provocat un incendi de grans dimensions en un centre logístic de l'empresa Wildberries, el gegant rus del comerç per internet. I almenys un mort i diversos ferits. Moscou, Cristina Solies.
6: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
7: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot ser un estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
6: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
1: A més, dos caces espanyols de l'OTAN han interceptat un dron que havia entrat a l'espai aeri de Romania i que l'Aliança Atlàntica sospita que era rus. L'han abatut en una zona deshabitada, a prop de la frontera amb Moldàvia. Els avions fan missions de policia aèria des d'una base militar situada al costat del Mar Negre. Es tracta d'operacions coordinades entre els governs espanyol i romanès. Passa un minut d'un quart. Actualitzem la previsió del temps.
8: El temps.
1: I ho fem amb en Francesc Mauri.
9: Nit i matinada amb temperatura bastant semblant a la de les últimes 24 hores, especialment càlida, arran de mar, mínimes de 22 a 24 graus. Fins i tot Barcelona podria tenir una mínima de 26 graus a primera hora d'aquest dilluns, amb previsió de sol i pocs núvols. A la tarda esperem algunes tempestes al Pirineu més oriental, també cap a les Guilleries i Colls a Cabra, i difícilment a la resta de Catalunya, sempre menors que les d'aquest cap de setmana. El termòmetre no variarà gaire i gran part de les màximes oscil·laran entre els 30 i 35, les més altes entre 36 i 38 en alguns punts de l'Ebre i Ponent.
10: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
11: De dilluns a divendres a 2:15
10: a Catalunya Ràdio i 3Catinfo. Catalunya Vespre.
11: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més.
11: Ningú t'ho explicarà millor. 3Catinfo.
1: Aquest dilluns al matí es farà l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i Cambrils, ara fa 9 anys. Serà a les 10 i a la plaça de Sant Jaume, ja que a la Rambla s'hi estan fent obres. L'acte consistirà en un minut de silenci. L'actriu Marta Ballarri llegirà el poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i Jofre Verdagí i Anna Fernández interpretaran la peça musical Compte amb mi, de Charango. Com és habitual, hi seran les víctimes de l'atemptat, els seus familiars i representants de les institucions. El presidirà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. En els atemptats, el 17 d'agost del 2017, van morir, recordem, 16 persones i més de 100 van resultar ferides. I atenció, perquè en un termini de 15 o 20 anys totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres. L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
12: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb 1 milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres any, en la qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del 1 milió de litres any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
1: Campabadal descarta que el sector es reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment. I la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. El 2032, els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces de plàstic reciclat. Pel gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, el sector en pot sortir beneficiat.
13: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
1: I des de l'Associació de Fabricants d'Automòbils, l'ANFAC, Fèlix García exposa el repte que tenen al davant.
14: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
1: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Almenys 12 morts i 10 ferits greus en un accident d'autobús a Hongria, el pitjor sinistre en carretera en aquest país en els últims 20 anys. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista al nord de la capital, de Budapest. Segons la policia hongaresa, el conductor s'hauria adormit i hauria perdut el control del vehicle. El bus de matrícula polonesa hi viatjaven 57 passatgers i dos conductors i anaven des de Sèrbia a Polònia després de visitar com a pelegrins un santuari bosnià. Nou minuts i arribarem a 2 quarts. El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 a Catalunya en els últims 15 anys. El 2025 en van ser 68. La gran majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, sobretot amb òvuls de donants joves. Tot i això, la doctora Sílvia Graupiera, coordinadora de Deixeus Dona, adverteix que aquests embarassos tenen riscos importants, sobretot per a les mares.
15: A aquesta edat, amb una bona donació, aconseguim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, podria dir que més del 80% té patologia.
1: I entre aquestes complicacions hi ha problemes vasculars, més possibilitats de tenir preeclàmpsia, pressió alta, diabetis o trombosi. De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse va tenir la seva filla als 52 anys perquè va decidir prioritzar la seva carrera professional. La Pilar, en canvi, va ser mare als 50 després de molts anys de tractaments. Totes dues asseguren a aquesta emissora que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
16: A vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran, o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
17: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint i m'ha sorprès molt és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que és per als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
1: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya, uns 1.600 homes de més de 50 anys van ser pares d'una criatura. I obrim ara Plana Cultural.

0: I ho fem parlant de la companyia canadenca Cirque du Soleil, que busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, tot i que tenia un acord amb l'Ajuntament per establir-s'hi durant una dècada. El consistori ha posat punt final a aquesta relació amb l'argument que necessita l'espai per equipaments dedicats a la ciutadania i per a zones verdes. Ara la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb grans espectacles que combinen música, acrobàcies, dansa i mim, ja té en ment tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona, on voldria establir-se una llarga temporada. El Cirque du Soleil s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curios, que sentim de fons, després d'interpretar-hi Tòtem, Lucía i Alegria. I ara, fins 2:15, toca repassar l'actualitat esportiva.
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim amb futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga a l'RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet en acabar el partit.
3: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt la cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé. Hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
2: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elche. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a 1 contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins en el minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha acabat amb un regust agredolç.
4: Està clar que quan vas perdent el minut 90 i pico i empates, pues bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol, en els moments bons no hem estat encertats i al final ens emportem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
2: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el seu partit amistós a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Escoltem Adeyemi després del seu primer gol com a blaugrana.
5: It's a dream.
6: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
2: I l'entrenador Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
7: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som. Però per avui ha estat bé.
4: How far we are and for today was good.
2: Encara en futbol, s'ha jugat el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
1: 3CAT Info.
2: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sakura Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
8: Pues la verdad que genial, o sea, yo iba como Andoni, yo iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
2: Amb aquestes dues medalles darreres, els atletes catalans n'han sumat 5 a l'Europeu de Birmingham, que acaba avui. Han estat una d'or i 4 de bronze. També aquest diumenge s'ha disputat l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla a la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nadador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Aquest diumenge també la barcelonina Paula Otero ha acabat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el conjunt espanyol. I aquest diumenge ha començat el Mundial d'hoquei herba a Bèlgica, als Països i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2 en el seu debut contra Irlanda. L'equip espanyol masculí, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat abans per 3-1 contra Sud-àfrica. D'altra banda, el Madrid ha jugat avui un amistós, tornant al futbol, contra el Schalke 04, a camp dels alemanys, que ha guanyat 0-3 amb un gol d'Mbappé i 2 de Carlos Spi. Han debutat també Konaté, Cucurella i Diomandé. I en handbol, el Barça ha guanyat el seu segon partit de pretemporada, que ha jugat a la pista del Füchse Berlin i s'ha endut per 35-39. En futbol sala, el Barça ha guanyat per 3-4 contra el Valdepeñas, la final del torneig amistós Mucho Más.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant a 3CAT Info. Posicions enfrontades entre el govern espanyol i el sector sanitari de Ceuta. La Moncloa nega que hi hagi un col·lapse, però admet que alguns serveis estan al límit. Els professionals, però, alerten d'un alt risc epidemiològic a causa de les condicions en què malviuen les persones que hi ha als carrers de la ciutat. Un militar de l'UME ha mort i 3 més han resultat ferits en l'incendi de les penyes de Riglos a Osca. Tot i això, els equips d'emergències de moment poden contenir l'avanç de les flames a les zones més preocupants. També s'ha estabilitzat l'incendi de Niebla, a Huelva. Turquia, Qatar i Egipte pressionen Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump. D'altra banda, un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin cap amenaça. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que el Papa Lleó XIV ha fet una crida a aturar la violència d'Israel contra el poble palestí. El pontífex també ha demanat a la comunitat internacional que vetlli per aconseguir la pau. I també us parlarem del Ron i el Miquel Aldrover, els guanyadors del concurs de gossos d'atura de Llavorsí al Pallars Sobirà. 1.400 persones han assistit a aquest certamen que vol homenatjar l'ofici de pastor. I també traurem el cap al Festival Jordi Savall a l'Alt Camp, on s'ha fet un concert molt especial, el de 15 joves en situació de vulnerabilitat que enforteixen la seva salut mental a través de la música. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Què ens explicaràs, Pau?
2: Que Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent després que el City i el Barça hagin arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny. També és imminent el fitxatge de João Cancelo al club blaugrana, un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. I l'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant al RCD Stadium per 3-0. El Girona arrenca segon amb un empat a 1 contra el Leganés a Montilivi. I els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'europeu d'atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat 1 or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i alguns punts de les Guilleries i Collsa Cabra. Ja seran menys importants, això sí, que les d'avui, sense gaire canvi al termòmetre. Ho destacàvem en aquest sumari. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver de plegat l'UME en aquesta zona. Ens explica l'enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, alega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no, no está colapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contreguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Asociar inmigración con enfermedad es injusto y es xenófobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3CAT Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones se hacinadas, sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ellos. Si están vacunados, cuál es su estado de salud. Eso es una bomba de logería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
0: Un militar ha mort i tres han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots quatre anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
1: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca, com ha explicat el director d'Extinció, Francho Aso.
6: Sobretot en la part que nos preocupava que podia dirigir-se hacia la zona de Oroel, ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
0: Aquest incendi ja ha cremat gairebé 17.000 hectàrees, un miler de persones, això sí, continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, hi ha una situació diferent. El foc ha quedat totalment estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han tornat a casa. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
7: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
8: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
9: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas.
10: Comparado con el 2004, ha sido como si de reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els tres mediadors del conflicte de Gaza, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb cinc països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge, coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat encara més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
12: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat dos punts de la franja i ha admès que ha fet dos morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I en aquest clima de repunt de la violència dels colons israelians contra comunitats palestines, el papa Lleó XIV ha apel·lat directament al govern d'Israel. Després de la pregària de l'Àngelus, des del Palau Pontifici de Castel Gandolfo, ha fet aquesta crida.
13: Renovo el meu apello.
14: Reitero la crida perquè s'aturin els repetits actes de violència contra la població civil palestina Cisjordània i demano urgentment a la comunitat internacional que garanteixi el progrés cap a la solució dels dos estats per una pau justa i duradora.
13: Per una pace justa i duradora.
0: També el Patriarcat Llatí de Jerusalem, màxima autoritat de l'Església a Terra Santa, ha oficiat missa a Taibe, l'últim poble totalment cristià de Cisjordània, i ha ofert el seu suport als fidels que pateixen aquesta ofensiva dels colons jueus. I el Brasil ha arrencat la campanya per a les eleccions presidencials del 4 d'octubre. Els principals candidats, Luis Ignacio Lula da Silva i Flavio Bolsonaro, han escollit els seus feus polítics per fer els primers mítings. Lula, l'actual president, l'ha fet en un estadi als afores de São Paulo, ple de gom a gom, amb milers de simpatitzants vestits de vermell que l'han aclamat. Lula, amb 80 anys, aspira a ser el seu quart mandat no consecutiu i s'ha fixat com una de les prioritats la lluita contra el crim organitzat.
15: Porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar.
14: Perquè és prenent els seus diners que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela, però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització i hem de posar fi a això.
15: I nosaltres precisem acabar amb això.
0: Pel que fa a Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident ultradretà, s'ha estrenat en un escenari a la platja de Copacabana, a Rio de Janeiro. Bolsonaro s'ha declarat disposat a complir una missió després que el seu pare, Jair Bolsonaro, no s'hi ha pogut presentar perquè compleix una condemna per intent de cop d'estat.
16: Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil...
17: Sé que m'assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
0: Les enquestes indiquen que el pròxim president guanyarà per un marge molt estret. Els últims sondejos apunten que en una segona volta serà quan es decideixi, i Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%. I seguim parlant de política, però a casa nostra. La secretària general d'Esquerra Republicana critica la gestió de Rodalies que va fer el govern després de l'eclipsi i assegura que va ser nefasta. Elisenda Alemany considera que és un error que se suma a d'altres que també ha comès el govern, com ara les vagues a l'educació o la polèmica per l'informe PISA.
18: El govern ens aboca a un eclipsi permanent, a un anar fent que no mira de cara als reptes del país, i això no només està desgastant el govern de la Generalitat, sinó el que és més preocupant, la confiança en els poders públics, la confiança que la ciutadania ha de tenir respecte a les institucions. I creiem que el país mereix molt més.
0: Alemanya ha fet aquestes declaracions des del barri de Gràcia de Barcelona, coincidint amb les festes. I seguim en plena política perquè la CUP manté la porta oberta a presentar-se a les eleccions espanyoles de l'any que ve, però rebutja la proposta de Front d'Esquerres que va proposar Gabriel Rufián. Ho ha assegurat en una entrevista a l'ACN, la seva portaveu nacional del partit, Su Moreno.
19: El que sí que hem tancat, d'alguna manera, és el debat de propostes, no?, que surten doncs, d'algunes persones, no?, que sí que entenem que són cants de sirena, que no aterren exactament quina proposta s'està fent, etcètera.
0: De cara a les municipals del mes de maig, també descarta pactes preelectorals amb els Comuns i Podem. A la ciutat de Barcelona, Moreno explica que són optimistes de cara a tenir representació. La formació té previst anunciar d'aquí unes setmanes el nom de la llista i qui l'encapçalarà. A Granada aquest diumenge hi ha hagut un moviment sísmic de magnitud 3 amb 1, amb epicentre a Armilla, un municipi d'uns 25.000 habitants amb diverses rèpliques, sense això sí causar víctimes. Tot plegat l'endemà del que es va registrar a Alendín, de magnitud 5, i que tampoc va provocar danys personals. Durant tot el dia, per això els ajuntaments afectats han reforçat les inspeccions dels edificis. Només a la ciutat de Granada, el consistori ha rebut més de 800 sol·licituds per revisar els possibles danys en immobles. A més, davant la previsió que encara hi hagi nous tremolors a la zona, les autoritats han demanat als ciutadans que segueixin els consells dels serveis d'emergències per evitar riscos. I ara anem cap a Lleida, on una batalla campal amb un centenar de persones implicades ha deixat un detingut i 5 ferits, 4 dels quals menors. Els fets han tingut lloc al parc sobre les vies, situat al costat del carrer Rosa Parks i de l'avinguda Sant Ruf, quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques, bats de beisbol i cinturons han començat a perseguir i agredir un altre grup de joves. Segons explica el diari Segre, alguns testimonis asseguren que diverses persones haurien rebut punyalades i cops al cap i en diferents també parts del cos. També creuen que ha estat una acció premeditada que podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts anteriors en aquest mateix barri. De fet, només 24 hores abans, a la mateixa zona, hi havia hagut una agressió que va acabar amb 3 ferits per arma blanca i amb la detenció de 2 menors. A hores d'ara, la policia es troba en fase d'investigació dels fets. Canviem d'àmbit, Viella és un dels municipis d'aquesta demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge, tant per la falta de pisos com pels elevats preus. Ara tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on està previst que es construeixin més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Corresponsal d'Aran, Sofia Cabanes.
20: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
21: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cauta bé que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
20: Viella i Mitjaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.
0: Seguim parlant d'habitatge, les empreses de coallotjament, és a dir, per compartir habitatges, s'estenen a la demarcació de Girona i no només a les poblacions més grans, també a les zones rurals. En té més detalls amb Fèlix Martín, des de Girona.
2: L'empresa Dencol gestiona més de 30 habitacions de co-livings repartides per diferents barris de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge.
4: I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és el que són i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors...
2: Una vessant nova són els co-livings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llavià, a l'Empordà, ha optat per aquest model i ara hi viuen tot l'any, explica Joan Coll.
22: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò. Aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall...
2: Els llits de co-living a Catalunya ja superen els 5.000.
0: Tres quarts.
11: El temps.
0: La previsió és d'en Francesc Mauri.
23: Aquest matí de dilluns deixem enrere les tempestes del cap de setmana, que no han estat generals, però en alguns punts on han caigut han estat violentes. Matí de sol, pocs núvols, i a la tarda alguns ruixats o tempestes ja més localitzats, preferentment a la zona del Pirineu més oriental, Guilleries i Collsacabra. Aquest matí amb tramuntana moderada a l'extrem nord de la Costa Brava. El termòmetre bastant estable, la calor marcada com aquest dissabte i sobretot com aquest diumenge, no pas extrema com el divendres passat. Demà serà el dia més tranquil de la setmana. Podrien arribar algunes tempestes de tarda al Pirineu, dimecres, i entre dijous i divendres l'activitat tempestuosa podria augmentar amb un descens progressiu de les temperatures.
11: Trescat Info. Trescat Info.
0: Dos anys després de la detenció d'un bomber voluntari com a presumpte autor de l'incendi de Portbou del 2023, el cas encara no ha arribat a judici. L'Ajuntament reclama que s'acceleri aquesta investigació. Ens ho explica la Berta Artiga Fontàs.
24: Durant l'agost del 2023, un incendi va cremar prop de 600 hectàrees entre Portbou i Colera. Va obligar a tallar la N-260 i va deixar temporalment el municipi sense alguns serveis bàsics. També va provocar afectacions econòmiques als negocis turístics. Per això l'alcalde Gael Rodríguez reclama que es tanqui la investigació i que el cas arribi a judici.
25: Això pugui avançar i que puguem doncs, arribar doncs, a que es tanqui la fase d'instrucció, sigui positiva o negativa pels nostres interessos, esperem que positiva, però que aquesta fase d'instrucció s'acceleri i que es finalitzi tan aviat com es pugui, perquè, com dic, portem dos anys esperant, no? I el que volem més precisament no, doncs que la justícia hi fiqui una mica l'accelerador.
24: El batlle també alerta que el pas del temps pot perjudicar els testimonis.
25: Hi ha alguns testimonis que són persones grans. Hi ha un testimoni particularment que té ja una edat avançada i que és un testimoni molt clau per aquest procediment. Clar, si anem allargant, si anem fent ampliacions de període d'aquesta fase d'instrucció, potser ens arribarem que un dels principals testimonis d'aquesta investigació no hi sigui.
24: Per la seva banda, la defensa del bomber voluntari detingut insisteix que la causa continua en fase d'instrucció i que encara no hi ha cap escrit d'acusació. Per tant, el procediment podria no arribar als tribunals i quedar arxivat.
0: Anem ara a Llavorsí, al Pallars Sobirà, per parlar del concurs de gossos d'atura, on hi han participat 11 pastors amb els seus gossos, amb qui han demostrat bona complicitat a l'hora de treballar i també conduir un ramat d'ovelles. El certamen ha reunit prop de 1.400 persones. Llavorsí, Marta Llubic.
26: 11 pastors vinguts d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit amb els seus gossos al tradicional concurs de gossos d'atura de Llavorsí. Les prop de 1.400 persones que s'han aplegat als prats de la Coma han pogut veure com pastors i gossos s'entenien a la perfecció per conduir un ramat d'ovelles per un circuit marcat fins a fer l'entrar en un recinte tancat. Laia Jurado, pastora de Gurb, ha destacat la complicitat entre el gos i el pastor per fer un bon paper amb aquests concursos.
27: Bueno, és com un repte personal, no? També, i és el treball que fas tu amb el gos i les ovelles. Vull dir, és una compenetració i, bueno, és posar a prova el que estàs treballant durant tot l'any, no? És donar un punt més al treball amb el gos. Una exactitud, també un conèixer com van les ovelles, etc.
26: Aquests certaments són també un reconeixement a l'ofici de pastor i a la feina que fan en la conservació del paisatge i la prevenció d'incendis.
0: Més notícies. 1 milió de persones han visitat els parcs naturals que gestiona la Generalitat, segons dades del Departament de Territori, fins al 31 de juliol. Les onades de calor afavoreixen que molta gent es desplaci als espais naturals. Ho ha explicat a 3Cat Info el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilagur.
1: Hi ha més que mai visitants a la natura de Catalunya per un increment de la consciència, de l'interès per al nostre entorn natural, però també, evidentment, perquè aquests són refugis ambientals, refugis climàtics, i perquè l'interès per la natura és un interès creixent.
0: Els informadors ambientals de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones als espais naturals entre juny i juliol. Els problemes més habituals que genera aquesta gran afluència de visitants, però, tenen a veure amb la gent que porta els gossos deslligats, els que llencen residus al medi o els que es banyen en llocs prohibits. I ara parlem d'uns joves que estan en situació de vulnerabilitat que han ofert un concert al Festival Jordi Savall després d'una setmana de formació i de fer tallers que han girat al voltant de la salut mental. El projecte, impulsat per l'entitat Amalgama 7, aposta per la inclusió laboral amb formació professional i un concert a càrrec dels adolescents. Aiguamúrcia, Ariadna Escoda.
3: A partir de tallers i trobades, una quinzena d'alumnes de l'Escola Can Rosa han treballat colze a colze amb músics del Festival Jordi Savall per oferir un concert aquest diumenge al Reial Monestir de Santes Creus. Dividits en dos grups, els joves han rebut formació laboral i musical per afrontar el repte de pujar a l'escenari i demostrar els coneixements apresos. En Bernat Flotes s'ha encarregat de la logística i producció de l'actuació.
5: Durant aquesta setmana he estat fent sobretot el tema sociolaboral, més enfocat cap a la part laboral per un futur. I bueno, hem estat des de muntant escenaris, carpes, tot el tema, bueno, sí, escenaris, fins a portar aigües als camerinos o rebent artistes, rebent públic, ticketing, tot això, hem fet de tot, hem fet una mica de tot.
3: L'Escola Terapèutica d'Almagama 7 Can Rosa atén joves i adolescents en situació de vulnerabilitat i amb dificultats de salut emocional i patologia dual. L'objectiu de la iniciativa d'aquest diumenge és enfortir la seva salut mental, a més de mostrar-los opcions on desenvolupar la seva carrera professional.
0: I abans dels esports us volem explicar un parell d'assumptes més. D'una banda, a Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat cartes, fotografies o dibuixos que ara quedaran custodiats al castell de Falset. Des del Centre d'Estudis Falsetans, que ha organitzat l'acte, fan un balanç positiu d'aquesta participació. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i encara que no era l'objectiu principal, també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar. Anton Vidal és president d'aquest estudi, d'aquest centre d'estudis falsetans.
6: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Nosaltres, a nivell de centre d'estudis, han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipsi, el demà de l'eclipsi, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any i el programa de Festa Majors perquè doncs, estem en plena Festa Major.
0: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a mantenir les donacions durant les dues últimes setmanes d'agost. Les reserves actuals permeten cobrir les necessitats dels hospitals durant 7 dies, però l'organisme vol evitar que els estocs baixin. L'objectiu per als mesos de juliol i agost era arribar a les 40.000 donacions. De moment, gairebé 30.000 persones ja han donat sang, però el Banc de Sang insisteix que cal mantenir el ritme durant aquestes últimes setmanes de vacances. Joan Ramon Grífols, director del Banc de Sang i Teixits, ho explica en declaracions a 3Cat Info.
7: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, bé, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Durant l'estiu, les donacions acostumen a disminuir, mentre que les necessitats dels hospitals es mantenen estables. Per això, el Banc de Sang ha reforçat les campanyes de donació i aquest any 62 poblacions s'han incorporat al programa de donacions durant les festes majors. Una iniciativa que va començar fa 21 anys a Mollet del Vallès i que amb el temps s'ha estès a diferents punts del territori. Grífols demana als ciutadans que, encara que estiguin de vacances, intentin donar sang.
7: Tots plegats perdem una miqueta la rutina i amb aquesta rutina hi ha la l'aspecte de la donació i el fet de desplaçar-nos, de moure'ns, d'alterar aquelles rutines habituals del dia a dia, doncs suposa que moltes persones deixem de fer la donació. I insistim en això, en el fet de recordar que abans de desplaçar-nos, de moure'ns, de fer qualsevol cosa, a ser possible i si volem, doncs fer la donació.
0: Esports. Amb en Pau Dax.
8: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim en futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga al RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet, però també ha trobat coses a millorar en l'equip.
9: Hem de agafar una mica l'hàbit d'atacar més tranquils. De vegades, inclús a vegades que ha arribat Omar per dreta, que s'ha entrat, era acumular una mica de passades a aquella zona per tornar a repetir, i així arribaven situacions, i després la situació del 2-0, que l'hem parlat a l'aturada que s'ha donat, perquè ells saltaven molt amb els laterals, als carrils, i una pilota directa quan havia girat de Clemens o d'Hinojo a Javi, que l'entrava, entrava directa.
8: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elche. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a 1 contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins al minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha parlat d'un empat positiu.
10: Jo crec que és positiu perquè reforça l'equip, reforça el treball que han fet, reforça pues, les ganes que han ficat, i crec que hi ha hagut coses molt positives. Almenys el punt, ja sé que és un regust amarg, però almenys et deixa una mica una satisfacció, almenys, de dir que tot i fer les coses que hem fet bé, haguéssim perdut.
8: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón, en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el partit amistós que ha jugat a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Adeyemi ha parlat de la seva adaptació al Barça.
12: És el club més gran del món. Cada dia arribo al meu límit. Intento aprendre i donar el millor de mi al camp. Crec que és més difícil del que esperava.
8: L'entrenador blaugrana Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
13: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som. Però per avui ha estat bé.
8: Encara en futbol, aquest diumenge s'ha jugat el Trofeu de Campions, la Supercopa Francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
11: 3CAT Info.
8: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sacurabastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
11: 3CAT Info.
14: Pues la verdad es que genial, o sea, yo iba como andón y iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía, de verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
8: Els atletes catalans han sumat 5 medalles a l'Europeu de Birmingham, que ha acabat avui. Han estat una a l'or i 4 bronzes. També ha finalitzat aquest diumenge l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla en la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Paula Otero ha estat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el combinat espanyol i aquest diumenge ha començat el Mundial d'Hockey Herba a Bèlgica i els Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2, volem dir, en el seu debut contra Irlanda. Abans, el combinat espanyol masculí ha acabat 3-1 contra Sud-àfrica, victòria, per tant, del combinat espanyol.
11: 3CAT Info.
0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Dilluns 17 d'agost. Entrem a la recta final, o a la segona quinzena, com a mínim, del mes d'agost, un dia que ens llevem amb 20 graus a Biosca, 21 a Caldes de Malavella i 25 graus a Tarragona. Les temperatures continuen sent altes, però alhora Protecció Civil manté en prealerta el pla d'inundacions, perquè per avui encara es preveuen pluges en alguns punts del país. Així sonaven algunes de les tempestes que han descarregat fort aquest cap de setmana, molt especialment dissabte, però ahir també, ahir la tarda, a les comarques de Girona i també al Pirineu. A les 7 i 1 minut saludem el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta el dilluns? Què ens expliques?
1: Doncs sí, com tu dius molt bé, des d'ahir aquelles tempestes fortes que van deixar gairebé 60 litres per metre quadrat, és a dir, que va ser un dia a una tarda, sobretot de pluges importants. Avui es repeteixen els ruixats, les tronades, però seran, sembla, menys intensos, tot i que hi ha un avís encara del Servei Meteorològic de Catalunya que doncs, parla d'aquestes pluges que poden ser fortes, especialment a l'interior de les comarques gironines i del nord de Barcelona. També podrà caure algun petit ruixadet en algun punt de l'interior de les comarques del Camp de Tarragona o també de les Terres de l'Ebre. Un dia, un altre cop majoritàriament assolellat, amb temperatures altes, un altre cop, a sobre els 30 fins a 36, 37 graus a les comarques de Ponent. Demà, un dia que serà relativament més tranquil, potser a la tarda amb alguns ruixats, però serien ruixats només a l'interior de les comarques gironines, i a finals de setmana sí que la cosa sembla que es pot fer més activa, amb més ruixats, més tempestes, i sobretot amb una clara davallada de les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, demà la cosa s'hauria de començar a estabilitzar amb aquesta davallada de les temperatures que començarem a notar, com ara ens deia el Tomàs Molina. El que passa és que ara mateix continuem tenint incendis actius, no a Catalunya, on afortunadament després de l'ensurt de divendres a Collserola no n'hi ha hagut cap més, toquem fusta, però, per exemple, en el foc a Osca ha mort un militar mentre treballava en les feines d'extinció. És un foc, el de les penyes de Riglos, que continua descontrolat, i la previsió per avui és que un equip de bombers de Catalunya també s'afegeixi a les feines d'extinció. Això d'una banda. Després tenim l'incendi de Huelva, que finalment ha quedat estabilitzat, i això vol dir que els veïns desallotjats han pogut tornar a casa.
2: El llanto no lo podía contener, de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
3: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
4: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas. Comparado con el 2004, ha sido como si de reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: Així ens ho explicaven alguns dels veïns del poble de Berrocal en poder tornar a casa. A Europa, el panorama dels incendis també continua molt delicat. A Grècia hi ha hagut dues persones mortes i una desena de ferides a l'illa de Salamina. I a Bèlgica tenen el seu pitjor incendi en 100 anys. De fet, és un foc que ja corre el risc de saltar fins i tot a Alemanya.
5: D'incendi, donc certains sont plus ou moins sous contrôle, mais pas totalement. D'autres sont plus...
0: És una de les portaveus dels bombers belgues que explica que alguns focs estan sota control, però d'altres no, i que esperen que els helicòpters puguin fer les feines on els equips terrestres no puguin arribar. Aquests grans incendis són, evidentment, una de les derivades de les altes temperatures i del canvi climàtic. L'altra derivada és la sequera. Ja sabeu que tenim els embassaments de les conques internes en un estat molt i molt bo, que superen el 80%, però això no vol dir que la sequera, que la falta de pluges, que les altes temperatures no tinguin conseqüències. Avui, parlarem al Matí de Catalunya Ràdio amb dos municipis, Olost i el Pont de Suert, que tenen problemes amb el consum d'aigua. De fet, fa dies que no poden beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta per precisament aquesta sequera, aquesta baixada de les temperatures, aquesta alça de les temperatures i aquesta baixada ara sí del nivell de l'aigua que tenen els municipis. Ho repassarem a l'Àgora, avui al Matí de Catalunya.

0: una reunió per videoconferència, com dèiem, i una altra de les seves ministres continua aquesta desfilada per Ceuta de tots els membres del govern espanyol. Ja ha passat la ministra de l'Interior, la ministra de Defensa, la ministra de Sanitat. Doncs bé, avui és la ministra d'Inclusió, Elma Sainz, que visitarà Ceuta per veure, en aquest cas, el dispositiu d'atenció a les persones que continuen a la ciutat i també reunirà amb el president autonòmic. Mentrestant, avui, una altra de les previsions del dia, una reunió important. El gendre i assessor de Donald Trump al Pròxim Orient, Jared Kushner, es reuneix amb Benjamin Netanyahu per abordar el pla de pau del president dels Estats Units a Gaza. Recordeu que el pla de pau el va rebutjar Israel. Jared Kushner ahir va tenir una reunió molt, molt, molt inusual. Es va reunir membres de Hamas, que diuen que sí en el pla. Ahir Kushner es va reunir membres de Hamas i avui amb Netanyahu, que insisteix que aquest pla pel govern d'Israel és inacceptable. Tot això avui, que, ho dèiem només començar, és 17 d'agost, fa 9 anys ja.
1: Atenció, atenció, vehicle baixant per la Rambla! S'estan duent a la gent!
2: Va, gent ferida, carrer Carme, gent ferida, carrer Carme. Tall.
3: Per totes les sales de
0: Zenit,
3: sala central...
0: Fa 9 anys els atemptats de la Rambla de Barcelona i de l'atemptat de Cambrils. L'acte d'homenatge i record a les víctimes avui es farà per primera vegada a la plaça Sant Jaume de Barcelona, perquè, evidentment, la Rambla continua en obres. Recordarem també els 9 anys del 17 d'agost i avui també parlarem amb l'actriu Assumpta Serna, que ha fet aquesta denúncia a les xarxes socials.
4: Això va de vida o mort per a la gent gran de Catalunya. El protocol del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya no és ni humà ni just.
0: És un vídeo que l'actriu Assumpta Serna ha fet al seu Instagram parlant de les cures a la seva mare, que té 100 anys, i denuncia les traves burocràtiques per aplicar la llei de dependència. La llei de dependència és una de les baules segurament més febles ara mateix de l'ajuda que presten les administracions, i avui en volem parlar amb l'Assumpta Serna i ho comentar-ho també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, avui amb la Milagros Pérez Oliva, el Jofre Llombart, el Marc Font Ribas i la Montserrat Nebrera. A banda d'això, 7 i 7 minuts, a poc a poc es va tornant tota la normalitat. Això vol dir que ha tornat la Lliga aquest cap de setmana sense el Barça, que tot i això ha tingut una novetat.
5: Bueno, Messi, evidentemente, para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. Y es un jugador...
0: És Rodri, que podria arribar a Barcelona aquesta mateixa setmana. De fet, el club voldria presentar-lo al Gamper d'aquest dimecres, un cop s'hagi confirmat aquest acord amb el Manchester City. Joao Cancelo també torna al Barça, en aquest cas com a agent lliure.
6: La rep Dolan, fa mitja volta, carrega la cama, el xut i el gol!
0: I l'Espanyol ha guanyat el primer partit de Lliga 3-0 contra el Llevant. L'Espanyol, que sí, que ha disputat aquesta jornada de Lliga, a diferència dels equips com el Barça, com el Madrid, com l'Atlètic de Madrid, que tenien jugadors presents a les semifinals del Mundial. I una notícia trista d'aquesta nit. Si recordeu la sèrie Herois, ha mort l'actriu que interpretava l'animadora, Hayden Panettiere, que es va fer popular per aquest paper, que tenia només 36 anys. Aquesta nit s'ha confirmat la seva mort sense que n'hagin transcendit encara les causes. I avui el que sí que sabem és que se celebra el funeral per Bonnie Tyler.

0: Són les 7 i 9 minuts, així comença el dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Ho dèiem ara mateix, avui, d'aquí una hora i mitja aproximadament, a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llombart, Milagros Pérez Oliva, Marc Font Ribas i Montserrat Nebrera, però de moment...

0: Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara, elevat risc epidemiològic.
2: El personal sanitari de Ceuta insisteix que la ciutat autònoma es troba en aquesta situació.
3: Amb milers d'immigrants encara als carrers, el govern espanyol rebaixa l'alerta i nega que s'hagi desbordat el sistema.
0: Enviat especial de Catalunya Ràdio Ceuta, Àlex Giral Robert.
4: Els metges i infermers de la ciutat autònoma mantenen que el ritme dels últims dies els té al límit i que la cosa

0: es pot complicar encara més amb el temps.
1: 10.000 persones sin higiene. Es que conocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de relojería epidemiológica.
0: És Enrique Rubiralta, president del Col·legi de Metges de Ceuta. I és que durant la primera quinzena d'agost, l'hospital i el CAP han hagut d'atendre una mitjana diària de 300 immigrants. Ferides del dia de l'assalt, cops per baralles, sarna i infeccions respiratòries com la del Musa.
2: Je touche beaucoup.
0: Explica que porta dies tossint sang. Amb tot, el govern espanyol reconeix que hi ha una crisi humanitària als carrers de Ceuta i que la situació als centres de salut no s'ha normalitzat.
3: Están tensionados.
0: Però ahir la ministra de Sanitat, Mònica García, reiterava.
4: No hay un colapso sanitario.
0: Des de Ceuta, Àlex Giral, Robert Palmatí, de Catalunya Ràdio.
5: Col·lapse sanitari.
6: És el que denuncia el PP que pateix Ceuta. Elías Bendodo, vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels Populars, demana la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García.
7: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo. Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Es una tomadura de pelo.
8: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció.
5: I es manté en prealerta.
9: El Planuncat, perquè aquest migdia s'esperen pluges intenses al nord-est de Catalunya.
6: La previsió és que puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ahir els xàfecs van tenir especial incidència al Gironès i al Pla de l'Estany i van caure més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà. També es va registrar un avís de temps violent al Moianès, Osona, al Maresme i al Vallès Oriental. El telèfon d'emergència es va gestionar 150 trucades fins a les 8 del vespre relacionades amb les pluges.
5: Una víctima.
8: Un militar va morir i 3 van quedar ferits ahir en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca.
9: Tots 4 anaven en un camió autobomba que va volcar en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
10: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
6: Un equip de bombers de Catalunya s'afegirà en les pròximes hores al dispositiu d'extinció. El foc continua descontrolat, tot i que ja s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya d'Oroel, a prop de Jaca, com ha explicat el director d'extinció, Francho Asso.
11: Sobre todo en la parte que nos preocupaba que podía dirigirse hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
8: Aquest incendi ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat després de calcinar 38.000 hectàrees.
5: També a Grècia.
9: Hi ha hagut 2 morts i una desena de ferits a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes, a causa de 2 incendis gairebé simultanis.
6: Les forces de seguretat han trobat els cossos sense vida d'una parella d'edat avançada en una platja de l'illa, reconeguda destinació turística. Un altre incendi s'ha declarat a l'illa de Styros, un més dels 36 focs que cremen a Grècia des de fa 24 hores.
8: I el Regne Unit, en plena onada de calor i amb una quarantena d'incendis aquest cap de setmana, el primer ministre britànic ha promès més recursos pels bombers.
12: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
9: Mentrestant, Bèlgica lluita contra el pitjor incendi dels últims 100 anys, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Hautes-Fagnes, a l'est del país. Un centenar de bombers belgues i alemanys lluiten contra les flames.
6: I pel que fa a França, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi als boscos de la regió de les Landes, al sud-est del país, que va començar dijous i ha cremat 1.700 hectàrees.
5: Se'n retiren d'urgència.
8: Tones de fusta acumulades en 750 hectàrees de bosc públic del Ripollès arran de les fortes ventades de fa uns mesos.
9: Hi ha un 20% dels arbres caiguts i el Departament d'Agricultura fa una operació per treure'ls el més aviat possible en un context d'alt risc d'incendis.
5: Girona, Maria Rovira.
13: S'actua d'urgència en 11 municipis afectats pels episodis de vent extraordinari del febrer, el març i l'abril. Segons les primeres estimacions, s'hauran d'en retirar prop de 40.000 tones de fusta. Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès.
14: Per què aquesta urgència? Doncs no només el tema de prevenció d'incendis, perquè clar, és fusta morta a sobre el terreny, doncs, que es va eixugant, i això doncs, és combustible sec, que és el més perillós. Però no només per això, sinó també perquè quan hi ha aquests tombaments doncs, proliferen uns petits escarbats dels arbres. Una vegada s'han alimentat de la fusta que ja hi ha mort, passen a la fusta verda en peu.
13: Haver d'actuar amb urgència complica la retirada i la venda de la fusta que es pot devaluar. Als municipis de Pardines i Setcases, per exemple, les empreses adjudicatàries retiren la fusta a cost zero i se la queden com a contrapartida pels treballs. Des de Girona, Maria Rovira, Balmatí de Catalunya Ràdio.
5: S'avança més que mai.
6: La Barep. la barema a la Terra Alta arran de les altes temperatures.
8: El Consell Regulador de la DO té bones previsions, calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm.
5: Més detalls, Ricard Buigas.
2: La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu a Catalunya Ràdio que enguany el CEP s'ha beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la barema serà bona.
3: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
2: Preveuen que la barema s'allargui un mes. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: 6 milions d'euros.
9: Fins al 2030 és el que dedicarà la Generalitat a l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i la identificació de desapareguts.
6: Fins ara, del miler de fosses documentades arreu de Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han identificat 34 víctimes.
5: Txell Vallespí.
4: El govern destinarà uns 3 milions d'euros al pla de fosses 2027-2028 i 3 més al següent bienni per continuar la recerca i excavació sistemàtica de fosses de la Guerra Civil, que en els últims 10 anys ha permès recuperar les restes d'un miler de desapareguts i extreure'n mostres d'ADN. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
15: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
4: Entre les mostres que s'estan analitzant hi ha les dels 15 cossos exhumats de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera. Al febrer del 39, les forces franquistes hi van afusellar les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Pinheiro i l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Fèlix Figueres Aragà i Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Novè aniversari.
8: La plaça Sant Jaume de Barcelona acull avui per primer cop l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats a la Rambla de Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres que s'estan fent a la Rambla han obligat a canviar la ubicació.
9: L'acte estarà presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Jaume Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon.
6: En els atemptats el 17 d'agost del 2017 van morir 16 persones i més de 100 van resultar ferides.
5: Nou intent.
8: Del president dels Estats Units, Donald Trump, per acostar-se al líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha anunciat que ha ordenat el seu secretari de defensa reduir considerablement les maniobres conjuntes amb Corea del Sud. Aquest tipus d'exercicis són habituals entre els dos països, que són aliats històrics.
9: Però ara, en un missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha declarat insatisfet amb el fet que els Estats Units acordessin fa temps participar en maniobres conjuntes amb Corea del Sud. També ha conclòs que té molt bona relació amb el líder nord-coreà.
5: I pressiona
6: l'Iran, els seus ciutadans, per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics.
8: El responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60,000 si que ho fa és una dona.
16: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5.000 milions de tomats.
5: Tret de sortida.
9: A la campanya electoral per les eleccions presidencials del Brasil, el 4 d'octubre, els principals candidats són l'actual president, Luis Ignacio Lula da Silva, i Flávio Bolsonaro, el fill de l'expresident ultradretà.
6: Lula, amb 80 anys, aspira al seu quart mandat no consecutiu. En un míting als afores de São Paulo, ha fixat com una de les seves prioritats la lluita contra el crim organitzat.
17: Porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar.
18: Perquè és prenent els seus diners que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela, però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització i hem de posar fi a això.
17: I nosaltres precisem acabar amb això.
8: Mentrestant, Bolsonaro s'ha estrenat a la platja de Copacabana, Rio de Janeiro, des d'on ha destacat el llegat del seu pare, que compleix una condemna per intent de cop d'estat.
19: Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil.
20: Sé que m'assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
9: Els últims sondejos apunten que en una segona volta Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%.
5: Tancaran totes.
6: En un termini de 15 o 20 anys, totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat.
8: Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolines.
5: Quim Codines.
2: L'aposta pel vehicle elèctric, així com l'encariment del combustible, són factors que deixen entreveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
1: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Però, clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres a any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
2: Davant d'aquesta situació, Campabadal admet que s'està diversificant el negoci cap al sector dels serveis, l'immobiliari o l'hostaleria, entre d'altres. Quim Codines, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I batalla campal a Lleida.
9: Amb prop d'un centenar de persones implicades, ha acabat amb un detingut i 5 ferits per arma blanca, 4 dels quals menors.
6: El detingut se l'ha acusat d'homicidi en grau de temptativa i 3 dels ferits presenten lesions greus. L'incident va començar quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques i bats de beisbol van començar a perseguir i agredir un altre grup de joves.
8: L'agressió podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts succeïts al mateix barri.
5: I fa una crida.
9: El banc de sang i teixits perquè les vacances no frenin les donacions de sang. Les reserves actuals permeten cobrir les necessitats dels hospitals durant 7 dies i l'organisme vol evitar que els estocs baixin encara més.
6: El director del banc de sang, Joan Ramon Grífols, explica en declaracions a 3Cat Info que les donacions d'aquests dies són cabdals per l'arrencada de l'activitat quirúrgica al setembre.
21: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, bé, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
5: 7 i 21 minuts, pas endavant.
8: A Viella, per al desenvolupament urbanístic d'una zona de municipis on es podrien construir més de 200 habitatges, la meitat dels quals de protecció oficial.
9: La capital aranesa és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes d'accés a l'habitatge.
5: Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
22: Viella preveu créixer a l'entorn de Petrén, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
23: Pues evidentment, aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cau també que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
22: Viella i Mitjaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al matí de Catalunya Ràdio.
5: Gràcies, Sofia. Pagar per aparcar.
6: Estant a la Cerdanya comença a aplicar-ho. És una mesura que vol evitar la massificació i protegir l'entorn.
5: Joaquim Albalate.
24: L'aparcament, doncs, surten rutes molt populars, com la del Prat de Cadí, té 80 places i per aparcar-hi caldrà pagar 5 euros. Antoni Carulla és el president de la Fundació Acció Natura que gestionarà aquest espai.
25: És un espai molt massificat i, per tant, doncs necessitàvem aquest control, regulació, encaminar bé la gent en l'espai perquè tingui una bona experiència en visitar Prat de Cadí. Hem endreçat el poble, hem endreçat una mica tota aquesta afluència de visitants.
24: La recaptació anirà destinada, entre d'altres, a mantenir els camins, protegir la natura i millorar els serveis als veïns i als més de 40.000 visitants que hi passen cada any. Des d'Estana, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I a les 7 i 23 minuts, Sant Magí.
8: Tarragona, en plenes festes, es prepara per viure un dels actes més emblemàtics i emotius, la baixada de l'aigua.
9: Avui una comitiva de carruatges ha sortit des del santuari de la Brufaganya a la Conca de Barberà, carregats d'aigua de la font d'aquest indret i demà arribaran a Tarragona.
5: Clara Chavarría Domingo.
26: Bon dia. Una desena de carruatges estirats per cavalls i una comitiva amb gent de totes les edats han sortit cap a les 7 del matí del santuari i es preveu que demà, després de recórrer uns 70 quilòmetres, arribin a Tarragona, on se'ls esperarà amb expectació. Sergi Batxes és membre de l'Associació d'Esportants de l'Aigua de Sant Magí i, a més de l'arribada a la ciutat, destaca altres moments entranyables.
27: A mi una de les imatges que també m'agrada molt és un cop arribem a l'alçada del portal del carro, doncs que baixem les portadores dels carros i llavors les pugem manualment cap a la font de dalt, que és el punt culminant, no?, de tot aquest procés.
26: El dia 19 serà el dia gran de les festes de Sant Magí, amb el protagonisme del Seguici Popular i les colles castelleres. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I falten 6 minuts per arribar a 7:45. Anem a la informació esportiva. Miguel Muñoz, com estàs? Bon dia.
28: Bon dia.
5: Ara sí, Rodri ja és blaugrana.
29: El migcampista anomenat millor jugador de l'últim Mundial jugarà al Barça aquesta temporada. El City i el Barça han arribat a un acord, a un principi d'acord, perdó, per al traspàs del madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. Segons ha pogut saber TV3, el Barça pagarà 70 milions d'euros més 6,5 en variables. També és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo, que arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Els blaugranes van guanyar ahir l'amistós disputat a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Hansi Flick valorava positivament el partit.
0: Crec que ha estat una bona prova per a nosaltres. El Basilea ha estat molt bé, no ha estat fàcil jugar contra ells. A la primera part no hem jugat tan ràpid com voldríem ni estàvem ben posicionats, sobretot quan no teníem la pilota. Són aspectes que hem de millorar, però tenim potencial. Ha estat una bona prova i estic content.
29: Els 5 gols els van marcar Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bisibu amb un doblet.
5: I d'altra banda, inici de Lliga, perfecte o immillorable per l'Espanyol.
29: Els blanquiblaus van superar el Llevant per 3-0. 2 gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona van permetre als pericurs sumar els 3 primers punts a l'RCD Stadium. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet, però també trobava coses a millorar.
3: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posava molt la cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20... que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
29: I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi sumen un punt contra el Leganés. Abel Ruiz va aconseguir el gol de l'empat pels gironins en el minut 90. L'entrenador Quique Álvarez parlava d'un empat positiu.
7: Està clar que quan vas perdent el minut 90 i pico i empates, pues bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol, en els moments bons no hem estat encertats i al final ens emportem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
29: El Sabadell jugarà avui a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
5: I Bastué i Crespí s'emporten el bronze.
29: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sakura Bastué van ser tercers a la final del 4% relleu mixt amb l'equip espanyol. Sentim Bastué.
10: De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
29: Amb aquestes dues medalles, els atletes catalans n'han sumat 5 a l'europeu, han estat 1 or i 4 bronzes, i també va acabar ahir l'europeu de natació a París, en què els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck van ser quarts a la final del 4% estils amb l'equip espanyol.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
12: A la meva esquerra...
13: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
14: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
15: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
14: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
13: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
28: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
9: 93.828, 9, 3, 8, 2, 8, de la sèrie 38.
28: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
30: Catalunya Ràdio.
31: Som 3CAT.
30: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: I ja arribarem a 2/4, com sempre, amb un dels protagonistes del curs, amb el Jovany i companyia.
32: Estamos plenamente convencidos de que superaremos el 50% que aceptarán nuestra oferta.
33: Estic esperant que donin un gin tònic allà.
5: Anem a saludar el professor Santiago Núñez Becerra de nou, que és encara aquí.
34: Me n'he anat, però no. El crash.
5: Senyor Niño, què tal? Bon dia.
34: Hola. No. Vull dir, no. Senyor Niño, no. Senyor Becerra, millor. Vull dir que...
5: Senyor Becerra, Niño. Vostè es va equivocar en la seva predicció que l'OPA del BBVA al Sabadell tiraria endavant. Vostè va dir que probablement que era... Jo crec que és l'àudio més escoltat d'aquesta temporada, quan vostè va dir
1: que tiraria
34: sí,
1: endavant.
34: Sí,
1: que
34: sí,
1: temps d'opes i que això passa molt.
34: No, no. Sí, sí, sí.
1: Faci
34: sí,
1: responsable sí, de les seves prediccions, senyor
34: potser,
1: Niño.
34: En alguna ocasió, pues, havia comentat que la opa tal, però... si es fixen en el llibre que he publicat, titulat Opa del BBVA, el Sabadell apenas aconseguirà el 25% d'acceptació.
1: Però quan és aquest llibre?
34: De fa temps.
1: Quant temps? Quant
34: pues 15 minuts o...
2: Has escrit ara un llibre. Acaba el llibre.
1: El llibre ara mateix.
34: No. La OPA... al final és un mecanisme absorció...
1: Que això ja ho sabem,
34: hostil, no? I...
5: Dos quarts de vuit.

0: I un dia més ens llevem amb la mirada posada a Ceuta, on la situació continua sent francament delicada. Avui continua la desfilada de ministres de Pedro Sánchez per la zona. Avui serà la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, després que hi anés la titular de Sanitat, Mònica García, molt qüestionada pels professionals sanitaris de la ciutat. Tot això, la ministra reconeixia el sobreesforç que està fent el personal sanitari de Ceuta.
1: Esto significa que hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal lo que se está viviendo ahora ni en el hospital ni en los centros de salud, pero eso no conlleva que haya un colapso.
0: És el que deia la ministra, no hi ha un col·lapse, hi ha situacions de tensió, però no hi ha un col·lapse. Ara bé, des del Col·legi de Metges de Ceuta contradiuen la ministra i diuen que sí hi ha una alerta sanitària real. Enrique Roviralta n'és el president en declaracions a aquesta casa.
2: Insistimos en que siempre es mejor prevenir que curar. Y 10.000 personas se hacinadas, sin salubridad, sin higiene y sin condiciones mínimas de dignidad humana, incluso le podría decir, y en el punto de vista médico, si unas condiciones mínimas sanitarias y de control sanitario, sabemos cómo, si están vacunados, si cuál es su estado inmunitario, cuál es su estado de salud. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de relojería epidemiológica.
0: És el que deia el Col·legi de Metges de Ceuta en declaracions a aquesta casa. Aquí, mentrestant, una setmana més pendents del risc d'incendi, però també de la previsió de pluges, perquè Protecció Civil manté en prealerta el pla per inundacions. Aquest migdia s'esperen tempestes intenses al nord-est de Catalunya. Els incendis, la cosa a Catalunya, doncs, després de l'insurt de Collserola de divendres, la cosa està raonablement bé, tot el contrari que a Osca. L'incendi de les Penyes de Riglos continua descontrolat. De fet, ahir va morir un militar i tres més van quedar ferits en un accident mentre participaven en les feines d'extinció. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
3: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Avui un equip dels bombers de Catalunya s'afegirà al dispositiu d'OSCA per intentar controlar aquestes flames que continuen, insistim, ara mateix descontrolades. I en esports, Miquel Muñoz.
4: Primera jornada de Lliga i primers 3 punts per l'Espanyol després de vèncer el Llevant per 3-0 amb 2 gols de Roberto i un de Dolan. I el Barça, confirmat el fitxatge de Rodri, el migcampista firmarà per 4 temporades i arriba per 70 milions d'euros, més 6 i mig en variables.
0: Relacionat amb el que dèiem ara mateix, amb el risc d'incendi, doncs tenim el temps, evidentment. Tomàs Molina, endavant.
5: Avui torna a ser un dia assolellat en conjunt, un altre cop un dia calorós, un dia d'estiu, amb màximes que poden arribar fins als 37-38 a les comarques de Ponent i que estaran entre els 30 i els 33-34 a la resta del país. Un dia de sol, amb nuvolades que tornaran a donar ruixats, tronades, sobretot a l'interior de les comarques gironines, nord de Barcelona, localment amb alguna tempesta que pot descarregar més intensitat, també potser alguna gotellada a l'interior de l'àrea de les Terres de l'Ebre i també del Camp de Tarragona. Un dimarts, però demà, més tranquil, amb sol en conjunt, a la tarda potser amb algun ruixadet en àrees del Pirineu a Gironí, però serien fenòmens molt locals, amb sol en conjunt, amb temperatures sense canvis, i a partir de dimecres sembla que la setmana es farà més inestable, amb ruixats, tempestes, i també a finals de setmana amb una clara davallada de les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Passen ara mateix 4 minuts de 2, quart de 8, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Actualitzem la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, bon dia i ben tornada.
6: Bon dia, gràcies.
0: Com ho tenim, això?
6: Mira, pues, a les línies R13 i R14 veiem retards. Recordem que el tram Lleida-Pirineus i la plana Picamoixons es mantenen els serveis alternatius de transport en tot el trajecte. També destaca que el tren que havia d'arribar a Sants des de Figueres a les 7:50 ho farà 15 minuts més tard. A la ciutat de Barcelona, autobusos i metros a l'hora. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, recordar que entre l'estació de Gràcia i Sarrià s'ha d'agafar un bus alternatiu fins diumenge vinent per unes obres de millora a les instal·lacions.
0: Gràcies, Sílvia. Ens falten les carreteres. Mariluz García, com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs les carreteres força tranquil·les. Només una petita retenció a la Ronda Dalt de Barcelona per les obres de cobertura que s'hi fan. Hi ha retencions entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i Lentitud a Vallcarca, direcció Besòs. A la Ronda Litoral, circulació intensa entre Poblenou i la Barceloneta i també intensitat a l'autovia 2 a l'altura de Jorba, direcció Lleida, també per obres.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui és dilluns, al Matí de Catalunya Ràdio. D'aquí una horeta començarem l'Àgora amb el Jofre Llombart, la Milagros Pérez Oliva, el Marc Font Ribas i la Montserrat Nebrera. Però, com sempre, aquesta hora fem un cop d'ull als diaris. I comencem també, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Marisa Gil, Francesc Soler, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: La crisi migratòria a Ceuta i la guerra a Ucraïna reparteixen les portades de les principals capçaleres.
9: La Vanguardia titula en portada "Alarma a Europa pel risc d'una escalada en la guerra híbrida" i destaca que dos cases espanyols en missió de l'OTAN van fer caure un dron d'origen desconegut a Romania. En planes interiors, el director adjunt del diari, Miquel Molina, es pregunta si es pot aturar Putin i conclou que Europa es troba en una difícil situació, tant si hi actua com si no.
10: Per la seva banda, el periòdico també destaca en portada l'onada d'atacs entre Rússia i Ucraïna i concreta que les autoritats romaneses encara no han confirmat l'origen del dron abatut pels caces espanyols, tot i que el comandament de l'OTAN apunta que va ser llançat per Rússia.
9: Al País llegim en portada que el govern espanyol mantindrà intacta la seva estratègia amb el Marroc, malgrat les crítiques rebudes per la crisi migratòria de Ceuta, perquè va ser aquesta estratègia, expliquen, la que va permetre la ràpida sortida de 70.000 persones en poques hores. El diari, que ha consultat diversos diplomàtics, exministres i experts, assegura que tots demanen el mateix: més fermesa amb el Marroc.
10: Altres temes que llegim als diaris. El periòdico obre edició explicant que el problema de l'infrahabitatge s'enquista. Barcelona té 2.328 pisos amb més de 10 persones empadronades.
9: La Vanguardia també destaca en portada que els crèdits al consum abans de l'estiu arriben a màxims en 20 anys. Les xifres actuals són un 91% superiors a les de fa una dècada.
10: L'Ara parla de la gestió forestal i a la portada titula que Catalunya importa el 80% de la fusta que consumeix. El sector creu que el principal escull és un preu massa baix, que fa que no surti a compte dedicar-s'hi.
9: El diari també fa recompte dels 6 incidents amb armes de foc a l'àrea de Barcelona en només 7 dies, per explicar que hi ha temor a la proliferació de pistoles entre els delinqüents comuns.
10: I finalment, el Punt Avui apunta que la música en català perd gas. L'anuari de la música 2026 revela que les cançons en la llengua pròpia cauen en el nombre de reproduccions i cap artista apareix entre els 15 més escoltats per primer cop en una dècada.
0: Dos quarts i mig avui, seguim el repàs als diaris. En aquest cas, altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
11: Bon dia.
0: 4.600 euros de multa per despertar un os polar.
11: Sí, ha passat aquest mes d'agost en un transbordador que navegava per l'arxipèlag noruec d'Svalbard, a l'oceà Àrtic. Els passatgers van veure l'animal dormint a terra i un graciós devia voler veure com es movia. Va fer aquesta gracieta de fer sonar la sirena del vaixell, cosa que, evidentment, va despertar l'os i va fer que es mogués. Les autoritats de l'arxipèlag l'han multat amb aquests 4.600 euros en considerar que l'acció, que va ser intencionada, va ser molesta per a l'os i que va violar les lleis mediambientals. Ho llegim a F.com.
0: Més multes per desaprensius, ara per destrossar una joia mediambiental.
11: Un conductor ha malmès greument la plana de Pampa del Leoncito, una àrea protegida al nord de l'Argentina a 1.500 metres d'altitud, on fa milers d'anys hi havia una llacuna que es va assecar. I va circular amb una camioneta durant més d'un quilòmetre fins que va quedar encallada. Els solcs que han deixat les rodes trigaran prop d'un segle a esborrar-se. I de moment s'ha decidit no intentar retirar el vehicle fins que baixi el nivell de l'aigua per no agreujar la destrossa. L'infractor, que diu que com que era de nit no va veure els cartells que prohibien passar-hi, el podrien multar amb 1.000 euros, massa poc. Ho recull el País.
0: Es queden sense volar perquè un nen no es volia acordar el cinturó.
11: Un avió que havia d'anar de Victòria a Toronto, al Canadà, va haver de tornar a la terminal després que un nen es negués repetidament a asseure's i posar-se el cinturó de seguretat. Ni els pares ni la tripulació se'n van sortir a la missió d'aconseguir que fes cas. I la companyia aèria va decidir tornar a la terminal perquè la família sortís de l'avió. La maniobra va acabar provocant un retard considerable i es van trobar que la pista d'enlairament ja havia tancat. Per la qual cosa, al final, va haver de haver baixat tothom de l'avió i fent nit allà. Ho explica Notícies de Navarra.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i en economia amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés.
12: La premsa nord-americana es fixa en la reunió prevista per avui de Kushner amb Netanyahu. El gendre i assessor de Trump arriba avui a Israel després de reunir-se a Egipte amb líders de Hamas per impulsar el pla del president nord-americà per Gaza. Sobre això també en parla el diari israelià Haaretz, que recorda que Benjamin Netanyahu ja va dir el passat 9 d'agost que l'últim full de ruta de Trump per la pau de Gaza era inacceptable. El New York Times també parla sobre l'ordre de Trump de reduir substancialment els exercicis militars conjunts amb Corea del Sud per la bona relació que té amb Kim Jong-un. I a França, Le Figaro fa ressò que el Constitucional ha anul·lat la llei que prohibeix les xarxes socials a menors de 15 anys. Explica que amb les eleccions del 2027 a l'horitzó, el govern de Macron ha de treballar ara en un nou text que sigui prou sòlid per complir amb la legislació francesa i europea. I sobre la taula, doncs un interrogant, l'abast del poder del Consell Constitucional davant el poder legislatiu.
13: I pel que fa a la premsa econòmica, Expansión destaca que les grans companyies europees de defensa disparen els seus beneficis en un 25%.
8: 1%. Les noves comandes superen els 83.000 milions d'euros, xifra que marcaria un nou rècord de beneficis semestral. Al capdavant, la britànica Bae Systems, seguida de l'empresa italiana Leonardo. A Europa, la inversió en defensa aquest any superarà els 600.000 milions d'euros. Cinco Días repassa la possible multa a la qual s'enfrontaria Shell pels seus litigis amb la justícia europea. La xifra pujaria fins als 3.800 milions d'euros i entre les 6 causes pendents, la sanció més dura estaria relacionada amb la venda de productes il·legals. I La Vanguardia avança que els crèdits per a les vacances d'estiu han pujat un 91% respecte a fa una dècada. L'increment és d'un 12% si es compara les xifres amb el mateix període de l'any passat. Els experts situen el juny com el mes amb més volum d'endeutament i, segons el Banc d'Espanya, el volum de concessió d'aquests crèdits per a les vacances representa 16.700 milions d'euros.
13: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Anem a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
14: Bon dia.

0: cap de setmana d'alegries. Arriba al Barça el millor jugador de l'últim Mundial, Rodri. Alegria en part també per haver fitxat un jugador que volia al Madrid. Com escriu el director del diari Esport, Joan Bahils, és un jugador que transforma la manera de jugar d'un equip. També es respira optimisme al Mundo Deportivo. Tot i que Santi Nolla ens recorda que el Barça encara necessita un davanter, es pot confiar en els joves. Les òrbites en sincronia, com les dels Antonio Font, Adeyemi, Hamza, Lamine Yamal i Bissibu, assenyalen un futur brillant. I per alegria, la de l'Espanyol, 3-0 contra el Llevant i els 3 primers punts a la Lliga. 2 gols de Roberto i un de Dolan i Manolo González satisfet. El tècnic, això sí, adverteix que encara queda molt per fer. I les òrbites que no estan en sincronia són les del Girona i Sigankov. Com destaca l'ara, l'ucraïnès va veure l'empat a Montilivi des de la grada després de negar-se a jugar, tot i estar convocat. L'altra cara de la moneda és Arnau Martínez, que va portar el braçalet de capità malgrat estar negociant marxar al València. A la premsa esportiva també hi destaca Novak Djokovic. El tenista serbi explica en una entrevista a l'Esport que vol acabar arribar als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 i donar per acabada la seva carrera.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
2: En un parell de minuts arribarem a 7:45. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Hem repassat la premsa generalista, l'econòmica, la internacional, l'esportiva. Ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
3: Sí, a aquestes últimes hores molta gent ha comentat l'entrevista que l'actriu Nicole Kidman ha concedit a la revista Vogue després de fer públic que s'ha separat del seu marit amb qui portava 19 anys casada. A banda, Kidman estrena l'11 de setembre la segona part de Pràcticament màgia al costat de Sandra Bullock. Un comentari. Hi ha pel·lícules que ja estaven bé com estaven, no calia una segona part. Kidman explica en l'entrevista com ha passat el seu primer estiu com a persona separada. Ha visitat París, Londres i Roma. Una de les seves últimes parades ha estat a Eivissa. Kidman relata les seves rutines a l'illa. Sopava cap a 10:45 de la nit i després, a la 1 de la matinada, entrava a la discoteca. Kidman era impossible de reconèixer. Portava perruca, fosca, ulleres de sol i gorra. L'objectiu, ballar i ballar. He de dir, Freddy, que Kidman era l'última persona que m'esperava trobar en una rave.
4: Catalunya Ràdio.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
10: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
12: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
11: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
12: Música catalana refrescant i emergent.
11: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
12: Sona Nou.
11: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
12: Escolta'ls abans que ningú.
13: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: 7:45. Marta Viana, bon dia de nou.
15: Què tal? Bon dia.
2: Vinga, moment de repassar els aniversaris. Qui fanja avui?
15: Va, a veure si ho pronuncio bé, perquè ara tenia els meus dubtes, però sí. La cantant Belinda Carlisle. Sundown, all around,
2: walking through the summer sand. Ja està a punt de veure-la aquest estiu, Belinda Carlisle.
15: Ah, sí?
2: Sí, perquè feia de talonera...
15: Carlisle.
2: Feia de... Carlisle, sí.
15: Carlisle.
2: Feia talonera d'un concert, però vaig arribar tard i ja havia acabat. Per tant, no vaig poder comprovar quina edat deu tenir. Però jo diria 61.
15: 68.
2: 68.
15: Bons ulls, que la mires.
2: Exacte, exacte. Qui
15: vale,
2: més?
15: Seguim amb Robert De Niro.
2: Home, quin mite. Robert De Niro, 77.
15: 83.
2: 83.
15: Sean Penn, què en fa?
2: Sean Penn, 64.
15: 66.
2: I,
15: vale, gairebé.
2: Sí.
15: I acabem amb el futbolista Thierry Henry.
2: Home, quin mite, també. Thierry Henry, sí. 47.
15: 49.
2: 49,
15: bueno,
2: aquí.
15: Bé.
2: I el santoral?
15: Doncs avui és Sant Eusebi, Sant Bonifaci, Sant Servent, Sant Rústic, Sant Rogat, Sant Sèptim i Santa Beatriu.
2: I com sempre a aquesta hora fem una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Soc Iolanda Bataller Prats, escriptora, editora i directora d'Ona, a Pau Claris 94, i us recomano dos llibres. El poeticisme, un passeig pel coneixement poètic d'en Josep Pedrals. Per perdre la por a llegir poesia. Quan dic llegim poesia, la gent fa ah, jo sempre dic no. Poesia, ah, no, poesia, oh, des del cor. Aquest text d'en Pedrals acaba dient només el plaer dona valor a l'activitat. Publicat per Arcàdia, aquest poeticismes. I després, un altre text deliciós, en aquest cas publicat per Veles i Vents, Escriure ficció, de l'Edith Wharton, traducció de l'Alba de Déu, pròleg de la Marina Porres. Un text sobre escriure ficció, per damunt de tot, un assaig sobre què vol dir escriure. Un art que és una feina i que s'ha de treballar. Hi ha un moment preciós on queda clar que l'autora va fer servir l'escriptura per salvar-se. Escrivim, llegim, compartim, estimem els llibres i la vida.
2: I en una altra de les recomanacions, avui la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Gente Hablando.
16: Amb una premissa senzilla, persones conversant sobre situacions quotidianes, la sèrie construeix històries plenes d'humor, sensibilitat i reflexió. A cada episodi, de poc més de 10 minuts de durada, el guió és el que mana. Es parla de temes com la mediocritat, la convivència entre els veïns o els límits de l'humor. Sense floritures, però molt efectiva i protagonitzada per actors i actrius com Miki Esparvé o Verònica Echegui, entre d'altres. Una sèrie d'autor que firma Álvaro Carmona i que té dues temporades. Busqueu-la a Prime Video.
2: Ara mateix passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
14: Els sons del matí.
17: 100.000 persones sin higiene. Es que conocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de loquería epidemiológica.
18: Es una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
19: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
20: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a 30.000 dòlars, aproximadament 5.000 milions de tomàquets.
21: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent després que el City i el Barça hagin arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny. També és imminent el fitxatge de João Cancelo al club blaugrana.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a repassar ara mateix les paraules del dia. Control.
0: Conjunt d'operacions orientades a supervisar l'estat d'un sistema per reduir-ne o anul·lar-la la desviació. Un militar va morir i tres van quedar ferits ahir en un accident mentre participaven en les tasques de control i extinció que del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat després de calcinar 38.000 hectàrees.
2: Col·lapse.
0: Paralització transitòria de les activitats, en aquest cas sanitàries. El personal sanitari de Ceuta insisteix que la ciutat autònoma es troba en aquesta situació. Amb milers d'immigrants encara als carrers, el govern espanyol rebaixa l'alerta i nega que s'hagi desbordat el sistema.
2: Memòria.
0: Record. Presència en la ment d'una persona o una cosa del passat. La plaça Sant Jaume de Barcelona acull avui per primer cop l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla, Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres que s'estan fent a la Rambla han obligat a canviar-ne la ubicació. En els atemptats, el 17 d'agost de 2017, van morir 16 persones i més de 100 van resultar ferides.
2: Posem-hi ara tres xifres amb la Sílvia Creus. 2,54.
1: Són els milions d'hores extres que no es compensen a l'estat espanyol dels 6,43 milions que fan cada setmana de mitjana als treballadors assalariats i que suposen 4 de cada 10. Són càlculs de comissions obreres basades en dades de l'EPA. Professors informàtics lideren el rànquing dels sectors a qui menys es compensen les hores extres. Una altra dada, Madrid és l'única comunitat on les hores extres sense compensar superen les que sí que es compensen. Suposen el 55% del total.
2: 129.
1: És el nombre de municipis de tot Catalunya que té bibliopiscines o biblioplatges, una quinzena més que l'any passat. Es tracta d'una iniciativa de les biblioteques públiques del país que es van engegar fa més de 20 anys amb l'objectiu d'apropar la lectura a la gent i que s'ha anat estenent no només a platges i piscines pròpiament, sinó a altres llocs on a l'estiu s'apleguen lectors potencials, com ara places, mercats, parcs i terrasses.
2: 266.
1: Són els dies que ha estat sense tocar terra el portaavions nord-americà Abraham Lincoln, amb més de 5.000 tripulants a bord, destinat a l'Orient Mitjà per la guerra de l'Iran, que s'està allargant més del que preveia Trump. Després que familiars i persones properes als mariners alertessin d'una situació crítica i de diversos intents de suïcidi d'alguns mariners que, desesperats, havien intentat saltar per la borda, i tot això afegit a la manca de subministraments bàsics, el govern dels Estats Units ha decidit que torni a casa.
2: I les tres imatges del dia amb el Carlos San Andrés. A la primera hi veiem un home amb el cap abaixat, cara de preocupació, les mans al clatell, en un clar gest de patiment. Al seu darrere hi veiem un camió i dos bombers intentant apagar un foc.
3: Doncs és un popular mercat de llibres de Kiev minuts després de la resposta russa a un atac ucraïnès a Ucraïna, va llançar ahir 600 drons sobre Moscou, cosa que, segons les autoritats del Kremlin, va provocar la mort de 7 civils. L'ofensiva ha estat una de les més importants contra la capital russa i la regió circumdant, i ha intensificat els bombardejos entre els dos països.
2: A la segona hi veiem la platja del Trampolín. A la sorra, un grup de migrants porten uns cartells on es pot llegir asil o no vull tornar.
3: És una de les imatges més repetides avui a la premsa per il·lustrar la situació a la ciutat de Ceuta. Davant les crítiques de la gestió del govern, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha negat que hi hagi un col·lapse sanitari a la ciutat. Segons dades del seu ministeri, en els darrers 15 dies s'han atès uns 5.800 immigrants i s'ha reforçat l'atenció amb la incorporació de 60 professionals. García també ha declarat que prioritzarà millorar les condicions de salubritat dels desplaçats.
2: Tercera imatge ens arriba des de Balaguer. Es veu un safareig ple d'aigua, al voltant nens i adults, que porten diferents àbacs amb sorra i aigua. Sembla que busquin alguna cosa.
3: Sí, estan buscant or, i és que el riu Segre encara transporta aquest metall preciós. L'activitat d'extreure or al Segre va durar fins ben entrat al segle XVIII. Encara ara, el Centre d'Interpretació de l'Or es pot posar en pràctica aquestes tècniques gairebé oblidades. I és que el que fan molts visitants és el que estan fent molts visitants aquests dies de vacances. Com a curiositat, per extreure un gram d'or calen 500 tones de sorra, així que, com a molt, els assistents podran extreure en partícules. Res de gaire valor.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
22: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
14: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
22: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
23: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
24: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
25: Aquest estiu, crims.
24: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
25: A Catalunya Ràdio.
26: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
25: Posem llum a la foscor.
27: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
25: Què va passar? Qui ho va fer?
28: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
25: I per què?
29: No ser perquè cogi el martillo i la pega.
25: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
27: Comencem.
14: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
2: Ets tu. 5 minuts i arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. El personal sanitari de Ceuta insisteix que sí hi ha un alt risc epidemiològic a la ciutat.
15: El govern espanyol nega el col·lapse sanitari, tot i que admet que hi ha tensió. Mònica García és la ministra de Sanitat.
30: Esto significa que hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal lo que se está viviendo ahora ni en el hospital ni en los centros de salud. Pero eso no conlleva que haya un colapso.
2: No hi ha un col·lapse, deia la ministra de Sanitat. Mentrestant, a Catalunya, Protecció Civil manté en prealerta el pla per inundacions perquè aquest migdia esperem pluges intenses al nord-est del país.
15: La previsió és que puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
2: Això mentre continua descontrolat l'incendi d'Osca, en què hi va morir un militar i 3 més van quedar ferits mentre van tenir un accident quan participaven en les tasques d'extinció.
15: Roberto Bermúdez de Castro és el conseller Interior del Govern aragonés.
18: Es una pena lo que ha sucedido con la UME, yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Roel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
15: Avui un equip de bombers de Catalunya s'afegiran al dispositiu per contenir-lo.
2: Una de les novetats del matí, la Generalitat destinarà 6 milions d'euros en els pròxims 4 anys a exhumar fosses de la Guerra Civil i el franquisme.
15: En l'última dècada s'han recuperat les restes d'un miler de persones i se n'han pogut identificar 34.
2: Avui, també a Barcelona, en aquest cas a la plaça Sant Jaume, hi haurà l'acte institucional d'homenatge a les víctimes dels atemptats de la Rambla i Cambrils, ja fa 9 anys.
15: Començarà a les 10, s'hi farà un minut de silenci i participaran víctimes, familiars i representants institucionals.
2: Donald Trump torna a intentar acostar-se al líder de Corea del Nord, Kim Jong-un.
15: El president nord-americà ha ordenat al seu secretari de defensa reduir considerablement les maniobres conjuntes amb Corea del Sud.
2: I les gasolineres afirmen o es reconeixen que estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys.
15: Diuen que l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i el preu dels carburants ha sentenciat el sector. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
4: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya era més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem en un milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions, en el qual tenen rendibilitat, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres a any, i n'hi ha, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
5: Avui un altre dia de sol en conjunt a la major part de Catalunya, a la tarda però amb tronades que tornaran a afectar alguns punts, sobretot a l'interior de les comarques gironines, nord de les de Barcelona, algun ruixat, alguna tempesta que pot descarregar amb moderada forta intensitat, també potser alguna gotellada que pot afectar l'interior de la Costa Daurada o també de les Terres de l'Ebre. Un dia amb temperatures que tornaran a enfilar-se fins als 37-38 graus a les comarques de Ponent i que estaran entre els 30 i els 33-34 a la resta del país. Demà serà un dia una miqueta més tranquil, amb sol en conjunt, a la tarda amb algunes nuvolades. No descartaríem també algun ruixat a l'interior de les comarques gironines. De cara a dimecres, dijous, tornen els ruixats, les tronades que guanyarien intensitat i sembla que a finals de setmana parlaríem d'una davallada sensible de les temperatures.
2: I el trànsit a aquesta hora, com el tenim? Mariluz García, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil, només amb retencions per les obres a la rondada, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també petites aturades a la ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta, en sentit Llobregat també, i lentitud a l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, també per obres.
2: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
2: I moment de dedicar una cançó. Aquí ens digueu al 636-360609. 636-360609. Ens envieu una nota de veu i ens dieu a qui li voleu dedicar una cançó, li voleu dedicar una cançó i per què.
7: Hola, bon dia. Sóc el Francesc, truco d'Olesa de Montserrat i m'agradaria dedicar-li a la meva mare, que es diu Rosa, alguna cançó del cantant mexicà Luis Miguel. Està enamoradíssima d'ell i li encantarà escoltar aquesta cançó. Moltes felicitats, mama. T'estimem.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Només retencions provocades per obres a la ronda del de Barcelona entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a l'autovia 2 a l'altura de Jorba, direcció Lleida.
0: El personal sanitari de Ceuta insisteix en l'elevat risc epidemiològic a la ciutat. El govern espanyol nega el col·lapse sanitari, tot i que admet que hi ha atenció. La ministra de Sanitat demana a l'executiu de Ceuta que cedeixin més espais per repartir les persones migrants que malviuen als carrers, i els metges de la zona diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME. Continua descontrolat l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, en què hi va morir un militar i tres més van quedar ferits mentre participaven en les tasques d'extinció. El foc crema des de dilluns i avui un equip de bombers de la Generalitat de Catalunya s'afegirà al dispositiu per contenir-lo. Les flames ja han cremat gairebé 17.000 hectàrees. 6 persones han mort en un atac de míssils ucraïnesos contra la regió russa de Belgorod, segons les autoritats locals. Entre les víctimes hi ha un menor de 14 anys. El bombardeig d'aquesta nit contra Belgorod arriba l'endemà de l'atac ucraïnès contra Moscou, més potent des que va començar la guerra, amb prop de 600 drons contra la capital russa. Donald Trump torna a intentar acostar-se al líder de Corea del Nord, Kim Jong-un. El president nord-americà ha ordenat al seu secretari de defensa reduir considerablement les maniobres conjuntes amb Corea del Sud. També a la seva xarxa social, Truth, Trump ha valorat positivament l'aliança defensiva que van firmar Turquia, el Pakistan i l'Aràbia Saudita el 7 d'agost. La plaça Sant Jaume de Barcelona acull avui l'acte institucional d'homenatge a les víctimes dels atemptats de la Rambla i Cambrils de fa 9 anys. Començarà a les 10, s'hi farà un minut de silenci i hi participaran víctimes, familiars i també representants institucionals. La Generalitat destinarà 6 milions d'euros en els pròxims 4 anys a exhumar fosses de la Guerra Civil i el franquisme. A l'última dècada s'ha recuperat les restes d'un miler de persones i se n'han pogut identificar 34. Les altes temperatures han fet que la brema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. Tot i la sequera de les últimes setmanes, el Consell Regulador de la DO espera una bona brema amb uns 40 milions de quilos de raïm gràcies a les pluges d'hivern. I amb ara als 36 anys, l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, coneguda pels seus papers a les sèries de televisió Herois i Nashville. L'actriu ha mort aquesta matinada, segons ha confirmat el seu pare en un comunicat a l'ABC News.
2: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça ha confirmat el fitxatge de Rodri. El migcampista firmarà per a 4 temporades amb 70 milions d'euros, més 6,5 en variables. L'Espanyol debuta a la Lliga amb un triomf clar contra el Llevant per 3-0, 2 gols de Roberto i un de Dolan. Avui Sporting de Gijón-Sabadell en el retorn dels ballesans a la segona divisió. És a les 7 amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Girona va debutar ahir amb empat a 2. I bronze per a Guillem Crespí i Jael Sakura amb Bestué en el relleu 4% mix amb l'equip espanyol a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham.
0: I aquest dilluns i 7 d'agost, un altre dia de sol amb tornades a la tarda al nord-est que poden ser fortes. La temperatura s'enfilarà fins als 38 graus a Ponent i entre els 30 i els 34 en bona part del país.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, comencem un dia més mirant a Ceuta. Avui Pedro Sánchez presideix una reunió de coordinació per videoconferència i els seus ministres continuen la desfilada per la ciutat autònoma. Després dels titulars d'exteriors, interior, defensa i sanitat, avui és la ministra d'Inclusió qui va a Ceuta i es reuneix amb el seu president. Això mentre la crisi ha agafat una dimensió sanitària. El personal sanitari de Ceuta insisteix en l'elevat risc epidemiològic a la ciutat. A milers d'immigrants encara als carrers, el govern espanyol rebaixa l'alerta i nega que s'hagi desbordat el sistema. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
4: Els metges i infermers de la ciutat autònoma mantenen que el ritme dels últims dies els té al límit i que la cosa es pot complicar encara més amb el temps.
5: 100.000 persones sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de loquería epidemiológica.
4: És Enrique Rubiralta, president.

0: Hay una crisis sanitaria ahora mismo, ¿eh? Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. És una tomadura de pelo.
1: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció.
2: 3CAT Info.
1: Un militar va morir, 3 més van quedar ferits ahir en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que creme des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots 4 anaven en un camió autobomba que va volcar en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
3: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Oroel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
1: Un equip de bombers de Catalunya s'afegirà en les pròximes hores al dispositiu d'extinció. El foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca, com ha explicat el director d'extinció, Francho Asso.
4: Sobre todo en la parte nos preocupaba que podía dirigirse hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
1: Aquest incendi ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i 1 miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat després de calcinar 38.000 hectàrees. I mentrestant, a Gràcia hi ha hagut 2 morts i 10 de ferits a l'illa de Salamina, a prop d'Atenes, a causa de 2 incendis gairebé simultanis. Les forces de seguretat han trobat els cossos sense vida d'una parella d'edat avançada en una platja de l'illa, una reconeguda destinació turística. Un altre incendi s'ha declarat a l'illa d'Estiros, un més dels 36 focus que cremen a Gràcia des de fa 24 hores. I al Regne Unit, en plena onada de calor i amb una 40 d'incendis, aquest cap de setmana, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha promès més recursos pels bombers.
5: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
1: Mentrestant, Bèlgica lluita contra el pitjor incendi dels últims 100 anys, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de l'Etofania a l'est del país. Un 100 de bombers, belgues i alemanys, lluiten contra les flames. I pel que fa a França, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi als boscos de la regió de les Landes al sud-oest del país, que va començar dijous i ha cremat 1.700 hectàrees.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 6 persones han mort en un atac de míssils ucraïnesos contra la regió russa de Belgorod, segons ha anunciat aquest matí les autoritats locals. Entre les víctimes hi ha un menor de 14 anys. L'acte ha tingut com a objectiu la ciutat de Koloskovo, a una 15 de quilòmetres de la frontera entre els dos països. El bombardeig d'aquesta nit contra Belgorod arriba l'endemà de l'atac ucraïnès contra Moscou, més potent des que va començar la guerra. Kiev va llançar prop de 600 drons contra la capital russa, segons les autoritats locals, si bé la gran majoria van ser abatuts. Un dels drons va impactar contra un centre logístic de l'empresa Willberries, el gegant rus del comerç per internet, i va provocar un incendi de grans dimensions. Anem cap a Moscou, corresponsal Cristina Solías.
6: Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els 3 anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
7: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
6: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
1: Encara a l'exterior, nou intent del president nord-americà Donald Trump per acostar-se al líder de Corea del Nord, Kim Jong-un. Trump ha anunciat que ha ordenat al seu secretari de defensa defensa, reduir considerablement les maniobres conjuntes amb Corea del Sud. Aquest tipus d'exercicis són habituals entre els dos països, que són aliats històrics. Però ara, en un missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha declarat insatisfet amb el fet que els Estats Units acordessin fa temps participar en maniobres conjuntes amb Corea del Sud.

0: També ha conclòs que té molt bona relació amb el líder nord-coreà. Donald Trump i Kim Jong-un es van trobar 3 vegades durant el primer mandat del president americà i en l'actual legislatura Trump ha intentat diversos acostaments amb Kim que no han fructificat. També a la seva xarxa social, Donald Trump ha valorat positivament l'aliança defensiva que van firmar Turquia, el Pakistan i l'Aràbia Saudita el 7 d'agost. I l'Iran augmenta la pressió als seus ciutadans per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics. El responsable de l'exèrcit, Amir Hatami, ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60,000 si qui ho fa és una dona.
1: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5.000 milions de tomans.
0: A més, el Parlament iraní ha aprovat una llei que preveu penes de presó per a aquelles persones que contactin amb mitjans de comunicació nord-americans, israelians o els que el règim consideri hostils. La norma també prohibeix fer productes culturals que es considerin contraris als valors islàmics o donin una imatge negativa del país i penes de fins a 10 anys de presó perquè organitzi cursos de temes incompatibles amb la cultura iraniana. Una cosa més de la crònica internacional i és que els 3 mediadors del conflicte de Gaza, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar amb el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb 5 països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document es va fer públic ahir coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a la nom anomenat Consell de Pau, que forci Israel a acceptar el full de ruta. D'altra banda, el ministre ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
2: No és cap secret. Ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones. No només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: Ahir va haver almenys 2 morts i diversos ferits a Gaza per bombardejos israelians.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: La plaça Sant Jaume de Barcelona acull avui per primera vegada l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres que s'estan fent a la Rambla han obligat a canviar-ne la ubicació. L'acte començarà a les 10 i s'hi farà un minut de silenci. L'actriu Marta Ballarri llegirà el poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i Jofre Bardagí i Anna Fernández interpretaran la peça musical Compta amb mi, de Charango. Com és habitual, hi seran víctimes de l'atemptat, els seus familiars i representants institucionals. L'acte estarà presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. En els atemptats, el 17 d'agost del 2017, van morir 16 persones i més de 100 van quedar ferides. I la Generalitat impulsarà l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i la identificació de desapareguts amb 6 milions d'euros fins al 2030. Fins ara, del miler de fosses documentades arreu de Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han identificat fins a 34 víctimes, Txell Vallespí.
4: El govern destinarà uns 3 milions d'euros al Pla de Fosses 2027-2028 i 3 més al següent bienni per continuar la recerca i excavació sistemàtica de fosses de la Guerra Civil, que en els últims 10 anys ha permès recuperar les restes d'un miler de desapareguts i extreure'n mostres d'ADN. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
5: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
4: Entre les mostres que s'estan analitzant hi ha les dels 15 cossos exhumats de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera. Al febrer del 39, les forces franquistes hi van afusellar les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Piñero i l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Félix Figueras Aragay.
0: Un 8:15 del matí, primària de servei. Actualitzem la situació del trànsit i el transport públic. A aquesta hora, equip viari, Mariluz García, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs tant el trànsit com la mobilitat es mantenen sense incidències i només petites complicacions provocades per les obres. Hi ha cua a la Ronda de Dalt a Barcelona entre Hort i la Vall d'Hebron en sentit el Llobregat i també lentitud a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs per les obres de cobertura de la ronda que tallen un carril a banda i banda. A la Ronda Litoral augmenta l'ombra de circulació, però només veiem lentitud entre Poble Nou i la Barceloneta en sentit Llobregat. I també circulació lenta a l'autovia 2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida, també per obres que ocupen en part la calçada. El transport públic es manté sense noves incidències segons els diferents operadors. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
3: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
7: Comencem setmana amb sol en conjunt a la major part de Catalunya, tot i que encara amb inestabilitat, amb alguns ruixats aquesta tarda que afectaran sobretot l'interior de les comarques gironines, nord de Barcelona i potser esporàdicament també algunes altres zones de muntanya de la resta del país. Un dia amb temperatures que tornen a enfilar-se fins als 37-38 a les comarques de Ponent, però que estaran entre els 30-34-35 graus a la resta del país. Demà serà un dia d'un altre cop assolellat en conjunt, amb alguna nuvolada, amb algun ruixat. Demà serà potser el dia més tranquil de tota la setmana, amb algun ruixadet, potser a l'interior de les comarques gironines. Després, dimecres, dijous, els ruixats, les tronades guanyaran terreny i intensitat, però a final de setmana hi haurà una marcada davallada de les temperatures.
3: Fresca Info.
8: Què et passa?
9: Que no em tanca la maleta.
8: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
9: Bé, si trec uns quants banyadors...
8: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Fresca Info.
0: Un quart de 9 i 3 minuts, més coses. Les altes temperatures han fet que la verema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. El conseller regulador de la DO té bones previsions. Calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona, Ricard Boigues.
12: A la Terra Alta mai havien començat una verema abans del 15 d'agost. Enguany ja fa dies que són a les vinyes. La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu que cada any la verema s'avança més.
13: Cada vegada comença abans. Cada any diem... enguany és l'any de la verema més primerenca de la història. Pues és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
12: Cavaller ha dit a 3Cat Info que enguany els ceps s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la verema serà bona.
13: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
12: Els cellers han començat a collir les varietats blanques primerenques i preveuen que la verema s'allargui un mes.
0: Anem ara cap a Girona. Els ripollers s'estan retirant d'urgència tones de fusta acumulada en 720 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. Hi ha un 20% dels arbres caiguts i el Departament d'Agricultura fa una operació per treure'ls el més ràpid possible en un context del risc d'incendis. Maria Rovira.
14: S'actua d'urgència en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. De fet, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre-la amb subhastes extraordinàries. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'en retirar unes 40.000 tones. Ens ho explicava Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès.
15: Per què aquesta urgència? Doncs per diferents motius, no només el tema de prevenció d'incendis, perquè, clar, és fusta morta a sobre el terreny doncs, que es va eixugant, i això doncs, és combustible sec, que és el més perillós. Però no només per això, sinó també perquè quan hi ha aquests tombaments doncs, proliferen uns petits escarbats dels arbres. Una vegada s'han alimentat de la fusta que ja hi ha mort, passen a la fusta verda en peu.
14: Als municipis de Pardines i Setcases, per exemple, les empreses adjudicatàries retiren la fusta a cost zero i se la queden com a contrapartida pels treballs. El fet d'actuar d'urgència complica, però, la retirada i la venda.
15: Llavors, clar, ha devaluat força el producte i ha augmentat molt els costos d'extracció perquè això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un amb aquesta direcció, l'altre amb l'altre. Diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I al no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta, que això que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
14: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir, per exemple, algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
0: Estan a la Cerdanya, comença a fer pagar per aparcar el poble. És el punt de sortida de rutes de muntanya molt populars com la del Prat de Cadí o el Prat de l'Àliga, i la mesura vol evitar la massificació i també protegir l'entorn. Corresponsal a la Cerdanya, Joaquim Albalate.
16: L'aparcament té 80 places i per poder-hi aparcar caldrà pagar 5 euros, un pagament que es podrà fer per internet per assegurar-se un lloc. Un dels objectius és ordenar la mobilitat en un poble d'una quinzena d'habitants, però amb més de 40.000 visitants cada any. Antoni Carulla és el president de la Fundació Acció Natura, que gestionarà l'espai.
17: És un espai molt massificat i, per tant, doncs necessitàvem aquest, diguem-ne, control, regulació, encaminar bé la gent en l'espai perquè tingui una bona experiència en visitar Prat de Cadí i les altres rutes alternatives que hi ha. I, per tant, doncs, des d'aquest punt de vista, hem endreçat el poble, hem endreçat una mica tota aquesta afluència de visitants.
16: La recaptació anirà destinada a mantenir els camins, protegir la biodiversitat i el patrimoni, fomentar el sector primari i també a oferir més i millors serveis als visitants. Albert Sobirana és el president de l'EMD de Villa Guiastana.
18: Els diners que cobrarem són per reinvertir en el territori, per acondicionar també doncs, la gent que tingui els seus serveis i les coses, perquè necessitem una infraestructura, un pàrquing, totes les coses que es necessita, doncs els diners seran per invertir-los en la natura i és tot per ordenar tot el que hi ha, que tant turisme doncs necessitem ordenar-ho.
16: És una mesura que cada cop s'aplica a més punts del Pirineu, sobretot alguns de molt populars com la Pica d'Estats, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o l'Estany de Malniu.
0: Ha mort als 36 anys l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, coneguda per papers en les sèries de televisió Heroes i Nashville. L'actriu ha mort aquesta matinada, segons ha confirmat el seu pare en un comunicat a l'ABC News. De moment no se saben les causes de la seva mort i s'ha obert una investigació per determinar-les. Nascuda el 1989, Hayden Panettiere va començar a aparèixer a la petita pantalla quan només era una nena. A més de les sèries Heroes i Nashville, també va protagonitzar pel·lícules com Remember the Titans, Ice Princess i també alguna de la saga Scream. I Tarragona, en plenes festes de Sant Magí, es prepara per viure un dels actes més emblemàtics i emotius, la baixada de l'aigua. Avui una comitiva de carruatges ha sortit des del santuari de la Bufaganya, la Conca de Barberà, carregats d'aigua de la font d'aquest indret, i demà arribaran a Tarragona. Anem cap allà, Clara Chavarría Domingo.
19: Les primeres referències a aquesta tradició remunten al segle XIX, si bé l'origen se situa al segle III, quan diuen que Sant Magí va fer brollar aigua d'una roca del santuari per donar-ne als soldats romans que el perseguien. Per això, en considerar que l'aigua té qualitats protectores, es porta a Tarragona durant les festes patronals. La missió la compleixen any rere any des del 1994 una desena de carruatges i unes 80 persones de totes les edats, i avui no ha estat l'excepció. A primera hora d'aquest matí, la comitiva ha sortit del santuari de Sant Magí de la Bufaganya. Després de recórrer una desena de pobles de la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Tarragonès, demà a la tarda arribaran a Tarragona. Sergi Batxes és membre de l'Associació dels Portants de l'Aigua de Sant Magí i, a més de l'arribada a la ciutat, destaca altres moments entranyables.
20: A mi una de les imatges que també m'agrada molt és un cop arribem a l'alçada del portal del carro, doncs que baixem les portadores dels carros i llavors les pugem manualment cap a la font de dalt, que és el punt culminant, no?, de tot aquest procés.
19: Batxes reflexiona sobre el que representa aquesta tradició.
20: No deixes de ser hereu d'una tradició que has recollit, no? Jo a casa, a la meva família, ja ve de fa molt de temps. Clar, com a tarragoní, poder entrar a la plaça La Font amb els carros i cavalls, al final no deixa de ser un orgull de la feina ben feta.
19: El dia 19 serà el dia gran de les festes de Sant Magí, amb el protagonisme del seguici popular i les colles castelleres.

0: Esports.
1: Montse, Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Rodri ja és jugador del Barça. El migcampista madrileny, nomenat millor jugador de l'últim Mundial, jugarà al Barça les pròximes 4 temporades. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord per al traspàs de Rodri després de 7 anys al conjunt anglès. Segons ha pogut saber TV3, el Barça pagarà 70 milions d'euros més 6,5 en variables. També és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo, que arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Els blaugranes van guanyar l'amistós disputat ahir a Suïssa contra Basilea 2-5. Els 5 gols els van marcar Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu, que va fer un doblet. Sentim un dels nous fitxatges, Adeyemi.
3: It's a dream. What comes true.
4: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
3: Just to be in such a beautiful club.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a l'Espanyol, inici de Lliga immillorable. Els blanc i blaus van superant Llevant per 3-0. Dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona van permetre als pericos sumar els primers 3 punts a l'RCD Stadium. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet, però també trobava coses a millorar.
5: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat. Però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
2: També ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, Juman, sumant un punt contra el Leganés. Abel Ruiz va aconseguir el gol de l'empat pels gironins en el minut 90. L'entrenador Quique Álvarez parlava d'un empat positiu.
6: Està clar que quan vas perdent a minut 90 i pico i empates, pues bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol. En els moments bons no hem estat encertats i al final ens emportem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
2: El Sabadell jugarà avui a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón amb la transmissió del Tot Gira en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Ferran Costa, l'entrenador dels Vallesans, explica com afronten aquest retorn a la segona divisió.
7: Hi ha algú més il·lusionant que això i hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire. Però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
2: També avui a Primera Deportivo Elx, a les 9 del vespre, i a segona també jugarà l'Almeria Aldenc a 2:15. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura-Bestué van ser tercers a la final de 4% relleu mixt amb l'equip espanyol. Sentim Bestué parlant d'aquesta medalla de bronze.
8: De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
2: Amb aquestes dues medalles, els atletes catalans n'han sumat 5 en l'europeu, ha estat un or i 4 bronzes. També va acabar ahir l'europeu de natació de París, en què els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck van ser quarts a la final del 4% estils amb l'equip espanyol. El nedador del Terrassa, Hugo González, va aconseguir la plata a la final dels 200 metres. Pel que fa a l'europeu de gimnàstica artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero van acabar setenes la final per equips amb el combinat espanyol. Petisco ha acabat sisena a l'exercici de terra i no ha pogut revalidar bronze que va guanyar l'europeu de Leipzig l'any passat. Alba Petisco també va acabar sisena dijous al concurs general, on no va poder repetir la plata que es van dur als últims europeus. I ha començat també el Mundial d'Hockey Herba a Bèlgica i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2 en el seu debut contra Irlanda. L'equip espanyol masculí, amb 12 jugadors catalans, va guanyar ahir per 3-1 contra Sud-àfrica.
1: Dos quarts de nou del matí, notícies destacades a aquesta hora. Pedro Sánchez presideix avui una reunió de coordinació per videoconferència i els seus ministres continuen la desfilada per la ciutat autònoma. Avui serà la ministra d'Inclusió qui estarà a la ciutat autònoma per reunir-se amb el seu president. Això mentre la crisi ha agafat una dimensió sanitària. 6 persones han mort en un atac de míssils ucraïnesos contra la regió russa de Belgorod, segons les autoritats locals. Entre les víctimes hi ha un menor de 14 anys. El bombardeig d'aquesta nit contra Belgorod arriba l'endemà de l'atac ucraïnès contra Moscou, més potent des que va començar la guerra, amb prop de 600 drons contra la capital russa. I la plaça Sant Jaume de Barcelona acull avui l'acte institucional d'homenatge a les víctimes dels atemptats de la Rambla i Cambrils d'ara fa 9 anys. Qüestions destacades d'aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que aquesta tarda arrenca la 44a edició del Festival Es Dansa a la Garrotxa. Fins diumenge el certamen oferirà una trentena de propostes i actuacions de 5 companyies internacionals amb l'objectiu d'apropar la dansa tradicional a nous públics. I HBO Max estrena avui Linternas, una sèrie de ciència-ficció que busca resoldre un assassinat. És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming juntament amb El Patíbulo. En Esports Montse, què destaquem?
2: Doncs Rodri, nou jugador del Barça per les 4 pròximes temporades per 70 milions d'euros, més 6,5 en variables. L'Espanyol debuta a la Lliga amb triomf sobre el Llevant, 3-0. Avui Sporting de Gijón Sabadell a les 7 amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Girona va debutar ja a segona amb empat a 2.
1: Fem un cop d'ull a la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz, bon dia.
9: Hola, bon dia. Només en retencions a la C60 Argentona, direcció Granollers, per un vehicle avariat que talla un carril i per obres aturants a la rondada, l'entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida.
1: Pel que fa al temps, un altre dia de sol, amb algunes tronades a la tarda al nord-est que poden ser fortes. La temperatura s'enfilarà fins als 38 graus a Ponent i entre els 30 i 34 a bona part del país. Dos quarts de nou i dos minuts, com us dèiem, un dia més. Comencem mirant a Ceuta. Avui Pedro Sánchez presideix una reunió de coordinació per videoconferència i els seus ministres continuen la desfilada per la ciutat autònoma. Després dels titulars d'Interior, Exteriors, Defensa i Sanitat, avui és la ministra d'Inclusió qui va a la ciutat autònoma i es reuneix amb el seu president. Això mentre la crisi ha agafat una dimensió sanitària. El personal sanitari de Ceuta insisteix en l'elevat risc epidemiològic a la ciutat. A milers d'immigrants encara als carrers, el govern espanyol rebaixa l'alerta i nega que s'hagi desbordat el sistema. Tenim un enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
10: Els metges i infermers de la ciutat autònoma mantenen que el ritme dels últims dies els té al límit i que la cosa es pot complicar encara més amb el temps.
11: 100.000 persones sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de logería epidemiológica.
10: És Enrique Roviralta, president del Col·legi de Metges de Ceuta. I és que durant la primera quinzena d'agost, l'hospital i el CAP han hagut d'atendre una mitjana diària de 300 immigrants, ferides del dia de l'assalt, cops per baralles, sarna i infecció. Infeccions respiratòries com la del Musa. Explica que porta dies tossint sang. Amb tot, el govern espanyol reconeix que hi ha una crisi humanitària als carrers de Ceuta i que la situació als centres de salut no s'ha normalitzat.
12: Están tensionados.
10: Però ahir la ministra de Sanitat, Mònica García, reiterava.
12: No hay un colapso sanitario.
1: Mentrestant, el PP denuncia que Ceuta sí pateix un col·lapse sanitari. Elías Bendodo, vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels Populars, demana la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García.
13: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo. Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. És una tomadura de pelo.
1: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Nou intercanvi entre Rússia i Ucraïna. 6 persones han mort en un atac de míssils ucraïnesos contra la regió russa de Belgorod, segons han anunciat aquest matí les autoritats locals. Entre les víctimes hi ha un menor de 14 anys. L'atac ha tingut com a objectiu la ciutat de Koloskovo, a una quinzena de quilòmetres de la frontera entre els dos països. El bombardeig d'aquesta nit contra Belgorod arriba l'endemà de l'atac ucraïnès contra Moscou, més potent des que va començar la guerra, Kiev va llançar prop de 600 drons contra la capital russa, segons les autoritats locals, si bé la gran majoria van ser abatuts. Un dels drons van impactar contra un centre logístic de l'empresa Wilberries, el gegant rus del comerç per internet, i va provocar un incendi de grans dimensions. Moscou, Cristina Solías.
14: Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
15: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
14: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
1: Seguim ara més informacions. La plaça Sant Jaume de Barcelona acull avui per primera vegada l'acte institucional d'homenatge i record les víctimes dels atemptats de la Rambla Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres que s'estan fent a la Rambla han obligat a canviar la ubicació d'aquest acte. Començarà a les 10 i s'hi farà un minut de silenci. L'actriu Marta Bayarri llegirà el poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i Jofre Bardají i Ana Fernández interpretaran la peça musical Compta amb mi, de Xarango. Com és habitual, hi seran víctimes de l'atemptat, els seus familiars i representants de les institucions. L'acte estarà presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. En els atemptats, el 17 d'agost del 2017, van morir 16 persones i més de 100 van resultar ferides. Passem cap al Pròxim Orient. En aquest clima de repunt de la violència dels colons israelians contra comunitats palestines, el papa Lleó XIV ha apel·lat directament al govern d'Israel. Després de la pregària de l'Àngelus, des del Palau Pontifici de Castel Gandolfo, feia aquesta crida.
16: Renovo el meu apello.
17: Reitero la crida perquè s'aturin els repetits actes de violència contra la població civil palestina i Jordània i demano urgentment a la comunitat internacional que garanteixi el progrés cap a la solució dels dos estats per una pau justa i duradora.
16: Per una pace justa i duratura.
1: I és que un atac de colons israelians a Brona, Cisjordània, ha deixat 10 palestins ferits, dos dels quals de bala. Es tracta d'un home de 60 anys a qui han disparat a l'esquena i a la mà i un altre de 46 que ha estat detingut per l'exèrcit. La resta de víctimes han estat agredides físicament, entre les quals hi ha una dona de 66 anys. L'ocupació israeliana de Cisjordània, que s'accentua amb el pas dels dies, provoca situacions insòlites. És el cas del poble palestí de Beit Ija, on una família viu envoltada per una reixa com si fos una presó a l'aire lliure perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de la casa. La família, de moment, no se'n vol anar. Ens ho explica des de Beit Ija al Jordi Brescó.
18: Per entrar a la casa dels Garib, cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins, et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
19: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de shekels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi, per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
18: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té 4 fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
19: Encara són nens, tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
18: A través de la reixa, a escassos metres, a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Gibon Hajadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
0: 3CAT Info.
1: El Brasil ja ha donat el tret de sortida a la campanya electoral per les eleccions presidencials del 4 d'octubre. Els principals candidats són l'actual president, Luis Ignacio Lula da Silva, i Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident ultradretà. Lula, amb 80 anys, aspira el quart mandat no consecutiu. En un míting als afores de São Paulo, ha fixat com una de les prioritats la lluita contra el crim organitzat.
20: Porque pegando dinero de ellos...
17: Perquè és prenent els seus diners que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela, però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització i hem de posar fi a això.
20: I nosaltres precisamos acabar con eso.
1: Mentrestant, Bolsonaro s'ha estrenat a la platja de Copacabana, a Rio de Janeiro, des d'on ha destacat el llegat del seu pare, que compleix una condemna per intent de cop d'estat.
21: Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil...
22: Sé que m'assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
1: Els últims sondejos apunten que en una segona volta Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%. I almenys 12 morts i 10 ferits en un accident greu d'autobús a Hongria aquest diumenge. El vehicle volcat en un tram d'autopista situat a 145 quilòmetres al nord-est de Budapest. Segons la policia hongaresa, el conductor s'hauria dormit i hauria perdut el control del vehicle que ha caigut al voral i ha volcat. Al bus de matrícula polonesa hi viatjaven una seixantena de persones que tornaven a casa després de visitar un santuari bosnià.
0: 3CAT Info.
1: Passant davant a Viella per al desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on es podrien construir més de 200 habitatges, la meitat d'ells de protecció oficial. La capital aranesa és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes d'accés a l'habitatge. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
23: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
24: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cauta bé que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
23: Viella i Mitjaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.
1: Mentrestant, les empreses de coallotjament, és a dir, per compartir habitatges, s'estén a la demarcació de Girona i no només a les poblacions més grans, també a les zones rurals. Girona, Fèlix Martín.
25: L'empresa Dencol gestiona més de 30 habitacions de colivings repartides per diferents barris de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge.
26: I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és locació i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors...
25: Una vessant nova són els colivings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llavià, a l'Empordà, ha optat per aquest model i ara hi viuen tot l'any, explica Joan Coll.
27: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò. Aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall...
25: Els llits de co-living a Catalunya ja superen els 5.000.
1: Un milió de persones han visitat els parcs naturals que gestiona la Generalitat, segons dades del Departament de Territori, fins al 31 de juliol. Les onades de calor afavoreixen que molta gent es desplaci als espais naturals. Ho ha explicat a 3CAT Info el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilaur.
28: Hi ha
2: més que mai visitants a la natura de Catalunya per un increment de la consciència, de l'interès per al nostre entorn natural, però també, evidentment, perquè aquests són refugis ambientals, refugis climàtics, i perquè l'interès per la natura és un interès creixent.
1: Els informatius ambientals de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones als espais naturals entre juny i juliol. Els problemes més habituals que genera aquesta gran afluència de visitants, però, tenen a veure amb la gent que porta els gossos deslligats, als que llencen residus al medi o als que es banyen en llocs prohibits. 9:45 del matí. Fem atenció ara al trànsit i al temps. Nova connexió amb l'equip viari per saber com estan les coses. Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs encara es manté la tranquil·litat a les carreteres catalanes. Hi ha un baix volum de trànsit i només en retencions per una incidència a la C60 amb aturades a l'altura de Granollers en sentit nord, en direcció Granollers o bé per enllaçar amb l'AP7, perquè hi ha un carril tallat a causa d'un vehicle avariat. I també hi ha obres que provoquen retencions a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i també a l'autovia 2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida. La resta, com us dèiem, de moment la circulació força fluida. Més informació renovada al punt de les 9.
0: El temps.
1: Tomàs Molina.
4: Dilluns de sol en conjunt a la major part de Catalunya, de tarda, però amb ruixats, amb tronades que tornaran a afectar especialment l'interior de les comarques gironines i nord de les de Barcelona, localment podrien descarregar amb intensitat i potser també alguna gotellada en d'altres punts de muntanya al llarg de la tarda, però en principi seran menys destacables que no pas les d'ahir. Un dia amb temperatures altes, tornaran a enfilar-se fins als 37-38 graus potser a les comarques de Ponent i estaran entre els 30 i els 34-35 a la major part del país. Demà serà un dia una miqueta més tranquil, potser el dia més tranquil de la setmana, marcat en general pel sol, a la tarda amb algunes nuvolades, de nou a la possibilitat d'algun ruixat a l'interior de les comarques gironines, però no tan destacable com el de dies enrere, i llavors sí, de cara a dimecres i dijous, tornen els ruixats, les tempestes, que tornaran a guanyar intensitat i poden ser fortes. Després d'aquestes tempestes, a finals de setmana, sembla que les temperatures aniran a la baixa amb un ambient que serà menys calorós.
1: Per cert, que Protecció Civil manté en prealerta el Pla Inuncat perquè aquest migdia s'esperen pluges intenses al nord-est de Catalunya. La previsió és que puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ahir els àfecs van tenir especial incidència al Gironès i Pla de l'Estany i van caure més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà. També es va registrar un avís de temporal violent al Moianès, a Osona, al Maresme i al Vallès Oriental. El telèfon d'emergències va gestionar 150 trucades fins a les 8 del vespre relacionades amb la pluja.
0: 3CAT Info.
1: Entrem en crònica cultural.

0: Aquesta tarda arrenca el Festival Es Dansa a Les Preses, a la Garrotxa. La 44a edició d'aquest certamen de dansa d'arrel tradicional s'allargarà fins diumenge dia 23 amb una trentena de propostes i amb 5 companyies internacionals. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
1: És una cita cultural que converteix aquest municipi de la Garrotxa en un punt de trobada per la dansa, la música i les expressions d'arrel tradicional. El certamen aposta per apropar les danses tradicionals a nous públics. Aquest any amb companyies de Cuba, el Perú, Indonèsia, Sud-àfrica i Sèrbia i amb la intenció d'arribar i fer interactuar el públic, com especificava al matí de Catalunya Ràdio la directora Núria Feixas.
2: Totes les nits convidem a la gent a ballar, aquestes nits participatives en què comparteixin aquestes danses internacionals amb els ballarins i les ballarines i que la gent participi, que la dansa no només es mira, sinó que també es balla.
1: En aquesta edició també es commemora el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, entitat organitzadora del festival.
0: Joves en situació de vulnerabilitat ofereixen un concert al festival Jordi Savall després d'una setmana de formació i tallers que han girat al voltant de la salut mental. El projecte, impulsat per l'entitat Amalgama 7, aposta per la inclusió laboral en formació professional i un concert a càrrec dels adolescents Aigua Múrcia, Ariadna Escoda.
3: A partir de tallers i trobades, una quinzena d'alumnes de l'Escola Can Rosa han treballat colze a colze amb músics del Festival Jordi Savall per oferir un concert aquest diumenge al Reial Monestir de Santes Creus. Dividits en dos grups, els joves han rebut formació laboral i musical per afrontar el repte de pujar a l'escenari i demostrar els coneixements apresos. En Bernat Flotes s'ha encarregat de la logística i producció de l'actuació.
4: Durant aquesta setmana he estat fent sobretot el tema sociolaboral, més enfocat cap a la part laboral per un futur. I bueno, hem estat des de muntant escenaris, carpes, tot el tema, bueno, sí, escenaris, fins a portar aigües als camerinos o rebent artistes, rebent públic, ticketing, tot això, hem fet de tot, hem fet una mica de tot.
3: L'Escola Terapèutica d'Amalgama 7 Can Rosa atén joves i adolescents en situació de vulnerabilitat i amb dificultats de salut emocional i patologia dual. L'objectiu de la iniciativa d'aquest diumenge és enfortir la seva salut mental, a més de mostrar-los opcions on desenvolupar la seva carrera professional.
5: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
6: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
5: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete a 3CAT Info.
7: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: HBO Max estrena avui Linternas, una sèrie de ciència-ficció que busca resoldre un assassinat. És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb El Patíbulo, centrada en el cas real dels falsificadors de Craig Vale a Anglaterra, Clàudia Roses.
8: Time to get up, Junior.
9: Linternas és la nova sèrie de DC Studios. Arriba avui a HBO Max amb 8 episodis que investiguen un assassinat al cor dels Estats Units. Un recluta de l'exèrcit s'uneix a un veterà del grup que dona títol a la sèrie i tots dos es converteixen en policies intergalàctics enmig d'un misteri fosc a Nebraska. Al repartiment hi ha Kylie Chandler i Aaron Pierre. Una altra de les estrenes destacades és El Patíbulo, la nova sèrie del director Sean Meadows. La producció, emesa originalment per la BBC, ens trasllada al segle XVIII per recrear el cas real dels falsificadors del Crack Bay. El cas va acabar destabilitzant l'economia i convertint-se en el frau més gran de la història britànica. Es veurà a partir de demà a Filmin. Més estrenes, Lion, la nova sèrie documental de Jon Favreau, aterra aquest dijous a Disney+. Filmada durant 4 anys al Masai Mara de Kenya, la producció segueix en Kyo, un cadell de lleó que creix fins a convertir-se en un poderós líder que s'enfronta a pèrdues, l'exili i rivals ferotges. Amb música de Hans Zimmer, la sèrie combina narrativa cinematogràfica amb una producció d'història natural. El mateix dia, Netflix ha confirmat la cinquena i última temporada d'Outer Banks, el popular drama d'acció d'adolescents i aventures creat per John Speight.

0: La companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'octubre deixarà la de l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, Gemma Bonet.
1: L'Ajuntament de l'Hospitalet ha donat per acabat l'acord que tenia amb la companyia, perquè assegura que necessita l'espai per equipaments propis. Per això ara el Cirque du Soleil busca una nova seu i ja ha vist 3 possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona. S'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curious, després d'interpretar-hi els seus altres 3 muntatges, Totem, Lutzia i Alegria.
0: I a Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins aquí a 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat cartes, fotografies o dibuixos que ara quedaran custodiats al castell de Falset. Des del Centre d'Estudis Falsetans, que ha organitzat l'acte, fan un balanç positiu de la participació. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i encara no era l'objectiu principal, i encara que no era, volíem dir, l'objectiu principal, també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar. Anton Vidal és president del Centre d'Estudis Falsetans.
2: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Nosaltres, a nivell de Centre d'Estudis, han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipse, del demà de l'eclipse, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any i el programa de Festa Majors perquè doncs, estem en plena Festa Major.
0: La idea és que siguin els joves d'avui els que l'any 2056 s'encarreguin d'obrir aquestes càpsules del temps.
3: Esports.
0: Montse, Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia. Rodri ja és nou jugador del Barça. El migcampista madrileny, nomenat millor jugador de l'últim Mundial, firmarà per les 4 pròximes temporades a Manchester City i el Barça. Han arribat a un principi d'acord per al traspàs de Rodri després de 7 temporades al conjunt anglès. Segons ha pogut saber TV3, el Barça pagarà 70 milions d'euros més 6,5 en variables. Mentrestant, Joao Cancelo vola aquesta hora cap a Barcelona per signar com a nou jugador del Barça. Està previst que arribi aquest migdia. L'acord es va tancar ahir al vespre i el Barça en principi el farà oficial avui mateix. Cancelo arriba lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal de la Lliga Saudita. I la competició de la Lliga de Futbol ha començat de forma immillorable per a l'Espanyol. Els blanc-i-blaus van superar ahir el Llevant per 3-0, 2 gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona van permetre als blanc-i-blaus sumar els primers 3 punts a l'RCD Stadium. L'autor del doblet de l'Espanyol, Roberto Fernández, valora la seva actuació.
5: Muy bien, la verdad. Ya me sentía bien. La verdad, en pretemporada me estaba sintiendo cómodo entrenando y todo. Y al final, hoy era la oportunidad de mostrar lo que llevaba entrenando y trabajando en pretemporada. Ha salido bien y nada, ahora seguir con más confianza y a por el siguiente partido.
4: Tornem al Barça per dir que van guanyar ahir l'amistós disputat a Suïssa contra Basilea per 2-5. Els 5 gols els van marcar Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet. I el Sabadell debuta avui al retorn a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, explica com ho afronten.
6: És una llavor que ara ha de germinar. I a què em refereixo amb això? O sigui, tenim un repte per endavant tots plegats i és arribar, això ja ho hem fet, ara hem de fer que el Sabadell sigui sostenible al futbol professional per una banda i que estigui de manera sostinguda. I això ho hem de lluitar entre tots, cada pilota de cada partit.
4: El partit és a les 7, amb la transmissió del Tot Gira en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. El Girona va debutar ahir a segona, Montilivi, i va sumar un punt contra el Leganés. Abel Ruiz va aconseguir el gol de l'empat pels gironins en el minut 90.
7: No, perquè al final queríamos los 3 puntos, ¿no? Venimos de una temporada difícil, de un final de temporada muy complicado, con ilusiones renovadas en esta pretemporada, con mucha ilusión, con muchas ganas de debutar aquí en nuestra casa, con nuestra gente, y obviamente queríamos los 3 puntos. No ha podido ser, ellos han adelantado con un golazo, creo que estábamos muy bien en el partido, nos hemos merecido mucho más.
4: Abel Ruiz, que deia que no estan contents amb l'empat. La jornada de primera divisió es completa avui amb el partit Deportivo Elche a les 9 del vespre, i a segona també jugarà l'Almeria Aldenc a 2:15. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Gel Sakura Bestué van ser tercers a la final del 4% relleu mixt amb l'equip espanyol, per tant, bronze per als dos atletes. També va aconseguir medalla Meritxell Soler, bronze per equips a la marató femenina, tot i acabar vintena en la classificació individual.
3: I sort, al final també era com la meva motivació quan estava corrent. Quan he vist que ja no podia lluitar pels llocs que volia, doncs pensava, almenys doncs, per l'equip, intentar córrer el màxim que puguis, que no et passi ningú, o intentar anar atrapant a noies que potser han patit més i els podien enganxant. I ha sigut una miqueta la motivació que m'ha portat també a acabar i a lluitar una mica.
4: Amb aquestes dues medalles, els atletes catalans n'han sumat 5 a l'europeu, on ha estat un or i 4 bronzes. També va acabar ahir l'europeu de natació a París, en què els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck van ser quarts a la final de 4% estils amb l'equip espanyol. A l'europeu de gimnàstica artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el combinat espanyol. Petisco ha acabat sisena a l'exercici de terra i no ha pogut revalidar bronze que va guanyar l'europeu de Leipzig l'any passat. Ha començat el Mundial d'hoquei herba a Bèlgica i els Països Baixos, tant masculí com femení, la selecció femenina espanyola amb 10 jugadores catalanes va guanyar ahir 3-2 en el debut contra Irlanda. A l'equip espanyol masculí amb 12 jugadors catalans va imposar-se 3-1 Sud-àfrica. En handbol, a Barça ha guanyat el seu segon partit de pretemporada a la pista del Fuxe, Berlín, i per 35-39 Ludovic Fàbregas, jugador blaugrana.
8: Hem estat molt bé durant tot el partit, especialment a la primera part, i tothom està molt content de tornar a jugar i també de guanyar, no? Sabem que és un torneig amistós, però a nosaltres sempre ens va bé jugar partit d'aquest nivell i sobretot competir contra un equip molt potent com és el Futxe.
4: I en futbol sala, el Barça ha guanyat per 3-4 contra Valdepeñas la final del torneig amistós Mucho Más. És tot just el segon amistós dels blaugranes aquesta pretemporada, que dissabte van guanyar 3-2 al Cartagena.

0: Dilluns 17 d'agost del 2026. Benvinguts a una setmana llarga. És llarga perquè, fet i fet, no acabarà diumenge, sinó que acabarà dilluns. I acabarà, no cal que ho diem, dalt de tot. Acabarà, en principi, menys calorosa i xafogosa. I ja està per veure, i ja saben que la segona quinzena d'agost les boles de les rifes són molt capricioses, si la setmana acabarà plujosa o no. En qualsevol cas, benvinguts a la setmana més gran de l'any, que per això és Festa Major. Per cert, parlant de rifa, una de les millors notícies del cap de setmana ha estat que María Lucrecia García, venedora de l'11 a la parada del mercat, ha venut un cupó del sorteig extra d'estiu de l'11 per un valor d'un milió d'euros. Un milió d'euros. Una de les bones notícies del cap de setmana, al costat de l'èxit de Barraques, a l'altra cara de la moneda, els insults, escarnis i provocacions que varen rebre les treballadores del Punt Lila el passat dissabte a la matinada, quan obligaren a activar el protocol de seguretat previst en aquests casos i tancar el servei durant 30 minuts que varen coincidir amb la finalització de la segona jornada del festival. En uns moments els expliquem el que sabem sobre això. Avui que comença el Compte Enrere, d'aquí una setmana ja haurà acabat la matinal a aquesta hora i Pendonista, Autoritat, Suburban i el Poble Ras es començaran a preparar per l'ofici.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Ahir amb aquest ensurt al migdia, segur de vostès va veure una petita columna de fum, perquè no va ser tampoc quelcom cridaner, va cridar l'atenció, però tampoc era una exageració. Va haver, com els varen comentar en el nostre perfil de Twitter, un petit foc al Passeig Vilanova, a l'alçada, diríem, prop del Xic Golf Vinyet, aquesta alçada on hi ha aquell descampat entre la via del tren i la carretera. Allà hi va haver un petit foc i varen intervenir bombers, policia de Sitges i el SEM, que varen oferir-los les imatges en vídeo de Marta Figueres i la fotografia d'en Gori Massip, que també ens va enviar bona part d'aquesta informació. A les xarxes socials, el grup que cal millorar, la senyora Conxa Valdés explica la situació també, i ella testimonia, o almenys així ho diu, que es va acostar a la policia per preguntar per què no arribaven els bombers, ja que havien passat 18 minuts des de l'alerta, i li varen explicar que Sitges només compta amb un cos de bombers voluntaris. És increïble, diu ella, com un municipi com aquest no tingui bombers professionals ni cap per la nit o els caps de setmana. Recordin que varen tenir el cap dels bombers voluntaris de Sitges, que en són uns 16 més o menys, n'eren 32 abans. El responsable dels bombers aquí a Sitges va parlar de l'organització del cos, de com la Generalitat contempla les coses. Parcs de bombers, recordin sempre que són competència de la Generalitat. L'Ajuntament, òbviament, pot apretar, però són competència de la Generalitat. També el de Vilanova, perquè fa 4 dies els varen comentar aquella carta que de nou enviaven els bombers de Vilanova, els alcaldes de tota la comarca, per explicar la manca d'efectius. Això per un costat. I sobre l'assumpte del CAP, més que res per resituar-nos, una altra vegada, des de l'any 2011, o sigui, en portem 15, que el CAP està tancat a les nits. 15 anys. Només perquè, diguem-ne, per col·locar-ho en context. Durant aquests 15 anys i malgrat intents, mitjos intents, pocs intents, molts intents, la situació és la que és. La Generalitat ha tingut parers molt diversos sobre la reobertura del CAP o sobre l'ampliació del CAP. Els ajuntaments també han fet més, menys, mig... Bé, això. El cas és que ahir aquest foc es va apagar amb relativa rapidesa i, per tant, en surt al migdia. Avui, que s'ha fet clar a les 6:34 i el sol ha sortit a les 7:04. El sol es pondrà a les 8:48 i es farà fosc a les 9:18. Hem passat la Mare de Déu d'agost, per tant, a les 7 ja és fosc. A les 7, hora solar, a les 9 del vespre, ja es pot veure com la foscor ens acompanya. Avui el dia s'escurçarà 2 minuts i 16 segons. Anem a 2 minuts i una miqueta més per dia. Tindrem 13 hores i 44 minuts de llum solar i 10 hores i 15 minuts de foscor. Avui que tindrem força festa major en aquesta setmana de festa major, ens va cridar l'atenció el passat divendres a l'Eco l'article de Miquel Forns, aquest article que apuntava que a veure si en el futur, per mort de la calor, haurem de tornar a

a Cubelles, les Colles de Foc, el passat divendres a la nit, no van intervenir a la cercavila de la nit fins passades les 12 del migdia, que és quan finia l'alerta 3 de risc d'incendi al municipi. Per tant, fins a les 12 de la nit no van intervenir les Colles de Foc. Vostès pensaran a casa seva, a veure si vindrà ara del minut que va més enllà de les 12 que el que va abans d'arribar a les 12. Però aquí hi ha un marc legal que s'ha de complir. I bàsicament l'assumpte de les altes temperatures i de tot tan sec va acabar propiciant aquesta decisió. A la segona hora de programa, la regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín, hem de parlar de moltes coses vinculades a la Festa Major, que sí, pressupost, que sí, protocol, algunes d'aquelles qüestions que s'han deixat al llarg d'aquests dies sobre la taula i que valdrà la pena considerar a la segona hora de programa. I a la tercera ens queda per escoltar encara el podcast de les cosidores, dels tres podcasts que ha produït la Comissió de Festa Major. El de les cosidores és el que escoltarem avui a la tercera hora de programa, amb Angelina Saleses, Angelina Pla, Lolín Rocha, Carme Comas, Carmen Escolano i Mercè Mercader. Informacions d'agenda. Comencem per un advertiment de la Comissió de Festa Major. Avui és el penúltim dia de la paradeta de la comissió al cap de la vila i demà serà el darrer dia. Demà serà el darrer dia. No hi haurà paradeta de la Comissió de Festa Major a la zona de la plaça, a la Torreta. Aleshores, s'han aconseguit arreplegar, per dir-ho així, 40 tíquets més pel Castell de Foc en Calma. Això vol dir que al final hi haurà prop de 640 persones en aquesta vorera del pícnic per veure el Castell de Foc en Calma. O sigui que, si volen, encara queden 40 tíquets disponibles pel Castell de Foc en Calma, disponibles avui dilluns, dia 17, i demà dimarts, dia 18, a partir de les 7 i fins a les 9 a la paradeta del Cap de la Vila. Queden disponibles, repetim, 40 tíquets pel Castell de Foc en Calma. Ja intentarem saber, perquè tampoc ningú ho ha dit així en veu alta i clara, però vàrem fer la pregunta fa molts mesos enrere a l'arquitecte responsable de la restauració del campanar sobre si hi haurà foc a la parròquia. Aquesta imatge tan clàssica del final del Castell de Foc es podrà repetir aquest any, ara que ha estat, doncs això, remodelat el campanar, restaurat el campanar, si no és un problema el foc al campanar, el deixarà tacat, el deixarà ennegrit, què pot passar? Bé, doncs, això com a derivada. Però què vulgui, el Castell de Foc en Calma, darrers 40 tíquets, avui dilluns, dia 17, i demà dimarts, dia 18, a partir de les 7 i fins a les 9, a la paradeta del Cap de la Vila. Aquesta setmana en què tot plegat començarà el dimecres 19 d'agost, el dia dels pregons, però a la mateixa hora del pregó satíric de l'Agrupació de Balls Populars, dimecres 19 d'agost a les 7, al Municipal d'Aiguadols, partit amistós de Festa Major amb la Unió Esportiva Sitges i la Pobla de Mafumet, partit de la Tercera Federació. Unió Esportiva Sitges, Pobla de Mafumet, el dimecres 19 d'agost, i el dimecres, com saben tots vostès, a les 7, al pregó satíric de la Festa Major i a la nit el pregó de la Festa Major. El pregó de la Festa Major que acabarà amb el grup sitgetà La Caleta a la plaça. Un cop finalitzi el pregó, es farà, doncs això, un brindis amb cava a la plaça i amb l'actuació del grup La Caleta. Dimecres, dia de pregons, ja donarem més detalls, ara només apuntem allò, quatre coses de Festa Major. Això el dimecres. Dijous, a veure si el dia acompanya, perquè la previsió per dijous, divendres, o almenys la que hem vist fins ara, és complicada des del punt de vista de la pluja. I el dijous hi ha moltes coses. El dijous a les 6 hi ha el Ball de Panderetes amb Diversitat, aquesta iniciativa que repeteix l'Agrupació de Balls Populars amb els residents de la Fundació Ave Maria. L'any passat va ser el Ball de les Gitanes, esplèndidament saludat també per la gernació que hi havia a la plaça, que va aplaudir d'allò més aquell Ball de Gitanes amb Diversitat. Aquest any, el Ball de Panderetes amb Diversitat, a les 6 de la tarda, el dijous 20 d'agost, a la plaça. A les 7, dijous 20 d'agost, a la plaça, l'Esbar

Roca Sagna de Gelida i l'espectacle Vents de la Mediterrània. El dijous 20 d'agost, a les 8, al Racó de la Calma, jazz de festa major amb Retrio, activitat de Sitgestiu, preu 15 euros, dijous 20 d'agost, a les 8, al Racó de la Calma, Pinyo Martí, Joan Pinós, Òscar Ferret. Retrio, jazz de festa major, preu de l'entrada 15 euros. El dijous, a les 8 del vespre, a la plaça, les protagonistes del podcast de l'associació Locomotora 21, Les Boges dels Gats, proposen un debat, una xerrada titulada Convivència en dies de festa. Convivència en dies de festa. Serà el dijous 20 d'agost a partir de les 8 a la plaça. Com poden comprovar, és una activitat contínua, des de les 6 de la tarda en endavant. Després, a la plaça hi haurà el sopar popular, que ja té tots els tiquets absolutament esgotats, i després, a les 10 de la nit, l'espectacle de transformisme amb Jessica Pulla a la plaça. Aleshores, he dit el sopar popular dijous i el sopar popular és divendres. Perdó, res, com si no hagués dit res. Dijous, a 2:15 a la Fregata, el concert ball de la Principal de la Bisbal. Primer concert i després ball. Per tant, a qui li agradi la Principal de la Bisbal en mode orquestra, aquest dijous 20 d'agost a partir de 2:15 a la plaça. De moment ho deixem en dijous per no inflar-los massa al cap, perquè hi ha un munt d'activitats prèvies a la festa major, però totes aquestes el dijous dia 20 d'agost. El divendres ja tindrem el trasllat del Sant, el divendres ja començarem encara a fer bullir l'olla una miqueta més, la presentació del Cabeçut, del Patufet, a la seva restauració, l'assaig de la Jove de Sitges de Festa Major. Mentrestant, a la biblioteca l'exposició La meva Festa Major d'en Miqui Marçal, i a l'edifici Miramar les exposicions dels guanyadors dels concursos de pintura i escultura Pere Jou i Sant Vicenç, i també la mostra Entre ciudades, cartografia efectiva, dels artistes Vittorio Canale i Marisa Domínguez. Cap de setmana en què a la Blanca Subur el Nou Pinsbens ha viscut el 43è torneig de juvenils. Finalment, el campió del 43è torneig ha estat el Badalona, que es va imposar a la final al Girona per 2-1. Per tant, el Badalona, campió del 43è torneig de juvenils de la Blanca. La Blanca no va poder guanyar els seus partits, però en qualsevol cas, un torneig que de nou s'afegeix a aquesta llarga tradició històrica del torneig de juvenils de la Blanca Subur. Nou i 14 minuts. Ha estat el cap de setmana de barraques, també. Demà o passat demà saludarem en Pol Vigó, que és l'endemà del darrer dia, i, òbviament, deixem reposar una mica les coses. El dimecres en parlarem. Però aquesta petita brama que ha corregut sobre què va passar en el punt lila de barraques la nit del dissabte. Pel que sabem, des del punt de vista de les fonts oficials, hi va haver tot un seguit de joves que estem en el, diguem-ne, en el tram final de la nit de barraques de dissabte, es van acostar a aquest punt lila i insults, escarnir les treballadores, assetjament verbal, o sigui que, diguem-ne, es va donar una situació molt tensa i verbalment violenta. Aleshores, aquest servei és un servei que l'Ajuntament de Sitges té externalitzat a una empresa. L'empresa té un protocol d'actuació davant de situacions d'aquest tipus. En el cas que es va viure, repetim, aquesta nit, el protocol d'actuació recomanava aturar el servei durant mitja hora. I, per tant, el servei es va aturar, però va coincidir aquesta mitja hora d'aturada del servei en el tram final de les barraques. Per tant, el servei ja no es va tornar a obrir. Recordem que això va ser la nit del dissabte. La nit del dissabte. I el que ens han explicat, així des del punt de vista oficial, és que es va donar una situació molt tensa per precisament això. Un grup de nois escarnint, insultant a les treballadores del punt lila. Això ha propiciat diversos comunicats, barraques. El de Barraques diu: denunciem i condemnem fermament els fets d'intimidació i violència que s'han produït al punt lila
i que han obligat a activar el protocol i a tancar el servei. Un protocol que té, com els dèiem, l'empresa que gestiona el punt Lila i un protocol que l'Ajuntament coneix i valida. Rebutgem, diu Barraques, qualsevol forma de violència masclista contra les dones i contra totes les persones que treballen i lluiten per la igualtat. No normalitzarem mai la intimidació ni la violència i continuarem defensant espais segurs, lliures i igualitaris. Davant les violències masclistes, tolerància zero. Guanyem Sitges també feia un comunicat ahir dient: des de Guanyem Sitges CUP denunciem i condemnem els fets succeïts ahir a la nit cap a les companyes del Punt Lila durant les barraques de Sitges. No tolerem cap mena de violència a Sitges, com tampoc cap atac a les persones que treballen per la igualtat i per crear espais segurs per tothom. És per això que investigarem i demanarem explicacions. Instem a l'Ajuntament a fer el mateix i treballar conjuntament amb l'equip de barraques perquè aquest delicte d'odi greu i atac a un servei públic no quedi impune. Tolerància zero a la violència masclista. I ahir també publicava un comunicat a les xarxes socials Junts per Sitges que deia el següent: davant les violències masclistes, ni silenci ni passivitat. Condemnem fermament els fets d'intimidació i violència denunciats per barraques de Sitges que van obligar a activar el protocol i a tancar el punt Lila la nit de dissabte. Expressem, diuen des de Junts, tot el nostre suport a les professionals afectades i a totes les persones que treballen per garantir unes festes segures. Atacar un servei municipal destinat a prevenir les violències masclistes i protegir les persones és especialment greu. També lamentem profundament, diuen des de Junts, el silenci i la manca d'informació del govern municipal. Gairebé 24 hores després dels fets, els portaveus de l'Ajuntament encara no hem rebut cap comunicació oficial sobre què va passar, quines actuacions es van dur a terme ni quines mesures es prendran. La reunió prevista per aquest vespre, per el vespre d'ahir, és necessària, però arriba tard. El respecte institucional exigeix informació, diligència i transparència davant d'uns fets d'aquesta gravetat. Exigim una explicació immediata, informació sobre els protocols activats i mesures que garanteixin la seguretat de les professionals i la continuïtat del punt Lila. Davant les violències masclistes, tolerància zero. I l'Ajuntament de Sitges també, a través de les xarxes socials, emetia ahir un comunicat vinculat a aquests fets. L'Ajuntament condemna l'acte vandàlic que va afectar ahir a la nit, per la nit de dissabte, el punt Lila, instal·lat a les barraques i que va obligar a finalitzar aquest servei públic abans del previst seguint el protocol intern del servei. L'Ajuntament vol expressar també tot el seu suport als treballadors i treballadores del punt Lila que desenvolupen una tasca essencial durant les festes i agraeix la seva professionalitat i compromís. El consistori reitera el seu compromís amb la prevenció de les violències masclistes i fa una crida al respecte per als serveis públics i per unes barraques basades en la convivència, el respecte i la seguretat de tothom. Repetim, el que va succeir, o almenys això és el que ens diuen oficialment, és un acte d'intimidació, d'escarni, d'insults, d'assetjament verbal a les treballadores del Punt Lila per part d'una colla de nois, la nit de dissabte. Això va obligar a activar el protocol de servei. Un dels punts d'aquest protocol diu que en situacions determinades es tanca el Punt Lila durant mitja hora i després es torna a obrir. El que passa és que la nit de dissabte va coincidir l'activació del protocol amb el tram final de les barraques i, per tant, el punt Lila ja no es va tornar a obrir. Això és, en principi, el que sabem del que va succeir la nit de dissabte a barraques i, òbviament, si aquests són els fets, doncs no cal dir que estem, diguem-ne, en aquest món especialment tens i descompensat en moltes coses. A Granada aquest cap de setmana els hi ha tocat de tot. Un terratrèmol i el gran premi de la ONCE de 15 milions d'euros. Tot això a la província de Granada. Per què us diem això? Bé, doncs perquè Sitges també va tocar-ne una picossada. Saben que el gran premi era de 15 milions d'euros, però n'hi havia una bona colla d'un milió. Bé, doncs la Maria Lucrecia García és qui va vendre un dels cupons del milió a Sitges a la seva parada situada al Mercat de Sitges, a l'avinguda Artur Carbonell. La Maria Lucrecia, que ha declarat, està molt contenta, òbviament, és molt bonic veure la cara dels teus clients quan reparteixes premis i quan són premis així de grans, encara més. La meva feina té molt sentit quan passen aquestes coses.
La Maria Lucrecia va començar a treballar com a venedora de l'ONCE als 17 anys. Ja havia repartit 700.000 euros del cupó diari amb la venda de 20 cupons premiats amb 35.000 euros i un altre premi de 35.000 euros en un altre cupó diari. Sitges pertany a l'agència de l'ONCE de Vilanova, que presta servei a 298 afiliats. Per tant, bé, doncs, felicitem, no cal ni dir-ho, a la Maria Lucrecia perquè hi havia 10 premis d'un milió per tot Espanya. I un d'aquests premis d'un milió va ser Sitges. Hi havia 119 premis de 40.000 euros, hi havia 2.270 premis de 1.200, però només n'hi havia 10 d'un milió i la grossa d'aquests 15 milions d'euros que van a parar, com els dèiem, a la província de Granada, a la localitat de Monachil. Bé, i aquest cap de setmana els diaris han parlat molt del preu dels pisos. Anem a encavalcar una miqueta les coses. El passat divendres, a l'Eco, un article titulat "Dormir a preu d'or, fins a 800 euros s'arriben a pagar per una nit en un pis de dues habitacions a la zona de l'Oasis". Feia un repàs, feia un escandall de preus a l'Eco i també a partir de les ofertes que hi ha als portals immobiliaris. Per una nit, dues habitacions al Vinyet, pis turístic entre 180 i 350 euros. A l'Oasi, un pis de dues habitacions, preu entre 500 i 800, pisos turístics, eh? Dues habitacions al Marquès de Montroig, 350 euros. Tres habitacions, un pis de tres habitacions al carrer Pau Casals, 700 euros per una nit. Un pis de tres habitacions a la Llevantina, entre 700 i 900 euros per una nit, pisos turístics. Això deia l'Eco el divendres. Ha coincidit que el cap de setmana Guanyem i la CUP han publicat un vídeo denunciant l'assumpte dels pisos turístics. Aquest vídeo parla dels 1.700 pisos turístics legals que hi ha a Sitges. Saben que l'Ajuntament té barrades ara les noves llicències, ara, de fa temps, les noves llicències a pisos turístics i només s'admeten les que correspondrien a una renovació, però no se'n poden donar de noves. En paral·lel a això, el suplement d'economia del Nacional, On Economia, un article de l'Aleix Ramírez, del periodista sitgetà Aleix Ramírez, dient: Sitges és el municipi de la demarcació de Barcelona, sense comptar la capital, amb més habitatges de luxe per sobre dels 3 milions d'euros, segons les dades del portal Idealista. A Sitges hi ha 54 propietats de més de 3 milions d'euros de les 438 que hi ha a tota la província. Segueix Castelldefels amb 46 propietats de més de 3 milions d'euros i Sant Andreu de Llavaneres amb 31. La ciutat de Barcelona, per la seva banda, acumula 307 pisos de més de 3 milions d'euros. Però, com els dèiem, de tota la província de Barcelona, com dirien en castellà, no se podia saber. Sitges és on hi ha més propietats, 54, a un preu superior als 3 milions d'euros. I dues coses més. Aquestes també interessants, perquè en varen parlar a la ràdio i poden recuperar la conversa. No ens movem del món dels pisos, eh? El passat 15 de maig varen entrevistar els impulsors de La Veïna, d'aquesta cooperativa d'habitatge. Bé, doncs ahir el diari Ara treia un reportatge molt interessant sobre una cooperativa d'habitatge que ha posat en marxa Sostre Cívic, que és el nom de la cooperativa, a Palamós, a l'avinguda dels Països Catalans de Palamós. Un bloc de pisos molt modern, de 34 habitatges, que porta per nom Terra de Mar. Entrevisten a una de les cooperativistes. En aquest cas, la cooperativista explica que estava molt contenta amb el seu pis de lloguer fins que va haver un moment que la propietat li van dir que se'l vendrien i que ja podia començar a fer les maletes. Ella diu que li va caure el món a sobre, però preguntant i fent córrer la veu vaig saber que es feia una reunió informativa de Sostre Cívic i a partir d'aquí es va fer, bé, cooperativista de Sostre Cívic. Aquesta senyora ha pagat, hi ha una aportació inicial, ha pagat entre 10 i 15.000 euros, depèn del pis, i la quota d'ús d'aquest pis és d'entre 245 i 425 euros.
Repetim, estem parlant de Palamós. És evident que hi ha un context, el context del preu del sòl a Palamós, del preu dels pisos a Palamós, però aquests cooperativistes d'aquest bloc de 34 habitatges a Palamós, a l'Avinguda dels Països Catalans, paguen entre els 245 i els 425 euros al mes. Els 34 habitatges del bloc són de protecció oficial. El més petit és de 39 metres quadrats, els més grans de 60 metres quadrats, disposen de tots els serveis bàsics, però com ja ens varen explicar en el seu dia els membres de la cooperativa sitgetana, de la veïna, hi ha serveis comuns, com el servei de bugaderia, per exemple. Ella, però, encantada de la vida, i repetim, pot ser aquest un nou model dins l'àmbit de l'habitatge públic. Els cooperativistes, sense ser propietaris i sense ser llogaters. Ells són els propietaris de tot un bloc de pisos i, com saben tots vostès, això funciona amb un règim diferent, però també amb unes normes, vull dir, no és això a Can 60, sinó que hi ha també unes normes. Però l'experiència de la cooperativa, d'una cooperativa de vivendes, com la que es vol, com la que molts volen que es pugui fer a la Granja 2, és la que explica el diari Ara, ahir en aquest reportatge titulat Viure en un pis nou de trinca sense ser propietari ni llogater.

0: Bé, fa calor, ha fet molta calor, continuarà fent molta calor aquest estiu, per descomptat que probablement també pot marcar un punt d'inflexió per tots aquells que creien que aquesta és una circumstància habitual dels estius. Queda clar que aquest no ha estat un estiu com altres, i bàsicament no ho ha estat, perquè la calor intensa ha durat molt més del que acostumava a durar. No estem parlant de dies puntuals ni de moments puntuals de l'estiu, sinó de mantenir-se amb aquest estat, amb aquesta escalfor, perquè se'n facin una idea, els ho hem vingut dient cada dia. Ahir també vam estar a 30 graus tot el dia, i al migdia arribàvem als 32, però a les 9 del matí, quarts de 10, ja estàvem a 30, i a les 9 de la nit continuàvem estant a 30. I així ens manteníem tot el dia, i així n'hem portat uns quants de dies. No cal que parlem a la resta de Catalunya, no cal que parlem del que passa a França, del que passa a Itàlia, del que passa a la Gran Bretanya, del que passa a bona part d'Europa, que viu escandalitzada aquest augment de les temperatures al qual nosaltres ja hi estàvem acostumats en algun moment de l'any, però Europa, evidentment, no hi estava gens acostumada. Bé, que el temps està canviant, ja no cal que ho diem nosaltres, és un fet evidentíssim, i que està canviant a pitjor, perquè aguantar aquestes temperatures, per descomptat que posa a prova la capacitat de molts. A partir d'aquest escenari, Miquel Forns escriu a l'Eco aquest passat divendres un article molt interessant, precisament posant l'assumpte del canvi de clima i agafant precisament un referent, que és l'aiguat de Santa Tecla del 1874. En aquell moment, i ja en la presentació del llibre Santa Tecla, Vivents de la Festa Major Petita, ja es va dir en veu alta, si no recordo malament a la presentació, que res tenia a veure l'aiguat de Santa Tecla, i l'article també ho explica, amb el canvi de la Festa Major de Santa Tecla a Sant Bartomeu. Res a veure, era una qüestió de la vida quotidiana, dels treballs dels pagesos, en fi, que tot era molt més conciliable. Però què ha passat ara amb aquest canvi de temps, amb aquestes calorades que han fet que les jornades castelleres també canviïn l'horari i que alguns municipis es comencin a plantejar si alguns dels actes més importants de les seves festes majors haurien de poder intentar trobar un horari que fos més amigable, per dir-ho d'alguna manera. Miquel Forns, bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora.
0: Encantat de saludar en Miquel en aquest registre de nou d'historiador, d'imant de les tradicions, i hauríem de dir aquí també de geganter, que no sé si ha viscut alguna ja festa major d'aquestes acalorada així d'aquesta manera, eh?
1: A Sitges no, perquè només surto per la matinal, i a la matinal, per sort, encara no arribem a aquestes temperatures.
0: En algun altre lloc sí?
1: Sí, arribes, sí.
0: Arribes, eh?
1: Sí. Sant Pere d'aquest any i Sant Pere de l'any passat va fer moltíssima calor, moltíssima calor.
0: Arribes o ha plantejat algú?
1: No, que jo sàpiga, no. Tot i que en converses particulars, sí, eh? En converses a peu de carrer, és un tema recurrent, sobretot perquè aquests dos últims anys ha fet molta calor, ha fet molta calor per Sant Pere. Uh-huh. Bueno, per Sant Pere, i inclús Sant Pau de l'any passat, em sembla que va ser,
0: sí.
1: Vaja, anava amb màniga de camisa.
0: El Sant Pau del mes de gener, eh? Que ningú no s'equivoqui.
1: Sant Pau
0: eh?
1: Del mes de gener, Sant Pau del 25 de gener... Els valls anàvem amb camisa i no teníem fred.
0: Bé, està clar que aquest any, com els dèiem, no diríem que no sigui un any com els altres, perquè la Festa Major recordàvem ara, i més d'un ho ha recordat, arran de la calorada d'aquest any, la Festa Major del 2023, si no recordo malament, va ser aquella que va coincidir també amb la sequera, en què més d'un membre dels valls es va desmaiar per la calorada d'aquella processó cívica, que va ser una cosa extraordinària de viure. I aquest article posa sobre la taula, diríem que sense embuts, com un plantejament a fer-se, sí, hi hauria la possibilitat de plantejar-se que la Festa Major anés a petar de nou a Santa Tecla, com si diguéssim, com un caprici portat per aquest canvi climàtic, per mort d'una situació que difícilment canviarà i que evidentment és feixuga pels valls, no només pels portants dels valls i per la gent que balla, sinó també, òbviament, per tota la gent que viu la festa. Aquest pensament, diguem-ne, que va fent rum-rum de fa temps, Miquel, o què?
1: Bé, és que la tendència que d'aquests últims anys és que sembla que la situació de la meteorologia i del clima, i per tant, òbviament, de la meteorologia, És que la tendència cada vegada serà que el clima serà més extrem a l'estiu i potser arribarà un moment que el municipi s'haurà de plantejar si algunes activitats de les que fem durant tot l'estiu, no només la Festa Major de Sant Bartomeu, moltes activitats, doncs s'han d'adaptar a aquesta nova realitat. Aquest debat potser serà inevitable d'aquí uns pocs anys. I el que he volgut amb l'article és bàsicament revisar la història per una mica dir com la Festa Major s'ha anat adaptant cada vegada a les diferents situacions que hi ha hagut.
0: És clar, estaríem en allò de sempre, tot i que no sé si és un criteri de valor, però segurament per molts ho serà, entre la tradició i la vida real. I aquestes circumstàncies que formen part de la nostra vida quotidiana i a les quals, òbviament, la tradició no hi comptava, per dir-ho així, ni el protocol hi comptava, tampoc, eh?
1: Exacte, i a més és que la història de la festa ens demostra que la festa, i per tant la tradició, s'ha anat adaptant a cada moment. Hi ha hagut motius polítics, hi ha hagut motius socials, hi ha hagut motius, algun fins i tot derivat d'això, del temps, no? Motius laborals, hi ha hagut molts motius econòmics que han anat modelant la festa cada vegada, a cada moment, perquè la tradició precisament anés passant, anés pervivint, anés persistint i, per tant, està plena d'adaptacions la història de la Festa Major.
0: Tal com la contemplem, la Festa Major, home, massa, anava a dir, massa canvis horaris no s'hi poden fer, no? Perquè tenim les processons, les cercaviles, les tenim ja al vespre, la cercavila de la Cívica la tenim a les 7 del vespre, la cercavila de Sant Bartomeu el tenim a partir de quarts de 8. Diguem-ne que ja estaríem en aquesta franja horària en la qual ara es recomana més aviat fer les activitats. I les activitats de migdia difícilment les podem encaixar en algun altre lloc.
1: Bé, sí que és veritat que, clar, evidentment, les famoses 36 hores no donen per més, no? Perquè,
0: Exacte.
1: clar, són 36 i, per tant, el marge que hi ha és petit, però potser sí, dic, revisant la història de la festa, per exemple, l'ofici, no? L'ofici, ara ja el vam avançar fa uns anys, mitja hora abans, ja és a quarts
0: Sí,
1: d'11, no? Tot i
0: sí.
1: que el de Santa Tecla es manté a les 11,
0: No, no el vam avançar per mort del temps, eh? O
1: No, no, no,
0: almenys
1: no
0: del
1: tenia
0: temps,
1: res a veure, no tenia.
0: no el temps
1: Sí.
0: atmosfèric, sí el temps
1: Exacte,
0: cronològic,
1: exacte.
0: aquest sí, eh?
1: Exacte. Sí, perquè la sortida d'ofici comencés més aviat i pogués ser més, bueno, acabar més d'hora pels concerts, és que a més al matí tot s'encadena, no? El matí de Sant Bartomeu, igual que el matí de Santa Tecla. Però antigament es havia celebrat a les 10 l'ofici i a quarts de 10. Aquí hi ha marge. Perquè encara no es fa l'onada, com encara l'anada d'ofici no es fa, és un acte que s'ha perdut, és un
0: Exacte.
1: acte que s'ha perdut l'anada d'ofici. Per tant, i la matinada és molt d'hores a les 6, en aquest sentit, els nostres avantpassats ja ho feien més aviat, ja ho feien més aviat i no passava res.
0: O sigui que seria una possibilitat, eh?
1: El dia de Sant Bartomeu
0: Neu?
1: seria una possibilitat i a més, el que dic, sobretot, jo el que he volgut amb l'article és revisar al llarg de la història si
0: Sí,
1: hi havia
0: sí.
1: antecedents en aquest sentit que puguin contextualitzar, que puguin justificar, que en el fons també l'hora en si, més enllà de si volem les 2 de la tarda de la vigília, que és una hora molt marcada, perquè és l'inici de la festa, això, ha anat variant amb el temps. Ha anat variant, s'ha anat adaptant. El que sí que portem ara, una tongada, diguem, molt llarga de moltes dècades, en què els actes tenen una hora fixada i no s'ha canviat aquestes últimes dècades.
0: Perquè el que evidentment deixa clar l'article i és una realitat que tothom coneix és que difícilment això canviarà, sinó que el clima ens portarà d'alguna manera o d'una altra a protegir-nos de les hores especialment intenses i sobretot entenc també a protegir els balls. Els espectadors sempre poden marxar cap a casa seva, sempre poden refrescar-se, sempre poden anar molt més lleugers amb una samarreta, però els balls, precisament per raó de la tradició, van vestits com van vestits, carreguen el que carreguen, fan l'exercici físic que fan i, per tant, aquí no hi ha cap altra sortida per ells. Els espectadors, en aquest sentit, ho tenen més fàcil.
1: Els municipis que s'estan plantejant seriosament aquest debat, que ja l'han obert, diguem, a Sitges, vaja, que jo sàpiga, aquest debat no s'ha iniciat d'una manera ferma. Pot estar en converses, com dèiem, a peu de carrer, però aquest debat, no, seriosament,
0: Cert,
1: no,
0: cert,
1: que
0: cert.
1: jo sàpiga, no s'ha plantejat encara, no? Però els municipis que ho han fet pensen amb això mateix que deies, és a dir, amb els balladors, amb la gent que fan els balls, però estan pensant també amb el públic. Estan pensant també amb els músics i estan pensant també amb totes les persones al voltant de l'organització, perquè amb unes temperatures elevades tothom n'està afectat. Per exemple, els castells, que és on els castells, diguem, el món de la cultura popular, que seriosament ha abordat aquest tema, que ja s'han canviat diades castelleres, que en lloc de fer-se al migdia, en ple juliol i agost, ja es fan a la tarda, i que han plantejat mesures i això, aquí es va plantejar molt seriosament perquè hi havia actuacions castelleres, diades castelleres, que començaven amb un fotimer de gent a la plaça i acabaven amb quatre gats,
0: Està clar.
1: perquè el mateix públic marxava. I llavors, quin sentit té que aixequem castells si no hi ha gent? Quin sentit pot tenir que acabem fent cercaviles i processons si no hi ha gent? Clar, doncs aleshores es planteja per tothom, no? El plantejament que es fa per tothom, amb mesures que puguin, diguem, mitigar els efectes per tothom, que tothom pugui estar més còmode.
0: Està clar. Per tant, d'alguna manera, creus, Miquel, que això es posarà... D'aquí uns moments tindrem la regidora, però que aquesta brama del carrer o aquest rum-rum del carrer en algun moment arribarà a la taula de les persones que tenen en les seves responsabilitats la gestió de la festa.
1: Sí, el ritme en què està canviant el clima, el ritme en què està afectant la meteorologia a totes les activitats, sobretot les activitats a l'aire lliure, fins i tot que les administracions ja estan prenent mesures, no? Recomanacions de que fins a quins graus seria tolerable fer activitats a l'aire lliure, jo crec que la festa major no en quedarà al marge. Crec que un moment o l'altre se n'haurà de parlar. Mira, a Reus, la festa major de Sant Pere, aquest any ja han fet, diguem, unes mesures més puntuals, no? D'algunes cercaviles, fer-les passar en hores determinades per carrers que hi ha més ombra, posar mesures d'hidratació per les persones, tant pels balls com pels que miren. Això ja ho hem fet aquí a Sitges també, que és posar aquestes
0: Sí,
1: fonts
0: sí,
1: d'aigua,
0: sí.
1: aquests punts d'aigua, fer que les actuacions durin menys, que siguin exhibicions dels balls més curtes, fins i tot cercaviles en què surtin menys nombre de balls per acabar més d'hora. En fi, ja des d'aquest punt de vista, diguem, d'actuacions més puntuals fins a mesures més transformadores. Per exemple, la Festa del Renaixement de Tortosa, que no seria en si una festa major, però que seria una festa, diguem, que per aquesta localitat és important, s'està plantejant en aquest moment canviar de dates. Canviar de
0: Déu-n'hi-do.
1: dates. És a dir, passem o la Festa Major de Terrassa, en aquest moment s'està plantejant canviar els horaris. Canviar els horaris, és a dir, avançar-ho molt cap al matí, a primera hora, perquè diguem, el migdia fort, que és on te fa més calor o el sol apreta més, doncs aquests actes a l'aire lliure hagin acabat. Per tant, hi ha una varietat de coses que es poden fer que jo crec que un moment o l'altre a Sitges també arribarà aquest debat.
0: No haguéssim cregut mai que ens passaria això, eh? Fer canvis
1: Segurament no, perquè...
0: per circumstàncies mil, però pel canvi de temps.
1: Bé, la història ens diu que la Festa Major s'ha anat adaptant, ha anat tenint molts condicionants, molts, moltíssims. Hi ha actes que han aparegut, hi ha actes que han desaparegut, i per tant, si ara un element més és el clima que està influint d'aquesta
0: Sí.
1: manera, el que deies al principi, no? Qui ho diria
0: Qui ho
1: que
0: diria?
1: l'aiguat de Santa Tecla, que sense ser-ho va ser protagonista d'aquesta qüestió, ara doncs, la meteorologia torna a incidir d'aquesta manera. Per sort, a Sitges teníem dues festes majors, com molts municipis, i per tant, possibilitats en tenim moltes, i la història ens diu que n'hi ha hagut moltes.
0: Ara ho exagero, però vinga, ja que estem al vigílies de festa major, o sigui que et podries imaginar, ho exagero, ho repeteixo, eh? Una entrada de grallers el 22 de setembre a les 12 del migdia.
1: Torno amb el de la història. L'entrada de grallers institucionalitzada al programa d'actes no té ni 100 anys.
0: És
1: No
0: cert.
1: té ni 100 anys.
0: És cert.
1: I que era un costum entrar, que els grallers que es contractaven, que venien als pobles a tocar, entraven tocant perquè la gent els anava a rebre a l'entrada del poble i entraven en plan així festiu, tocant peces ben alegres i això, és molt comú a tota la nostra zona, a tot el nostre territori. I qui diu que això no estava reservat només al dia de Sant Bartomeu? No tenim documentació que parli del dia de Santa Tecla. Tenim documentació que els grallers sortien també a la Trinitat, al segle XIX, que anaven al Vinyet també, que els balls també sortien pel Vinyet. Tot això està documentat. Doncs, qui diu que per Santa Tecla antigament això no passava? I que ho poguéssim fer ara?
0: Està clar. Bé, doncs queda sobre la taula. Us recomanem que llegeixin l'article a l'Eco d'aquest passat divendres, l'article de Miquel Forns, contemplant precisament això, la possibilitat que sobre la taula com a mínim es plantegi què pot passar en el futur, de quina forma podem, diguem-ne, resituar la gran festa de Sitges per mort d'aquest canvi climàtic que està afectant a totes les festes populars també i al seu desenvolupament. Miquel Forns, gràcies. Bona festa major, mentrestant.
1: Molt bona festa major a tothom. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Nou i 44 minuts. Creuen vostès en els miracles? N'ha passat un aquest matí, a quarts de nou. En uns moments els publicarem les imatges. Si tinc temps de fer-ho en algun moment, ho publicarem. Perquè no som prous per fer tantes coses a la vegada. Bé, quarts de nou ha passat un fet que hagués pogut, repetim, perquè ningú no ha pres mal, però algú hagués pogut prendre molt de mal, o alguns. Situïn-se vostès al cap de la vila, la façana de l'edifici, l'antic edifici de Caixa Penedès, l'edifici del Banc Sabadell, porta d'entrada del Banc Sabadell, mirin cap a dalt. Aquest edifici a dalt de tot té una cornisa, doncs ha caigut literalment tota la cornisa corresponent a la porta d'entrada, tota la cornisa des de dalt de tot, que això deuen ser ben bé uns 10 metres ben bons i una miqueta més, al carrer, a plom, davant mateix de l'entrada del Banc Sabadell, que és on cada tarda se situen els nois i noies, perquè vostès ens entenguin, de la Jove de Diables a vendre un marxandatge de festa major. Caigut, però sencereta, tota la cornisa. Ningú no ha pres mal, hi han anat els bombers han revisat la resta de la cornisa de l'edifici, pel que sembla la resta de la cornisa està bé, però un ensurt gran. A 8:45 del matí, que hagués pogut tenir com a conseqüència, bé, en fi, només cal que pensin vostès en un dia de cada dia al cap de la vila tot el brugit que hi ha, o en aquests dies de festa major que estan per arribar. Doncs ha caigut la part central d'aquesta cornisa situada dalt de tot a l'àtic de l'edifici del Banc Sabadell al cap de la vila. Per tant, ha caigut la part de la cornisa que coincideix amb la porta d'entrada de l'oficina del Banc Sabadell. Afortunadament, com els dèiem, res de res. Agraïm als oients que ens hagin enviat aquesta informació i també el vídeo. Per tant, en uns moments els publicarem el vídeo i veuran de què es tracta tot plegat. Va, anem per les efemèrides i desoxigenem una mica l'assumpte. La

Vinga, tal dia com ahir, 16 d'agost del 1899, el doctor Bartomeu Robert era nomenat pendonista de la processó de Sant Bartomeu. Saben que el doctor Robert va ser un dels benefactors de Sitges. I per què ho va ser? Bé, perquè el Saló de Plens de l'Ajuntament de Sitges es deu a la generositat del doctor Robert. Tal dia com ahir de l'any 1945, Artur Carbonell inaugurava una exposició de pintures a les Galeries La Xarmada. Tal dia com ahir de l'any 1981, moria l'impressor i periodista Joan Puig, el director del Baluard de Sitges entre el 1930 i el 1936. Tal dia com ahir de l'any 1925, ho vàrem comentar molt l'any passat, 101 anys de la publicació del Madrigal a Sitges, el Madrigal a Sitges, que es va publicar la vigília de la Festa Major al Seminari La Punta, Josep Carneu va escriure tal dia com ahir de l'any 1925. Tal dia com avui, de l'any 1909, l'Ajuntament, presidit per Pere Carbonell, decidia suspendre els actes oficials de la Festa Major a causa dels fets de la Setmana Tràgica. Només es varen celebrar les funcions religioses i les activitats programades pel Prado i el Retiro. Tal dia com avui de l'any 1938, l'aviació franquista bombardejava Vallcarca, causant 2 morts i diversos ferits. I tal dia com avui de l'any 1995, moria Josep Cots, alcalde de Sitges, entre el 1983 i 1987. I avui també fa anys, en fa ja 31, de la mort d'Antoni Parra, el geganter, més geganter de tots els geganters que es fan i els dies desfan. Antoni Parra era cap de colla dels geganters en aquell moment, un fet que va acabar colpir extraordinàriament els dies previs a la Festa Major, 17 d'agost del 1995. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen el 1959, quan va sortir al carrer un dels àlbums més influents de la història del jazz. Estem en el jazz de la postguerra, estem en el jazz modern. I en el jazz modern, l'LP, Kind of Blue, un tipus de blau, es va convertir en el seu moment en un dels LP referencials de la història de la música, del trompetista i compositor Miles Davis. Un d'aquells discos troncals. Aquest estiu en portem uns quants, de discos troncals. I la setmana passada els parlàvem de Love the World de Michael Jackson. Bé, doncs aquí, en el món del jazz, i en el món del jazz modern, el Kind of Blue de Miles Davis és un disc d'aquells al qual tots els músics i afeccionats hi van a parar. No és un disc fàcil, perquè Miles Davis no és un músic fàcil. Però de tot el que hi ha en el disc, aquí va un Love for Sale, que és una cançó que segurament tots vostès coneixen, i sobretot amb la versió de Bon AM, perquè evidentment en un altre registre del tot. Miles Davis, 1959.

Un disc que és peça clau en l'evolució del jazz de la postguerra, Kind of Blue, 1959, Miles Davis. Tal dia com avui de l'any 1969 acabava el festival Woodstock, un també dels grans clàssics del món de la música de finals dels 60. No només un fet musical, sinó sobretot un fet social. Tres dies d'un festival icònic, una exposició d'aquari, tres dies de pau i música, el mateix títol del documental guanyador de l'Oscar. Entre el 15 i el 18 d'agost es va celebrar Woodstock. 400.000 persones en una granja de 240 hectàrees. Tal dia com avui de l'any 1978, el primer viatge transatlàntic en globus, el Double Eagle 2. Tal dia com avui de l'any 1987, moria Rudolf Hess, a Spandau, als 93 anys. La presó estava oberta només per ell des del 1966. Al costat de Hitler, de Hermann Göring, Rudolf Hess, l'home a qui Hitler li dictà Mein Kampf, la meva lluita. Tal dia com avui de l'any 1981, si no l'han vista, és una pel·lícula d'aquelles que en el seu moment, bé, la història del pastor José María Grimaldos, el Cepa, que va desaparèixer el 21 d'agost del 1910 a Osa de la Vega. Bé, la història del Crimen de Cuenca, la pel·lícula que va dirigir Pilar Miró, que parlava sobretot de les tortures de la Guàrdia Civil a les persones que varen ser capturades com a presumptes autors de la mort del Cepa. I després resulta que el Cepa estava amagat i no l'havia matat ningú i que era viu. La pel·lícula es va centrar molt en aquest episodi en què la Guàrdia Civil quedava absolutament malparada. La pel·lícula fou segrestada en el seu moment, va ser un escàndol d'aquells de proporcions grans, estem parlant de l'any 1981, va recaptar 461 milions de pessetes i era una pel·lícula de les classificades, els més veterans recordaran, la classificació S. Diguem-ne que estava principalment destinada a les pel·lícules eròtiques o especialment violentes. Bé, doncs, El crimen de Cuenca, un escàndol en el seu moment, pel·lícula de Pilar Miró, s'estrenava tal dia com avui de l'any 1981. Tal dia com avui de l'any 1969 moria segurament l'arquitecte més influent del segle XX, l'alemany Mies van der Rohe, l'home que va deixar una frase d'entre moltes: menys és més. Val per tot, eh? Per l'arquitectura, per la música, pels discursos, per tot. Menys és més. Mies van der Rohe. L'autor del Pavelló de Barcelona de l'any 1989, que es va destruir després de l'exposició i que Barcelona va reconstruir als anys 80. Tal dia com avui de l'any 1998, Bill Clinton reconeixia una relació inapropiada amb Mònica Lewinsky, amb aquella becària que es va fer també tan popular. I tal dia com avui de l'any 2017, han passat 9 anys dels horrorosos atemptats a les Rambles de Barcelona i també en altres poblacions de la costa catalana, aquests atemptats que varen tensionar absolutament tot i dels quals encara hi ha la comissió d'investigació en marxa. L'imam de Ripoll, tot allò que després hem anat sabent o no sabent. Tal dia com avui de l'any 2017, la tarda a Barcelona es va sotregar amb els atemptats a les Rambles. I deixem aquest Love for Sale de Miles Davis i anem més enrere en el temps. El 1917, l'original Dixieland Jazz Band interpreta per primera vegada a la història un clàssic que vostès deuen haver escoltat mil vegades. Tiger Rag.

l'esperit bohemi de viure. Música interpretada per negres. Estem a Nova Orleans, estem a l'inici d'un, diríem que d'un moviment que després desembocaria, òbviament, amb el jazz. Música de carrer, música bohèmia, música per acompanyar els mals moments. Tiger Rag, 1917, l'original Dixieland Jazz Band, que plega veles el 1925. I amb aquest Tiger Rag tanquem les nostres efemèrides Tiger o Tiger. I demà, més.

Cançó de l'estiu. Bueno. 1978. Cançó potent. Cançó de karaokes. Cançó d'aquelles que quan un va una mica entonadet, alguns s'atreveixen a començar-la que no acabar-la, perquè hi ha moments que són hi ha ports de muntanya en aquesta cançó, eh? Hi ha turmalets a cada quants compassos. Però si vol atrevir, el 1978, i publicada inicialment en un àlbum que portava per títol Sentimientos, Camilo VI es feia el rei de les vendes amb Vivir así es morir de amor. Produïda per Rafael Pérez Botija, un dels clàssics també, i composada pel mateix Camilo VI. Siempre...

cura. La cançó va ser un èxit tal que després, a la carrera de Camilo Sesto, s'ha versionat diverses vegades. Es va remasteritzar l'any 1997, l'any 2018 es varen llançar algunes edicions i remescles pel 40è aniversari de la cançó en el Camilo Superstar. Altres grups també n'han fet versions perquè ha estat un dels temes clàssics del seu autor. Camilo Sesto, 1978, un dels grans temes de l'estiu, i amb ell hem encetat aquesta setmana. Vinga, ho deixem acabar. Va, deixem-ho.

0: És dilluns, és 17 d'agost. Avui s'escau Sant Jacint, Sant Eusebi, Santa Beatriu. També Sant Bonifaci, Sant Servent, Sant Sèptim i Sant Danés. La model Helen Lindes, 45 anys, celebra avui. L'actor Sean Penn en fa 66. El polític Miquel Iceta, 66 anys, també celebra avui. L'actor El Gran, Robert De Niro, 83 anys, celebra avui. I l'actriu Thaisa Farmiga, 32 anys, celebra avui. Esperant en candeletes que el cap de setmana en resitui les temperatures del mes d'agost. És a dir, que no és que faci més fresc, és que només que ens situarem en el mes d'agost normal i corrent. Perquè ja estem a 29 graus i mig. Per tant, estem, com sempre, esperant els 30 graus per mantenir-los al llarg de tot el dia. 29,3 graus amb una humitat del 72%. O sigui que què els hem de dir? Igual que ahir, igual que abans d'ahir, igual que divendres, igual que dijous, igual que la resta de dies. A veure si al final d'aquesta setmana les coses canvien. Previsió per les properes hores a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Molt bon dia. Aquesta setmana vindrà marcada per un canvi de temps important a partir de dijous. De moment, la setmana comença amb una temperatura sense canvi o una mica més baixa en general. També doncs, amb un matí força assolellat, alguns núvols baixos preferentment a punts del meitat sud del litoral i prelitoral, i a partir del migdia creixeran nuvolades i alguns ruixats i tempestes a punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental, que al llarg de la tarda es poden anar estenent per altres punts del terç nord i també afectar algun punt del prelitoral. Aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta i localment també de calamarsa o pedra. Els més importants els trobarem a l'interior del quadrant nord-est, on poden ser d'intensitat forta, i també, de fet, en aquest sector hi ha un avís de intensitat de pluja en 30 minuts. I parlant d'avisos, també de cara a la nit de dilluns a dimarts, tenim avís de calor nocturna a diferents comarques del litoral. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: ha caigut, tota sencereta, a plom, des de dalt de tot, al carrer. Per tant, segur que qui miri aquestes imatges dirà, escolta'm, però que t'ho he passat tan sovint, que si tal, que si per aquí, que si per allà, que quan vaig al caixer, que quan no sé què, però si vaig anar a buscar ahir una samarreta a la Jove de Diables, que si no sé quantos, que si tal. Bé, afortunadament, la gran notícia d'avui és que no ha pres mal ningú. Ja està. Aquesta és la gran notícia d'avui. Per tant, agafem-nos això. I la segona notícia, o la segona evidència, és que aquestes coses passen. Les cornises són uns elements, diguem-ne, si volen que fem servir el llenguatge allò català tradicional, molt punyeteros, molt. Molt, molt, molt punyeteros. Perquè sembla que no passi res. Ja està, perquè la resta de la cornisa, els bombers, l'han estudiada, l'han analitzada i està en perfecte estat. Però aquesta part, que és la part més curta de la cornisa, és la que ha caigut de la baix. Agraïm en Maiol Massip aquestes imatges, és un pare també, en Jordi, que ens ha informat, bé, els bombers per allà, tot arreglat, i l'ensurt. Simplement l'ensurt més de veure allò que hagués pogut passar, que no pas, afortunadament, el que ha passat de debò, que ha caigut aquest element arquitectònic. Vinga, que així ens hem aixecat aquest matí. Aleshores, altres coses que potser els poden interessar. Bé, assumpte, tronades, focs d'artifici i diversos. A Sant Vicenç de Montalt han suprimit el tradicional acte pirotècnic del 15 d'agost. Tots diran, què ha passat? Bé, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha decidit suprimir la tronada per reduir l'impacte acústic i fer unes festes més respectuoses amb els animals. Una decisió que respon a la voluntat, diuen, de fer unes festes més sensibles amb el nostre entorn i amb els animals, especialment els gossos, pels quals els petards i les explosions poden generar por i angoixa. Avui, 15 d'agost, les campanes repicaran, però no hi haurà tronada. En un canvi respecte a la tradició dels darrers anys, la jornada mantindrà tots els actes tal, tal, tal, però l'Ajuntament ha decidit suprimir la tronada. En un exemple d'aquells, que ja veurem si s'estila o no s'estila, no pateixin, que com que som festa patrimonial d'interès nacional, no es poden tocar. A l'altre costat d'això, a l'altre costat de Sant Vicenç de Montalt, la nit de l'Albà a Elx, que se celebra el 13 d'agost en honor de la Mare de Déu de l'Assumpció. A un quart de 12 de la nit es va llançar la primera de les 312 palmeres, 312 palmeres, ofrena de l'Ajuntament, empreses particulars, en honor als ciutadans d'Elx morts el darrer any, els que acaben de néixer, a la Mare de Déu de l'Assumpció, els sanitaris, els cossos de seguretat, els emergents. Es varen tirar tones de pólvora amb un màxim de 88.000 unitats pirotècniques. 88.000. Després de tres quarts d'hora de sarau, la cirereta del pastís va ser la palmera de la Mare de Déu, com així s'anomena, formada per 1.080 coets imperials, així s'anomenen, de 98 quilos de pólvora, llançats des del campanar de la Basílica. Ei, 1.080 coets llançats des del campanar. El campanar de la Basílica és un campanar pla. Llançats des d'allà amb un abast de 150 metres d'alçada i 300 metres d'amplada. Un escàndol.
1: Hem passat d'un extrem a l'altre.
0: Per això mateix ho dic.
1: D'aquesta notícia que comentaves a Sant Vicenç de Montalt, a Elx.
0: Fan això a Sant Vicenç de Montalt i acaben tots bojos. Sí. A Elx, la nit del 13 d'agost, a partir d'un quart de dotze, aquest espectacle que a tota la gent que li agrada el foc i els castells de focs i tot això, diguem-ne que evidentment és per anar amb el P30

0: tu, amb el babero, amb el pitet.
1: Sí que és una reflexió, crec que interessant, arran del que comentes de Sant Vicenç de Montalt, es va cap aquí, veritablement?
0: Ah.
1: És a dir, com casa aquest aspecte més festiu de la festa, valgui redundància, en què els petards són, no diré que una part important, però una part, doncs, vaja...
0: Home. Una festa sense petards.
1: I com conviu això amb el que es viu ara, no? Amb aquest intent de respectar descansos dels veïns, animals, gent amb situacions complicades a nivell de salut.
0: Ho direm així perquè així ens ho sembla,
1: sí.
0: En la nostra tradició, una festa sense petards no és una festa.
1: Sí, clar.
0: Aleshores, de tot se'n pot fer de més i de menys, com és molt normal, però els petards i la pirotècnia diríem que són l'element que més atrau, que més atrapa, que més agrada de tot el que hi ha per aquí dins, perquè si no trobaríem els correfocs a tot arreu, no trobaríem el sostre de foc a Vilanova, no trobaríem aquí...
1: S'entén que la festa és per tothom, s'entén.
0: Això també.
1: Però és una reflexió i un debat aquest complicat de treure l'entrellat.
0: Perquè l'estrimem jo, Tothom, qui és tothom?
1: Sí, tothom.
0: I com es pot satisfer a tothom? Ei, sense acabar desnaturalitzant la festa i que la festa acabi sent, i jo què sé. Però, perquè se'n facin una idea, a Sant Vicenç de Montalt, suprimida la tronada, i a Elx, torno a repetir-ho, com hem dit això, 88.000 unitats pirotècniques. No posa el preu, de tot això. No posa el preu, però s'ho poden imaginar. Després en parlarem del castell de foc d'aquí amb la regidora, perquè és clar, aquest estiu va donar també aquest titular de Canal Blau. Pas endavant del castell de focs de Vilanova i pas enrere del de Sitges. Que no hi haurà allò, els focs de l'aigua, des de l'aigua. Per alguns...
1: Si això és un pas enrere, doncs...
0: Per alguns diràs, mira, tampoc n'hi ha... I per uns altres potser serà un drama nacional. Encara recordem quan es van per primera vegada, perquè llavors, oh, mira, des de l'aigua el foc, nosaltres que... Això des de l'aigua tal.
1: I què passarà també amb...
0: Això també ho preguntarem
1: a la
0: d'allò.
1: A la punta.
0: Però, esclar, no és el nostre negociat, això és el bisbat. El bisbat que ara té també un representant sitgetà, diguem-ne, una miqueta més amunt, que tenim un diaca, ara.
1: Uh-huh.
0: Ei. Bueno, a veure què passarà amb el campanat acabat de rebussar. Acabat
1: veurem
0: de
1: aquella clàssica imatge d'aquella mena de cascada caure per la punta.
0: Amb el campanallo vermell, com un titot. Bueno, a veure què passa. Després més. Ens ha agradat, hi ha un article al Vivir de la Vanguardia d'ahir diumenge. Fa 4 dies que parlàvem amb els responsables d'haver reflotat i l'han anomenat en homenatge al xic golf del carrer Joan Tarrida, al xic golf del Vinyet. Hi ha un article a la Vanguardia d'ahir. Barcelona, ciutat sin minigolf. Perquè es veu que se n'ha perdut la mena a molts llocs. I diu, les classes pudientes se pirraven, que aquest és un verb sensacional, se pirraven hace 100 años con este deporte hoy relegado a l'anècdota veraniega. I explica, bé, fa tota la història, diu que el minigolf més proper a Barcelona està a Viladecans, en un vessant, en un lateral de l'autovia de Castelldefels.
1: Sí que és cert que és una activitat molt familiar, aquesta, la del...
0: I tant que
1: hi
0: havíem... La del
1: popularment conegut com golfito.
0: Fito. Tant que hi havíem anat, sí. Tant que d'allò...
1: El golfito.
0: El volcán aquell que no hi havia manera d'entrar.
1: Era terrible, aquell.
0: Oh, era terrible. Després hi havia el pont aquell sobre aquella mena de rierol. Ah, exacte, hi havia aigua.
1: Sí.
0: I llavors la pilota, la bola cap allà al fons. Bueno, Barcelona, ciutat sin minigolf. Que sàpiguen que aquí... Hi ha hagut sitgetans, el germà Rossell, que han recuperat el xic golf del Vinyet. O sigui, a l'altre costat del Vinyet, el minigolf recuperat, està obert totes les tardes, o sigui que si s'hi volen acostar, millor. I una més, abans de fer el repàs als diaris, entrevista al suplement d'estiu de l'Ara a Ramon Mirabet, i ell diu, entre altres coses, parla que un dofí em va ajudar a compondre la cançó de l'estiu, la coneguda cançó d'Estrella d'Am, però diu, entre altres coses, parla de Sitges, el Cap de Creus va passar a formar part del paisatge emocional del cantant, on també destaquen Sant Feliu de Llobregat, on va viure de petit, i Sitges. Ramon Mirabet diu que, gràcies a ser un dels pobles més avançats d'Europa, especialment en drets LGBTI, li va obrir la ment i el va fer apropar la música amb un esperit ric, alegre i optimista. Ramon Mirabet, parlant de Sitges al suplement d'estiu del diari Ara d'ahir. Anem pels diaris.

0: aquesta barreja que hem tingut el cap de setmana entre el que ha passat a Ceuta, que ha passat menys del que seria esperable que passés, i sembla que ha passat menys perquè el govern del Marroc ha decidit que passés menys del que passés, i la visita de la ministra, que ha estat també una visita àmpliament qüestionada, perquè la ministra ha dit que la sanitat a Ceuta no està saturada, però és clar, és que als hospitals n'hi ha ben pocs de tots aquests nois i noies que han arribat i que ara malviuen a les platges i als espais públics sense ni la possibilitat de poder tenir una mínima higiene. La ministra sí que ha reconegut que hi ha una crisi sanitària, i òbviament si hi ha una crisi sanitària en algun moment o altre això també pot arribar a la població en general, perquè els experts així ho asseguren. Quan tens una gran quantitat de persones que no poden assumir ni la higiene bàsica ni tampoc la seva alimentació, doncs és evident que els problemes arribaran un moment a l'altre. Per tant, lluny de resoldre's, l'assumpte Ceuta continua ben complicat, però el cap de setmana, que es preveia també una situació difícil per mort d'aquesta crida a les xarxes, al final aquesta crida no ha estat tan àmplia com s'esperava. Però, com els dèiem, el govern veu un risc de salut pública en l'amuntegament de migrants a Ceuta, perquè tots plegats estan, com els dèiem, on poden, vivint com poden i on poden, esperant un futur millor aquí. Mentrestant, hem tornat, perquè és clar, això ha continuat i nosaltres estàvem per altres coses, però és que tampoc podem estar, com deia aquell, tot el dia. Hi ha una frase ara molt popular als mitjans de comunicació que es diu estarem pendents, tot el dia estarem pendents, però és clar, no pots estar pendent tot el dia de tot el que passa al món si no vols que el cap et peti. Bé, doncs a vegades has d'estar pendent i a vegades no. No pots estar pendent dels incendis forestals a l'Aragó i a la vegada del que està passant entre Israel i Palestina i a la vegada del que està passant entre Rússia i Ucraïna i a la vegada del que està dient el president dels Estats Units i a la vegada del terratrèmol a Colòmbia i a la vegada de com està Venezuela i a la vegada dels talls de llum a Cuba. No es pot estar pendent de tot això a la vegada. Per tant, aquesta frase de l'estarem pendents, bé, estarem pendents fins que el cor ens digui prou, o no cal estar pendent de tantes coses si no volem que el cap ens peti. Entre Rússia i Ucraïna, la tensió ha continuat. Els ucraïnesos utilitzen els drons, que són, ara per dir-ho així, l'arma de guerra que els queda, i els russos utilitzen els míssils, que són l'arma de guerra que no té Ucraïna. Aleshores, a prop de Moscou, en aquests magatzems de l'Amazon rus, han continuat caient drons, uns incendis horrorosos a Kiev també. Bé, un desastre. La fotografia a la primera pàgina de La Vanguardia ensenya doncs, un llibreter, el llibreter Alexander Balai, lamentant-se de la destrucció del seu entorn. Que aquesta ve a ser el moll de l'os, és això, eh? Què n'està traient la humanitat de tot això? De tanta gent plorant per haver perdut les persones que estimaven i tot allò que forma part de la seva vida. A un costat i a l'altre, eh? Bé, doncs, allò de els desastres de la guerra, doncs una vegada més, entre Kiev i Moscou. Avui toca Kiev i Moscou. D'aquí dos dies tornarem a estar a Gaza, a Israel i tot plegat. El diari Ara, que presenta, i és interessant també, perquè se'n va parlar molt d'això arran de la crisi dels incendis forestals, un informe, és sabut, eh? però és interessant. Catalunya importa el 80% de la fusta que consumeix. El 80%. I a la vegada tenim aquest reconeixement públic que Catalunya té un excés de massa forestal. Aleshores, què passa aquí? Bé, doncs passa que surt molt més econòmic a la majoria d'empreses importar fusta que no treballar en la fusta que hi ha a Catalunya. El sector considera que el país té un potencial molt més alt per explotar millor els boscos, però, com els dèiem, la poca producció xoca amb la quantitat de superfície forestal. Fusta que es pot fer servir per moltes aplicacions, eh? Des de les cases, ben fiques, hem de dir, mobles, la fusta s'utilitza. Catalunya importa el 80% de la fusta que consumeix. Ja no hi ha buscarols, o sigui, aquelles persones que anaven al bosc, que recollien la fusta, bé, tot el procés de producció que suposava la fusta. Per què? Perquè el preu no compensa i, per tant, compensa més importar fusta a un preu més econòmic que no produir tenir tot un, bé, tot una línia de producció de la fusta dels boscos catalans. I n'apuntem un altre que també potser ens servirà. Crit d'auxili a les escoles, o crit d'auxili, perdó, de les escoles de música municipals. Diu l'Ara que ajuntaments, docents i famílies fan equilibris laborals i pressupostaris per fer viables els centres, perquè els centres reclamen a la Generalitat un augment substancial dels recursos que no tenen. La situació és més delicada als pobles petits, que tenen menys recursos, no estem parlant d'aquí, però és interessant la reflexió que deixa crit d'auxili de les escoles de música municipals. I en l'àmbit esportiu ha començat la Lliga i, sobretot, s'estan tancant allò, fitxatges importants. Sí, per fi ja teniu...
1: Ahir vas... No, encara no, és un principi d'acord.
0: Ui, mare de Déu.
1: Però vaja, que Rodri acabarà al Barça, com Cancelo també acabarà amb el Barça, perquè ahir va ser una tarda... intensa en aquest sentit. Es va anunciar que el Barça i el Manchester City havien arribat a un principi d'acord pel traspàs de Rodri, pel qual el Barça pagarà un més de 70 milions entre fixes i variables. També es va saber ahir que Joao Cancelo arribarà lliure, per tant el Barça no haurà de pagar cap traspàs. Per tant, aquesta tarda és previst que tant Rodri com Cancelo aterrin a Barcelona i que puguin estar a punt de cara al Gamper de demà passat, en què el Barça s'enfrontarà al Al-Ahli. Ha començat la Lliga i l'Espanyol i l'Alavés es converteixen en els primers líders. Per què? Doncs perquè van guanyar els seus respectius partits per 3-0. 3-0 va guanyar l'Espanyol al Llevant i 3-0 també va derrotar l'Alavés al Getafe. La resta de marcadors que ens deixa aquesta primera jornada són el Racing 2, Villarreal 2 i el Sevilla 2, Rayo 1. Aquesta primera jornada que arriba escapçada, avui juga el Depor contra l'Elx, dimecres juga l'Atlètic de Madrid contra el Màlaga, el dia 26 el Real Madrid s'enfrontarà a la Reial Societat i el Barça, que jugarà el dia 27 al Barça contra l'Atlètic Club, volia dir, perdó. Clar, el Barça que jugarà el partit de la segona jornada el dia 23, a quarts de 10 contra l'Elx, és a dir, jugarà primer el partit de la segona jornada que no passa el de la primera. En fi, aquelles cores dels calendaris. Un Barça que per ser ahir va guanyar 2-5 al camp del Basilea abans de fer front al partit del Gamper, com dèiem, aquest dimecres dia 19. També va guanyar amb el Madrid 0-3 al camp del Schalke, un dels darrers amistosos del conjunt de Mourinho. L'Arsenal, que és campió de la Community Shield, el primer gran títol de la Premier, va guanyar 3-0 al Manchester City. I el PSG, que venia de guanyar la Supercopa d'Europa, va perdre ahir la Supercopa de França, va perdre 1-0 contra el Lens. Què més? Ahir va acabar també l'europeu de natació. Luca Hoek, per alguns de Sant Pere de Ribes, per uns altres de Sitges. Però bé, en qualsevol cas, deixem-ho en anècdota.
0: I pels que estiguin al mig, nascut a Sant Pere de Ribes i format a Sitges.
1: Sí.
0: Això és el que hem sentit també.
1: Sí, sí, a veure, jo crec que dius que és de Sitges perquè, evidentment, s'ha format esportivament al Club Natació Sitges. Aquí hi ha el lligam, òbviament, amb Sitges. Però vaja, més enllà d'aquesta qüestió, Luca Hoek, que finalitza aquest europeu de natació, havent obtingut 3/4 llocs. Va acabar quart en els 100 lliures i també va acabar quart en els dos relleus que va competir, és a dir, el 4% lliures masculí i el 4% lliures mixta. S'ha quedat molt, molt a prop de les medalles, però s'emporta també aquest rècord d'Espanya que va aconseguir precisament a les semifinals dels 100 lliures, amb un temps de 47:26. I un altre dels protagonistes esportius del cap de setmana és el tenista en Rafa Hodder, que ha accedit ja a la tercera ronda del torneig de Cincinnati. Va guanyar ahir Shapovalov per 7-5, 4-6 i 7-5 i s'enfrontarà avui dilluns al xilè Alejandro Tavilo.
0: 10:28. Pitu, gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

10 i 34 minuts del matí. En uns moments, la regidora de Tradicions i Festes, d'aquí una setmana, si no passa res, la parròquia ja estarà... En Joan Roca ja estarà... Autoritats, pubilles, entitats, Maria Santíssima dels Set Dolors, tothom ofici. I la suburbana a punt per fer l'ofrena. Hauran passat ja 31 anys de la primera ofrena, que va ser la de la Moixiganga el 1995. Ofrenes de Sant Bartomeu i Santa Tecla. O sigui que la tradició és llarga i serà el primer cop que recordem que la suburban fa l'ofrena de festa major. Bé, però això serà d'aquí una setmana, exactament a aquesta mateixa hora, i desitjant que el temps acompanyi. Doncs moment, anem a parlar de festa major i coses vinculades amb festa major amb Eva Martín.

0: el cert és que si fem també un repàs a la història, les festes majors d'ara no van acompanyades de tanta tensió com havíem viscut anys enrere, amb presidents de comissió que havíem viscut, en fi, aldarulls mil i organitzacions trasbalsades. Tot això en les festes majors abans del protocol, abans de la redacció d'aquest document que ha posat més o menys les coses així una miqueta en ordre. Regidora Martín, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: El protocol que és vigent, hi ha un protocol que d'alguna manera més d'un i més de dos pensen que per alguns aspectes ja valdria la pena doncs donar-hi alguna volta. Acosteu-vos una miqueta més al micro.
1: Sí, perdó.
0: Alguna volta, per exemple, va, comencem pel més recent que hem començat el programa així. El canvi de clima ha de propiciar alguna cosa des del punt de vista del debat sobre els actes de la Festa Major?
1: De fet, crec que el primer que ha de propiciar precisament és el debat. De fet, fa 3 anys, no sé si recordes, que teníem...
0: Era el 23, eh?
1: Era el 23 i ai, encara no sabíem si podíem sortir. Va ser pràcticament a 2:15 del migdia que l'alcaldessa em va comunicar que finalment ens deixaven tirar el castell de foc, no? Que fer les processons...
0: Entre l'entrada de Grallers i la sortida de les dues.
1: Sí, sí, entre l'entrada de Grallers i els morterets, perquè, a més, recordo la conversa. I què fem? Baixem a tirar els morterets? O, va, esperem. I mitja horeta abans dels morterets ens van donar la notícia, no? Bueno, s'ha vist aquesta setmana també a Cubelles, no? Que han hagut de... De fet, el president de la comissió em va enviar un missatge i em va preguntar, això ens pot passar a Sitges? I la resposta va ser, i tant,
0: i
1: que
0: tant.
1: Ens pot passar, perquè fa 3 anys vam estar molt al límit.
0: A Cubelles aquest any el que ha fet és ajornar l'encesa de les colles de foc més enllà de la mitjanit, perquè aleshores diguem-ne que finalitzava el termini que marcava el risc 3
1: l'alerta alfa,
0: tot allò que vostès ja saben i no volen saber perquè no ens agraden aquestes coses. Però l'any 2023, diguem-ne que va assentar una mena de precedent sobre com ens podem gestionar quan hi ha un entorn tan hostil des del punt de vista meteorològic, gent que es va desmaiar, òbviament més necessitat d'hidratació, espais per on passa la cercavila que poden tenir els seus riscos des del punt de vista del foc, tot això.
1: De fet, va ser el meu primer any com a regidora i, Vicenç, sincerament, era com molt angoixant veure com es anava desmaiant gent dels valls, no? Evidentment, en la situació en la que tenim ara, jo penso que el millor que podem fer de moment són donar aquests consells, no? Per prevenir la calor, que si et trobes malament busquis un punt d'ombra o ajuda, perquè la mateixa Festa Major, no? Doncs té tot un pla de prevenció i d'emergència, que es poden trobar ambulàncies, Creu Roja, hidratar-se molt bé. Està bé que entre una beguda i una altra ens prenguem una ampolleta d'aigua, no? Portar un barretet que ens tapi una mica del sol. Ara mateix és el que podem fer. Calor per Festa Major n'ha fet sempre. Evidentment, ara doncs és molt més intensa, no? De fet, aquest any dins de la programació hi ha un debat sobre aquest tema.
0: Exacte.
1: Una exposició que farà el Gori Massip.
0: El dissabte que ve.
1: I de fet, és el que et dic, no? El primer que hem de tenir és una mica aquest debat. A mi l'any 2023 hi havia moltes persones que em deien, per Festa Major sempre ha fet calor, ens aguantem i anem tots xocs com sortits de la dutxa i no passa res.
0: Cert que hi ha persones que aguanten molt bé aquestes situacions i hi ha persones que no les aguanten tan bé, que no les suporten, però sí que és cert que el futur sembla que va cap a un clima més agressiu en aquest sentit, eh?
1: Sí, tant. I de fet és el que et comentava, també va haver-hi moltes persones que em deien, home, ens ho hem de replantejar, potser l'entrada de Grallers no ha de ser a les 12 del migdia, però això, clar, és un canvi d'estat.
0: I no serà a les 8 del matí, perquè no la comprenem a les 8.
1: No tindria el mateix esperit, entenc, no?
0: Les coses passen al migdia, a tot arreu, a les festes majors. El migdia és l'hora assenyalada, però està clar que entre la realitat i entre la tradició, en algun moment potser...
1: S'haurà de trobar un equilibri i s'hauran de trobar fórmules, segurament. També és veritat que aquell estiu, aquella festa major del 23 va ser molt calorosa, les altres dues següents han estat una mica més calmades i ara aquesta setmana ja ens anuncien que baixaran les temperatures, per mi aquesta setmana la por principal no és tant la intensitat de la calor, sinó que no ens plogui en tots els actes, que abans d'entrar ho comentàvem amb en Pitu, no? Sí, que com sí, tenim sí. contacte directe amb el cel a través moltes vegades del Gori Massip, de l'abús que fem de conèixer el Gori Massip, l'altre dia ho comentàvem també amb el president de la comissió, amb el Xavi Salmerón, i sí que és cert que és més aviat encara com per fer una previsió exacta, no? Perquè acostumen a encertar bastant les 48 hores abans, però una setmana abans encara és aviat, però de moment sembla que 23 i 24 no hauria de ploure i que durant els
0: dies
1: de...
0: I la prèvia seria
1: més complicada. La prèvia pot
0: eh?
1: Caure algun xàfec en algun moment puntual. Sí.
0: Hem començat per aquest punt del protocol, però no ens movem massa del protocol perquè aquests dies també hi ha hagut aspectes que han tingut el protocol pel mig. Per exemple, la xerrada de la Gralla es va parlar de Cases Noves, de Poble Sec, d'aquesta... Revifalla va comentar el regidor de Turisme, no tant Revifalla, van comentar des dels organitzadors de la Festa de les Cases Noves, però sobre la possibilitat que el protocol inclogués, de la mateixa manera que inclou la Festa Major de Camp d'Àsens o inclou la Trinitat, que les Cases Noves o el Poble Sec, alguns balls de la Festa Major s'hi puguin acostar.
1: De fet, no et vull avançar més del compte perquè és una cosa en la que encara estem treballant, però sí que és veritat que quan aquest Consell del Patrimoni Festiu va començar, i jo mateixa com a regidora també, teníem un protocol en paper que ho aguantava tot. Sí. Amb el pas del temps, amb aquestes tres festes majors que hem anat passant i amb aquest nou Consell, hem anat revisant tots els aspectes que semblava que no acabaven d'encaixar
0: en
1: el carrer i amb el paper. Exacte. També és veritat que paral·lelament al treball que fa el Consell del Patrimoni Festiu s'està treballant també en l'elaboració del protocol i del reglament de corpus, perquè el fet que siguin festes patrimonials doncs implica que hagin de tenir aquests organismes. No?
0: Per tant, el corpus és la darrera que li queda al protocol. Eh?
1: Exacte.
0: Tenim el protocol de Carnaval, el protocol de Festa Major...
1: I un Consell, també.
0: Corpus
1: haurà de tenir un Consell, també.
0: D'acord.
1: Llavors, aquí és on ha començat el debat. Cal que tinguem dos consells que gestionen el nostre patrimoni festiu?
0: Un per Corpus i un altre per Festa Major?
1: Aquesta és la cosa, no? Cal que en tinguem un per Corpus, un per Festa Major? O al final el patrimoni és el mateix i hauríem de tenir un únic consell que integrés les dues festes per poder tractar tots aquests temes? Doncs per aquí ja t'he donat una mica la pista a la pregunta que em feies, no? S'està intentant, no sé molt bé com dir-ho, com universalitzar, no?, aquesta visió que es té del patrimoni, que el Consell no tracti única i exclusivament els temes de Festa Major,
0: que vagi més enllà.
1: Sinó que vagi més enllà i que sigui un conjunt que pugui agrupar altres festes que també són patrimonials, entenem.
0: Sí que és cert que hi va haver un moment, i estem parlant de fa uns quants anys enrere, tampoc molts anys enrere, però fins i tot molt recordaran com aquells cavallets que en el seu dia es van presentar van anar a les botigues. La presentació d'aquells cavallets es feia a la Festa Major de les Botigues, perquè el vinyet no s'havia pogut fer, o sigui que les festes majors havien demanat en més d'una ocasió la presència, diguem-ne, dels elements tradicionals o folclòrics de la Festa Major Gran. No?
1: De fet, per Cases Noves participen cada any demanant un ball,
0: i
1: Poble Sec des de fa dos anys també ha recuperat aquell petit partida sortida d'ofici, no? Després de la missa de Sant
0: però,
1: Joan.
0: Però a la gralla s'interpel·laven sobre si, per exemple, Cases Noves o Poble Sec demanés als gegants?
1: Clar, jo sincerament, Vicenç, no sé si això està prohibit enlloc. Jo penso que és més un criteri, al final no és el mateix moure un grup de persones que moure figures patrimonials. I al final aquí és on hem de decidir on es posa el límit. Sí que penso que els gegants evidentment han de poder sortir i han de poder participar d'aquells actes en els que es consideri o que la mateixa colla tingui el gust d'anar. Ara, per exemple, aniran a Granollers a finals de mes, o aniran a Tarragona també per Santa Tecla.
0: I ho havien fet al Poble Sec fa molts anys enrere. Estem parlant de quan la Festa Major del Poble Sec per Sant Joan tenia una sortida d'ofici en tots els balls, tal.
1: Clar, que ara això s'ha recuperat i surt un ball o dos balls de Festa Major, però no es porten figures patrimonials.
0: Exacte.
1: Jo, per mi, el debat està només en aquesta línia. A mi, personalment, que els gegants puguin anar a les festes de barri, no em sembla malament, però tampoc crec que hagi de ser una cosa que demanem ni cada any ni perquè sí.
0: D'acord.
1: Si tenim algun motiu més important... ara no vull llançar una invitació, però Poblasec l'any que ve celebra 50 anys, la festa del barri. Doncs és una efemèride prou important com per dir aquest any podem portar els gegants, i llavors es valorarà, i si la colla està disposada, al final, doncs...
0: Però vaja, un plantejament més o menys com el que va dir Jordi Bertran, que tampoc és bo anar replicant la festa gran pels barris.
1: Exacte. Exacte.
0: I en canvi sí que seria millor, o que allò ens després com es gestionaria, que si volen els barris tinguessin un bestiari específic que els puguis identificar. Això és el que més que
1: repetir... I precisament Poblasec i Cases Noves penso que el tenen, tenen figures pròpies.
0: Doncs aquest és un altre pensament que segurament en el seu moment el protocol haurà de tractar, o les persones que s'apleguin en aquest, diguem-ne, esperit més ampli del Consell del Patrimoni Festiu.
1: Sí, i ja no només això, Vicenç, ja no, per mi ja no és només replicar la festa major en els barris, sinó que els barris tenen identitat pròpia, no? No és el mateix anar a Poblasec que anar a les Cases Noves. Si al final en tots els barris, quan es fan les celebracions, totes va semblant, ens anem mimetitzant una mica, no? Les festes, al final penso que perden una mica aquesta identitat de barri popular que els diferencia del barri del costat. No?
0: Veurem com es planteja el debat en el futur. No ens movem del protocol. Segurament el tema més entenem, el tema més important dels darrers dies, que se'ns va plantejar aquí en una... en una de les xerrades joves, en una de la tertúlia jove, i aquí teníem a la Bruna Camps, que ens deia, soc bastonera, deleixo per ballar bastons, aquest serà el meu darrer any a Santa Tecla. I a l'altre costat teníem la Paula Navarrete, bastonera de la colla de bastons de noies, dient-nos que és enorme la quantitat de noies que estan a la llista d'espera per incorporar-se a la colla de bastons de noies. I, en canvi, en el cas dels nois, en més d'una ocasió, els nois han d'anar per tot arreu intentant captar nous bastoners, a diferència de les noies, que tenen una llista i una quantitat de noies amb unes ganes enormes de ballar i que no podran, perquè acabarà Santa Tecla, els acabarà el límit d'edat i allà es quedaran. I la Vinyet Granda, així en veu alta, va dir, potser ja és hora, i la Paula i tothom va sentir, de plantejar definitivament que el protocol plantegi colles mixtes de bastons.
1: Aquí al final és una reclamació, diria, pràcticament històrica de, sí? de les bastoneres. És un 3-1, no? Al final hi ha tres colles de nois i una única colla de noies.
0: En canvi, gairebé noies, per Santa Tecla és a l'inrevés, això, eh? És un 1-3.
1: És que jo no tinc xifres estadístiques, meva sensació és que pugen moltes més dones a sostenir la festa que no pas, que no pas nois.
0: Només cal anar a la piscina municipal per veure els assajos, els assajos de les noies, amb la gentada que hi ha i amb tota aquesta passió.
1: Al final, tractar aquests temes, el Consell és un òrgan assessor i és un òrgan molt obert, i amb aquest nou Consell el que hem intentat sobretot és que sempre que algú tenia algun dubte o alguna inquietud, que pogués venir i seure a la taula amb tots els membres del Consell i poder exposar una mica quins són els seus plantejaments.
0: Sí, com diu la regidora, aquesta és una... gairebé una reclamació històrica.
1: De fa uns anys,
0: Vull de fa uns dir, anys. Sí, però sí. Va, posem què? 3, 4, 5 anys d'abans de la pandèmia?
1: Aquests 3 que porto jo, segur.
0: Per descomptat. Com és que encara no s'hi ha...
1: Perquè entenc que al final el Consell ens reunim un cop al mes i anem treballant com diferents temes. Això al final sí que és com una reivindicació molt popular, però ningú ens ho ha elevat com de forma oficial al Consell. A mi personalment sí que m'han trucat, bastoneres, he parlat amb moltes noies que tenien precisament aquesta frustració de dir, ostres, és que porto des de molt petita sortint per Santa Tecla.
0: Aquesta seria la paraula, frustració.
1: Exacte, sí, és frustració total, i les comprenc, i empatitzo molt amb el seu sentiment, a mi em faria una ràbia tremenda.
0: Sí, perquè de la mateixa manera que la Moixiganga va haver el cop d'efecte inicial, però després d'aquell cop d'efecte inicial no només s'ha incorporat, s'ha interioritzat, sinó que s'ha valorat enormement, que ja no hi pensa ningú en tot això, sinó que es veu la Moixiganga, una Moixiganga amb dones i encantats de la vida tots plegats. Això diguem-ne, hauria de fer més o menys el mateix camí en el cas dels bastons?
1: De fet, de forma natural, jo penso que en alguns moments ja s'està produint.
0: Sí.
1: Perquè sabem que hi ha en alguns carrers que ja s'han creat com una tradició pròpia, no? I que la colla de bastons de noies penso que és amb la jove, no? I ballen conjuntament, si no m'equivoco, el carrer Bonaire, penso que és.
0: I que hi ha un esperit conjunt. Aquest cap de setmana les quatre colles de bastons han fet un dinar conjunt, totes elles.
1: Sí.
0: És a dir...
1: Jo penso que al final això... ha de deixar de ser una reivindicació al carrer i que les pròpies colles, ja no només la de noies, segurament si tenen el suport també de les dels nois, que poguessin presentar una proposta conjunta i llavors treballar-la en el si del Consell, que precisament per això existeix.
0: Per tant, no? D'entrada, d'alguna manera, la regidora el que diria és que tot això que... al carrer.
1: Que es formalitzi una mica.
0: Que es formalitzi.
1: Exacte. Per poder realment treballar-ho i obrir un debat
0: i cridar aleshores
1: que pugui
0: a les
1: portar
0: persones.
1: Algunes conclusions, sigui que no hem de canviar-ho i que ho hem de mantenir com està, o sigui que potser sí que cal començar a fer aquestes colles mixtes.
0: Des del punt de vista de la regidora, pot haver reticències o creu que això
1: jo és que
0: aniria...
1: penso que és una cosa que està avançant d'una forma com molt natural.
0: Que caurà pel seu propi pes.
1: Sí, sí. A mi potser, si em donessis a escollir, potser sí que m'agradaria més colles de nois i colles de noies en un percentatge igual, no? De dir dues de dues,
0: sí,
1: per exemple,
0: sí.
1: Perquè penso que també és una singularitat pròpia de Sitges. Tu bé, vas a veure...
0: I és veritat que també les noies diuen que diguem-ne, tothom reconeix que té una forma de picar diferent. Òbviament. És a dir, si fos per la regidora veuria més una paritat de
1: però
0: colles...
1: Però això és una, no, és una opinió totalment personal.
0: Sí.
1: No per discriminar nois i noies,
0: no.
1: Sinó perquè penso que també és un tret singular de Sitges. Tu te'n vas a qualsevol altra festa major i són mixtes.
0: Però és evident que la festa ha de poder incorporar tot aquest gruix... perquè això d'aquesta cantera, tot molt bonic, i en fem bandera a cada Santa Tecla, però després la feina és poder-la anar incorporant aquí.
1: Clar, aquí el matís. La teva frase ha estat, la festa ha de poder incorporar. Clar. La festa no pot incorporar tothom, Vicenç.
0: No, segurament podria incorporar més persones de les que incorpora
1: que sigui...
0: si no hi hagués altres persones que s'hi estiguessin tant de temps, no?
1: Aquest és l'altre gran debat. Que jo personalment penso que aquí sí que s'hauria de començar a treballar en posar algun tipus de limitació de rotació una mica més obligatòria.
0: Aquesta era la següent pregunta a l'entorn del protocol. L'agrupació va intentar-ho, no se'n van sortir.
1: En algunes colles els està funcionant
0: coses...
1: molt bé. De fet, l'agrupació ara mateix potser seria una mica l'exemple.
0: Però
1: que
0: en el seu moment va establir un protocol que no li va sortir, i en canvi les colles, no sé si dic que per elles mateixes, òbviament, amb la direcció de l'agrupació, han trobat cadascuna una forma d'anar gestionant tot aquest assumpte.
1: Sí.
0: Però alguna cosa s'ha de fer aquí, no?
1: Jo personalment penso que sí.
0: Perquè sembla que el sentit comú a vegades costa...
1: Clar, la cosa és on poses el límit. És que saps què passa? Que moltes vegades en festa major no podem parlar de sentit comú, Vicenç, perquè parlem d'una emoció, parlem de pell, no? Parlem de sentiments, d'una herència familiar del meu pare, del meu avi, de la meva àvia, no?
0: Però clar, la pell dels qui volen entrar.
1: Exacte. I jo penso que a més és molt interessant que hi hagi... Tot té pros i contres,
0: està
1: no?
0: Clar,
1: el fet
0: clar.
1: Que la gent es mantingui durant tants anys, al final crea com una cohesió,
0: sí.
1: No? Un sentiment d'equip, de família, que és molt bonic i que es tradueix al carrer i després segurament en els àpats que faci cada
0: està
1: colla.
0: Clar.
1: Però després sí que penso que seria molt important que més gent pogués participar directament de la festa, perquè al final és la forma d'endinsar-te una mica més en el seu coneixement, d'estimar-la com s'ha de... No estimar-la perquè sí. Ma mare diu moltes vegades no me quieras tanto, quiéreme mejor, no?
0: Sí.
1: És una mica això, no estimar-la tant, sinó estimar-la bé amb coneixement de per què passen les coses, de per què són com
0: són. Ho dic perquè, esclar, té una certa lògica. Els que hagin estat a dins, sigui 3 anys, 4, 5, 10, 15, 20, 25, ja ho han viscut. Mm. Han estat a dins, han tingut l'oportunitat. Mm. En canvi, els que queden sempre fora... tenen aquella frustració de dir, bé, però jo encara ho haig de viure, això. Ja
1: de fet,
0: em sembla molt bé, però encara m'hi haig de posar.
1: De fet, moltes vegades, i per mi de forma desafortunada ens emmirallem en Vilafranca, no?
0: Sí.
1: Som dues festes majors diferents, sí, sí, amb les seves bondats i defectes sí
0: que,
1: cadascuna.
0: I allà tenen,
1: però allà
0: si no...
1: sí que tenen marcat, si no m'equivoco, són cada 5 anys. O sigui, tu pots sortir durant 5 anys amb una colla i al cap de 5 anys pots marxar a un altre ball o a una altra colla, però en la misma, en la mateixa colla no et pots mantenir més de 5 anys. Mm-hmm. 5 anys és prou? Per la majoria no ho serà,
0: no
1: perquè,
0: ho serà.
1: Si, perquè aquí a Sitges s'hi estan 10, sí, sí, 15, 25 i 30 anys.
0: I sobretot
1: anys,
0: per allò que deia la
1: però...
0: regidora de la cohesió del grup, eh? Que amb 5 anys pots fer grup, però evidentment 5 anys, bé, això és una legislatura una mica més llarga. 5 anys no és res.
1: No és res, passen
0: no res,
1: volant.
0: No?
1: Sí.
0: Passen volant, no? Però alguna cosa s'haurà de fer?
1: Jo penso que sí, que
0: aquest,
1: s'haurà d'acabar amb
0: anava
1: això.
0: Anava a dir, aquest clam cada vegada, no sé si és més present...
1: Al final és més present perquè la població de Sitges ha crescut, no? Quan jo era petit érem els Sitges dels 11.000 habitants i hi havia moltes més possibilitats, no?
0: A part, els joves ens ho van dir d'una forma tan explícita, tan gràfica, tan clara. Si t'arrossegues per festa major, vés-te'n.
1: Sí. Sí, sí.
0: I ens van dir, és que hi ha gent que s'arrossega per festa major. Doncs els que s'arrosseguen, els que ja no tinguin motivació, els que hi escullen les sortides i diuen aquesta no i aquesta sí... que se'n vagin, perquè ja no tenen ja no tenen l'esperit inicial que els va moure a participar de la festa major.
1: Al final marxar moltes vegades és una decisió personal, però sempre va vinculada a un gest de generositat, clar, perquè sempre podries aguantar un any més, no?
0: Sense que ningú digués gran cosa, eh?
1: Clar, llavors arriba un punt en el que jo penso que has de fer balança i dir, ostres, és que sí, jo tinc ganes de sortir, però el que comentava, ja ho heu gaudit durant 10 anys, i veig gent jove que vol entrar i que ha de tenir aquesta oportunitat, i no només que ha de tenir aquesta oportunitat pel fet de ser jove, sinó perquè també envellim, no?, la participació de la festa, uh-huh, i el que ens interessa, al contrari, no?, penso, és tenir un múscul jove que ens garanteixi que... Uh-huh.
0: Que,
1: en el
0: dèiem,
1: futur...
0: que com dèiem ja s'està notant amb
1: sí,
0: més d'un ball, eh? El múscul jove.
1: Sí.
0: Pressupost.
1: Ai, pressupost.
0: Encallat.
1: Prorrogat, Vicenç, és que...
0: Qui diu prorrogat diu encallat.
1: Encallat, sí.
0: Agafem el titular de Canal Blau, pas endavant del Castelldefocs de Vilanova i pas enrere del de Sitges. Ara que la regidora matisi perquè amb el dit índex, que és un dit d'aquells que assenyala molt, diu no. Vinga.
1: Aquí jo he de reconèixer que penso que les declaracions fetes a Canal Blau eren una mica desafortunades, partint de la base que la pirotècnia està en el marc d'una licitació. Per la gent que no ho entengui, una licitació és com un contracte que fa l'administració pública amb una empresa, no? I en aquest contracte doncs s'estipulen uns mínims que el contractant, en aquest cas l'Ajuntament, vol i el proveïdor assumeix aquests mínims i assumeix el preu que paga l'Ajuntament per assolir aquests mínims. Un cop està fet aquest contracte, això no es pot modificar...
0: És per 5 anys, això?
1: Per 4.
0: Per 4.
1: Eren 2 anys prorrogables, 2 anys més. De fet, aquest any estem ja en la segona pròrroga. Per l'any vinent s'haurà de renovar aquesta licitació. I és més, rebobint una mica, en la proposta de pressupost que va presentar el govern aquest any, ja hi havia previst un increment, perquè entenem que, uh-huh, que al final els recursos cada vegada són més cars i que el preu que es va licitar fa 4 anys avui havia quedat massa just.
0: Tot s'ha encarit.
1: Exacte. Llavors fèiem, hi havia una proposta per incrementar en 20.000 euros el conjunt de la licitació, no només Festa uh-huh Major, perquè inclou també, o sigui, inclou Sant Bartomeu, inclou Santa Tecla, inclou els mortarets del Poble Sec, de les Cases Noves, el Castell de Foc del Vinyet, no? Inclou diferents aspectes. La licitació nova amb aquest increment la tenim feta sobre de la taula. En el moment que hem prorrogat pressupost, això no s'ha pogut portar a terme.
0: I anava a dir, no estan les coses com perquè aquesta tardor es pugui aprovar un nou pressupost.
1: No tinc una bola de vidre, però la intuïció...
0: I jo tampoc la tinc, però vaja.
1: Però la intuïció, Vicenç, no... No. Em diu que continuarem en prorrogat. Bé, no sé, també hi ha eleccions l'any vinent. Potser algun partit pensa que els últims 6 mesos de l'any vinent haurà d'estar governant i amb això volen aprovar, no sé dir-te.
0: Ho dic perquè, bàsicament, no seria fora assenyat pensar que l'any que ve serà igual que aquest any.
1: L'únic que l'any que ve no hi ha licitació, llavors la licitació s'ha de fer sí o sí.
0: S'ha de fer sí o sí,
1: sí, o sí.
0: Però hi haurà licitació, diguem-ne, amb els números actuals, no amb un augment de quantitat.
1: Imagino que es podrà fer algun tipus de modificació de crèdit que potser podrà passar pel ple. Bueno, aquestes trames administratives, no? D'aquesta burocràcia, que és com un monstre gegant que a vegades costa molt de traspassar.
0: Torno al titular. Aquest titular que deia, Vilanova més Castelldefoc, Sitges menys, perquè Sitges no tindrà els coets des de l'aigua, tal, tal, tal.
1: Sitges tindrà la mateixa quantitat de pirotècnia que s'ha tirat sempre. Hi haurà els coets que es veuen en el mar. El que no hi haurà serà només les estructures dels catamarans. Però el Castelldefoc serà bonic com sempre. I a més és que no podem ni dubtar-ho amb aquesta relació d'amor que ha tingut sempre Sitges amb pirotècnia igual, que són els que han fet sempre el Castell.
0: Ho vestiu bé, però ja ho dic, que hi haurà un element menys,
1: Hi haurà els catamarans. No és un element més, és una zona des d'on es disparava, que ara no hi haurà coets, però en canvi recuperem aquella presència que hi havia més en el passat des dels espigons.
0: Uh-huh. És a dir, perquè tothom ens entengui, hi haurà la mateixa quantitat de coets,
1: exactament,
0: però en aquest cas la part de pirotècnia que es llançava des d'aquests catamarans es llançarà, entenc, des dels espigons o des d'un altre.
1: Exacte, es reforça bàsicament els espigons i també he de dir que aquest any la pirotècnia està fent també un esforç i està tenint especial cura per la restauració del campanar.
0: És que ara anàvem per aquí i després tornarem al pressupost. A veure, vam fer la pregunta quan vàrem tenir l'equip d'arquitectes i els representants del bisbat i era a punt de començar-se l'obra. Si veritablement la nit del Castelldefoc de Festa Major, i val també per Santa Tecla, es podria utilitzar l'entorn de la parròquia com s'ha fet tradicionalment. L'arquitecte, molt llest en aquell moment, molt hàbil, va dir que no estava en les seves mans, que ell creia que, clar, s'ha d'anar amb una certa cautela amb una obra acabada de fer, amb una obra que deixarà el campanar perfectament arreglat, però que, clar, que això no ho ha de manifestar l'arquitecte, sinó que això s'ha de decidir entre diferents agents, siguin bombers, sigui el bisbat, sigui l'Ajuntament, sigui la comissió, sigui... Hi ha hagut un cert consens en això, s'ha parlat?
1: Sí, sí, sí. Ens vam reunir parròquia amb l'arquitecte, amb la regidoria, amb representants també de la pirotècnia. Entenc la preocupació manifesta de mossèn Rafael i de mossèn Esteve ara. Des de la pirotècnia els van tranquil·litzar. Han presentat ara, jo no he tingut encara oportunitat de veure'l, però un informe tècnic que especifica exactament des d'on es llançarà i quins elements addicionals es posaran per evitar... Que el llançament dels coets pugui deixar taques al terra o diferents coses, no? I per la resta, en principi, sobretot la parròquia són els que estan més angoixats ara mateix i els puc entendre, però de moment...
0: Per tant, en principi, no ha de passar res.
1: No ha de passar res.
0: Es pot desenvolupar el Castelldefoc, com sempre,
1: amb normalitat,
0: amb mesures específiques per protegir el campanar.
1: Exacte, exacte.
0: D'acord. Tornem al pressupost. En aquesta xerrada de la Granja, el representant de la Vella de Diables, en Xavi Guerrero, tornant a parlar de la pirotècnia, deia, bé, esclar, ens donen 3.000 carretilles i amb 3.000 carretilles fem la cívica i arribem justos. I a partir d'aquí es va desenvolupar aquell debat sobre la necessitat que en el cas de Sitges tenen les colles de fer sortides a fora per poder mantenir, òbviament, un nivell... no només de quantitat de foc que es llença, sinó el seu dia a dia, perquè amb els recursos de l'àmbit públic no n'hi ha prou. Aquí va sortir també una derivada, quan en Xavi va dir que quan van fora se senten lliures, perquè aquí hi ha restriccions per tot. Anem per parts.
1: M'hauràs de convidar un altre dia per poder parlar d'això.
0: Home,
1: dic perquè per això, ara ens hi podem posar aquí.
0: Per això
1: estona.
0: Us tenim.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Per això us tenim. Anem per parts.
1: Amb
0: aquestes 3.000 carretilles, per dir-ho d'alguna manera, no n'hi ha ni per començar. Sí o no?
1: No estic d'acord. Penso que segurament són insuficients, perquè Sitges té la festa major com dividida en dues dates, no? Tenim agost, tenim el setembre, però és que aquestes també tenim una nit de foc.
0: Exacte.
1: No? Vull dir que moments de foc a Sitges n'hi ha molt, llavors potser aquest número de carretilles és just. Jo no sé si són 3.000 o són 5.000, Vicenç? Ara no ho sé. Ara em
0: jo
1: fas ballar el cap. No m'agafaré a la xifra.
0: Diguem-ne que només us dic el que vaig escoltar.
1: Sigui la xifra X, segurament poden ser insuficients. També et diré que penso que no és normal que en una sortida d'ofici davant de l'Ajuntament hagin d'entrar els diables amb 7 carretilles a les masses, per exemple. No? Llavors, clar, si tirem de 5 en 5...
0: Diguem-ne que tornem a estar en aquesta balança. Creieu que en alguns moments es llença més foc del necessari?
1: Sí. I sóc de foc i m'encanta el foc,
0: sí.
1: I quan més millor, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però sí que penso que hi ha moments en els que no cal sortir amb la massa amb 5 carretilles o amb 3 o amb 7. Penso que al final la nostra tradició és una carretilla... Potser a dia d'avui una fa pobra.
0: No podem tornar a la carretilla i els quatre timbals,
1: exacte.
0: Això ja no hi podem tornar.
1: Exacte, no? Yeah. Però també penso que a vegades aquest desig de foc que té la gent que tracta amb el foc, que ho sabem que ens agrada, sí, sí, i que tenim aquesta cosa, no? Però penso que sí que hi ha moments en els que es tira. El tema de la llibertat aquí al final sí que és un aspecte que s'ha treballat molt en aquest mandat, i és el fet de... Això, no?, de la preservació de la tradicionalitat de la festa, no? No podem tornar als quatre timbals i a una única carretilla, però el que tampoc podíem permetre era que les processons o els cercaviles es convertissin en correfocs, perquè per això ja tenim la nit de foc o ja tenim el correfoc de les cases noves, vull dir que a més a Sitges hi ha oportunitats, no? Llavors sí que és veritat que hi havia alguna colla, no?, doncs que es posava... complements extras a les masses,
0: sí, sí,
1: i que
0: sí,
1: feien ús d'una pirotècnia que no és ni tradicional dins de l'àmbit de les processons, mm-hmm, no? Mm-hmm. I que llavors es va intentar, doncs, no era tant per prohibir, sinó per intentar mantenir una mica a allò que és nostre, i sobretot això, que les processons i els cercaviles no es convertissin en un correfoc.
0: Que passa és que la gent quedava entusiasmada, no?
1: Sí, però és que queden entusiasmats igual, eh? Hi ha hagut colles que mai han posat aquests coets extras al cap de la vila, o aquests tridents, no?, que es posen per sobre les masses. Hi ha colles que continuen fent encesa tradicional, eh? Entren fins dalt de carretilles, però només amb carretilles, i és igual d'espectacular, i la gent que està ballant a sota balla igual, no? I és el que comento, després hi ha oportunitats per poder cremar el que vulguin, no? Tenen la baixada de les escales que porten pràcticament castells de foc a sobre de les masses, tenen una nit de foc on també poden tirar tota aquella pirotècnia, que és una miqueta més gran que el que seria la carretilla, i el sortidor, que el sortidor és el tradicional,
0: sí, sí, sí,
1: no?
0: el
1: conegut com a blanc francès o similars, sí que es poden continuar utilitzant.

0: dos ens cauen a més en cap de setmana, el que fa que encara hi hagi també molta més gent, no? Segurament aquest tema de la seguretat és molt important, però no va ser tant el principal com intentar mantenir això, no? O intentar evitar que les processons i els cercaviles es convertissin en zones excessivament perilloses i que se sortissin del que seria una processó normal.
1: Torno al pressupost. A la Festa Major li fan falta molts més diners?
0: Li fan falta més diners. Molts més.
1: Ara per Festa Major
0: quan
1: i Santa...
0: Quan més tinguis, més gastaràs.
1: Ara per Festa Major i Santa Tecla, quan hi... Què sumen les dues? A la vora, números rodons.
0: És una pregunta una mica trampa i segurament alguna vegada ja t'ho han comentat, no? Jo al final el que controlo més o menys és el que movem des de la regidoria de tradicions i festes, que són 300 i...
1: A la vora d'uns 300, eh?
0: Sí, a la vora d'uns 300.
1: No ha canviat 300. Això.
0: No, perquè estem amb el prorrogat. I després, evidentment, hi ha moltes altres feines relacionades amb la Festa Major, que no és el que
1: aleshores
0: assumim.
1: Aleshores ja estem en tot l'assumpte de brigada, seguretat, totes aquestes
0: mateix,
1: coses.
0: Exacte, mateix, tot, sí.
1: Si parlem d'un pressupost que la regidoria entendria com a adequat, perquè fent cas al que acaba de dir la regidora, com més temps més gastes, això és
0: sí,
1: evidentíssim, però quan diem de fan falta més diners, què diríem? 325? 350?
0: Jo demanaria uns 350.
1: 350 seria un bon pressupost?
0: Sí, saps què passa, Vicenç? Que al final també, per exemple, doncs, tot el tema de la contractació artística doncs, també ha pujat.
1: Sí. Ara, no, tot s'ha encarit, està clar.
0: Tot s'ha encarit i, a més, doncs, ara, des de fa un any, penso, un any i mig, hem fet una licitació també pel muntatge d'escenaris, desmuntatge d'escenaris, posar de cadires. Al final, clar, la Festa Major té diners, però el problema...
1: Sí, perquè la comissió no acabi sent esclava del seu càrrec. I vinga, posar cadires, treure cadires, i vinga tal, i acabis passant-te la Festa Major posant i traient cadires.
0: I al final, tots aquests pagaments que ja estan consolidats, que s'han de fer sí o sí, fan que el que es vegi més reduït segurament és els diners que tenen les pròpies comissions per poder tirar endavant aquelles coses que ja no formen part de la programació tradicional de la festa, no? Sinó aquell toc de gràcia que cada comissió li posa a la seva festa
1: afegint,
0: major.
1: Això que s'ha anat afegint. S'ha restaurat el Patufet.
0: Ai, s'ha restaurat el Patufet, Vicenç.
1: Què queda per restaurar?
0: Ja estem.
1: Ara sí?
0: Sí, i això em fa molt feliç poder dir-ho, que hem fet un superesforç en anys amb pressupost prorrogat i tot, per poder deixar tot l'imaginari enllestit. Evidentment que hi ha cosetes que es poden millorar, no? Ara després de Santa Tecla farem una petita intervenció al coll del drac.
1: Sí.
0: L'altre dia parlava amb un geganter que em deia: "Ei, regidora, els cavallets dels gegants no us dic, deixem els gegants ja una mica." Encara poden aguantar uns anyets més aquests cavallets. Aturem-ho això ja. No, però està bé, no? Perquè per una banda penses, ostres, un altre cop, no? Però això demostra que hi ha persones que se'ls estimen, que se'ls estan mirant.
1: Bé, de fet, el patrimoni és una despesa contínua.
0: Contínua. Ara, de moment, això és el que volia dir una mica, no? El gruix està fet. No? Tenim els vells restaurats, els nous potser els hi faltaria alguna coseta al cavallet, però també els tenim restaurats, els cubanitos, l'àliga se li va fer la restauració integral el 2024, ara ens falta aquesta petita intervenció del drac, i el que ens faltava era una mica el Patufet, que ja ens havien dit que quan la persona que el portava, que a dins fins i tot estava com mig trencat i que li feia mal a la cara i tal, no? Llavors, clar, una peça centenària doncs, també s'ha de tractar amb mimo, llavors era l'última peça ja de l'imaginari festiu que ens faltava per restaurar, i jo em sento molt satisfeta d'haver pogut fer aquesta feina en un mandat com el que hem tingut, Vicenç?
1: I una derivada aquí, perquè segurament, és clar, entre el no res i el casal de Festa Major ha quedat l'espai Festes, que és una mena d'entremig entre allò que hagués pogut ser i allò que no ha estat. Perquè aquest casal, aquest espai Festes, sigui més del que és, què caldria fer?
0: Mira, com és la meva última Festa Major, jo seré molt sincera amb tu.
1: A l'ataque?
0: Jo em quedo amb la frustració de no haver pogut tirar endavant en aquest mandat. No sé si era un casal de Festa Major o un centre d'interpretació de la festa. Fins i tot tinc en un calaix guardat un... document que ja es va fer en el seu dia amb

0: experts com en Miquel Forz, era l'alcalde, amb la Moixiganga com a fill. I el tinc allà guardadet en un calaix i a vegades quan obro el calaix me'l veig i em sap greu perquè m'hagués encantat. Perquè penso que és important que puguem mostrar amb orgull les nostres figures patrimonials en qualsevol moment de l'any. Penso que és un atractiu per la gent de Sitges. Molts pares estarien torturats perquè haurien d'anar cada dia a veure els gegants, sí. També seria segurament un reclam molt atractiu pel turisme que ve a Sitges. En el meu cap, aquell centre d'interpretació de la festa...
1: És gros perquè això continua sent, perquè se'n facin una idea, com que portem molts anys aquí, 2006, que aquest any farà 20 anys, 20 anys del primer 4 de 8 de la Jove de Sitges,
0: per Santa
1: que
0: Tecla.
1: Va ser el 24 de setembre, l'endemà de Santa Tecla del 2006. Veníem aquella tarda de l'escorxador, perquè la regidora Àngels Prés havia inaugurat el que era l'embrió del casal de Festa Major amb els gegants a les vitrines, tot allò que vostès ja saben. Han passat 20 anys i diguem-ne que, com comentàvem amb la regidora, mai això ha acabat de ser allò que molts imaginaven en el seu cap que podria ser, no? Hi ha hagut per aquí, per allà, s'ha parlat de
0: moltes maneres. Jo en el meu cap m'ho imagino com un espai expositiu, no?, en el que durant tot l'any tu puguis anar a gaudir dels gegants, que tinguis plafons, que t'expliquin la seva història.
1: Alguna cosa més ambiciosa
0: antigues.
1: Que no que hi ha, eh?
0: I jo, sí, òbviament. I a més, jo en el meu cap aquest espai me l'imagino amb un back office, per dir-ho així, no? Com amb una part de darrere, és la part expositiva, en la que, sobretot, les colles municipals, perquè al final la grupa té cedit al palau, té el
1: tinguin
0: seu espai.
1: Un espai per elles.
0: Exacte. Que poguessin guardar allà el seu vestuari, els timbals, que poguessin allà a cosir els picarols abans de que arribés la festa major, que quan acabés la festa, si no volen marxar a casa, que tinguessin un espai on canviar-se.
1: Us imaginàveu el mercat?
0: No.
1: Què us imaginàveu?
0: Més gran, necessito un espai
1: més gran.
0: Més gran que
1: què hi ha més gran que sigui municipal?
0: És que no sé si tu...
1: Que no dieu que és la vostra última festa major?
0: El meu somni, saps on hagués estat?
1: On?
0: A l'espai de les Brigades, a carretera a les Costes.
1: Uau!
0: Perquè penso que és un espai gran.
1: Tot aquell espai, eh?
0: Tot aquell espai.
1: Tota aquella nau de la brigada a la carretera de les Costes.
0: I evidentment entens per què no s'ha pogut fer tampoc en aquest mandat, no? Perquè aquell espai evidentment està ocupat i si anem escassos d'alguna cosa a Sitges, precisament és d'espais.
1: No hagués hagut col·legi electoral més bonic?
0: Imagina't.
1: Vas votar allò al darrere, tot allò.
0: Clar, perquè penso que és un espai que hagués donat, no, doncs per fer
1: per tot.
0: Aquesta sala, no, en la que tothom pogués trobar-se, unes sales individuals per cadascuna.
1: Pel material de cadascú.
0: Exacte.
1: La sala d'exposició per tot allò.
0: Aquest hagués d'estar... La meva carta als Reis, com encara em queda uns Reis i tinc contactes, els hi demanaré a veure si tinc sol.
1: Molt n'heu de tenir, perquè això no sé què val, eh?
0: No, això
1: val molt.
0: Això val molts diners, segurament.
1: És que no sé si hi ha...
0: Però la pregunta moltes vegades no és quan ens costarà, sinó quin retorn podrem tenir d'això.
1: Ja.
0: I jo penso que el retorn seria boníssim. Ja no només a nivell que guanyaríem...
1: El retorn, repetim, que en el cas de la cultura i les tradicions, el retorn és un intangible que no es pot mesurar.
0: Sí.
1: Però que després s'expressa al carrer amb els nens i nenes que estan bojos per la festa major i que se la saben tota des del primer ball fins a l'últim, fins als grans que veuen com els poden portar a llocs on poden trobar tot allò de Sitges que molts voldrien explicar i que no poden trobar en altres llocs. No?
0: I és que, a més, és un deliri.
1: És un deliri
0: pels gegants. Jo conec una noia que molt al principi del mandat, el fill petit li va dir: mira, ella és la mestressa dels gegants, no? Ella és la que té les claus d'on dormen els gegants. Mala cosa, li va dir, perquè cada vegada que em veu el nen em pregunta: què portes les claus per anar a veure els gegants?
1: Ja.
0: Dic, no, ara estan dormint, perquè han d'esperar.
1: Sí, estan dormint,
0: no?
1: Permanentment, els gegants. Per tant, el casal de Festa Major, si fos per la regidora Eva Martín, estaria allà, però òbviament després s'hauria de trobar un espai per tota la brigada que està allà. Bueno, queda dit.
0: Queda dit i espero que algú en els propers mandats em robi la idea.
1: I ja no està en l'idea. Que trobi els diners.
0: Que trobi els diners i que em robi la idea.
1: Que trobi els diners, perquè si el patronat ha costat el que ha costat, es poden imaginar què pot costar adaptar aquella nau, condicionar-la, perquè són peces patrimonials, sí. I les restauradores dels gegants vells ja van dir que això hauria d'estar en un ambient controlat, bla, bla, bla, climatitzat, amb la humitat, bla, bla, bla...
0: Tot, perquè tot, es van tot. Utilitzar pintures a l'oli...
1: Exacte, exacte. Sí. Bé, sí. Doncs, desig de futur. Aquest ha estat el primer any en què la comissió ha posat sobre la taula el document de compromís per la qualitat musical de les colles. Aquí al darrere, com saben tots vostès, hi ha hagut també un debat potent, un debat que també ha tingut una part més, com ho podem dir, més incòmoda, que ha estat la resolució de la situació de la colla Maricel dins tot el que s'havia viscut en anteriors festes majors. Com s'ha abordat aquest cas, en regidora? Perquè, evidentment, la comissió hi tenia quelcom a veure, però la regidoria encara hi tenia...
0: No, sí, ha estat una cosa
1: encara
0: conjunta.
1: Encara hi tenia sí. Més a veure.
0: Doncs ho hem intentat abordar de la major manera possible perquè tothom tingués oportunitat de demostrar una mica quin era el seu toc, no? Sí que és veritat que amb la colla Maricel els últims anys hem tingut alguns problemes, no tant per la colla sinó pels propis balladors que ens comentaven, no? que la qualitat musical no era suficient i que llavors no volien sortir amb ells. Vam pensar que fer aquesta prova, no? Aquesta observació de realment les colles com toquen, que podria funcionar. De fet, hi ha hagut a Tarragona, per exemple, es va fer una cosa molt similar i mai amb una intenció excloent, al contrari.
1: És a dir, un grup de persones expertes que analitzés la interpretació de les colles de grallers.
0: Jo així en broma dic que és com el Mystery Shopper, no? A Anglaterra, quan treballes en segons quines botigues, entra un comprador misteriós que tu no saps qui és i aquella persona t'està avaluant, no? Doncs és una mica el mateix format portat al carrer. De fet, és una experiència que a Tarragona ja s'havia fet i va funcionar molt bé, realment va servir perquè les colles que potser anaven una miqueta més endarrerides a nivell musical s'esforcessin per posar-se al mateix nivell o superar fins i tot a les altres. I en el cas de Sitges, donat per convenir el calendari, ara ja s'ha fet aquesta observació dels Maricel. Encara no podem desvetllar qui eren els observadors perquè encara tenen feina per davant aquesta festa major amb la resta de les colles. I llavors, quan tinguem ja com els resultats definitius amb tothom, amb cadascuna de les colles se'ls anirà informant. Amb els Maricels ja tenim els resultats, ja hem pogut parlar amb ells. Una mica la valoració que han fet els experts era que fallaven en algunes qüestions musicals molt bàsiques, rítmiques o de com es parlen entre la primera i la segona veu de gralles i això. Jo no sóc cap experta.
1: No, és l'informe de...
0: És una mica això. Llavors vam parlar amb els Maricel, els hi vam explicar quina era la situació. De fet, ja amb la Marta Castarat en el seu dia els vam aconsellar que intentessin buscar algú que els hi pogués trobar precisament, no? Aquestes petites discrepàncies musicals que tenien quan sonen.
1: És a dir, reconduir algunes coses.
0: Sí, una mica de suport, algú que els ajudés sobretot a reconduir aquestes petites coses que fan que el seu toc no sigui el que hauria de ser. Ara ho han fet aquests observadors, vam compartir amb ells l'informe, evidentment hi ha algun punt en el que ells no coincideixen, és normalíssim.
1: Sí, sí. També és veritat que la colla ha estat gairebé una dotzena d'anys sortint d'una manera o d'una altra, no? Aleshores també és veritat que des del punt de vista de la pròpia colla...
0: Sí,
1: no,
0: però saps què passa, Vicenç? Que quan comences a abordar qüestions d'aquest tipus te n'adones que no... El que comentàvem abans, el paper tot ho aguanta, però després la realitat al carrer és una altra i hi ha relacions personals i familiars i d'amistat.
1: Sí, sí.
0: Hi
1: ha una barreja de moltes coses.
0: Hi ha una barreja de moltes coses. Llavors, el que intentem sobretot no és tenir aquesta fredor de dir...
1: És desbrossar tot això i quedar-nos estrictament amb la part musical de l'assumpte.
0: Amb la part musical de l'assumpte, exacte. Llavors, els hi vam comentar aquest informe que ens havien passat els observadors, que finalment el que venia a dir era que necessitaven millorar algunes coses per poder participar de la Festa Major. Els vam oferir poder participar igualment de les matinals i la decisió de la colla finalment ha estat que per sortir només a les matinals que no, que en principi ara haurem d'esperar. Ha passat Santa Tecla, que puguem dir qui eren aquests observadors, que a més s'han ofert per poder ajudar no només als Maricels, sinó a qualsevol colla que hagi tingut alguna observació.
1: Ha costat trobar-los?
0: La veritat és que molt més fàcil del que jo m'esperava. Sí,
1: vaja.
0: D'aquelles coses, jo pensava que em seria més fàcil trobar president de comissió a Carnaval i em va costar més.
1: És que anava a dir, no sé si és més difícil trobar president de comissió. Ara ve la pregunta aquella clàssica de les àvies. Són de Sitges?
0: Dos sí.
1: Dos sí. Quants són?
0: Tres.
1: Tres. Dos de Sitges i un forany.
0: Et diré, ha estat fàcil trobar-los.
1: Pròximament tens su pantalla.
0: Hem hagut de demanar-li a diverses persones que no... Bueno, sí que potser alguna persona no s'hi veia fent aquest paper. Perquè després... Clar,
1: està clar.
0: Hi ha relacions personals, sí, no? Sí, això sí, que dèiem. Doncs
1: eres tu.
0: Exacte.
1: Eres tu.
0: Bé, ens arriben noms, eh? Ens van dient, ah, és aquest perquè el vaig veure. Doncs, no sé, ja ho veurem.
1: D'acord. En qualsevol cas, el resultat inicial del paper d'aquests observadors ha estat que la colla Maricel quedi de moment... fora, això no vol dir que es pugui incorporar en el futur, però la història és ara que ve Festa Major poder també analitzar les colles, la sortida, les interpretacions, etcètera, i suposo que també s'adiguin al repertori d'una festa qualificada de tal.
0: Exacte.
1: Tal.
0: De fet, l'informe ja ens avança que hi ha alguna formació més que també sembla que està lluny del que seria l'objectiu musical.
1: D'acord.
0: Aquí ho deixarem. Espero que ara s'esforcin molt tots per Festa Major. No.
1: Però això no se sabrà fins passat Santa Tecla, eh?
0: Clar.
1: Passat Santa Tecla es deixen passar.
0: La cosa és que aquest any s'ha hagut de fer així perquè també Maricel portava un any que no sortia.
1: Sí.
0: I una de les condicions d'aquest document que va consensuar el regidor, no?, amb les colles de Grallers, anava una mica en aquesta línia, no?, que les colles que ja no havien, que havien deixat de sortir durant un any, estaven com havien de passar una mica per aquesta observació obligatòriament, i com no sabíem si sortien o no per Festa Major, doncs s'ha fet en altres festes populars del territori.
1: Aquest també és el darrer any, si no tenim mal entès, de la comissió de Xavier Salmerón.
0: Sí.
1: Bueno, i no sembla que hi hagi intenció de renovar el càrrec.
0: No ho sembla.
1: No ho sembla.
0: Això us ho hauria d'explicar ell, però
1: sí,
0: no.
1: Sí, però no sembla que hi hagi intenció, no? Això vol dir que, de nou, la roda es posa en marxa.
0: Però de moment sembla que potser tenim alguns noms a sobre la taula.
1: Sí? Fa cara de tranquil·la.
0: Sí, sí, sí.
1: Per Carnaval no feia tanta cara de tranquil·litat.
0: Però són comissions diferents. Per
1: diferents,
0: Festa Major és molt més fàcil. Saps què passa? Que al final, tu pensa, et crees una comissió de Reis, una comissió...
1: No que sigui més fàcil, eh? Però què genera Carnaval que crea aquest estat de...
0: Jo t'ho explico molt fàcil. Al final tu fas comissió de Reis, Corpus o Festa Major,
1: això?
0: Tu et crees el teu propi equip. Tu ets el president i generes el teu equip.
1: Sí.
0: Sí? A Carnaval això no passa.
1: Perquè part de l'equip...
0: Són les entitats.
1: Són les entitats.
0: I ajuden molt i a vegades doncs, també dificulten molt.
1: I això és el que a vegades fa que algunes persones...
0: Jo ho tinc claríssim, sí. Perquè al final, si tu t'envoltes de 10 persones de la teva confiança,
1: diguem-ne que
0: ja pugen al teu vaixell sabent que el capità ets tu, no?
1: Ah,
0: al final, per Carnaval...
1: I que pots parlar amb qui sigui, però sou un equip de persones que
0: exacte.
1: Té una... Un...
0: I al final això per Carnaval no passa. Tu al final, per Carnaval, tens un petit equip que t'acompanya a tu...
1: I has de tenir un esperit molt més, diguem-ne, no sé si dic conciliador, així d'entrada amb tot.
0: És que a vegades ni la
1: conciliació... Ni la conciliació.
0: Ni l'esperit conciliador serveix. Sincerament, el Carnaval és la festa més difícil d'organitzar de tot l'any, no perquè sigui la més difícil, sinó perquè la comunicació en el si de la comissió, com està formada per les entitats...
1: És la més complicada de totes.
0: La més complicada de totes.
1: D'acord.
0: Però amb diferència gran.
1: D'acord.
0: Molt gran, sí.
1: O sigui que en aquest cas, per Festa Major... ja hi ha d'alguna manera, no direm que un relleu assegurat, però hi ha una certa tranquil·litat.
0: Hi ha variables.
1: Hi ha variables.
0: Hi ha variables.
1: 11 i 28 minuts, va. Acabem amb els noms d'aquesta festa major i si d'alguna manera, jo què sé, suposo que també des del punt de vista de la regidoria, no sé si cada any això és molta sorpresa o no, o la comissió consulta en algun moment a la regidoria.
0: No, a mi m'ho consulten, sí. De fet, hi ha com una mena de norma no escrita que primer m'ha de comunicar als protagonistes de la festa Corpus.
1: Ah.
0: Llavors jo me'ls guardo.
1: D'acord.
0: Llavors me'ls diu festa major.
1: D'acord.
0: I me'ls guardo.
1: És a dir, primer es comunica pandonista de la Minerva, pregoner o pregonera de Corpus, el cartell de Corpus, tot, i això guardat.
0: Llavors arriba festa major i si no hi ha cap coincidència, jo ja no sé res més.
1: D'acord.
0: No s'ha donat mai,
1: no
0: de moment.
1: No s'ha donat mai, eh?
0: En els anys que jo porto com a regidora no, però sé que en anys anteriors alguna vegada...
1: Cada?
0: Havien anat a parar amb la mateixa pregonera Corpus que festa major. I per això es va intentar això, no? Com Corpus ve abans
1: sí.
0: Ho tenen decidit abans,
1: sí.
0: Ells m'ho comuniquen, jo m'ho guardo,
1: d'acord.
0: I quan festa major m'ho comunica, si no hi ha
1: perquè
0: res
1: no
0: a dir...
1: Perquè no hi hagi tampoc aquells moments tan de dir, ai, que ja ho havíem...
0: Clar, imagina't que estàs a casa, Vicenç, et ve el president de Corpus, et demana si vols ser el pregoner, li dius així, i al cap d'una setmana et ve el president de la comissió de festa major i et diu, Vicenç, vols ser pregoner, i tu...
1: Pare,
0: aturem-ho, això, no?
1: Aturem-ho, això, baixeu escales avall.
0: Doncs és una mica per evitar això.
1: D'acord,
0: que una vegada que jo sàpiga, s'ha donat...
1: Sí, però que es pot donar.
0: Però que es pot donar, llavors, per evitar aquestes coses...
1: Dels regals duplicats pels aniversaris.
0: Exacte.
1: Doncs això. Va, algunes paraules per en Joan Roca, per la Maria Dolors...
0: A mi, sincerament, els protagonistes de la festa sempre em fan molt feliç. I aquests anys que porto com a regidora, especialment perquè ha estat... casualitats de la vida, però hi han passat protagonistes que per mi són persones molt especials i molt estimades en la meva vida personal més enllà de regidora, no? Tinc moltíssimes ganes d'escoltar la Zoé, perquè penso que és una persona optimista, alegre, simpàtica, que ens farà riure i que aconseguirà que ens evadim una mica i ens portarà al seu univers, que segurament és una mica caòtic però entranyable, no? I llavors tinc moltes ganes d'escoltar-la. Al Joan li vaig dir el dia de la presentació, era d'aquells noms eterns, saps? La Loreto sempre serà reina del Carnaval, no? Tots els anys era reina,
1: sí,
0: i al final
1: sí.
0: Cau un any, no? Doncs aquest any amb el Joan li ha passat una mica, no? Era d'aquells noms que tothom esperava i penso que per fi aquest any ha arribat, penso que per ell és un bon moment també, i s'ho està prenent amb una il·lusió i amb un entusiasme que ja sabem com és, no? A la Maria Dolors, ostres, em va fer molta alegria quan la parròquia ens la va proposar. És una senyora tan amable, tan dolça, amb una marxa que té amb tots els anys que té a sobre, que la veus a la presentació de Corpus i a la presentació de Festa Major. És d'aquelles que està sempre, mm-hmm. No? I a més una persona que ha treballat tant per la parròquia, no? Que és administradora de Sant Sebastià,
1: sí,
0: Que podrà exposar allà, que és pràcticament com casa seva,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: segur
1: sí,
0: que inverteix
1: sí.
0: Més temps allà, fins i tot que...
1: Disposada sempre,
0: i una senyora que sempre té un somriure a la cara, no? I penso que ella és d'aquestes persones que s'ho mereixen, però a més, de veritat, no?
1: Va ser el 2023, Sant Bartomeu, Sant Sebastià?
0: Va ser 2023 amb els gegants.
1: Sí, amb els gegants.
0: Sí. Jo personalment, i això la parròquia ho sap, preferiria evitar les exposicions dels sants als centres religiosos, als temples, no? Perquè al final el gest de la festa és que l'església dona el sant al poble perquè el sant estigui al poble. Si va com d'una parròquia a una altra, però tampoc no em posaré primerada amb això ara, no?
1: Sí, perquè tampoc hi ha tants locals, eh?
0: Exacte, és que parlem mal de sempre. De fet, fixa't, aquesta festa major, cap dels dos pandonistes exposa a casa seva, perquè, clar, cada vegada és més complicat.
1: En aquests Sitges cada cop és més complicat.
0: Sí. I després estic molt contenta del que comentaves al principi d'aquesta conversa, no? Que la Suburban pugui fer l'ofrena, penso que serà una cosa molt especial, no? I molt, molt sonora, molt d'emocions. Les gitanes de la vila que també estan d'aniversari aquest any, i després els mortarets, penso que també les propostes
1: De les bibliotecàries.
0: Clar, bueno, han tingut el seu aniversari, no? Presència a Corpus, està bé que ara la tinguin per Festa Major, i també les escoles de Sitges, yes. No? En aquest cas Utrillo i Maria Usó, que són les que celebren.
1: Aquest 50 aniversari, 25 aniversari, respectivament.
0: Sí. Llavors, jo és que amb els protagonistes sempre estic contenta. A més, ja saps que sóc una persona com molt empàtica, i quan veig la il·lusió i l'alegria que li fa la gent això, ja saps que a mi em cau una llagrimeta i ja estic contenta.
1: Apreten l'interruptor i ja està.
0: I ja està.
1: I això no falla mai.
0: Això no falla mai. És bonic que ens emocionem per les coses boniques.
1: És bonic en general que ens emocionem.
0: Sí, jo sempre ho dic, el problema no el tenim qui ens emocionem, el problema el té qui no s'emociona.
1: Més aviat sí. Bueno, dit això, i després d'una hora de conversa...
0: Una hora portem, Vicenç?
1: Entre una cosa i una altra. Ui. És que tenia aquí la llista de coses, fent la llista. Regidora, gràcies.
0: A vosaltres per convidar-me.
1: Ara no sé si dir fins l'any que ve, perquè vés a saber.
0: Home, la de l'any que ve encara la deixaré mig muntadeta jo una mica.
1: No. Anava a dir, això diuen tots, perquè llavors quan és any d'aquests de canvi diuen, no, és que això ja ho va deixar fet a l'altre, ja no ho he pogut deixar. No,
0: jo aquest ego no el tinc, Vicenç, jo deixaré fet i que surti, que la gent s'ho passi bé. Per mi al final la Festa Major i la cultura popular és salut mental, perquè la gent surt i s'estima i s'abracen i celebren i canten. Llavors, més igual qui ho hagi fet, que la gent ho gaudeixi, i aquest és l'objectiu. Ja
1: visca la salut mental. Regidora, bona Festa Major.
0: Bona Festa Major a tothom, gràcies.

0: i agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana volen a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
4: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
3: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
4: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
3: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
5: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

11 i 41 minuts, hem parlat amb la regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín. Han sortit uns quants titulars. Aquell casal de Festa Major que ell hauria desitjat, el pressupost que creu que la Festa Major hauria de tenir, algunes de les novetats o de les reflexions que deixa aquesta Festa Major d'enguany. Evidentment, temes que caldrà parlar en l'entorn dels responsables de la festa i del Consell Assessor sobre les colles mixtes, no? La incorporació de tota aquesta cantera en algun moment o altre. En aquest dia que hem començat així trasbalsats, ara queda aquell, com diríem això, la por psicològica dels que passin pel cap de la vila i vegin la cornisa aquella de despenjada, doncs queda allò de dir, ai, què hi passo, què tal. Bueno, repetim, la millor notícia del dia, que no ha passat res. Per tant, havíem d'escoltar les cosidores, però esclar, com que l'entrevista amb la regidora l'he anat estirant, i mira, vinga, va, i aquí som, les escoltarem demà a les cosidores, i ens queda un quart d'hora per escoltar també una conversa que val molt la pena. Si vostès s'acosten a la biblioteca al llarg d'aquests dies de Festa Major, fins al 28 d'agost, hi trobaran l'exposició de pintures, la primera exposició de pintura que fa en Miqui Marçal. Tants anys que havíem parlat amb en Miqui Marçal sobre història de Festa Major, bé, doncs aquesta vegada la seva Festa Major, la meva Festa Major, exposició de pintura d'en Miqui Marçal, amb ell conversàvem fa uns quants dies.

0: Com porten aquesta prèvia de Festa Major? Segur que amb moltes coses sobre la taula. I en més d'una ocasió havíem parlat amb Miquel Marçal, sobretot de treballs d'investigació, de llibres, articles vinculats a la història de la Festa Major, però poques vegades havíem parlat amb Miquel Marçal del seu vessant artístic. A la Biblioteca Santiago Rusiñol, durant aquest mes d'agost, es va obrir ahir l'exposició. A Miquel Marçal exposa obres que tenen un títol prou explícit, no cal donar-hi massa voltes, La meva Festa Major. Miquel Marçal, Miquel, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, què tal?
0: Quan comença aquest, no sé si dir, recorregut artístic en la vida de Miquel Marçal?
1: Bueno, a veure, jo ja des de petit que dibuixar i pintar sempre m'ha agradat molt. I la Festa Major és un tema que a mi m'apassiona. I, de fet, no ho he deixat mai. Hi ha hagut, bueno, els i baixos. I sempre ho he fet per mi. O sigui, no ho he ensenyat mai a ningú. Però a partir de dues pintures que es poden veure a l'exposició, un Lucifer de la Colla Jove i el Sotacama dels Pastorets,
0: sí,
1: doncs em van animar a... Coi, que això estava molt bé i que valia la pena, doncs, que la gent ho pogués veure. Llavors va sortir la possibilitat de fer una exposició al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Jo no tenia prou producció per fer una exposició que tingués un fil conductor. Llavors, bueno, ens vam emplaçar amb la biblioteca a un any després, o sigui, l'agost d'aquest any,
0: sí,
1: a fer una exposició únicament de Festa Major. I m'he dedicat un any i mig, a només dibuixar i pintar la Festa Major expressament per aquesta exposició.
0: D'acord, ara ens hi posarem, però aquestes dues pintures originals, Miquel, la del Lucifer i la del Sotacama dels Pastorets, quants anys tenen? Quan t'hi vas posar amb les pintures aquestes?
1: Doncs mira, el Lucifer és de l'any 24. I el Sotacama dels Pastorets també. De fet, aquí, en aquesta exposició, hi ha obres de l'any 24 fins fa una setmana, com qui diu.
0: Amb quina tècnica?
1: Doncs mira, només n'hi ha dues. Acrílic sobre tela i llapis pastel damunt de paper.
0: D'acord.
1: Bueno, perquè... llapis i barra pastel.
0: Perquè suposo que són amb les que et sents què? Més còmode, les que has utilitzat més sovint?
1: Sí, de fet, l'acrílic és el que he utilitzat més perquè és una tècnica que és molt versàtil, la pintura s'asseca molt ràpid i permet fer moltes capes. I el pastel és una tècnica que se'm dona molt bé, vull dir, m'hi trobo molt còmode. I de fet n'hi ha més que no pas de pintura.
0: Ens deies que durant tota la teva vida has pintat o has dibuixat, però l'aprenentatge ha estat un aprenentatge autodidacte. En algun moment de la vida d'en Miqui Marçal, a part de les biblioteques, l'aprenentatge artístic hi ha tingut alguna cosa a veure, alguna escola, algun mestre?
1: Mira, ha sigut bàsicament autoaprenentatge fins fa 3 anys i mig, 4, que vaig entrar al taller de la Núria Corretger.
0: Sí.
1: I des de llavors, doncs, amb el seu mestratge, perquè la Núria és una crac amb això, doncs he anat millorant i he anat polint, doncs, la meva tècnica.
0: A l'hora d'agafar temes de Festa Major, suposo que això és inacabable, com deia aquell.
1: Sí. Bueno, de fet, el títol, La meva Festa Major, no vol dir que el que hi ha a l'exposició sigui La meva Festa Major i el que no hi és no forma part de la meva Festa Major. És la Festa Major tal com jo la veig i com la plasmo damunt del paper o de la tela. O sigui, són obres que no volen reproduir la realitat tal com és. O sigui, aquí algú pot dir, és que el trajo del Vall de Diables no és ben bé així, o el vestit de la geganta tal no és ben bé aquest to. Jo això no ho buscava. Fer un retrat fidelitne, sinó el que a mi en sortia, no? El que jo expressava.
0: A la llicència de l'artista, no?
1: Sí.
0: Simplement això. En qualsevol cas, hi ha la representació de tots els balls o aquells predilectes, no, o com ha anat la selecció?
1: A veure, hi ha molt de foc. perquè a mi el foc m'agrada molt i és, bueno, és una part de la festa que dona per molt per ser retratada, pintada i dibuixada,
0: i no
1: per
0: sé,
1: colors, per tot.
0: I no sé si especialment també llaminera des del punt de vista de la pintura. El foc és un tema llaminer i complex, suposo, de resoldre també.
1: Hosti, sobretot el que és el foc en si, o sigui, la pirotècnia és difícil de reproduir, és més recrear l'ambient del que pot ser una encesa del Vall de Diables, per exemple, o una carretilla encesa.
0: D'acord, però el foc, i com un dels temes fonamentals, com un dels temes que més t'atrauen, i més enllà del foc...
1: Sí, més enllà del foc, doncs hi ha els gegants, les tres colles de gegants, les tres parelles de gegants, hi ha els cabestuts a través del patufet, hi ha pastorets, hi ha cerculets, hi ha el drac, hi ha l'àliga, hi ha també la moixiganga, i sobretot, i no hi podien faltar, Sant Bartomeu i Santa Tecla.
0: Home, doncs, Déu-n'hi-do,
1: aquests
0: eh?
1: Són...
0: Jo et deia si hi era tot, doncs gairebé hi és tot aquí, eh?
1: Gairebé.
0: Com definiries el teu estil, Miquel? I si amb el pas dels anys també, o si tu has pogut veure una evolució pròpia?
1: A veure, jo encara no he vist una evolució, allò que dius, ostres, o sigui, he notat una millora.
0: Sí.
1: I l'estil encara no el tinc del tot definit. Jo crec que encara em falta produir molt més per arribar a tenir un estil que em pugui identificar. Tot i que ja hi ha hagut algú que ja m'ho ha dit, que em segueix per Instagram, tens una mà, se't nota la mà. Això sí que m'ho han dit.
0: També és paradoxal, eh? Perquè diguem-ne que tota la vida has tingut a la pintura o a l'art a la vora, i ara literalment és com si comencés, no sé si dir una etapa nova o un moment nou en la trajectòria, però ja ha plantejat, no sé si dir, més seriosament amb un mateix i més amb una mentalitat d'artista.
1: Home, ara sí que jo tinc voluntat de continuar i anar doncs, evolucionant cap al que tu dius d'un estil propi, d'una marca pròpia, i suposo que en l'àmbit de la festa és on m'hi trobo més còmode.
0: Sí.
1: Ja, de fet, ja tinc alguna idea de futur molt embrionària de continuar amb aquesta línia.
0: Perquè més enllà de la festa major, a l'hora de pintar has conreat altres, que suposo que sí, perquè òbviament, i més quan un està en un àmbit evolucionant i d'aprenentatge, acostuma a tocar força temes. Què més t'ha interessat especialment?
1: Doncs mira, sobretot Sitges, o sigui, he fet paisatges de Sitges, sobretot de la Punta i del Passeig, que ja hi ha obra meva en algun lloc. Hi ha el quadre de la pintura del que estic més content, perquè aquí sí que he de reconèixer que és allò que dius, ostres, la vaig clavar.
0: Sí.
1: És una pintura del pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol,
0: sí,
1: que el vaig donar a la biblioteca, i de veritat és que d'aquest quadre estic molt, molt content. Espero que algun dia es pugui veure penjat en algun lloc de la biblioteca i la gent el pugui veure. I després també un encàrrec que em van fer pel Vall de Diables de Barcelona, de la colla Revenedors, que era el retrat d'un diable de la colla. Era un regal d'aniversari que li feien, i bueno, em va fer molta il·lusió que m'encarreguessin aquesta pintura.
0: N'acostumes a tenir d'encàrrecs? No hem obert, diguem-ne, aquest àmbit d'una certa professionalitat de l'assumpte, però els encàrrecs, sí, les feines...
1: No, molts no, n'he tingut 4 o 5 només, tampoc. No fa tant que diguéssim més d'allò molt públic, que em dedico a això ja més seriosament.
0: Sí, sí, sí. És la primera exposició aquesta, Miquel?
1: Sí, sí, individual, sí.
0: Individual, entesa com a exposició, això, única, individual,
1: sí,
0: la primera.
1: Sí, sí, és la primera. El que passa és que jo havia participat fa molts, molts anys en unes exposicions que es deien Art i Festa Major.
0: Sí, senyor.
1: Que em sembla que havia promogut el Marc Martínez Rex quan era regidor.
0: Estem parlant de
1: no
0: fa...
1: No sé si de cultura o de festes, fa
0: de
1: molts anys.
0: De cultura. Estem parlant de fa, no diré que 30 anys, però si costa, eh? 25 més o menys.
1: Molts,
0: o
1: molts.
0: O
1: sí,
0: més
1: sí,
0: que 20,
1: sí.
0: Eh? Sí, sí.
1: Però estava molt bé aquesta iniciativa perquè hi havia mostres de diferents pintors, més professionals o menys, dedicats a la Festa Major. I amb això hi havia participat un parell o tres de vegades.
0: Uh-huh.
1: I després també amb en Joan Marçal, quan va ser president de,
0: sí,
1: de la Comissió de Festa Major, va fer una col·lecció de ventalls de cartró de diferents,
0: sí, senyor,
1: elements de la Festa Major, i també hi havia, en vaig fer un, que precisament era la imatge de Sant Bartomeu.
0: Estem parlant d'abans d'ahir, eh?
1: Sí, no fa molt d'això.
0: Estem parlant d'abans d'ahir. No sé si la pintura, l'art, està prenent espai al Miquel Marçal, que molts coneixien com a investigador, com a assagista, com a escriptor. T'està prenent més temps ara la pintura que l'escriptura,
1: sí,
0: Miquel?
1: Totalment.
0: Totalment.
1: Ara pràcticament em dedico exclusivament amb això.
0: Amb això. Que suposo que, sí, sí, que hi has trobat altres motivacions, diguem-ne, respecte a la teva etapa com a assagista i com a investigador, eh?
1: Sí, perquè, bueno, clar, la part més d'investigador requereix molt d'esforç intel·lectual, molta rigorositat. En canvi, això és més de llibertat expressiva, no? Uh-huh. M'hi trobo molt més còmode.
0: Molt més lliure. I suposo que les hores volen aquí, mentre un està davant d'una tela.
1: Home, és que t'aïlles del món totalment. O sigui, és com... En el moment en què notes que et ve la inspiració i que t'hi poses a fons, t'aïlles totalment,
0: sí, sí, sí,
1: del món.
0: Jo
1: hi ha hagut obres, per exemple, una que és el davallament de la Moixiganga, que vaig tardar 3 mesos i mig en fer-la.
0: Ah,
1: però en canvi n'hi ha que en un parell d'hores,
0: surt,
1: sobretot de dibuixos, surten, perquè és que a mi el que em passa és que els veig fets ja. O sigui, hi ha dibuixos o pintures que ja el veig fet, llavors em surt de seguida. En canvi, mm-hmm, n'hi ha que no els veig fets, i llavors se m'encanta. Hi ha moltes obres que han acabat a la brossa o estan en una carpeta, perquè no m'han acabat de convèncer. Uh-huh. Vull dir, el que hi ha a la biblioteca és el que jo realment he vist que era, per dir-ho d'alguna manera, digne de ser,
0: sí, sí,
1: exposat,
0: sí,
1: públicament.
0: Suposo que això forma part del procés, no, Miquel? Llançar, estripar, tornar a començar...
1: Clar, és que de tot el que pots arribar a fer, allò que diguis, ostres, content, satisfet realment, uh-huh, del tot és molt poc. Vull dir, tot t'agrada i dius, ostres, estic content, però allò que diguis, ostres, d'aquests estic especialment satisfet. Potser n'hi ha 3.
0: Mm-hmm.
1: Que no vol dir que la resta no d'allò,
0: no, però està clar.
1: Que diguis, estiguis amb una satisfacció plena.
0: I si algun dia et proposen una... No un quadre d'un ball en concret o d'uns personatges en concret, sinó una escena de Festa Major, aquells quadres clàssics d'espais grans amb un esdeveniment concret de Festa Major, amb quin et quedaries?
1: Ai, no t'acabo d'entendre.
0: Sí, si et proposessi algú un quadre d'una entrada de Grallers, o d'una sortida d'ofici, o d'una entrada del Sant, o d'un...
1: Ah, d'una escena gran.
0: Ah, exacte, exacte.
1: Bueno, això ho hauria de rumiar abans de
0: també
1: trobar ben bé la imatge en concret.
0: Te'n vindria algun al cap,
1: veure,
0: per això?
1: No ho descarto, eh?
0: No ho descartes. Ho dic per aquells moments
1: no
0: que sempre tothom també té el cap a l'hora de parlar de Festa Major, eh?
1: Sí, no ho descarto. El que passa és que hi ha coses que potser s'haurien de pensar una mica abans de tirar-te a la piscina.
0: Més complexes, per descomptat que sí.
1: Sí,
0: de moment, sí, sí. La primera exposició d'en Miquel Marçal, La meva Festa Major, o sigui, La Festa Major a la manera de... tal i com la veu en Miquel Marçal. A la Biblioteca Santiago Rusiñol es va obrir dia 6 d'agost, es va obrir ahir, durant tot el mes d'agost, suposo, Miquel?
1: Sí, fins al dia 28.
0: Fins al dia 28 d'agost. Miquel, gràcies, i sort com no en aquesta, no diré que nova activitat, perquè no és nova, però diguem-ne, amb aquest nou àmbit que a poc ha d'anar evolucionant de cara al futur.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, adeu-siau, bon dia.
1: Adeu, bon dia.
0: En Miqui Marçal i la meva festa major fins al 28 d'agost a la biblioteca. Acabem recordant que qui vulgui assistir al Castell de Foc en calma, la comissió ha aconseguit arreplegar 40 tíquets més. O sigui que hi haurà 640 persones en tota aquesta vorera del passeig del pícnic contemplant el Castell de Foc en calma d'aquesta festa major. Els darrers 40 tíquets estaran disponibles avui dilluns dia 17 a partir de les 7 de la tarda i fins a les 9 a la paradeta del Cap de la Vila, i si en queden demà dimarts dia 18 també a partir de les 7 i fins a les 9 a la paradeta del Cap de la Vila. Per tant, si encara vostès s'ho estan pensant, no sé què fer, queden 40 tíquets. Demà hi tornem a partir de les 9 amb més coses i més festa major. Com no, fins demà, adeu-siau.

0: En punt les 12 del migdia. El president de Ceuta amenaça el govern espanyol de portar-lo a la justícia si no retorna en 30 dies als migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Tot plegat l'endemà que la ministra de Sanitat demanés a l'executiu de Ceuta que se deixi més espais per repartir les persones que estan malvivint al carrer. Crida a mantenir el record a la convivència i el respecte en l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017. S'ha fet a la plaça Sant Jaume de la capital catalana amb representants de les institucions, familiars de les víctimes i ciutadans. La Generalitat destinarà 6 milions d'euros en els pròxims 4 anys a exhumar fosses de la Guerra Civil i el franquisme. A l'última dècada s'han recuperat les restes d'un miler de persones i se n'han pogut identificar 34. Els últims treballs s'han fet a la fossa del cementiri Vell d'Abrera, on van ser afusellats militants antifeixistes i l'alcalde republicà d'Olesa. La pluja d'aquesta nit passada i l'arribada d'efectius dels bombers de la Generalitat i de França aquest dilluns donen un impuls a les tasques d'extinció de l'incendi de les penyes de Reglos a Osca, que ja ha afectat 17.000 hectàrees. Aquest migdia es farà un minut de silenci en record al militar que va morir ahir en un accident de camió mentre treballava a la zona. Els tres companys ferits ja han rebut l'alta mèdica. L'enviat especial dels Estats Units al pròxim Orient, Jared Kushner, es reuneix avui amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per abordar la situació a Gaza. El líder israelià rebutja el full de ruta pactat entre Washington i Hamas sobre el seu desarmament. Representants policials i de l'Ajuntament de Lleida analitzen aquest matí els aldarulls al cap de setmana a la ciutat. En especial, una baralla amb prop d'un centenar d'implicats al barri de Balàfia, que es va saldar amb 5 ferits per arma blanca. L'estació meteorològica de Can Bruixa de la ciutat de Barcelona ha registrat 52 nits tòrrides amb temperatures mínimes per sobre dels 25 graus aquest estiu, amb dades actualitzades fins avui. Aquest nivell suposa un rècord en aquesta estació en la sèrie històrica que remunta a 40 anys enrere. I HBO Max estrena avui Linternas, una sèrie de ciència-ficció que busca resoldre un assassinat en ple cor dels Estats Units. És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb el Patíbulo, centrada en el cas real dels falsificadors de Crack Bale a Anglaterra.
1: Esports.
0: Montserrat, bon dia.
2: Hola, bon dia. João Cancelo arribarà aquest migdia a Barcelona per signar com a nou jugador del Barça. Portugués arriba lliure després de desvincular-se de l'Al-Hilal saudita. Pel que fa a Rodri, firmarà com a blaugrana per les pròximes 4 temporades per 70 milions d'euros més 6 i mig en variables. L'Espanyol debuta a la Lliga amb un triomf contra el Llevant 3-0. Avui, Sporting de Gijón-Sabadell a les 7, amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Retorn dels vallesans a la segona divisió. El Girona va debutar i amb empat a 1 contra el Leganés.
0: Avui tenim sol i temperatura que arribarà als 38 graus a Ponent i que estarà entre els 30 i els 35 a bona part del país. A la tarda creixeran nuvolades que donaran ruixats o tempestes localment fortes a l'interior de les comarques de Girona i nord de les de Barcelona.
3: Trescat Info.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

0: foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: La una en punt del migdia. Bon dia. Us informa Òscar Callau. El president de Ceuta amenaça el govern espanyol de portar-lo a la justícia si no retorna al Marroc en 30 dies als migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Tot plegat l'endemà que la ministra de Sanitat demanés a l'executiu de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones que malviuen pel carrer. Crida a mantenir el record, la convivència i el respecte en l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017. S'ha fet a la plaça Sant Jaume de la capital catalana, amb representants de les institucions, familiars de les víctimes i ciutadans. El brot d'Ebola declarat a la República Democràtica del Congo fa 3 mesos que ja és el més mortífer de la història del país, segons les dades oficials. Més de 2.300 persones han mort per la variant d'un virus que no té vacuna ni tractament i s'estén a un ritme més ràpid que les epidèmies anteriors. La pluja d'aquesta nit passada i l'arribada d'efectius dels bombers de la Generalitat i de França aquest dilluns han donat un impuls a les tasques d'extinció de l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca, que ja afecta 17.000 hectàrees. Aquest migdia es farà un minut de silenci en record al militar que va morir ahir en un accident de camió mentre treballava a la zona. Els 3 companys ferits ja han rebut l'alta mèdica. L'estació meteorològica de Can Bruixa de la ciutat de Barcelona ha registrat 52 nits tòrrides amb temperatures mínimes per sobre dels 25 graus aquest estiu, amb dades actualitzades fins avui. Aquest nivell suposa un rècord en aquesta estació en la sèrie històrica que es remunta 40 anys enrere. Representants policials i de l'Ajuntament de Lleida analitzen aquest matí els aldarulls del cap de setmana a la ciutat. En especial, una baralla amb prop d'un centenar d'implicats al barri de Balàfia, que es va saldar amb 5 ferits per arma blanca. 3 persones han mort, entre elles una dona embarassada de 8 mesos, en un tiroteig en una barriada d'Isla Cristina, Huelva, ahir la nit. Segons la Guàrdia Civil, 2 persones dalt d'una motocicleta van disparar contra les 3 dones amb una arma de foc. Sembla que es tracta d'una revenja entre famílies. HBO Max estrena avui Linternes, una sèrie de ciència-ficció que busca resoldre un assassinat en ple cor dels Estats Units. És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb El Patíbulo, centrada en el cas real dels falsificadors de Crack Vale a Anglaterra.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Sergio Busquets s'incorpora al Barça Atlètic com a tècnic assistent. L'exjugador del Barça s'integra en l'equip de treball de l'entrenador Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Joao Cancelo arribarà aquest migdia a Barcelona per signar com a nou jugador del Barça. El portuguès arriba lliure després de desvincular-se de l'Al-Hilal saudita. Pel que fa a Rodri, firmarà com a blaugrana per a les pròximes 4 temporades. I a segona divisió, avui Sporting de Gijón-Sabadell en el retorn dels vallesans a segona divisió és a les 7 amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, la previsió ens parla d'una tarda encara assolellada però amb nuvolades i ruixats al nord-est del país que poden descarregar amb força. Les temperatures continuen altes.
1: 3CAT Info.
0: El president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, amenaça de portar el govern espanyol al poder judicial si l'executiu no resol en 30 dies la crisi de la ciutat autònoma. Vives culpa el govern espanyol de maquillar la realitat i assegura que Ceuta està al límit.
3: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
0: Mentrestant, el president espanyol Pedro Sánchez encapçala aquest matí una reunió telemàtica per coordinar la crisi a Ceuta, mentre els seus ministres continuen la desfilada per la ciutat autònoma. Després dels titulars d'Interior, Exteriors, Defensa i Sanitat, avui és la ministra d'Inclusió qui ha anat a Ceuta i reuneix amb el seu president. De fet, estem pendents de connectar amb la compareixença d'Elma Saif, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, després d'haver-se reunit amb Vives. Mentrestant, la crisi a Ceuta ha agafat una dimensió sanitària. El personal mèdic de Ceuta insisteix en l'elevat risc epidemiològic a la ciutat. Amb milers d'immigrants encara als carrers, el govern espanyol rebaixa l'alerta i nega que s'hagi desbordat el sistema. Enviat especial a Ceuta, Àlex Gerald Robert.
4: Amb la situació a la frontera sota control, ara tots els focus continuen posats en els milers d'immigrants que porten 17 dies instal·lats a les platges i carrers de Ceuta. Entre les forces de l'ordre i els veïns va creixent el temor que, com va passar ahir a la platja del Trampolín, s'organitzin i protestin per reclamar l'asil. La ministra de Migracions, Elma Saiz, visita avui la ciutat per analitzar-ho i explicar com hi està treballant la Moncloa. Mentrestant, el personal sanitari de Ceuta manté que el ritme dels últims dies els té al límit i que la cosa es pot complicar encara més amb el temps. I Aumara Socarras, metgessa d'urgències de l'hospital.
5: Si antes que esto pasara nos estábamos quejando de las guardias de 24 horas que no damos abasto, pues ahora es peor.
4: I és que durant la primera quinzena d'agost els serveis de salut han hagut d'atendre una mitjana diària de 300 immigrants com en Musa.
6: Je touche beaucoup.
4: Explica que porta dies tossint sang. Amb tot, el govern espanyol reconeix que hi ha una crisi humanitària als carrers de Ceuta i que la situació a la sanitat no s'ha normalitzat, però nega que el sistema s'hagi vist superat per les circumstàncies.
7: No hay un colapso sanitario. Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados.
4: Per la ministra del RAM, Mònica García, és urgent i prioritari trobar espais a la ciutat per tenir els immigrants en condicions de salubritat i sota vigilància epidemiològica.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La una del migdia i 7 minuts s'ha fet l'acte d'homenatge i record de les víctimes dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona i a Cambrils, amb una crida a la convivència i al respecte. Hi han participat representants de les institucions, familiars de les víctimes i ciutadans. Unitat mòbil a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Toni Fortesa.
8: A la plaça Sant Jaume s'ha acabat l'acte de record de les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. L'obertura de l'acte ha servit per reivindicar la importància de celebrar l'homenatge i fer memòria.
9: Un record trist i dolorós que forma part de la nostra memòria col·lectiva. Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
8: A l'acte hi han participat autoritats, Josep Rull, president del Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, entre d'altres autoritats, entre altres regidors de l'Ajuntament i parlamentaris de la Generalitat de Catalunya. Robert Manrique, membre de la desapareguda UABAT, una de les associacions de suport a les víctimes de terrorisme, lamenta la lentitud de la reparació política.
10: Però és patètic enterar-te o que es faci públic, no vaig després tot just avui, que encara queden 136 víctimes que el Ministeri no sabe d'on estan. Però és que, a més, hem d'afegir que a la sentència n'hi han 50 víctimes que 9 anys després encara no consta informe mèdic.
8: Un acte sobri que s'ha traslladat enguany a la plaça Sant Jaume per les obres que hi ha a la Rambla i que ha acabat amb un moment de tensió per l'enfrontament de diputats de Vox amb alguns assistents a l'acte.
1: 3Cat Info.
0: Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes, a més de presentar un perfil clínic diferent. Són dades d'un estudi fet pel Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, on s'han analitzat prop de 700 casos de mort cardíaca sobtada, un tipus de mort que suposa cada any 2.800 defuncions. L'investigador principal del SEM, el doctor Youssef Alesi, ha explicat a 3Cat Info quin tipus de malalties causen aquestes morts cardíaques sobtades.
11: Que és l'infart agut de miocardi i després l'enfermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat, i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial,

0: Els fibril·ladors habituals són menys efectius en aquest tipus de parada cardíaca. Tot plegat condiciona que es puguin prevenir, diagnosticar i tractar a temps. I l'actual brot d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo és el més mortífer del país, segons les xifres oficials. En només 3 mesos ha causat més de 2.300 morts i prop de 5.000 persones s'han infectat, de manera que supera el que hi va haver entre el 2008 i el 2020. S'han declarat 17 brots, però les autoritats destaquen que l'epidèmia actual s'està estenent a un ritme més ràpid que les anteriors i amb una letalitat d'un 47%. A més, és d'una variant que no té vacuna ni tractament aprovat. Si continua aquesta progressió, podria ser el més mortal a tot el món, més que el que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014, amb més d'11.000 morts. L'Ebola és un virus que es propaga per contacte directe de fluids corporals i pot causar febre, diarrea, vòmits i, en casos greus, hemorràgies internes i externes. Poc més de 4 minuts i arribarem a un quart de dues. Tot i que la pluja d'aquesta nit ha donat una mica de treva, l'incendi que crema fa una setmana a les penyes de Riglos a Osca continua sense control, amb 17.500 hectàrees afectades. El govern d'Aragó ha anunciat que començarà a avaluar el retorn d'alguns dels més de 1.000 veïns desallotjats. Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci en record al militar que va morir ahir mentre treballava en les tasques d'extinció. Les darreres pluges han impactat positivament en la part de l'incendi que més preocupava els serveis d'emergència, però estan molt pendents del vent perquè les ratxes que bufen de l'est poden fer revifar zones que estan mal cremades. Les tasques d'extinció es concentren ara en el flanc dret i a partir d'avui compten amb el suport dels bombers de la Generalitat i de França. Ni els municipis ni els monestirs corren perill i un dels objectius és avaluar el retorn d'alguns dels veïns desallotjats a casa seva. Ho ha explicat Luis Francisco Biendicho, conseller de Medi Ambient del Govern d'Aragó, en una última actualització del foc.
1: Vamos a analizar cómo está el estado de los servicios para poder ya programar, no estoy diciendo que sea hoy ni que sea mañana, para poder programar la vuelta de todos aquellos desplazados.
0: Mentrestant, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir ahir en un accident de camió al barranc de Tarés, mentre que els tres acompanyants que van resultar ferits han rebut l'alta mèdica aquest matí. Per altra banda, la persona detinguda en relació a un incendi que va cremar 10 hectàrees del Parc Natural de Collserola divendres passat ha passat a disposició judicial. Els agents rurals s'estan fent càrrec de la investigació. I encara en relació amb el temps i les temperatures, l'estació meteorològica de Can Bruixa de la ciutat de Barcelona ha registrat 52 nits tòrrides amb temperatures mínimes per sobre dels 25 graus aquest estiu, amb dades actualitzades fins avui mateix. Aquest nivell suposa un rècord en aquesta estació en la sèrie històrica que es remunta 40 anys enrere. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, l'estadística d'aquest 2026 supera els anteriors màxims de 51 nits tòrrides de l'estiu del 2003 i els 46 registres del 2022. Des del 2020, tots els estius, amb l'excepció del 2021, han superat el llindar de les 20 nits tòrrides a l'estiu, uns nivells que abans d'aquesta dècada només s'havien sobrepassat dos cops, el 2003 i el 2006.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Lleida, representants municipals, policies i veïns es reuneixen aquest matí per analitzar els aldarulls d'aquest cap de setmana, sobretot una baralla multitudinària que va acabar amb 5 ferits per arma blanca. Lleida, Noelia Casellas.
3: La reunió arriba després d'un cap de setmana convuls a Lleida. Després de la gran baralla de dissabte, hi va haver dos incidents més. En el primer, diverses persones n'haurien agredit un altre que va acabar a l'Hospital Arnau de Vilanova amb ferides. En un altre cas, un grup de persones hauria llançat objectes contra un supermercat que estava obert. Tot plegat després que divendres ja hi hagués incidents amb ferits i detinguts i dissabte es produís una baralla amb prop d'un centenar de persones implicades. Hi va haver 5 ferits, la majoria menors, i ahir la policia va detenir una persona acusada d'homicidi en grau de temptativa. Per tot plegat, s'ha incrementat la vigilància a la zona i aquest matí hi ha una reunió entre comandaments de Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i representants de la Paeria per analitzar la situació.
0: I tres persones han mort, entre elles una dona embarassada de 8 mesos, en un tiroteig en una barriada d'Isla Cristina a Huelva. A més d'ella, que tenia 39 anys, també han mort una dona de 62 i una jove de 16. Segons la Guàrdia Civil, els fets van passar ahir la nit, quan dues persones dalt d'una motocicleta van disparar contra les tres dones amb una arma de foc. La Guàrdia Civil investiga els motius, però apunten que el cas podria estar relacionat amb un altre tiroteig que hi va haver l'any 2024, on va morir un home i un altre va

0: Senyals horaris de 2:15. Bon dia, us saluda Òscar Callau. En els últims minuts, en els últims 15 o 20 minuts a l'antena de 3Cat Info, hem estat seguint en directe la compareixença de la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, des de Ceuta. La ministra Saiz ha anunciat que en les properes hores habilitaran 4 espais a la ciutat de Ceuta, tant de titularitat autonòmica com estatal, amb 1.500 places per acollir els migrants que encara malviuen pels carrers de la ciutat autònoma. Una compareixença on ha aprofitat per criticar aquells que ho han aprofitat, la crisi migratòria, per intentar inocular discursos d'odi. De la seva banda, el president de Ceuta ha amenaçat el govern espanyol de portar-lo als tribunals si no retornen 30 dies els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Hem destacat també la crida a mantenir el record, la convivència i el respecte en l'acte d'homenatge que s'ha fet a Barcelona per les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017. S'ha fet a la plaça de Sant Jaume, de la capital catalana, amb representants d'institucions i familiars de víctimes i també ciutadans. A partir d'ara us explicarem que s'ha fet una retirada d'urgència al Ripollès de tones de fusta acumulada en 720 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. Hi ha un 20% dels arbres caiguts i el Departament d'Agricultura fa una operació per treure'ls el més ràpid possible en un context del risc d'incendis. Repassarem també la música que omplirà aquest vespre diversos escenaris catalans amb propostes per tots els gustos que van del pop català a la rumba i del flamenc amb èxits del pop rock dels anys 80. Pel que fa als esports, Montse.
1: Destaquem que Sergio Busquets s'incorpora com a tècnic assistent del Barça B avui mentre fa el curs d'entrenador. A segona divisió avui, Sporting de Gijón Sabadell a les 7, amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el català Jordi Xammar guanya el bronze en el Mundial de Vela de la classe 470 al Japó, acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
0: Pel que fa al temps, esperem una tarda encara assolellada, però amb nuvolades i ruixats al nord-est del país, que poden descarregar amb força. Les temperatures continuaran altes. Doncs una mica abans d'aquesta compareixença de la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, qui ha pres la paraula sobre la crisi migratòria de Ceuta, ha estat el popular Juan Jesús Vives, el president de la ciutat autònoma, que ha amenaçat de portar el govern espanyol al poder judicial si l'executiu no resol en 30 dies la crisi. Vives culpa el govern espanyol de maquillar la realitat i assegura que Ceuta està al límit.
2: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
0: Hem estat pendents de Ceuta i també de la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on s'ha fet l'acte d'homenatge i record de les víctimes pels atemptats del 17 d'agost del 2017 a la Rambla i també a Cambrils, tot plegat amb una crida a la convivència i al respecte. Unitat mòbil a la plaça de Sant Jaume, Toni Fortesa.
3: A la plaça Sant Jaume s'ha acabat l'acte de record de les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. L'obertura de l'acte ha servit per reivindicar la importància de celebrar l'homenatge i fer memòria.
4: Un record trist i dolorós que forma part de la nostra memòria col·lectiva. Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
3: A l'acte hi han participat autoritats, Josep Rull, president del Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, entre d'altres autoritats, entre altres regidors de l'Ajuntament i parlamentaris de la Generalitat de Catalunya. Robert Manrique, membre de la desapareguda UABAT, una de les associacions de suport a les víctimes de terrorisme, lamenta la lentitud de la reparació política.
5: Però és patètic enterar-te o que es faci públic, no vaig després tot just avui, que encara queden 136 víctimes que el Ministeri no sabe d'on estan. Però és que, a més, hem d'afegir que a la sentència n'hi han 50 víctimes que no anys després encara no consta informe mèdic.
3: Un acte sobri que s'ha traslladat enguany a la plaça Sant Jaume per les obres que hi ha a la Rambla i que ha acabat amb un moment de tensió per l'enfrontament de diputats de Vox amb alguns assistents a l'acte.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Temps ara per la cultura i l'oci. HBO Max estrena avui Linternes, una sèrie de ciència-ficció que busca resoldre un assassinat. És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb El Patíbulo, centrada en el cas real dels falsificadors de Crack Vale a Anglaterra. Clàudia Rosas.
7: It's time to get up, Junior.
8: Linternes és la nova sèrie de DC Studios. Arriba avui a HBO Max amb 8 episodis que investiguen un assassinat al cor dels Estats Units. Un recluta de l'exèrcit s'uneix a un veterà del grup que dona títol a la sèrie i tots dos es converteixen en policies intergalàctics enmig d'un misteri fosc a Nebraska. Al repartiment hi ha Kylie Chandler i Aaron Pierre. Una altra de les estrenes destacades és El Patíbulo, la nova sèrie del director Sean Meadows. La producció, emesa originalment per la BBC, ens trasllada al segle XVIII per recrear el cas real dels falsificadors del Crack Vale. El cas va acabar destabilitzant l'economia i convertint-se en el frau més gran de la història britànica. Es veurà a partir de demà a Filmin. Més estrenes, Lion, la nova sèrie documental de Jon Favreau, aterra aquest dijous a Disney+. Filmada durant 4 anys al Masai Mara de Kenya, la producció segueix en Kio, un cadell de lleó que creix fins a convertir-se en un poderós líder que s'enfronta a pèrdues, l'exili i rivals ferotges. Amb música de Hans Zimmer, la sèrie combina narrativa cinematogràfica amb una producció d'història natural. Al mateix dia, Netflix ha confirmat la cinquena i última temporada d'Outer Banks, el popular drama d'acció d'adolescents i aventures creat per John Spake.
6: Trescat Info.
0: Anem ara cap al Ripollès, on s'estan retirant d'urgència tones de fusta acumulada en 720 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. El Departament d'Agricultura fa una operació per treure'ls el més ràpid possible en un context d'alt risc d'incendis. Girona, Maria Rovira.
9: S'actua d'urgència en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. De fet, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre-la amb subhastes extraordinàries. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'en retirar unes 40.000 tones. Ens ho explicava Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès.
10: Per què aquesta urgència? Doncs per diferents motius, no només el tema de prevenció d'incendis, perquè, clar, és fusta morta a sobre el terreny doncs, que es va aixugant, i això doncs, és combustible sec, que és el més perillós. Però no només per això, sinó també perquè quan hi ha aquests tombaments doncs, proliferen uns petits escarbats dels arbres. Una vegada s'han alimentat de la fusta que ja hi ha mort, passen a la fusta verda en peu.
9: Als municipis de Pardines i Setcases, per exemple, les empreses adjudicatàries retiren la fusta a cost zero i se la queden com a contrapartida pels treballs. El fet d'actuar d'urgència complica, però, la retirada i la venda.
10: Llavors, clar, ha devaluat força el producte i ha augmentat molt els costos d'extracció perquè això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un en aquesta direcció, l'altre amb l'altre. Diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I al no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta, que això que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
9: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir, per exemple, algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
0: I les altes temperatures han fet que la barema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. El Consell Regulador de la DO té bones previsions. Calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona, Ricard Buigas.
11: A la Terra Alta mai havien començat una barema abans del 15 d'agost, enguany ja fa dies que són a les vinyes. La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu que cada any la barema s'avança més.
12: Cada vegada comença abans. Cada any diem, enguany és l'any de la barema més primerenca de la història. Pues és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
11: Cavaller ha dit a 3cat Info que enguany els ceps s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la barema serà bona.
12: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys als mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
11: Els cellers han començat a collir les varietats blanques primerenques i preveuen que la barema s'allargui un mes.
0: 5 minuts, ja arribarem a 3:15. Ens ocupem ara de l'actualitat internacional. Donald Trump reitera que l'Iran no pot tenir una bomba nuclear. El president dels Estats Units ha tornat a enviar l'avís davant la falta de progressos diplomàtics i just el dia que s'esgota el període de 60 dies previst al memoràndum d'entesa firmat entre els dos països per resoldre la guerra a l'Orient Mitjà. El termini acaba després que s'hagi violat nombroses vegades l'alto el foc acordat i amb l'estret d'Hormuz, clau per al comerç mundial de gas i petroli, bloquejat. L'Iran ha augmentat la pressió als seus ciutadans per fer front als Estats Units i ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Almenys 35 detinguts davant del Tribunal Suprem de Rússia que s'ha de tornar a pronunciar sobre l'exclusió del partit opositor Yabloko de les eleccions legislatives del mes que ve. És l'única formació pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. La justícia els va suspendre la setmana passada de les llistes electorals, però el partit va recórrer i avui el Suprem ha de resoldre. El tribunal també ha de decidir si tanca 12 anys a la presó el número 2 de Yabloko, com demana la fiscal. L'acusen de desacreditar l'exèrcit per demanar un alto el foc i per fer-se ressò d'una portada del Daily Mirror que mostrava Putin amb les mans tacades de sang. Sobre el terreny, la guerra continua, avui amb 6 persones mortes en un atac de míssils ucraïnesos contra la regió russa de Belgorod. Entre les víctimes hi ha un menor de 14 anys. El bombardeig d'aquesta nit contra Belgorod arriba l'endemà de l'atac ucraïnès contra Moscou més potent des que va començar la guerra. Kiev va llançar prop de 600 drons contra la capital russa, segons les autoritats locals, si bé la gran majoria van ser abatuts. Un dels drons va impactar, això sí, contra un centre logístic de l'empresa Wildberries, el gegant rus del comerç per internet, i va provocar un incendi de grans dimensions. I els Estats Units i Corea del Sud han començat avui nous exercicis militars, però a menor escala, per una decisió d'última hora de Donald Trump. El president nord-americà va anunciar ahir la nit, en el darrer moment, que rebaixava les maniobres amb l'argument que Seul no els ha ajudat en la guerra contra l'Iran i també per la bona relació que té amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un. Trump va lamentar també que fos massa tard per anul·lar unes maniobres que duraran 10 dies i mobilitzaran 18.000 soldats. Corea del Sud ha respost amb cautela als comentaris de Trump, manifestant que espera que la nova postura afavoreixi el diàleg entre els Estats Units i Corea del Nord. La decisió de Trump s'interpreta com un nou intent del president nord-americà d'acostar-se al líder de Pyongyang, Kim Jong-un. En un missatge publicat ahir a la seva xarxa social, Donald Trump ha defensat que té molt bona relació amb Kim Jong-un, amb qui es van trobar 3 vegades durant el primer mandat. En l'actual legislatura, Trump ha intentat diversos acostaments amb Kim, però no han fructificat. I l'emissari nord-americà i gendre de Donald Trump, Jared Kushner, es reuneix avui amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per desbloquejar el pla de pau dels Estats Units per Gaza. La trobada tindrà lloc després del rebuig explícit de Netanyahu al full de ruta pactat a finals de juliol entre els islamistes i Washington per al seu desarmament. Kushner es va reunir ahir a Egipte amb la cúpula de Hamas per reclamar-los mesures verificables de l'abandonament de les armes. Per la seva part, la milícia palestina ha demanat a l'anomenat Consell de Pau que forci Israel a acceptar el full de ruta. Mentrestant, el ministre de Seguretat Nacional d'Israel, l'ultra Itamar Ben-Gavir, ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
13: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: En les últimes hores hi ha hagut 2 morts i diversos ferits a Gaza per atacs israelians.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Pràcticament hem arribat a 3:15. Obrim àrea de servei a 3Cat Info i comencem amb el trànsit. En versió personal i en directe, amb Mariluz García. Bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs continua millorant el principal punt conflictiu, l'autopista AP7, però encara queden uns 10 quilòmetres de lentitud i aturades entre l'Ametlla de Mar i l'Ampolla en sentit sud, en direcció Castelló, després que han retirat els tres turismes que han tingut un accident. També hi ha congestió a la Nacional 340 entre l'Ametlla de Mar i el Perelló, també en sentit sud. A l'altre extrem del país, la mateixa autopista AP7 i també la Nacional 2, també amb uns 3-4 quilòmetres de cua entre la Jonquera i la frontera del Portús en sentit nord d'entrada a França. I és que, sobretot a l'autopista, és on hi ha més retenció. La cua arriba en territori francès a l'autopista A9 fins al peatge del Voló. Per tant, hi ha força congestió en aquesta zona. Cues també a la C60, a l'altura d'Argentona, en direcció Granollers, a causa d'un camió avariat que talla un carril a la circulació. Millora també la situació a la frontera amb Andorra, però a l'N145 encara queden uns 5 quilòmetres de cua de la Seu d'Urgell a la frontera en direcció d'entrada al Principat Veí. També cues a l'N260 a l'altura de Puigcerdà en tots dos sentits. I a causa d'obres, aturats a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta fins a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca en sentit Besòs, l'autovia A2 a Jorba, sobretot direcció Lleida, a Montblanc l'autopista AP2 en direcció Barcelona i la Nacional 420 en direcció Lleida, i també cua per obres a la C15 a Canyelles en direcció Vilanova i la Geltrú. Més informació renovada al punt de les dues.
0: El temps. La previsió amb Tomàs Molina.
15: Avui i demà seran els dos dies més tranquils d'aquesta setmana, amb sol en conjunt, a la tarda però amb nuvolades que aniran creixent, sobretot a l'interior de les comarques gironines i nord de les de Barcelona, amb algunes precipitacions aquesta tarda en forma de ruixats que podrien descarregar amb moderada forta intensitat i podrien anar acompanyats de calamar-se. A última hora, els ruixats, les gotellades més aviat, podrien donar-se també en d'altres punts de muntanya de la resta del país. Demà serà un dia que començarà també amb molt de sol, potser amb alguns intervals en núvols a la façana litoral a primeres hores, i a la tarda nuvolades un altre cop cap al Pirineu, que tornaran a donar alguna gotellada, especialment a l'interior de les comarques gironines. Temperatures demà similars a les d'avui. De cara a dimecres, el matí serà de sol, però després a la tarda els núvols començaran a guanyar terreny per les comarques de Ponent i compareixeran també alguns ruixats, sobretot en punts de l'Alt Pirineu i de l'Aran, que aniran a més de cara a dijous-divendres, fins i tot divendres, amb alguna tempesta que podria ser forta i que podria donar-se en qualsevol indret del país. I el que portarà també aquesta situació d'inestabilitat de finals de setmana serà l'arribada d'aire més fresquet, que portarà també una davallada de les temperatures notable al cap de setmana.
16: 3CAT Info.
0: Aquesta nit la música omple diversos escenaris catalans amb propostes per tots els gustos. Del pop català a la rumba i al flamenc, també amb grans èxits del pop rock dels anys 80. Adrià Clotet. No penso...

La festassa quilòmetre zero arriba aquesta nit al Festival Portaferrada, al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. A partir de 8:15, Balkan Paradise Orquestra donarà el tret de sortida a una jornada, on també actuarà Mama Duixa, Miqui Núñez i Doctor Prats. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Rosario Flores presenta a l'Auditori Mar d'Estiu a Santa Susana una proposta que combina flamenc, pop i rumba. En aquesta gira, la cantant estrena Universo de Ley, l'àlbum que ret homenatge als seus inicis i en què recupera els primers èxits amb altres grans artistes. Ana Torroja torna als escenaris de Cap Roig amb S'acaba el show, una gira internacional amb què l'artista vol obrir una nova etapa en la seva trajectòria. Amb una posada en escena renovada, presenta noves cançons i repassa algun dels seus grans èxits de la seva carrera i de Mecano. Si mañana no queda más que un ángel. Pablo López canta Puigcerdà dins el festival Summerfest Cerdanya. El compositor andalús presenta la gira El Niño del Espacio en concert, una proposta que mostra la seva evolució artística. L'espectacle combina grans èxits i noves cançons.

0: La Guàrdia, la banda de pop-rock formada als anys 80, serà aquest dilluns a Maó dins el Festival Ocalari Menorca Live. El grup recuperarà himnes com Mil Calles i Benacetí i Quan brilla el sol. La nit també comptarà amb Bobby Kai de Vinnie Gauss Band.
1: I de la música a la dansa, perquè aquesta tarda arrenca el festival És Dansa les Preses a la Garrotxa. És la 44a edició d'aquest certamen de dansa d'arrel tradicional. Girona, Laia Claret.
2: És una cita cultural que converteix aquest municipi de la Garrotxa en un punt de trobada per la dansa, la música i les expressions d'arrel tradicional. El certamen aposta per apropar les danses tradicionals a nous públics. Aquest any amb companyies de Cuba, el Perú, Indonèsia, Sud-àfrica i Sèrbia i amb la intenció d'arribar i fer interactuar el públic, com especificava al Matí de Catalunya Ràdio la directora Núria Feixes.
3: Totes les nits convidem a la gent a ballar aquestes nits participatives en què comparteixin aquestes danses internacionals amb els ballarins i les ballarines i que la gent participi, que la dansa no només es mira, sinó que també es balla.
2: En aquesta edició també es commemora el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, entitat organitzadora del festival.
1: I Tarragona, en plenes festes de Sant Magí, es prepara per viure un dels actes més emblemàtics i emotius, la Baixada de l'Aigua. Avui, una comitiva de carruatges ha sortit des del santuari de la Brufaganya, a la Conca de Barberà, carregats d'aigua de la font d'aquest indret, i demà arribaran a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
4: Les primeres referències a aquesta tradició remunten al segle XIX, si bé l'origen se situa al segle III, quan diuen que Sant Magí va fer brollar aigua d'una roca del santuari per donar-ne als soldats romans que el perseguien. Per això, en considerar que l'aigua té qualitats protectores, es porta a Tarragona durant les festes patronals. La missió la compleixen any rere any des del 1994 una desena de carruatges i unes 80 persones de totes les edats. I avui no ha estat l'excepció. A primera hora d'aquest matí, la comitiva ha sortit del santuari de Sant Magí de la Brufaganya. Després de recórrer una desena de pobles de la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Tarragonès, demà a la tarda arribaran a Tarragona. Sergi Batxes és membre de l'Associació dels Portants de l'Aigua de Sant Magí i, a més de l'arribada a la ciutat, destaca altres moments entranyables.
5: A mi una de les imatges que també m'agrada molt és un cop arribem a l'alçada del portal del carro, doncs que baixem les portadores dels carros i llavors les pugem manualment cap a la font de dalt, que és el punt culminant, no?, de tot aquest procés.
4: Batxes reflexiona sobre el que representa aquesta tradició.
5: No deixes de ser hereu d'una tradició que has recollit, no? Jo a casa, a la meva família, ja ve de fa molt de temps. Clar, com a tarragoní, poder entrar a la plaça La Font amb els carros i cavalls, al final no deixa de ser un orgull de la feina ben feta.
4: El dia 19 serà el dia gran de les festes de Sant Magí, amb el protagonisme del Seguici Popular i les colles castelleres.
1: Set minuts i arribarem a les dues. Abans de la informació esportiva, un parell de punts relacionats amb l'habitatge. Els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar el Parlament, després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que hi veu vulneració de drets com el de la propietat privada i l'herència. Sentim el portaveu dels comuns, David Cid, que ho ha explicat a 3Cat Info.
6: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors, que de fet això ja formava part del nostre acord amb el Partit Socialista. Per exemple, amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs evidentment també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
1: I a Viella han fet un pas endavant per al desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on es podrien construir més de 200 habitatges, la meitat dels quals de protecció oficial. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
7: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
8: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cauta bé que hi hagi la possibilitat d'haver-hi servicis servicis bàsics a mínimes.
7: Viella i Mitjaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.
1: Esports. Fins al punt de les dues, amb Montse Reia. Bon dia.
9: Hola, bon dia. Sergio Busquets torna al Barça, però ara com a tècnic assistent del Barça Atlètic. L'exjugador del Barça s'integra en l'equip de treball de l'entrenador Juliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. El retorn de Busquets és just 3 anys després de posar punt final a la seva etapa com a jugador del primer equip del Barça. Busquets va defensar durant 15 temporades la samarreta del Barça i va ser a l'Inter Miami 2 temporades i mitja abans d'anunciar que es retirava. Format a la Masia, el de Badia del Vallès compta amb el seu palmarès amb 32 títols, entre d'altres 9 lligues, 7 copes i 3 Champions. A més, amb la selecció espanyola va guanyar el Mundial 2010 i l'Eurocopa 2012. Després de gairebé 2 dècades com a jugador, Busquets emprèn una nova etapa com a tècnic assistent al Barça B.
10: 3CAT Info.
9: Pel que fa al primer equip del Barça, Joao Cancelo arriba avui per signar com a nou jugador blaugrana. L'acord es va tancar ja al vespre i, en principi, el Barça el farà oficial avui mateix. Cancelo arriba lliure després de desvincular-se de l'Al-Hilal saudita. Mentrestant, Rodri ja és jugador del Barça. El migcampista madrileny, nomenat millor jugador de l'últim Mundial, firmarà per 4 temporades. A Manchester City i el Barça han arribat a un principi de acord per al traspàs de Rodri després de 7 temporades al conjunt anglès. Segons ha posat TV3, el Barça pagarà 70 milions d'euros més 6,5 en variables. I el Barça femení, Clara Serrajordi, s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora seguirà un tractament conservador i el temps estimat de baixa és de 6 setmanes. L'Espanyol suma els 3 primers punts a la Lliga de Futbol en superar i el Llevant per 3-0, 2 gols de Roberto a la primera meitat i 1 de Dolan a la segona. Sentim Manolo González, tècnic blanc i blau.
11: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado, lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú la jornada 30... es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
9: Tornem al Barça per explicar que va guanyar ahir l'amistós disputat a Suïssa contra Basilea 2-5. Els 5 gols els van marcar Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet. Adeyemi en parla.
12: És el club més gran del món. Cada dia arribo al meu límit. Intento aprendre i donar el millor de mi al camp. Crec que és més difícil del que esperava.
13: Harder than expected, of course.
10: 3CAT Info.
9: El Sabadell debuta avui en el retorn a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. Ferran Costa és l'entrenador dels vallesans.
14: És una llavor que ara ha de germinar. I a què em refereixo amb això? O sigui, tenim un repte per endavant tots plegats i és arribar, això ja ho hem fet, ara hem de fer que el Sabadell sigui sostenible al futbol professional, per una banda, i que estigui de manera sostinguda. I això ho hem de lluitar entre tots, cada pilota de cada partit.
9: El partit Sporting Sabadell és a les 7 amb la transmissió del Tot Gira en directe al canal Exclusiu Digital de Catalunya Ràdio. El debut del Girona ahir a Montilivi, en què van sumar un punt contra el Leganés, va generar tensió al vestidor de l'equip. 2 jugadors, Sigankov i Benat, no es van voler canviar quan el tècnic Quique Álvarez els va cridar per sortir al camp. El Girona va empatar 1 amb el Leganés, amb gol d'Abel Ruiz en el minut 90. La jornada primera divisió es completa avui amb el partit Deportivo Elche amb les 9 del vespre i a segona també jugarà l'Almeria Aldenc a 2:15.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En bàsquet, el Fiat Girona ha començat els entrenaments avui després de les revisions mèdiques i proves físiques, també. Amb revisions i proves ha començat avui l'Ilerna Lleida de bàsquet. El Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammar ha guanyat el bronze, acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammar porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla mundial que aconsegueix amb Cardona la segona temporada que naveguen junts. L'embarcació de Xammar i Cardona afrontava la jornada definitiva del Mundial japonès des del segon lloc de la General i després de firmar un cinquè i un novè lloc han acabat finalment tercers. I a Bèlgica i Països Baixos ha començat el Mundial d'Hoquei Herba amb triomf dels equips masculí i femení de la selecció espanyola. L'equip femení amb 10 catalanes va guanyar a Irlanda per 3-2 i demà jugarà contra Bèlgica. I l'equip masculí amb 12 catalans es va imposar 3-1 a Sud-àfrica.
15: Ultimàtum del president de Ceuta, Pedro Sánchez, per resoldre la situació dels immigrants. Bon dia, són les dues.
16: Catalunya migdia. Amb Marc Güell.
15: Juan Jesús Vives, del PP, amenaça de portar el govern espanyol a la justícia si abans d'un mes no retorna els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El president ceutí culpa l'executiu espanyol de maquillar la realitat i assegura que la ciutat està al límit, Mònica Mas.
17: Als carrers hi continuen milers de migrants, mentre el govern de Pedro Sánchez s'esforça a rebaixar l'alerta sanitària. Els seus ministres segueixen desfilant per Ceuta. Avui hi han anat la ministra d'Inclusió, que ha anunciat 4 centres d'atenció humanitària per acollir 1.500 migrants.
15: Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
18: Sí, sobre el terreny, molts dels immigrants que porten 17 dies malvivint a la intempèrie han convocat des d'ahir concentracions diàries a la platja del Trampolín fins que no se'ls permeti l'asil. Alguns d'ells, sobretot marroquins, també han començat una vaga de fam perquè asseguren prefereixen morir que tornar al Marroc. En paral·lel, el president de la ciutat ha passat a l'atac contra la Moncloa i ha advertit que prendrà mesures si la situació no queda resolta en un mes.
19: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
15: Avui és 17 d'agost, fa 9 anys dels atemptats a la Rambla i a Cambrils i un any més s'han tornat a repetir crides a la convivència i al respecte.
17: Aquest cop l'acte d'homenatge i record de les víctimes s'ha fet a la plaça de Sant Jaume, ja que a la Rambla hi ha obres. Hi han participat representants de les institucions, familiars de les víctimes i ciutadans.
15: Barcelona, Toni Fortesa.
20: Un acte sobri amb música, poesia i el tradicional minut de silenci. Les víctimes segueixen reclamant celeritat en la reparació i en la investigació política dels fets. A l'acte, presència del president del Parlament, Josep Rull, o la consellera d'Interior, Núria Parlon, entre d'altres representants polítics. Al final, moments de tensió per l'enfrontament de representants de Vox amb ciutadans que els increpaven durant l'acte.
15: El Pròxim Orient, avui pendents d'una trobada per desbloquejar el pla de pau dels Estats Units per a Gaza. L'emissari nord-americà i gendre de Donald Trump, Jared Kushner, s'ha reunit amb el primer ministre israelià.
17: La trobada arriba després del rebuig explícit de Benjamin Netanyahu al full de ruta pactat a finals de juliol entre els islamistes i Washington pel seu desarmament i la retirada israeliana.
15: Jerusalem, Jordi Brascó.
21: Kushner ha visitat Netanyahu per pressionar-lo després que ahir es reunís amb una delegació de Hamas al Caire, on es va confirmar el compromís dels islamistes amb el pla de Trump. Netanyahu, però, ja ho va deixar clar la setmana passada. Fins que Hamas no es desarmi, no hi ha res a parlar.
15: En aquest Catalunya migdia també explicarem que la Generalitat ha trobat un nou ús a la intel·ligència artificial. Segons ha avançat TV3, el govern farà servir la IA per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya.
17: A partir de l'encreuament de diverses dades, es podrà crear un model que identificarà els pisos buits. La intenció és poder-ne saber la xifra real per mobilitzar aquests habitatges cap al mercat de lloguer. Les últimes dades de fa 5 anys apunten que a Catalunya hi ha 400.000 pisos buits, però es van recollir en un context de pandèmia.
15: A Lleida hi ha preocupació pels aldarulls que hi ha hagut aquest cap de setmana. Aquest matí, representants policials i de l'Ajuntament han analitzat la situació.
17: I han acordat mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla amb un centenar d'implicats que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. S'ha detingut 5 persones. L'oposició reclama més mesures per prevenir actes violents.
15: I en temps de cultura...
22: It's time to get up, Junior.
15: HBO Max estrena avui una sèrie de ciència-ficció basada en un assassinat.
17: És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming juntament amb El Patíbulo, centrada en el cas real dels falsificadors de Crack Vale a Anglaterra.
15: Avui que recordarem l'actriu Hayden Panettiere, coneguda per sèries com Herois o Nashville, ha mort als 36 anys. I quan faltin 20 minuts per les 3 de la tarda arribaran els esports. Marta García, bon dia.
0: Bon dia.
15: Ja ha començat la Lliga i el Barça espera els nous fitxatges.
0: El més important, el de Rodri, però el més imminent, el de João Cancelo, que ha d'arribar a Barcelona aviat ja per firmar el contracte. Vos ho explicarem tot, també la incorporació al Barça de Sergio Busquets, ho heu sentit bé, i la lesió en el radi dret de Clara Serra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana farà tractament conservador. A més, inici de Lliga positiu per a l'Espanyol, que suma 3 punts, i en segon empat del Girona i avui debuta el Sabadell. A més, també fem valoració dels europeus d'atletisme, natació i gimnàstica, que ja han acabat just quan comença el Mundial d'hoquei herba plegat de catalans.
15: Doncs tots els esports, d'aquí uns 35 minuts, ens queda el trànsit i el temps. A veure com tenim les carreteres. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs a la P7 encara queden uns 5 quilòmetres de cua de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla en direcció Castelló, després que han retirat els vehicles que han tingut una topada múltiple. A l'altre extrem, també 3 quilòmetres de retenció de la Jonquera a la frontera, direcció França, tant a la P7 com l'N2. La frontera amb Andorra des de la Seu d'Urgell també ha registrat llargues cues. Ara en queden 5 quilòmetres a l'N145 i afecta per darrere la C14 entre Ribera d'Urgellet i Adrall, direcció la Seu.
15: Gràcies, Mariluz, i ens queda el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
15: Saludem en Francesc Mauri. Francesc, bon dia.
22: Bon dia, bona hora.
15: Hem de patir per aquesta prealerta del pla d'inundacions que es manté activada?
22: Hem d'estar atents, efectivament, però en principi la situació meteorològica no sembla que sigui molt, molt comparable a la de dissabte o diumenge. La inestabilitat, llavors, ahir abans d'ahir era més accentuada, d'aquí algunes pedregades de dimensions notables, algunes tempestes amb ratxes de vent properes als 100 km per hora. Això no s'hauria de reproduir aquesta tarda. Sí que hi ha nuvolades en punts de muntanya, sobretot del nord del país. Ara mateix, a diferència del cap de setmana, sense precipitacions, i aquesta tarda esperem alguns ruixats o tempestes, localment amb forta intensitat, calamar-se, per tant, en renou sí, però més focalitzat a punts de muntanya del nord-est i l'entorn, amb més sol a ponent i al sud, i amb una calor marcada.
15: Doncs una setmana de canvis, hem d'anar estar pendents a les vostres previsions, Francesc. Gràcies.
22: Ho anirem seguint perquè demà i demà passat arriba la tranquil·litat, la calor s'accentua, però a partir de dijous sí que hi pot haver més moviment i un descens progressiu del termòmetre.
15: En parlarem, bon dia.
22: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
15: Ara passen 7 minuts de les 2. La crisi migratòria de Ceuta tensa les relacions entre el govern de la ciutat autònoma, del PP, i l'executiu espanyol. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha donat avui un ultimàtum de 30 dies a Pedro Sánchez perquè repatriï els migrants adults que encara són a Ceuta i amenaça de posar-ho en coneixement de la justícia. L'executiu espanyol insisteix en la col·laboració institucional i els migrants que continuen a Ceuta diuen que no es pensen moure i demanen l'asil. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giralt-Robert. Bon dia.
23: Bon dia. Sí, l'executiu de Ceuta manté que són cap a 10.000 els immigrants que continuen malvivint pels carrers, platges i boscos de la ciutat 17 dies després de l'entrada massiva. Entre ells ha començat a créixer les últimes hores un sentiment d'abandonament, d'enuig, per les condicions en què estan vivint i perquè s'estan denegant peticions d'asil o bé encara estan pendents de resoldre's. A la platja del Trampolín, on s'han aixecat un poblat amb més de 100 barraques precàries i s'hi estan unes 2.000 persones, allà han arrencat unes protestes diàries per demanar a Espanya que s'hi puguin quedar. Alguns marroquins fins i tot han iniciat una vaga de fam, com ens explicaven en Hamid, l'Ahmed i en Bilal.
24: Si esto no es normal, aquí a la muerte. Solo yo estaba a la tranquilidad, no hay ladrones, no hay... Solo quiero trabajar.
25: Mis amigos no quieren comida, no quieren bebida, hasta asilo, hasta la muerte, por ejemplo, porque no queremos volver a Marruecos.
23: Mentrestant, en l'àmbit polític, el president ceutí, el popular Juan Jesús Vives, ha sortit avui en tromba contra el govern espanyol. Diu que no vol sentir lliçons d'un executiu que en gairebé 3 setmanes no ha mogut fitxar per resoldre la situació i ha posat un termini, o diu, acudirà als tribunals per posar-los sobre el context del que està passant aquí a Ceuta.
19: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos. Tengo la intención de transmitir la situación a la presidenta del Tribunal Supremo y al presidente del Tribunal Constitucional, simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
23: Però el govern espanyol avui ha optat per no entrar al cos a cos amb Vives, l'executiu que defensa la coordinació institucional, diuen, i avui han anunciat 4 punts temporals aquí a la ciutat per acollir 1.500 migrants. Ho ha dit El Masaiz, que és ministre de Migracions i també la portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez.
2: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre

0: espanyol als tribunals per la gestió d'aquesta crisi. Avui el president espanyol ha reaparegut i per videoconferència des de la residència oficial de La Mareta a Lanzarote ha presidit una reunió de seguiment de la crisi amb 7 ministres. Anem cap a Madrid. Paula Bruixats, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. La Moncloa nega falta de mitjans a Ceuta i defensa la seva resposta, però la direcció del Partit Popular tanca files amb Juan Jesús Vives i l'animen als tribunals. Els populars tampoc concreten de quines mesures judicials parlen, però Cuca Gamarra avisa que activaran tot el que faci falta.
2: I a través del presidente Vives, o a través del Partido Popular, o a través de lo que haga falta, vamos a estar ahí. Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
1: El govern espanyol xifra en 5.000 els migrants que queden a Ceuta. El Partit Popular ho eleva a 10.000 i Cuca Gamarra reclama que se'ls expulsi immediatament a tots, adults i menors d'edat. Obvia, però, que la llei impedeix retorns generalitzats de nens i adolescents.
2: Siguen sin adoptarse medidas suficientes para el retorno de todos los que todavía hoy siguen por la ciudad. Y esto no ha hecho que el presidente del gobierno durante estas 3 semanas haya terminado con sus vacaciones. Ahí sigue, en su hamaca, en una videoconferencia haciéndonos creer a todo que coordina algo.
1: Avui, com deia Gamarra, Sánchez s'ha reunit amb 7 ministres, entre ells el d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que a la mateixa hora ha plantat el Partit Popular al Senat, no s'hi ha presentat a donar explicacions per la crisi, tampoc hi anirà demà Margarita Robles. Els ministres compareixeran per primer cop al Congrés la setmana que ve, 3 setmanes després de l'entrada massiva.
0: Gràcies, Paula, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Poc més de 2 minuts i arribarem a 2:15. Avui fa 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. L'homenatge a les víctimes que aquest matí s'ha celebrat a Barcelona ha reunit víctimes, familiars i representants de les institucions. L'homenatge s'ha traslladat a la plaça de Sant Jaume perquè les obres que s'estan fent a la Rambla han impedit celebrar-lo, com és habitual, en aquest espai. Unitat Mòbil a Barcelona, Martí Cuní i Toni Fortesa.
3: L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Així ho expressava l'escriptora Fàtima Saheb.
4: Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
3: Entre els presents a l'acte, Josep Rull, president del Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre d'altres autoritats polítiques. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat a través de la xarxa social X que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les víctimes. Per la seva banda, familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació de les víctimes. Julio Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
5: Yo perdí un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. ¿Por qué hay papeles clasificados? ¿Secretos de Estado? ¿Qué me estáis queriendo decir con eso? O sea, no hay que ser muy listo, no hay que ir a la universidad. Y nadie le importa eso. O sea, pues a mí sí me importa que esos papeles no se clasifiquen.
3: Des de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha assegurat que no fer efectiu el dret a saber la veritat és, segons el partit, un dèficit democràtic de l'Estat espanyol. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els estaven escridassant. Aquesta tarda hi haurà un homenatge a les víctimes a Ripoll i demà se'n farà un altre a Cambrils.
0: Més coses, la Generalitat destinarà 6 milions d'euros fins al 2030 a l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i a la identificació de desapareguts per la repressió franquista. En 10 anys de plans sistemàtics de recerca, s'han excavat més de 150 fosses i s'han identificat 34 víctimes, Xeira Llaspí.
6: El govern dota el pla de fosses 2027-2028 amb uns 3 milions d'euros i n'autoritza 3 més per al següent bienni. L'objectiu és ampliar les 1.024 fosses de la Guerra Civil que s'han documentat fins ara arreu del país i continuar exhumant víctimes per identificar-les. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47, que s'han afegit darrerament al mapa de la comarca de la Cerdanya. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
7: Portem més de 150 fosses intervingudes i més de 1.100 individus recuperats.
6: D'aquest miler de cossos se n'han extret mostres d'ADN que ara es creuen amb els perfils genètics de gairebé 5.000 familiars que s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica.
7: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts I tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identitats

0: identificacions ben aviat.
1: Entre les mostres que s'estan analitzant hi ha les dels 15 cossos exhumats de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera. Al febrer del 1939, les forces franquistes hi van afusellar les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Piñero i també l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Fèlix Figueres Aragay.
2: I encara de la crònica política, la Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat avui a Prada, el Conflent, aplegarà diversos dirigents independentistes durant tota la setmana i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. Anem cap a Prada, Laura Bertran.
3: En marxa la 58a edició d'aquesta Universitat Catalana d'Estiu i, de fet, ja és un èxit que hagi pogut començar davant de les dificultats econòmiques a les quals va fer referència fa unes setmanes l'equip rector, que han tingut una molt bona resposta i ràpida per part de la Conselleria d'Universitat i Recerca. Escoltem el president de l'equip rector, Jordi Casasses.
4: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
3: A l'acte d'inauguració d'aquest migdia hi ha hagut un discurs molt aplaudit per part de la nova baiessa de Prada, Oda Vives. El lema d'enguany és Països Catalans, més que mai, desenvolupament o progrés.
4: Des de sempre, no? Som l'entitat de defensa clara de l'existència dels països, de la realitat dels Països Catalans i de la necessitat dels Països Catalans.
3: Aquesta edició de l'UC durarà fins diumenge i s'hi esperen al Liceu Renouvier la presència de Josep Rull, Oriol Junqueras, Marta Rovira, Carme Forcadell, Quim Torra i Francesc Xavier Vila.
2: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Posem ara la mirada al Pròxim Orient, reunió per desbloquejar el procés de pau a Gaza. Jared Kushner s'ha trobat aquest matí amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu amb l'objectiu que accepti el full de ruta que va pactar el juliol amb Hamas. L'enviat especial de Donald Trump al Pròxim Orient es va entrevistar ahir a Egipte amb una delegació dels islamistes a qui va reclamar una verificació del seu desarmament. Anem cap a Jerusalem. Jordi Bresco, bon dia.
5: Bon dia. Estats Units escenifica la seva voluntat d'avançar en la transició a Gaza enviant el gendre de Trump a convèncer Netanyahu. Kushner no ha estat sol. En la reunió també s'hi ha presentat els dos homes forts de la Junta de Pau, Nikolai Mladenov i Tony Blair. Que la pilota és al terrat dels israelians és obvi des que Hamas va acceptar el pla de 15 punts plantejat per Trump i encara ho és més després que els islamistes ratifiquessin la seva posició en una trobada amb Kushner i representants de països mediadors celebrada ahir al Caire. Netanyahu, però, va ser molt clar quan va oposar-se al pla. Va dir que fins que Hamas no es desarmés per complet, Israel no mouria les seves tropes de Gaza. Fins quin punt podrà mantenir-se ferm en aquesta postura és ara mateix el gran dubte. Trump ja va dir en el seu dia que la decepció cap a Netanyahu si s'oposava al pla seria enorme. D'altra banda, el primer ministre israelià sap que qualsevol decisió pot ser utilitzada en la seva contra de cara a les eleccions que s'han de celebrar a Israel d'aquí a poc més de 2 mesos.
2: Rússia redobla la persecució contra Yablaka, l'únic partit pacifista que en un inici tenia permès presentar-se a les eleccions de setembre. A hores d'ara hi ha en marxa al Suprem una vista per decidir si ratifica la decisió de vetar-los de les llistes. Aquesta tarda un altre tribunal també resoldrà si envia a la presó el número 2 del partit. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies, bon dia.
6: Bon dia. El líder de Yablaka ja ha defensat davant el tribunal que les acusacions de finançament estranger i infracció dels drets d'autor són infundades i absurdes, però no tenen gaires esperances que revoqui el seu veto i més quan un dels jutges és el mateix que va prohibir a Alexei Navalny presentar-se a les presidencials del 2018. A les portes del Suprem s'hi han tornat a plegar desenes de joves per donar-los suport, però la policia els ha dispersat i n'ha detingut almenys 35. El president del partit, Nikolai Rybakov, ha començat la seva defensa demanant que es deixi de reprimir la formació i els seus simpatitzants.
7: Això només es pot anomenar intimidació. Crec que avui s'hauria d'alliberar els que van venir a l'edifici del Tribunal Suprem i no van cometre cap delicte.
6: Aquesta tarda un altre jutge també llegirà la sentència del cas contra el vicepresident de Jablka, Liev Schlossberg, a qui la Fiscalia demana 12 anys de presó per haver defensat en un debat la fi de la guerra i haver compartit una portada del Daily Mirror que acusava Putin de tenir les mans tacades de sang. La croada contra Jablka va començar quan el partit es va disparar a les enquestes i el règim va témer que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra.
2: I el brot d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Fins ara hi ha hagut 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té vacuna ni tractament, Albert Manyà.
0: No només això, sinó que s'estén a un ritme mai vist, 7 vegades més ràpid que l'epidèmia que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014, la pitjor de la història. Fins ara s'ha propagat a 6 regions del nord i l'est del país, on la presència de l'estat és feble. Això està dificultant que la xarxa sanitària pugui assumir-ho i que les mesures de control siguin visibles. A més, el personal mèdic no està rebent les bonificacions promeses i fan vagues i protestes. L'Organització Mundial de la Salut confia a poder revertir aquesta tendència d'aquí 3 mesos, tot i que només ha aconseguit mobilitzar la meitat dels recursos necessaris per fer-hi front. L'èbola es contagia per contacte directe de fluids corporals i pot causar febre, diarrea, vòmits i, en casos greus, hemorràgies internes i externes.
2: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya. La intenció és saber la dada real per mobilitzar aquests habitatges cap al mercat de lloguer. El problema és que les últimes dades dels 400.000 pisos buits són de l'any 2021, calculades, doncs, sobre la base dels consums durant la pandèmia, Montse Gené Riba.
8: A partir de l'any que ve, la Generalitat treballarà amb els ajuntaments per saber quants pisos estan buits. Per això s'està desenvolupant, amb intel·ligència artificial, un model per identificar-los. Aquesta tasca l'està fent a Lleida el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria. Els seus tècnics introdueixen les dades dels consums d'aigua, d'electricitat, del padró i la informació obtinguda per alguns ajuntaments. Un cop es tingui aquest mapa d'habitatges buits, es marcarà l'estratègia per conduir-los al mercat de lloguer. La IA serà clau per dibuixar un mapa de prevalença d'habitatges buits i poder actuar, com explica el director general d'Habitatge, Jordi Mas, en declaracions a TV3.
9: Nosaltres estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem també explicar a l'Ajuntament abans de començar. Escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
8: Barcelona és la ciutat que té més pisos on no hi viu ningú, 75.000, i la segueixen Terrassa, Tarragona i l'Hospitalet.
2: Tenir diversos pisos buits suposa obligacions per als grans tenidors, com inscriure'ls al registre de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i pagar impostos i recàrrecs. Segons dades del 2024, n'hi ha 25.000 de registrats a Catalunya.
8: L'impost l'ha de pagar qui tingui més de 15 pisos buits de més de 150 metres quadrats durant 2 anys sense una causa justificada. L'any passat, amb aquest impost es van recaptar prop de 3 milions d'euros que es van destinar a ampliar la partida de compra de pisos per a lloguer social. I a més, els municipis poden aplicar un recàrrec de l'IBI que va del 50 al 150%. A tot Catalunya, 13 municipis van aplicar aquest recàrrec.
2: I encara parlant d'habitatge, els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar al Parlament. Això després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que hi veu vulneració de drets, com el de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Cid, ho ha explicat a 3CAT Info.
10: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
2: I encara una cosa més relacionada amb el mercat immobiliari. Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat, Roc Fargas.
11: En total, consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més que els que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva dels locals locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen. Són declaracions a l'ACN.
12: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja això forma part d'un estil de vida per salut. El que és els serveis d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
11: L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat al districte de Ciutat Vella el creixement d'aquests negocis. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura.
2: 4 minuts i arribarem a 2:15. Ara hem d'anar cap a Lleida perquè l'Ajuntament i els cossos policials han acordat mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. Hi ha 5 detinguts presumptament implicats en els fets, però la investigació continua oberta. Anem cap a Lleida. Estela Busoms, bon dia.
13: Hola, bon dia.
2: I la majoria són menors d'edat.
13: Sí, tant víctimes com detinguts i menors amb antecedents. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres d'una comunitat vulnerable, la paquistanesa. I dissabte, una 50ena de persones d'aquest origen van voler intimidar-los i es va generar la baralla. Sentim l'alcalde.
14: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables per les seves raons pròpies.
13: De moment es reforçarà la presència policial a la zona i l'alcalde també demana més contundència a la Fiscalia de Menors per actuar contra els qui delinqueixen reiteradament, i és que 2 menors detinguts divendres, dissabte, tornaven a estar implicats en la batussa. A tot això, grups de l'oposició també han reaccionat. Des de Junts i Esquerra reclamen més mesures per prevenir actes de violència i el PP parla directament d'un pla de xoc urgent. Els republicans també han demanat que es convoqui el més aviat possible una sessió extraordinària de la Comissió de Seguretat.
2: I encara a Lleida, Estela, en aquestes últimes hores hem estat pendents d'un incendi que ha cremat un edifici de 4 plantes.
13: Sí, un incendi que va començar ahir a la nit als baixos d'aquest edifici, en un magatzem habilitat com a taller, on s'acumulava molt material i brossa, i les flames es van estendre ràpidament per l'immoble, que ha quedat en estat de ruïna. Ha passat al carrer Vallès, al barri de Balàfia. No hi ha hagut ferits, però les 19 persones que hi vivien no hi podran tornar. Durant les tasques d'extinció es van desallotjar fins a 9 edificis pròxims. En aquest cas, la majoria de veïns ja han pogut tornar a casa.
2: Gràcies, Estela, des de Lleida. Bon dia.
13: Bon dia.
2: Dos apunts més de la crònica de successos. Un jove italià de 21 anys està ingressat a l'hospital, ferit greu, després de ser agredit el dia 12 d'agost al parc del Fòrum de Sant Adrià de Besòs. Mònica Mas.
15: Sí, els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió i el pare del jove italià ja ha presentat una denúncia per aquests fets. Segons ha publicat avui La Vanguardia, el noi, originari del Vènet, estava de vacances amb 8 amics. Cap a les 10 del vespre del dimecres passat, quan sortien d'una discoteca del Fòrum, un grup de 12 joves els van agredir. Un dels seus amics també va ser golpejat, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït a causa d'un fort cop al cap.
2: I 3 dones han mort en un tiroteig a Isla Cristina, a Huelva. Entre les víctimes hi ha una dona de 39 anys i embarassada de 8 mesos, una dona de 62 i una noia de 16.
15: Els fets van passar ahir a la nit, cap a les 10, quan els ocupants d'una motocicleta van disparar contra les 3 dones que eren al carrer. També hi ha 2 ferits, un d'ells greu. La Guàrdia Civil manté la investigació sota secret de sumari i no descarta cap hipòtesi, tot i que les primeres línies d'investigació apunten a una possible venjança entre clans. El cas podria estar relacionat amb un tiroteig el 2024 a Huelva, en què va morir un home. El presumpte autor d'aquells trets era el marit de la dona embarassada que va morir ahir, per tant, se sospita que podria ser una revenja.
2: Marie. Arribat a 2:15, les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes, a més de presentar un perfil clínic diferent. Són dades d'un estudi fet pel Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, on s'han analitzat prop de 700 casos de mort cardíaca sobtada, un tipus de mort que suposa cada any 2.800 defuncions. Mònica, què és la mort sobtada cardíaca?
15: Doncs és quan es para el cor de sobte en persones que estan sanes i relativament joves d'uns 66 anys de mitjana, a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. Tots tenim al cap l'infart de miocàrdica. Sí que seria un dels motius, però n'hi ha molts d'altres. Tal com explica l'investigador principal del SEM, el doctor Youssef Alesi, en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Què és l'infart agut de miocardi i després l'enfermetà coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat, i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
15: També l'embòlia pulmonar. La investigació conclou que les dones no només sobreviuen menys, sinó que les causes són molt diferents de les dels homes.
16: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
15: També té a veure que en el cas de les dones aquestes morts passen més sovint als domicilis quan estan soles i que, un cop arriben als serveis d'emergència, els aparells desfibriladors habituals són menys efectius. Tot plegat condiciona que es puguin prevenir, diagnosticar i tractar a temps.
2: Tot i que la pluja d'aquesta nit ha donat una mica de treva, l'incendi que crema fa una setmana a les penyes de Riglos, a Osca, continua sense control, amb 17.500 hectàrees afectades. El govern d'Aragó ha anunciat que començarà a avaluar el retorn d'alguns dels més de 1.000 veïns desallotjats i ha declarat un dia de dol per la mort d'un militar ahir en les tasques d'extinció, Laura Cugat.
17: Els serveis d'emergència estan molt pendents del vent perquè les ratxes que bufen de l'est poden revifar zones que estan mal cremades. Els treballs d'extinció es concentren ara en el flanc dret i a partir d'avui es comptarà amb el suport dels bombers de la Generalitat i de França. Ni els municipis ni els monestirs corren perill i un dels objectius és avaluar el retorn d'alguns dels veïns desallotjats a casa seva. Ho ha explicat Luis Francisco Biendicho, conseller de Medi Ambient del Govern d'Aragó.
18: Vamos a analizar cómo está el estado de los servicios para poder ya programar, no estoy diciendo que sea hoy ni que sea mañana, para poder programar la vuelta de todos aquellos desplazados.
17: Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir ahir en un accident de camió al barranc de Tarés, i els tres acompanyants que van resultar ferits han rebut l'alta mèdica aquest matí. D'altra banda, fons de la Guàrdia Urbana constaten que la persona detinguda en relació a l'incendi que va cremar 10 hectàrees del Parc Natural de Collserola divendres passat ja ha passat a disposició judicial. Els agents rurals estan fent càrrec de la investigació.
2: Mentrestant, de tornada a Catalunya, es retiren d'urgència al Ripollès tones de fusta acumulada en 750 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. El Departament d'Agricultura ha engegat fa setmanes aquesta operació en un context d'alt risc d'incendi. S'hauran de treure un 20% d'arbres caiguts o malmesos en aquesta zona. Anem cap a Girona. Maria Rovira.
19: L'operació es fa en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'en retirar unes 40.000 tones. A més, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre la fusta amb subhastes extraordinàries. Segons Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès, el fet que s'hagi hagut d'actuar d'urgència complica la retirada i la venda.
20: Ha augmentat molt els costos d'extracció perquè això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un amb aquesta direcció, l'altre amb l'altre. Diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I al no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
19: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
2: I més efectes de la crisi climàtica perquè la verema a la Terra Alta s'ha avançat més que mai a causa de les altes temperatures. El Consell Regulador de la DO calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona, Ricard Buigas.
1: A la Terra Alta no recorden haver començat mai la verema abans del 15 d'agost. Enguany ja fa uns dies que són a les vinyes. La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu que cada any el calendari de la verema s'avança més.
21: Cada vegada comença abans. Cada any diem, enguany és l'any de la verema més primerenca de la història. Pues és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
1: Cavaller ha dit que els ceps acumulen molts dies de sequera. Tot i això, s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Per aquesta raó, preveu que la verema serà bona.
21: Tot i que no ha plogut ni una gota entre l'any, venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
1: Els cellers han començat a collir les varietats blanques primerenques i preveuen que la verema s'allargui fins a finals de setembre.
22: Catalunya migdia.
2: I ara temps per la cultura. HBO Max estrena avui Linternes, una sèrie de ciència-ficció que investiga un assassinat. És l'estrena destacada de la setmana a les plataformes, juntament amb El Patíbulo, que recrea el cas real dels falsificadors de Crackvale, Anglaterra. Clàudia Roses.
23: Avui arrenca HBO Max Linternes, la nova sèrie de DC Studios, 8 episodis sobre un assassinat al cor dels Estats Units, amb un recluta i un veterà convertits en policies intergalàctics enmig d'un misteri a Nebraska. Hi actuen Kylie Chandler i Aaron Pierre. Demà, Filmin estrena El Patíbulo, de Sean Meadows i produïda per la BBC, que recrea al segle XVIII el cas dels falsificadors del Crackvale, el frau més gran de la història britànica. Dijous arriben dues novetats. Disney Plus presenta Lion, la sèrie documental de John Favreau, enregistrada durant 4 anys al Masai Mara a Kènia. La vida d'en Kyo, un cadell de lleó que arriba a liderar el seu grup després de pèrdues i rivalitats. La música és de Hans Zimmer. I Netflix confirma la cinquena i última temporada d'Outer Banks, el drama d'aventura juvenil ambientat en una illa de Carolina del Nord, dividida entre rics i pobres.
2: I la cultura avui també ens deixa un nom propi.
24: Get the feeling like you were meant.
2: I és que ha mort als 36 anys l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, coneguda per papers en les sèries de televisió Herois i Nashville. La mort ha estat aquesta matinada, segons ha confirmat el seu pare en un comunicat enviat a la revista People. De moment no se saben les causes del decés i s'ha obert una investigació per determinar-les, Montse Pujol.
25: Sí, Panettiere va començar la seva carrera com a actriu infantil i va saltar la fama amb la pel·lícula Bitxos de Pixar. Es va fer coneguda el 2006 en participar en la sèrie Herois. També va intervenir en pel·lícules com Remember the Titans, Ice Princess i en alguna de la saga de Scream. L'actriu va parlar obertament sobre els problemes personals que tenia des de la infància fins a l'edat adulta en unes memòries publicades recentment on tracta la depressió postpart que va patir, l'addicció, el trauma i la violència domèstica.
2: Hem de passar també per la Garrotxa. Aquesta tarda arrenca el festival És Dansa a les Preses. La 44a edició d'aquest certamen de dansa d'arrel tradicional durarà fins diumenge amb una trentena de propostes i 5 companyies internacionals. Girona, Laia Claret.
26: És una cita cultural que converteix aquest municipi de la Garrotxa en un punt de trobada per la dansa, la música i les expressions d'arrel tradicional. El certamen aposta per apropar les danses tradicionals a nous públics. Aquest any amb companyies de Cuba, el Perú, Indonèsia, Sud-àfrica i Sèrbia i amb la intenció d'arribar i fer interactuar el públic. Com especificava al matí de Catalunya Ràdio la directora Núria Feixes.
27: Totes les nits convidem a la gent a ballar, aquestes nits participatives en què comparteixin aquestes danses internacionals amb els ballarins i les ballarines i que la gent participi, que la dansa no només es mira, sinó que també es balla.
26: En aquesta edició també es commemora el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, entitat organitzadora del festival.
2: I acabem amb música.
28: Tinc 4 marques al dit de tots els dies que el temps no em va deixar...
2: Miqui Núñez, Doctor Prats, Rosario Flores i La Guàrdia, entre les cites musicals del dia en els diferents festivals amb propostes ben diverses. Les repassem a Madrid. Adrià Clotet.
29: La festa a quilòmetre zero arriba aquesta nit al festival Porta Ferrada al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. A partir de 7:45, Balkan Paradise Orchestra donarà el tret de sortida a una jornada on també actuaran Mamaduixa, Miqui Núñez i Doctor Prats. Rosario Flores presenta a l'Auditori Mar d'Estiu a Santa Susana una proposta que combina flamenc, pop i rumba. En aquesta gira, la cantant estrena Universo de Ley, l'àlbum que ret homenatge als seus inicis i en què recupera els primers èxits amb altres grans artistes. I Ana Torroja torna als escenaris de Cap Roig amb Se Acaba del Show, una gira internacional amb què l'artista vol obrir una nova etapa en la seva trajectòria. Amb una posada en escena renovada, presenta noves cançons i repassa algun dels seus grans èxits de la seva carrera i de Mecano.
0: I si mañana no queda más que...
29: Pablo López canta Puigcerdà dins el festival Summerfest Cerdanya. El compositor andalús presenta la gira El Niño del Espacio en concert, una proposta que mostra la seva evolució artística. L'espectacle combina grans èxits i noves cançons. I acabem a les Illes, on La Guàrdia serà aquest dilluns a Maó, dins el festival Ocalari Menorca Live. El grup recuperarà himnes com Mil Calles y Ven hacia ti cuando brille el sol. La nit també comptarà amb OBK i The Vinny Gauss Band.
3: Catalunya migdia.
2: Dinou minuts i arribarem a les 3. Ara temps pels esports. Ha començat la Lliga de Primera amb victòria de l'Espanyol i amb el Barça enllestint els últims fitxatges, Marta García.
4: El de Rodri com a més destacat, tot i que abans arribarà Joao Cancelo. De fet, acaba d'aterrar a Barcelona.

0: Doncs pendents dels despatxos per confirmar aquestes dues arribades, la de João Cancelo, que ja sabem que ha arribat a Barcelona, i també la de Rodri, que vestirà també de blaugrana. Anem a pams i Joan Fitó, el portuguès, acaba d'arribar.
1: Sí, ha arribat aquest mateix migdia a l'aeroport del Prat, un João Cancelo, que ho explicàvem ahir, va desencallar el seu fitxatge pel Barça ahir al vespre, es va deslligar de l'Al Hilal, el club amb el qual tenia contracte. Per tant, Cancelo, que arriba gratis a Barcelona, arriba de franc al Barça amb la carta de llibertat i que aquest mateix migdia ha arribat a l'aeroport del Prat i ja ha fet les primeres declaracions com a nou jugador del Barça.
2: Sí, bueno, muchas ganas. La verdad es que estuve entrenando aparte hace una semana, lo que no es fácil para un jugador que ama el fútbol como yo. Pero bueno, no, lo que dijo Adeco y él lo sabe es que o venía aquí o estaba un año ahí sin jugar y a cobrar salario y al final se lo dio. Hizo un esfuerzo, algún esfuerzo, pero lo más importante es que esté feliz, que mi familia esté feliz y aquí es donde hacemos feliz.
1: Encara no és oficial per part dels clubs aquesta arribada de João Cancelo. Es farà oficial en les pròximes hores. Ahir ja ens ho apuntaven des del club. Per tant, Cancelo, que iniciarà aquesta temporada la seva tercera etapa com a blaugrana, la temporada passada, 6 mesos al Camp Nou, futbolista imprescindible per Hansi Flick, que tenia moltíssimes ganes de tornar al Barça, el sentíem, i que també doncs, farà feliç el tècnic alemany del Barça, que va connectar molt bé amb João Cancelo la temporada passada, en aquests 6 mesos, titular indiscutible al lateral portuguès per Hansi Flick.
0: I encara tampoc és oficial, però l'altra incorporació serà la del migcampista madrileny Rodri, després de 7 temporades, Joan Fitó, en el Manchester City.
1: Sí, ha d'arribar també Rodri avui a Barcelona. Encara tardarà una miqueta més a fer-se oficial, però vaja, Barça i Manchester City, que van arribar ahir al vespre a un principi d'acord, per al fitxatge de Rodri. Ho hem anat explicant els últims dies. El Barça havia fet 2 ofertes pel migcampista madrileny. El City demanava una mica més de diners. El Barça i el City ara s'han posat d'acord per aquestes quantitats, que no arribaran als 70 milions d'euros, rondaran aquests 65 milions, però vaja, que Rodri es convertirà a les pròximes hores, als pròxims dies, en nou futbolista del Barça, tot acordat entre els dos clubs després de 7 temporades. Un Rodri que, recordem-ho, doncs es va operar a finals de juliol d'un petit problema a l'esquena, però que en principi no tindrà cap problema per superar el reconeixement mèdic i per convertir-se, com et deia, les pròximes hores, pròxims dies, en nou futbolista del Barça.
0: I volies, Joan, explicar-me alguna cosa més, una tornada a casa.
1: Sí, la d'un migcampista. Si arriba Rodri, que és un migcampista reconegudíssim a nivell mundial, fa 3 anys en va marxar un altre del Barça, 15 temporades. Sergio Busquets va estar a la disciplina del Barça. Després de 3 anys a Miami, torna Sergio Busquets, en aquest cas ho fa a l'equip de treball de Giuliano Belletti, al Barça Atlètic. Busquets s'integra en aquest equip de treball per agafar experiència mentre realitza Sergio Busquets el curs d'entrenador. Busquets, com dèiem, va marxar a la 22-23 i ara, 3 anys després, torna a la disciplina del Club Blaugrana.
0: Deixem els despatxos i anem al terreny de joc. Males notícies en el femení. S'ha lesionat Clara Serra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana s'ha fet una fractura en el radi dret i farà tractament conservador. Estarà aproximadament unes 6 setmanes de baixa. I mentrestant, ahir, l'equip masculí va jugar un amistós de pretemporada, va guanyar i, Fitó, van golejar els més joves de l'equip.
1: Sí, van tenir paper protagonista els joves, com Hamza Abdelkarim, que va fer el segon gol del Barça, va fer un dels 5 gols. També Jesse Visibu, però sobretot el protagonisme ahir per Anthony Gordon, que va sumar els seus primers minuts amb la samarreta blaugrana, va jugar 45 minuts. També van jugar tots els mundialistes ahir, però el maldecap principal per Hansi Flick, ara el sentirem, el tècnic del Barça, va ser doncs quadrar aquests minutatges pensant amb el Gamper de dimecres i també amb el partit del diumenge, el debut a la Lliga al camp de l'Elx.
3: It's not easy to manage
4: No és fàcil gestionar això. Hi ha jugadors que van tornar fa 5 dies i hem de pensar en el partit contra l'Elx. Qui pot començar, qui pot jugar 90 minuts, i només podem canviar 5 jugadors. També va inclosa la gestió d'aquest partit, que el pla és diferent, però bé, me'n vaig content. Ha estat una bona prova per a nosaltres.
5: I'm happy, I think it was a good test for us.
1: El Barça va guanyar per 2-5 al Basilea. També es va estrenar com a golejador blaugrana Karim Adeyemi, va fer el primer gol, i també va jugar els primers minuts aquesta pretemporada, com dèiem, Lamine Yamal, que també va fer un gol de penal. L'únic futbolista que va disputar els 90 minuts va ser Gerard Martín. Tot plegat, pensant en el Gamper de dimecres contra l'Al Ahly i amb el debut a la Lliga diumenge, 9:45 del vespre, el Martínez Valero contra l'Elx.
0: Qui ja s'ha estrenat en la Lliga esta temporada és l'Espanyol. Debut amb victòria davant el Llevant 3-0 i de retruc Oriol Corral, els blanquiblaus que se situen co-líders de la classificació.
6: No pot començar millor la temporada per l'Espanyol amb un partit que va tenir controlat els 90 minuts. El primer gol va arribar ben aviat. Als 5 minuts de partit, Roberto va aprofitar una pilota solta dins l'àrea per estrenar el curs i el mateix Roberto va fer el segon abans del descans. Un gol amb protagonisme de dos dels joves que recupera Manolo aquesta temporada després de sessions de segona, Roger Hinojo i Javi Hernández. El 3-0 definitiu el va fer Dolan al minut 80. L'entrenador Manolo González està satisfet amb el partit de l'equip.
7: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
6: Manolo també va explicar ahir per què el central uruguaià Cabrera no va poder jugar, tenia una sanció pendent.
7: El partit, no me'n recordo quin va ser una acabar el partit que vam perdre, l'Ele li va fotre un cop de puny al bar, a la pantalla del bar que tenim al túnel de vestidors, que per cert hi ha hagut un precedent anterior a la Lliga i no es va sancionar el jugador. En aquest cas sí que va haver una sanció de 3 partits que vam recorrir durant tota la temporada fins al final.
6: L'expulsió de Cabrera, de la que parla Manolo, és del maig del 2025, de l'any passat, del derbi contra el Barça Cornellà de la temporada 24-25. Cabrera portava més d'una temporada jugant amb la cautelar. L'Espanyol comptava amb ell pel partit d'ahir, però no estarà disponible fins a la jornada 4. El proper partit de l'Espanyol tornarà a ser a l'RCD Stadium, a casa, dissabte 22 d'agost, a 9:45 del vespre, contra el Real Madrid.
8: Catalunya migdia. Avui el Tot Gira, un partit històric. Avui el Sabadell torna al futbol professional.
9: Ara sí, el Sabadell és de segona! El Sabadell és de segona!
10: A partir de les 7 des del Molinón, a l'exclusiu digital Sporting Sabadell.
8: Primer partit del Sabadell a segona divisió des de fa 5 anys. Avui és l'estrena del Sabadell.
10: Avui és dia de Tot Gira. Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
11: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
12: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
11: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: Escolteu-nos i fem pinya.
8: Catalunya migdia.
0: 10 minuts i arribem a les 3 de la vesprada. I en primera divisió també se juga avui un altre partit a partir de les 9, el Deportivo Elx. I a més, el mercat segueix movent-se i Carles Vila també arriben algunes presentacions.
13: La més destacada d'avui ha estat la del coreà Kang In-Lee, una de les incorporacions d'aquesta temporada de l'Atlètic de Madrid. És un migcampista ofensiu de 25 anys, format al València, va jugar també al Mallorca abans de marxar al PSG el 2023.
14: Este equipo está preparado para ganar, que es lo más importante en el fútbol, yo creo. Tenemos grandísimas futbolistas, grandísimo cuerpo técnico, grandísimo gente de club y, como te he dicho, creo que es muy importante tener esa mentalidad de querer ganar todo con el trabajo día a día. Yo creo que es lo más importante, que todos los jugadores ayuden y en ello yo creo que vamos a poder cumplir nuestros objetivos.
13: Dels moviments en el mercat aquest matí, el Madrid ha anunciat la marxa de Jacob Ortega a l'Estrasburg francès, que pagarà 10 milions d'euros. És el sisè jugador que l'equip blanc traspassa aquest estiu. Al futbol internacional, el Manchester City no renuncia a la contractació d'Enzo Maresca. L'equip anglès, després de la marxa de Rodri, està disposat fins i tot a pagar al Chelsea 120 milions d'euros per l'argentí. I a Itàlia, la Juventus ha tancat aquest migdia la incorporació del colombià John Lucumí. És un defensa central que jugava l'any passat al Bologna.
0: I I de primera a segona, perquè tret d'eixir de la temporada amb la primera jornada de Lliga en esta segona divisió dels dos representants catalans de la categoria, un ja jugat, que és el Girona, i ha començat la temporada sumant un puntet en Montilivi després d'Eduard Solà de l'empat contra el Leganés.
15: Amb una bona versió del Girona, que tot i ser superior al Leganés no va poder sumar els 3 punts, i encara bo que Abel Ruiz va fer el gol de l'empat al minut 90. Feia un any i mig que no marcava a la Lliga.
16: Queríamos los 3 puntos, ¿no? Venimos de... de una temporada difícil, de un final de temporada muy complicado, con ilusiones renovadas en esta pretemporada, con mucha ilusión, con muchas ganas de debutar aquí en nuestra casa, con nuestra gente, y obviamente queríamos los 3 puntos. No ha podido ser, ellos han adelantado con un golazo, creo que estábamos muy bien en el partido, nos hemos merecido mucho más.
15: Però el problema del Girona ara mateix no és haver deixat escapar 2 punts d'un Montilivi que, per cert, fregava el ple. Sigankov, reconegut al final pel mateix tècnic i Calabrés, es va negar a jugar i manté el pols amb el club per forçar la seva sortida. No és el mateix cas que l'altre ucraïnès, Banat, que si s'ha de quedar ho farà. Unagi sortirà, Ivan de Vic tampoc es vol quedar. Per això, ahir ni tan sols van ser a la banqueta. Arnau és molt a prop del València, que s'ha d'entendre amb el Girona amb un traspàs. Però en el seu cas, ahir sí que va jugar, com també ho van fer Àlex Moreno i Ivan Martín, amb opcions d'acabar també traspassats. Per tant, molts temes sobre la taula, amb un equip que acabarà sent molt diferent. El pròxim a arribar serà el central Abdou Moumin, ex del Rayo Vallecano.
0: I l'altre equip de la categoria, el Sabadell, debuta avui en el camp de l'Sporting de Gijón. És Francesc Ripoll, la tornada dels vallesans a la divisió de plata espanyola.
17: El centre d'esport Sabadell ha hagut d'esperar 5 anys per jugar de nou al futbol professional. Gairebé 2 mesos després de l'ascens davant el Zamora, els arlequinats comencen una nova temporada, una de les més il·lusionants de la història recent del club. I el primer partit és en un escenari d'allò més exigent, el Molinón, contra un Sporting de Gijón que fa anys que persegueix el seu retorn a la primera divisió. L'equip de Ferran Costa arriba al partit amb la plantilla encara sense tancar, han arribat 11 cares noves i s'ha mantingut la majoria de jugadors importants de la temporada passada. El tècnic del Sabadell parla sobre aquest partit.
18: Un equip que té gent de molta qualitat per dins, amb molt bon peu, que dalt té mobilitat, també té capacitat per atacar l'espai. Un equip amb molt potencial, però més centrat en com optimitzem les peces que sí que tenim ara mateix, trobant sempre aquesta línia competitiva i, bueno, penso que un dels avantatges que tenim com a equip és aquesta versatilitat, aquest dinamisme, i això ens permet, doncs, també trobar altres vies per oferir un nivell competitiu bo.
17: Javi López Pinto, Alain i Pipa són baixa. Gennar Fornés serà dubte pel partit fins a últim moment, que comença a les 7 de la tarda, i es podrà seguir en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: El barceloní Jordi Xammar i la balear Marta Cardona han guanyat avui el bronze en el Mundial de classe 470 de vela que es disputa estos dies en Enoshima, al Japó. I ara toca fer balanç perquè l'europeu d'atletisme de Birmingham es tanca amb 5 medalles per als atletes catalans i destaca sobretot Josep Gaya, la d'or aconseguida per Pol McGrath en la marxa.
19: Sí, Pol McGrath s'ha proclamat campió de la mitja marató de marxa amb un temps d'una hora 23 minuts i 23 segons, batent així el rècord d'Espanya i aconseguint la medalla d'or. Liderant la cursa des del principi fins al final, McGrath va superar en el podi els italians Francesco Fortunato, a qui va treure 13 segons, i Andrea Cossi, a qui en va treure 26. Les altres 4 medalles aconseguides per atletes catalans han estat de bronze. La mataronina Raquel González, de la marató de marxa, la vallenca Meritxell Soler, en la marató per equips, i Jael Bestué i Guillem Crespí en una disciplina que debutava en aquest europeu, el relleu mix 4%. Amb una marca de 40 segons i 42 centèsimes, han superat també el rècord d'Espanya.
0: També s'ha acabat ja l'europeu de natació de París amb Luca Hug com el nadador català més destacat.
19: Exacte, en aquest europeu Luca Hug ha disputat 4 finals en 4 disciplines diferents, en els 100 metres lliures, els relleus 4% lliures masculí i també en mix amb la quarta posició final en les 3 proves i els 4% estils masculí amb la 6a posició final. Durant l'europeu, Hug ha aconseguit batre un rècord històric per a Espanya, fent una marca de 47,26 segons a les semifinals de 100 metres lliures i ha trencat el rècord que ell mateix tenia, rebaixant-lo gairebé un segon. Amb aquest resultat va poder passar a la final en segona posició.
0: Per cert, que en l'europeu de gimnàstica artística de Zagreb, 7a posició per a l'equip femení espanyol amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero. Petisco, a més, ha tancat la participació amb la 6a posició en la final de terra i la 7a en la general de l'All Around, sense poder repetir el podi de l'europeu anterior.
20: Bueno, molt bé, perquè els jugadors són molt, molt professionals i es preparen durant l'estiu.
0: Però... Este que sentim és Moncho Fernández, el tècnic del FIAC Girona de bàsquet, que després de passar les revisions mèdiques i les proves físiques pertinents, ha començat avui la pretemporada. En l'ACB també ho ha fet l'Hilerna Lleida. I en hoquei patins, els primers que comencen avui la pretemporada són Carles, el Barça i el Reus.
13: L'equip blaugrana té quatre noves cares per aquesta temporada. Són Arnau Martínez, Mico Ojeda, Davide Gavioli i Martí Casas, tot just una de les peces claus a les últimes temporades al Reus Deportiu. Els de Ricard Ares han començat la pretemporada a la ciutat esportiva abans de marxar cap a Andorra per fer el tradicional estatge fins al 22 d'agost. El primer amistós del Barça serà el 4 de setembre a la Seu d'Urgell contra el Lleida. Pel que fa als Reus, de cara a la pròxima temporada, els roig-i-negres només tenen un canvi a la plantilla, com dèiem, ha marxat Martí Casas i ha entrat a l'equip Roc Pujades procedent del Manlleu. Jordi García és el tècnic dels Reus.
2: Ens ha marxat un golejador i un jugador esquerrà amb moltes virtuts, que ja el coneixíem, i hem fitxat un jugador dretà bastant més jove, amb 24 anys, que ve de 4 temporades a Portugal, 2 a Porto i 2 a Sporting, on li ha faltat minuts per poder ser més important en els equips en el que ha estat, i això fa que vingui amb molta il·lusió i amb moltes ganes de jugar, i nosaltres molt, molt satisfets.
13: García, per cert, reconeix que serà una temporada estranya per culpa del Mundial que es disputa el mes d'octubre. El Reus Deportiu, de moment, només té programats com a partits de pretemporada els que jugarà el mes de setembre a la Lliga Catalana.
0: I en hoquei herba, Montserrat, bona arrencada de les seleccions espanyoles, tant femenina com masculina, en el Mundial.
21: Victòria de la selecció espanyola masculina ahir per 3-1 a Sud-àfrica en el seu debut mundialista. Els Red Sticks es van avançar en el marcador amb un gol del català Marc Reiner i uns minuts més tard Basterra va fer el segon. Abans d'arribar al descans, Basterra va tornar a marcar i sentenciava el partit amb el 3-0. Al tercer quart, Sud-àfrica va poder retallar distància amb un gol per posar el 3-1 definitiu. Amb aquesta victòria, els espanyols són líders del grup C, empatats amb Austràlia, que va guanyar Irlanda. Ho valora Marc Recasens.
22: Crec que és molt positiva començar el Mundial amb una victòria, sempre és important. Crec que vam fer una molt bona primera part, on vam anar 3-0 a mitja part, i la segona part ens va costar una mica més, va canviar una mica el ritme del partit, però bueno, vam saber controlar el marcador i la veritat que bastant contents amb el resultat final. Sempre hi ha coses a millorar, però bueno, de menys a més.
21: I també debut amb victòria de la selecció femenina, imposant-se a Irlanda per 3-2 amb gols de les catalanes Laia Vidosa i Chantal Giné, i també de Sofia Kinnan, que va ser l'encarregada de marcar el gol definitiu per emportar-se la victòria. Les espanyoles se situen a la part alta de la classificació, empatades amb Bèlgica, que va guanyar Nova Zelanda. La catalana Marta Segú analitza els 3 punts aconseguits davant Irlanda.
23: Crec que podem estar super satisfetes perquè s'ha fet bé, vam portar nosaltres el ritme, sí que vam tenir un quart una mica més fluix, que és el tercer, i allà elles van saber aprofitar les seves oportunitats, ens van empatar, però finalment van poder sentenciar el partit i crec que sent un grup tan competitiu el que tenim, és un cop sobre la taula que ens posiciona fort per nosaltres mateixes.
21: Demà tornem a tenir doble partit de la selecció espanyola. El combinat femení jugarà 9:15 del vespre contra Bèlgica i el masculí s'enfrontarà a 2:00 del migdia contra Austràlia.
24: Trescat Info.
25: Bona tarda, són les 3. El president de Ceuta dona un termini de 30 dies al govern espanyol perquè expulsi els migrants que van entrar de manera irregular, alguns dels quals fan vaga de fam per reclamar l'asil. El govern espanyol insisteix en la col·laboració institucional i ha acordat amb el govern saudí habilitar espais per acollir 1.500 persones. Avui fa 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. L'acte d'homenatge a les víctimes que s'ha fet aquest matí a Barcelona ha reunit víctimes, familiars i representants institucionals i ha reivindicat la importància de mantenir viu el record dels atemptats. Les víctimes critiquen la lentitud de les institucions en la reparació de les víctimes. L'enviat de Donald Trump al Pròxim Orient, Jared Kushner, s'ha reunit amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu amb la intenció de desbloquejar el procés de pau a Gaza. Amb unes eleccions a la vista, Netanyahu exigeix un desarmament verificat dels islamistes, com ahir ja els va dir Kushner als islamistes. La dificultat dels ajuntaments per saber quants pisos buits hi ha als municipis agreuja la crisi de l'habitatge. Només els grans tenidors estan obligats a comunicar els que tenen buits. Ara, doncs, la Generalitat busca la manera de facilitar dades fiables als ajuntaments gràcies a la intel·ligència artificial. La policia i la paeria de Lleida mantindran el dispositiu especial de vigilància a la zona on dissabte hi va haver una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits a la capital del Segrià. De moment hi ha 5 detinguts, però la investigació continua oberta. 3 persones han mort, entre elles una dona embarassada de 8 mesos, en un tiroteig aquesta nit en una barriada d'Isla Cristina, a Huelva. Segons la Guàrdia Civil, 2 persones que anaven en moto han disparat amb un arma de foc contra les 3 dones. La principal hipòtesi és que es tracta d'una revenja entre famílies. Ha mort als 36 anys l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, coneguda per papers en les sèries de televisió Herois i Nashville. No se saben les causes de la mort i s'ha obert una investigació per determinar-les. En les memòries que havia publicat, l'actriu parlava dels seus problemes depressius i també de l'addicció a l'alcohol.
1: Esports.
15: El lateral portuguès João Cancelo ha aterrat aquest migdia a Barcelona per signar amb el Barça després de desvincular-se de l'Al-Hilal. El Barça també fitxarà Rodri, que arriba procedent del Manchester City. El migcampista firmarà amb el Barça per les pròximes 4 temporades. L'operació es tancaria per 70 milions d'euros i 6,5 en variables. En la Lliga, encara en futbol de la segona divisió, el Sabadell debut avui al camp de l'Sporting de Gijón. A les 7 podreu seguir el partit pel Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
25: I pel que fa al temps, esperem una tarda amb sol, però també amb tempestes irregulars en punts del Pirineu Oriental i als voltants de les Guilleries i el Collsacabra. Localment, aquestes tempestes poden ser amb intensitat forta. I pel que fa a la calor, doncs serà molt semblant a la que vam viure ahir diumenge.
1: 3CAT Info.
25: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 del migdia. Aquesta hora us saluda Eloi Barrera. La crisi migratòria de Ceuta tensa les relacions entre el govern de la ciutat autònoma, que és del PP, i l'executiu espanyol. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha donat avui un ultimàtum de 30 dies al govern de Pedro Sánchez perquè repatriï els migrants adults que encara són a Ceuta i amenaça de posar-ho en coneixement de la justícia. L'executiu espanyol insisteix en la col·laboració institucional i els migrants que continuen a Ceuta diuen que no es pensen moure'n i demanen l'asil. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: L'executiu de Ceuta manté que són cap a 10.000 els immigrants que continuen malvivint pels carrers, platges i boscos de la ciutat 17 dies després de l'assalt massiu a la frontera. Malgrat que són conscients que van entrar irregularment, entre ells està començant a créixer un sentiment d'abandonament i d'enuig per les condicions en què viuen, denunciant a més que Espanya està trigant massa a tramitar les peticions d'asil i que ha denegat la majoria de les que resol. Tot plegat s'està traduint en protestes al Trampolín, la platja, on cap a 2.000 persones han aixecat un poblat de més de 100 barraques. Són concentracions diàries amb pancartes i càntics per demanar que es puguin quedar a Espanya. Alguns immigrants, sobretot marroquins, fins i tot han començat una vaga de fam.
4: Sí, esto no es normal.
5: Aquí a la muerte.
4: Solo los chavales, tranquilidad, no hay ladrones, no hay... Solo quiero trabajar.
5: Mis amigos no quieren comida, no quieren bebida hasta asilo, hasta la muerte, por ejemplo, porque no queremos volver a Marruecos.
3: Amb tot, el president saudí, Juan Jesús Vives, ha sortit avui en tromba contra el govern espanyol. El dirigent del PP ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat absoluta i ha amenaçat de portar-lo als tribunals si la crisi no queda resolta en un mes.
7: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: La Moncloa ha evitat entrar al cos a cos i diu que l'aposta ha de continuar sent la coordinació institucional. La ministra de Migracions, Elma Saiz, ha anunciat la instal·lació de 4 punts temporals per acollir 1.500 immigrants a la ciutat de Ceuta.
24: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. Es un trabajo que va a seguir continuando.
3: La també portaveu de l'executiu espanyol ha evitat respondre amb la contundència d'altres ministres quan se li ha preguntat si retornaran tots els immigrants que van arribar a Ceuta a finals de juliol.
6: Bé, doncs el president de Ceuta escala aquesta batalla política i la direcció del Partit Popular l'anima a portar el govern espanyol als tribunals, com dèiem, per la gestió d'aquesta crisi. La vicesecretària del PP, Cuca Gamarra, avisa que activaran totes les vies que faci falta per denunciar la falta de mitjans a Ceuta i la passivitat i responsabilitat, diu, del govern de Pedro Sánchez.
8: Él ha dado un plazo de 30 días para conseguirlo. Un plazo, francamente, lógico. Y a partir de ahí, las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vivas para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
6: Pedro Sánchez s'ha reunit aquest matí per videoconferència i des de la residència oficial de la Mareta, a Lanzarote, amb 7 ministres per fer-ne seguiment. Els ministres compareixeran per primer cop la setmana que ve al Congrés per donar explicacions de la crisi. Avui, José Manuel Álvarez ha plantat el PP al Senat i no s'ha presentat a la compareixença.
1: 3Cat Info.
6: Avui, 17 d'agost, fa 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. L'homenatge a les víctimes, que aquest matí s'ha fet a Barcelona, ha reunit víctimes, familiars i representants de les institucions. L'homenatge s'ha traslladat a la plaça Sant Jaume perquè les obres de la Rambla aquest any han impedit que es fes com és habitual en aquest passeig a la capital catalana. L'acte d'avui ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Així ho expressava l'escriptora Fàtima Saheb.
9: Un record trist i dolorós que forma part de la nostra memòria col·lectiva. Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
6: Entre els presents a l'acte, Josep Rull, president del Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, o l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre altres autoritats polítiques. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat, a través de la xarxa social X, que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. D'altra banda, familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys que va morir a l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
10: Mientras haya que significa que cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
6: Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els estaven escridassant. Aquesta tarda, avui mateix a la tarda, hi haurà un homenatge també a les víctimes de Ripoll i demà se'n farà un altre a Cambrils.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
6: Les 3 de la tarda i 9 minuts. La Generalitat destinarà 6 milions d'euros fins al 2030 a l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i a la identificació de desapareguts per la repressió franquista. En 10 anys de plans sistemàtics de recerca, s'han excavat més de 150 fosses i s'han identificat 34 víctimes. Ens ho explica la Txell Vallespí.
11: El govern dota el pla de fosses 2027-2028 amb uns 3 milions d'euros i n'autoritza 3 més per al següent bienni. L'objectiu és ampliar les 1.024 fosses de la Guerra Civil que s'han documentat fins ara arreu del país i continua exhumant víctimes per identificar-les. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47, que s'han afegit darrerament al mapa de la comarca de la Cerdanya. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
12: Portem més de 150 fosses intervingudes i més de 1.100 individus recuperats.
11: D'aquest miler de cossos se n'han extret mostres d'ADN que ara es creuen amb els perfils genètics de gairebé 5.000 familiars que s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica.
12: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
11: Entre les mostres que s'estan analitzant hi ha les dels 15 cossos exhumats de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera. Al febrer del 1939, les forces franquistes hi van afusellar les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Piñero i també l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Félix Figueres Aragay.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
25: A 3CAT Info obrim ara pàgina internacional. Avui s'ha celebrat una reunió per desbloquejar el procés de pau a Gaza. Jared Kushner s'ha trobat aquest matí amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, amb l'objectiu que accepti el full de ruta.

0: israelians és obvi des que Hamas va acceptar el pla de 15 punts plantejat per Trump, i encara ho és més després que els islamistes ratifiquessin la seva posició en una trobada amb Kushner i representants de països mediadors celebrada ahir al Caire. Netanyahu, però, va ser molt clar quan va oposar-se al pla. Va dir que fins que Hamas no es desarmés per complet, Israel no mouria les seves tropes de Gaza. Fins quin punt podrà mantenir-se ferm en aquesta postura és ara mateix el gran dubte. Trump ja va dir en el seu dia que la decepció cap a Netanyahu si s'oposava al pla seria enorme. D'altra banda, el primer ministre israelià sap que qualsevol decisió pot ser utilitzada en la seva contra de cara a les eleccions que s'han de celebrar a Israel d'aquí a poc més de 2 mesos.
1: Gràcies, Jordi. I el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça ara de bombardejar Oman si interfereix en els esforços dels Estats Units a l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units també ha reiterat que l'Iran no pot tenir una bomba nuclear. Envia els 2 avisos davant la falta de progressos diplomàtics i justament el dia que s'esgota el període de 60 dies previst en aquell famós memoràndum d'entesa que van firmar els 2 països per resoldre la guerra a l'Orient Mitjà. El termini acaba després que s'hagin violat nombroses vegades l'alto el foc acordat i amb l'estret d'Hormuz, clau pel comerç mundial de gas i petroli, encara bloquejat. L'Iran assegura que continua negociant una solució per l'estret amb el seu país veí, amb l'Oman, i ha augmentat la pressió als seus ciutadans per fer front als Estats Units, oferint una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans. I en un altre punt del mapa mundi, a Rússia estan redoblant la persecució contra Yabloko, que és l'únic partit pacifista que en un principi tenia permès presentar-se a les eleccions del setembre a Moscou. Hores d'ara hi ha en marxa al Tribunal Suprem una vista per decidir si ratifica la decisió de vetar-los de les llistes electorals, de prohibir-los poder optar a les eleccions. Aquesta tarda, un altre tribunal rus també resoldrà si envia a la presó el número 2 d'aquest partit. Informa des de Moscou, Cristina Solies.
2: El líder de Yabloko ja ha defensat davant el tribunal que les acusacions de finançament estranger i infracció dels drets d'autor són infundades i absurdes, però no tenen gaires esperances que revoqui el seu veto, i més quan un dels jutges és el mateix que va prohibir a Alexei Navalny presentar-se a les presidencials del 2018. A les portes del Suprem s'hi han tornat a plegar desenes de joves per donar-lo suport, però la policia els ha dispersat i n'ha detingut almenys 35. El president del partit, Nikolai Rybakov, ha començat la seva defensa demanant que es deixi de reprimir la formació i els seus simpatitzants.
3: Això només es pot anomenar intimidació. Crec que avui s'hauria d'alliberar els que van venir a l'edifici del Tribunal Suprem i no van cometre cap delicte.
2: Aquesta tarda un altre jutge també llegirà la sentència del cas contra el vicepresident de Yabloko, Liev Schlossberg, a qui la fiscalia demana 12 anys de presó per haver defensat en un debat la fi de la guerra i haver compartit una portada del Daily Mirror que acusava Putin de tenir les mans tacades de sang. La croada contra Yabloko va començar quan el partit es va disparar les enquestes i el règim va témer que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra.
1: Doncs sobre el terreny, almenys 6 persones han mort a Rússia, a Belgorod, a prop de la frontera, per un atac d'Ucraïna amb míssils. Entre les víctimes hi ha un menor de 14 anys. Rússia, per la seva banda, assegura haver capturat 2 nous enclavaments a la regió del Donetsk.
4: El temps.
1: A 3:15 de la tarda, la crònica és del Tomàs Molina.
5: Les properes hores continuem parlant de cel assolellat, de tarda potser amb nuvolades en àrees de muntanya. Poden donar algun ruixat, alguna tronada més intensa cap a l'interior de les comarques gironines i nord de les de Barcelona, i també potser cap al vespre alguna gotellada a la resta de zones de muntanya del país. Unes temperatures altes que tornen a arribar fins als 37, fins i tot algun 38 de les comarques del Pla de Lleida, i que estaran entre els 30 i els 35-36 a la resta del Principat. Demà serà un dia un altre cop majoritàriament assolellat, un altre cop a la tarda amb nuvolades que tornaran a donar alguna gotellada, algun ruixat a l'interior de les comarques gironines, fenòmens aïllats, de poca importància. De fet, demà serà el dia més tranquil de la setmana, amb temperatura que es mantindrà sense canvi respecte a les d'avui. Dimecres tornarà a ser un dia bàsicament de sol, amb temperatures mínimes que tendiran a pujar una miqueta. La façana litoral tindrà una nit força, força càlida, i a la tarda les nuvolades guanyaran terreny per les comarques de Ponent i els ruixats apareixeran sobretot cap a l'Alt Pirineu i l'Aran, i cap a última hora o ja la matinada de dijous podrien arribar també en d'altres punts. De fet, entre dijous i divendres esperem que hi hagi el moment de màxima intensitat de la inestabilitat. Vol dir que els ruixats, les tempestes guanyaran terreny, intensitat, i les pluges poden ser abundants de cara a divendres. I sobretot, al seu darrere,

0: Entrarà aire més fred que portarà un descens notable de les temperatures de cara al cap de setmana.
1: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
3: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
1: Escolteu-nos i fem pinya.
4: Ara passen 2 minuts d'un 3:15 de la tarda. La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya. La intenció és poder saber la dada real per mobilitzar aquests habitatges cap al mercat de lloguer. El problema és que les últimes dades de 400.000 pisos buits són de l'any 2021 i estan calculades en base als consums durant la pandèmia. Ens explica la Montse Gené.
5: El que vol fer la Generalitat a partir de l'any que ve és treballar amb els ajuntaments per saber quants pisos estan buits amb les dades actualitzades. Per això s'està desenvolupant amb la intel·ligència artificial un model que identificarà els pisos buits. Des de fa 2 mesos aquesta tasca l'està fent a Lleida el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria. Els seus tècnics introdueixen les dades de consums d'aigua, d'electricitat, del padró i també la informació obtinguda porta a porta per alguns ajuntaments. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que s'ha estat molts anys sense abordar la situació dels pisos buits perquè era un tema que estava en terra de ningú. Amb aquesta informació a la es podrà actuar sobre habitatges que no s'utilitzen gens o pocs dies l'any, com explica el director general d'Habitatge, Jordi Mas, en declaracions a TV3.
6: Nosaltres estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem també explicar a l'Ajuntament abans de començar. Escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te'l. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
5: La intenció és poder contactar amb els propietaris dels pisos i que els lloguin. Barcelona és la ciutat que té més pisos on no viu ningú, 75.000, i la segueixen Terrassa, Tarragona i l'Hospitalet.
4: Gràcies, Montse. Bé, doncs afegirem encara que sobre aquesta qüestió dels pisos buits, ser un gran tenidor suposa diverses obligacions. Per exemple, la d'inscriure els habitatges buits al registre de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Segons dades del 2024, n'hi ha 25.000 a Catalunya. A més, els grans propietaris de pisos buits estan obligats a pagar un impost i alguns ajuntaments apliquen un recàrrec de l'IBI que pot anar fins al 150%. L'impost l'ha de pagar qui tingui més de 15 pisos buits de més de 150 metres quadrats durant 2 anys sense causa justificada. L'any passat, amb aquest impost, es van recaptar 3 milions d'euros que es van destinar a ampliar la partida de compra de pisos per lloguer social. A tot Catalunya, 13 municipis van aplicar aquest recàrrec, com Manlleu, Palafolls, Olesa de Montserrat, Sitges o Vilafranca del Penedès. D'aquests municipis, n'hi va haver 5 que van optar pel recàrrec del 50% i 8 van aplicar el recàrrec més alt, el del 150%, a propietaris que tenien 2 pisos buits o més durant més de 2 anys. Per cert, que els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar al Parlament. Recordem que fa uns dies hi va haver un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que veu vulneració de drets en aquesta llei, com la de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Cid, ho ha explicat avui en declaracions a 3Cat Info.
7: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim, no podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
4: A Lleida, l'Ajuntament i els cossos policials han acordat mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. Hi ha 5 detinguts presumptament relacionats amb aquests aldarulls, però la investigació continua oberta. Lleida, Estela Busoms.
8: La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions
9: d'agressions contra membres de la comunitat pakistanesa i hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien i no parlen català ni castellà. A partir d'aquí, dissabte, la baralla es va generar quan una cinquantena de persones d'aquestes comunitats van voler intimidar els menors. L'alcalde s'ha referit així a l'origen del conflicte.
10: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables per les seves raons pròpies.
9: Ahir es van repetir incidents relacionats amb l'altercat i, de moment, es reforçarà la presència policial a la zona. L'alcalde també demana més contundència a la Fiscalia de Menors per actuar contra els qui delinqueixen reiteradament, i és que dos menors detinguts divendres, dissabte, tornaven a estar implicats en la batussa. A tot això, grups de l'oposició també han reaccionat. Des de Junts i Esquerra reclamen més mesures per prevenir actes de violència i el PP parla directament d'un pla de xoc urgent. Els republicans també han demanat que es convoqui el més aviat possible una sessió extraordinària de la Comissió de Seguretat.
4: Gràcies, Estela. Això pel que fa a Lleida, però afegim que un jove de 19 anys l'han detingut aquest cap de setmana a Tàrrega després de participar en un aldarull on va resultar ferit un jove que va haver de ser atès al centre d'assistència primària. La policia local de Tàrrega i els Mossos d'Esquadra reforçaran els controls davant els aldarulls a la zona de lleure nocturn d'aquesta població. I un jove italià de 21 anys està ingressat a l'hospital ferit greu després que l'agredissin el 12 d'agost al parc del Fòrum de Sant Adrià del Besòs. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió i el pare del jove italià ja ha presentat una denúncia pels fets. Segons publica avui La Vanguardia, el noi originari del Vènet estava de vacances amb 8 amics més. Cap al vespre, dimecres passat, quan sortien d'una discoteca del Fòrum, un grup de 12 joves els van agredir. Un dels seus amics també va ser colpejat, però no va necessitar assistència mèdica. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que aquest jove està en coma induït a causa d'un cop fort al cap. I tres dones han mort en un tiroteig a Isla Cristina, a Huelva. Entre les víctimes hi ha una dona de 39 anys i embarassada de 8 mesos. També una dona de 62 i una noia de 16. Tot això, aquest tiroteig, va passar ahir al vespre quan els ocupants d'una moto van disparar contra les tres dones que eren al carrer. La Guàrdia Civil manté la investigació sota secret de sumari i no descarta cap hipòtesi, tot i que sembla que aquí hi hauria una possible venjança entre clans. I és que aquest tiroteig podria estar relacionat amb un altre que va haver el 2024 a Huelva, on va morir un home. El presumpte autor d'aquells trets era el marit de la dona embarassada, morta ara en aquest cas. Per tant, se sospita que podria ser una revenja.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Ha mort als 36 anys l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, coneguda per papers en sèries de televisió com Herois o Nashville. La mort ha estat aquesta matinada, segons ha confirmat el seu pare, a través d'un comunicat enviat a la revista nord-americana People. De moment no se saben les causes del decés de la seva mort i s'ha obert una investigació per mirar de determinar-les. Panettiere va començar la seva carrera com a actriu infantil i va saltar la fama amb la pel·lícula Bichos, de Pixar. Es va fer coneguda el 2006 en participar a la sèrie Herois. També va intervenir en pel·lícules com Remember the Titans, Ice Princess i en alguna de les pel·lícules també de la saga Scream. L'actriu va parlar obertament sobre els problemes personals que estava vivint, que tenia des de la seva infància fins a l'edat adulta. Ho va fer en unes memòries que va publicar on tracta la depressió postpart que va patir, l'addicció, el trauma, la violència domèstica i la pèrdua. Tot això ha acabat, com us dèiem, aquesta matinada amb la mort als 36 anys d'aquesta actriu nord-americana Hayden Panettiere.
2: 3CAT Info. Esports.
4: Fins al punt de 3:45 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
11: Hola, què tal? Bona tarda. Pendents de les dues confirmacions dels fitxatges de Joao Cancelo i Rodri al Barça. El lateral portuguès ha aterrat aquest migdia a Barcelona per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita. Cancelo, sentim el que ha dit a l'arribada a l'aeroport de Barcelona.
12: Sí, bueno, muchas ganas. La verdad es que estuve entrenando al parque hace una semana, lo que no es fácil para un jugador que ama el fútbol como yo. Pero bueno, no, lo que dijo Adeco, y él lo sabe, es que o venía aquí o estaba un año ahí sin jugar y a cobrar salario, y al final se lo dio. Hizo un esfuerzo, algún esfuerzo, pero lo más importante es que esté feliz, que mi familia esté feliz y aquí es donde hacemos chicos.
11: Mentrestant, el migcampista Rodri arribarà aquesta tarda a Barcelona per firmar per les quatre pròximes temporades. El Barça i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs de 70 milions d'euros més 6,5 en variables. El Barça treballa amb l'idea de presentar demà al migdia Rodri després que al matí hagi passat la revisió mèdica. D'altra banda, Sergio Busquets torna al Barça, però ara com a tècnic assistent del Barça Atlètic. L'exjugador s'integra a l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. El retorn de Busquets és just 3 anys després de posar punt final a la seva etapa com a jugador del primer equip. Un cop va marxar del Barça, va jugar, recordem, 2 temporades i mitja a l'Inter de Miami abans d'anunciar la seva retirada. I el Barça femení, Clara Serra Jordi, s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és d'unes 6 setmanes. Més futbol, el Sabadell debut avui a la segona divisió. En el seu retorn a la categoria, a partir de les 7, jugarà al camp de l'Sporting de Gijón. Aquest Sporting Sabadell el podreu seguir a la transmissió del Tot Gira en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Ferran Costa és l'entrenador del Sabadell.
13: És una llavor que ara ha de germinar. I a què em refereixo amb això? O sigui, tenim un repte per endavant tots plegats i és arribar, això ja ho hem fet, ara hem de fer que el Sabadell sigui sostenible al futbol professional per una banda i que estigui de manera sostinguda. I això ho hem de lluitar entre tots, cada pilota de cada partit.
11: La Lliga ha començat aquest cap de setmana passat amb la victòria de l'Espanyol a primera divisió i 3-0 contra el Llevant, amb 2 gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També hi ha ahir, a segona divisió, empat del Girona contra el Leganés a Montilivi 1-1. Sigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. Avui a primera divisió, Deportivo Elche a les 9 i a segona banda de l'Sporting Sabadell. També tindrem l'Almeria Aldenc a partir de 2:15.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
11: Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammar ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammar porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla mundial que aconsegueix amb Cardona a la segona temporada que naveguen junts. L'embarcació de Xammar i Cardona afrontava la jornada definitiva del Mundial japonès des del segon lloc de la general i després de firmar un 5è i un 9è lloc han acabat finalment tercers. En bàsquet, el Fiat Girona ha començat avui els entrenaments després que la setmana passada van fer les revisions mèdiques i les proves físiques. El primer amistós no serà fins al 29 d'agost. A Girona hi ha 10 dels 11 jugadors que actualment formen la plantilla de l'equip gironí amb l'única absència del nord-americà Marc McClung, que arribarà en els pròxims dies. Moncho Fernández és l'entrenador de l'equip gironí.
14: Bueno, molt bé, perquè els jugadors són molt, molt professionals i es preparen durant l'estiu per a, bueno, arribar en la millor condició física possible a la pretemporada i s'ha vist bastant bé.
11: També han començat avui la pretemporada l'Erna Lleida de bàsquet amb les revisions mèdiques que faran entre avui i demà. I en hoquei patins, més equips que comença la pretemporada. És el cas del Barça i el Reus. Jordi Garcia és l'entrenador de l'equip del Baix Camp.
15: Aquest any la pretemporada serà molt llarga. No estem acostumats a fer-la tan llarga pels motius que tots sabem del Mundial i això ens ha trastocat molt com serà la pretemporada. Per tant, ens l'hem de prendre amb molta més calma que anys anteriors i siguem conscients que en el moment que comencem llavors serà a l'esprint, no? Una temporada molt, molt, molt estranya i molt rara que ja veurem com va.
11: En hoquei herba, bona arrencada de les seleccions espanyoles, tant femenina com masculina, al Mundial que es disputa a Bèlgica, als Països Baixos. L'equip masculí va guanyar per 3-1 Sud-àfrica i l'equip espanyol femení es va imposar a Irlanda per 3-2.
4: Són 3:45. A aquesta hora de 3CAT Info us destaquem que el president de Ceuta dona un termini de 30 dies al govern espanyol perquè expulsi els migrants que van entrar de manera irregular, alguns dels quals fan vaga de fam ara per reclamar l'asil. El govern espanyol insisteix en la col·laboració institucional i ha acordat amb el govern saudí habilitar espais per acollir 1.500 persones. Avui fa 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. L'acte d'homenatge que s'ha fet a les víctimes aquest matí a Barcelona ha reunit víctimes, familiars i representants de les institucions i ha reivindicat la importància de mantenir viu el record d'aquells atemptats. Les víctimes critiquen la lentitud de les institucions en la seva reparació. Són alguns dels titulars d'aquest dilluns 17 d'agost de 2026. A partir d'ara, també us explicarem que la Generalitat destinarà 6 milions d'euros els pròxims 4 anys a exhumar fosses de la Guerra Civil i el franquisme. L'última dècada s'han recuperat les restes d'un miler de persones i se n'han pogut identificar 34. Els últims treballs s'han fet a la fossa del cementiri vell d'Abrera, al Maresme, on van ser afusellats militants antifeixistes i l'alcalde republicà d'Olesa. També anirem al Ripollès, on estan retirant a tota pressa tones de fusta acumulada en més de 700 hectàrees de bosc públic que van caure per les fortes ventades de fa uns mesos. Hi ha un 20% dels arbres caiguts. Agricultura els vol treure el més aviat possible, donat l'elevat risc d'incendis que estem vivint aquests dies d'estiu. I justament les altes temperatures han fet que la verema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. Tot i la sequera de les últimes setmanes, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen espera una bona campanya de raïm amb uns 40 milions de quilos gràcies a la pluja de l'hivern. I en esports, què destaquem, Eduard Solà?
11: Doncs que Joao Cancelo ha aterrat aquest migdia a Barcelona per signar amb el Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. El Barça també fitxarà Rodri, que arriba procedent del Manchester City. Mentrestant, a la Lliga de Segona Divisió, el Sabadell debuta avui al camp de l'Sporting de Gijón, a partir de les 7.
4: I pel que fa al temps, tindrem una tarda amb sol, però també amb tempestes irregulars en alguns punts del Pirineu Oriental, també als voltants de les Guilleries i del Collsacabra, uns ruixats que poden ser localment amb intensitat forta. Pel que fa a la resta del país, doncs bé, una calor molt semblant a la que vam viure ahir diumenge, també. Ara passen gairebé 3 minuts de 3:45 de la tarda. La crisi migratòria de Ceuta ha tensat encara més les relacions entre el govern de Ceuta, de la ciutat autònoma governada pel PP, i l'executiu espanyol de Pedro Sánchez. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha donat avui un ultimàtum de 30 dies a Pedro Sánchez perquè repatriï els migrants adults que encara són a Ceuta. Amenaça de posar-ho en coneixement de la justícia, si no. L'executiu espanyol respon que cal insistir en la col·laboració institucional i, mentrestant, els migrants que encara continuen a Ceuta diuen que no es pensen moure i demanen l'asil. Informa sobre el terreny l'enviat especial de 3CAT Info a Ceuta, Àlex Giral Robert.
16: L'executiu de Ceuta manté que són cap a 10.000 els immigrants que continuen malvivint pels carrers, platges i boscos de la ciutat 17 dies després de l'assalt massiu a la frontera. Malgrat que són conscients que van entrar irregularment, entre ells està començant a créixer un sentiment d'abandonament i d'enuig per les condicions en què viuen, denunciant a més que Espanya està trigant massa a tramitar les peticions d'asil i que ha denegat la majoria de les que resol. Tot plegat s'està traduint en protestes al Trampolín, la platja, on cap a 2.000 persones han aixecat un poblat de més de 100 barraques. Són concentracions diàries amb pancartes i càntics per demanar que es puguin quedar a Espanya. Alguns immigrants, sobretot marroquins, fins i tot han començat una vaga de fam.
17: Si esto era normal, aquí a la mort. Solo los chavales, tranquilidad, no hay ladrones, no hay... Solo quiero trabajar.
18: Mis amigos no quieren comida, no quieren bebida, hasta asilo, hasta la muerte, por ejemplo, porque no queremos volver a Marruecos.
16: Amb tot, el president saudí, Juan Jesús Vives, ha sortit avui en tromba contra el govern espanyol. El dirigent del PP ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat absoluta i ha amenaçat de portar-lo als tribunals si la crisi no queda resolta en un mes.
19: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
16: La Moncloa ha evitat entrar al cos a cos i diu que l'aposta ha de continuar sent la coordinació institucional. La ministra de Migracions, Elma Saiz, ha anunciat la instal·lació de 4 punts temporals per acollir 1.500 immigrants a la ciutat de Ceuta.
20: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. És un treball que va seguir continuant.
16: La també portaveu de l'executiu espanyol ha evitat respondre amb la contundència d'altres ministres quan se li ha preguntat si retornaran tots els immigrants que van arribar a Ceuta a finals de juliol.
2: 3CAT Info.
4: Ara passen 5 minuts de 3:45 de la tarda. Avui fa 9 anys dels atemptats a la Rambla de Barcelona i a Cambrils. L'homenatge a les víctimes que s'ha fet aquest matí a Barcelona ha reunit víctimes, familiars i també representants de les institucions. Un homenatge, per cert, que s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume, davant de l'Ajuntament i la Generalitat, perquè les obres que s'estan fent des de ja fa mesos a la Rambla han impedit que l'acte es fes com és habitual en aquest espai, en aquest passeig de la capital catalana. Un acte que ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record d'aquells atemptats i de les víctimes. Ho expressava en aquests termes l'escriptora Fàtima Saheb.
0: Un record trist i dolorós que forma part de la nostra memòria col·lectiva. Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
4: A l'acte d'homenatge hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat, a través de les xarxes socials, que cal més convivència davant de l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades per aquells atemptats ara fa 9 anys. D'altra banda, familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació de les víctimes i ha posat veu Javier Martínez, que és el pare d'un nen que va morir en aquell atemptat, un nen que tenia 3 anys. Martínez s'ha mostrat així de crític amb el paper de l'estat espanyol.
21: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
4: Per cert, que al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan alguns representants del partit polític Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els estaven escridassant. Això, com dèiem, ha sigut aquest matí a Barcelona. Aquesta tarda hi haurà un altre homenatge a les víctimes, en aquest cas a Ripoll, al Ripollès, i demà se'n farà un altre a Cambrils.
2: 3CAT Info.
4: I avui també us estem avançant que la Generalitat destinarà 6 milions d'euros fins al 2030 a l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i la identificació de desapareguts per la repressió franquista. En 10 anys de plans sistemàtics de recerca, s'han excavat més de 150 fosses i s'han identificat 34 víctimes. És una informació de Txell Vallespí.
22: El govern dota el Pla de Fosses 2027-2028 amb uns 3 milions d'euros i n'autoritza 3 més per al següent bienni. L'objectiu és ampliar les 1.024 fosses de la Guerra Civil que s'han documentat fins ara arreu del país i continuar exhumant víctimes per identificar-les. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47, que s'han afegit darrerament al mapa de la comarca de la Cerdanya. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
23: Portem més de 150 fosses intervingudes i més de 1.100 individus recuperats.
22: D'aquest miler de cossos se n'han extret mostres d'ADN que ara es creuen amb els perfils genètics de gairebé 5.000 familiars que s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica.
23: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
22: Entre les mostres que s'estan analitzant hi ha les dels 15 cossos exhumats de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera. Al febrer del 1939, les forces franquistes hi van afusellar les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Piñero i també l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Félix Figueres Aragay.
4: Més qüestions, ara que falten 4 minuts per 3:15 de la tarda. La Generalitat de Catalunya encadena pràcticament 20 mesos amb un termini mitjà de pagament a proveïdors per sota de 30 dies, amb l'única excepció de l'agost del 2025. La referència de 30 dies és el llindar fixat en la normativa de sostenibilitat financera perquè el sector públic català faci els pagaments als seus proveïdors. En l'últim mes, amb dades, al juny, el termini mitjà va ser de 29,2 dies, per sota dels 44 dies de mitjana que es van registrar l'any 2018, que és quan es va començar a aplicar aquesta metodologia de càlcul. El canvi de tendència en la reducció dels terminis de pagament de la Generalitat va començar a consolidar-se a partir del novembre del 24, cosa que, segons l'executiu, va coincidir amb l'activació d'un paquet de mesures orientades, això, a agilitzar els pagaments. Entre els canvis adoptats fa gairebé 2 anys hi ha l'obligació de presentar factures en format electrònic, la incorporació d'automatismes en la tramitació de factures o la priorització dels pagaments segons la data de venciment.
2: 3CAT Info.
4: Parlem ara dels incendis que està havent-hi aquests últims dies a bona part de la península Ibèrica. Uns incendis que han tingut una mica d'ajuda aquesta passada nit gràcies a les pluges que han caigut en diverses regions. I això ha ajudat, per exemple, l'incendi que crema des de fa una setmana a les Penyes de Riglos, a Osca. Tot i això, el foc continua sense control i ha afectat 17.500 hectàrees. El govern d'Aragó ha anunciat que començarà a avaluar el retorn d'alguns dels més de 1.000 veïns desallotjats i ha decretat un dia de dol per un militar que va morir ahir durant les tasques d'extinció d'aquest foc. El servei serveis d'emergència estan molt pendents del vent perquè les ratxes que bufen de l'est poden fer revifar zones que estan mal cremades. Els treballs d'extinció es concentren ara en el flanc dret i a partir d'avui es comptarà amb el suport de bombers de la Generalitat i altres que també vindran des de França. Ni els municipis ni els monestirs d'aquesta zona corren perill i un dels objectius és ara avaluar el retorn d'alguns dels veïns desallotjats cap a casa seva. Ho explicava Luis Francisco Biendicho, conseller de Medi Ambient del Govern d'Aragó.
1: Vamos a analizar cómo está el estado de los servicios para poder ya programar, no estoy diciendo que sea hoy ni que sea mañana, para poder programar la vuelta de todos aquellos desplazados.
4: Aquí a casa nostra, fonts de la Guàrdia Urbana de Barcelona constaten que la persona detinguda en relació a l'incendi que va cremar 10 hectàrees al Parc Natural de Collserola divendres passat ja ha passat a disposició judicial. Els agents rurals estan fent càrrec de la investigació. I encara relacionat amb el risc d'incendis que estem vivint aquest estiu, al Ripollès estan retirant d'urgència moltes tones de fusta acumulada en 750 hectàrees de bosc públic, una fusta que va caure arran de les fortes ventades de fa uns mesos. El Departament d'Agricultura ha engegat fa setmanes aquesta operació en un context, com us dèiem, del risc d'incendi. S'hauran de treure un 20% dels arbres caiguts o malmesos en aquesta zona del Ripollès. Informa des de Girona, Maria Rovira.
3: L'operació es fa en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'en retirar unes 40.000 tones. A més, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre la fusta amb subhastes extraordinàries. Segons Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès, el fet que s'hagi hagut d'actuar d'urgència complica la retirada i la venda.
5: Ha augmentat molt els costos d'extracció perquè això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un en aquesta direcció, l'altre amb l'altre. Diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I al no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
3: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
4: I us expliquem ara que les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes, a més de presentar un perfil clínic diferent. Són dades d'un estudi fet pel Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, on s'han analitzat prop de 700 casos de mort cardíaca sobtada, un tipus de mort que suposa cada any 2.800 defuncions. La mort sobtada cardíaca és quan s'atura el cor de sobte en persones sanes i relativament joves, d'uns 66 anys d'edat de mitjana, a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. Tots tenim al cap l'infart de miocardi, que sí que seria un dels motius, però n'hi ha d'altres, tal com explica l'investigador principal del SEM, el doctor Josep Alesi, en declaracions a 3CAT Info.
6: Que és l'infart agut de miocardi i després l'enfermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
4: La investigació conclou que les dones no només sobreviuen menys, sinó que les causes són molt diferents de la dels homes.
6: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
4: També hi té a veure que, en el cas de les dones, aquestes morts passen més sovint als domicilis quan estan soles i que un cop arriben als serveis d'emergència, els aparells desfibriladors habituals ja no són tan efectius. I abans d'arribar a 3:15, us expliquem que el brot d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2008 i el 2020. Fins ara hi ha hagut 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té ni vacuna ni tractament.
2: El temps.
4: Arribem així a 3:15 de la tarda, crònica meteorològica amb Francesc Mauri.
7: Doncs ara mateix tenim, a diferència del cap de setmana, moltes menys tempestes. N'hi ha algunes. Hi ha zones que anomenem convectives, és a dir, aquests núvols de desenvolupament vertical que descarreguen o han descarregat irregularment i localment en punts del nord-est, sobretot a prop del prelitoral, algun punt del Pirineu, especialment oriental. És aquestes zones les que poden tenir algun ruixat o tempesta localment amb intensitat forta. Fora d'aquí, res a veure amb el moviment del cap de setmana i encara més sol en conjunt, a ponent, al sud, etc. I amb temperatura estable. Demà no esperem precipitacions, tot i alguns núvols al nord-est. Domini del sol, tramuntana al nord del Cap de Creus amb una certa intensitat. Dimecres repunta la temperatura, dia especialment càlid, a la tarda alguna tempesta i a partir de dijous possibles canvis.
4: Gràcies, Francesc. Doncs veus, expliquem ara que, justament, després d'aquests mesos amb molt poca pluja que hem viscut aquest estiu, hi ha diversos pobles que continuen tenint problemes d'aigua de boca. El Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, segueix abastint alguns nuclis amb camions cisterna, però ja estudia noves accions per no dependre tant dels barrancs, des d'on recull l'aigua. A Olost, al Lluçanès, els veïns continuen amb restriccions d'aigua per l'alta presència de manganès, que es podrien incrementar si la situació no millora. Des de l'Ajuntament del Pont de Suert creuen que la situació no s'allargarà més enllà del mes d'agost, però ja plantegen noves accions preventives. Són declaracions de Yolanda Ferran, alcaldessa del Pont de Suert, al matí de Catalunya Ràdio.
8: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
4: A Olost, al Lluçanès, en plena festa major continuen les recomanacions de no fer servir aigua de l'aixeta pels nivells alts de manganès, que quan es barreja amb el clor provoca una certa terbolesa. Gil Salvans, que és l'alcalde d'Olost, confia a aixecar les restriccions els propers dies, però si no plou, l'aigua del pantà continua estancada. Hauran de prendre més mesures.
9: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria, no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
4: Una reducció que també implicaria pagesos, ramaders i el sector industrial, que són els focus principals de consum d'aigua en aquesta zona. I també per efectes de la situació meteorològica dels últims mesos s'ha alterat la barema de raïm a la Terra Alta, que s'ha avançat més que mai aquest any per les altes temperatures. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona, Ricard Buigas.
10: A la Terra Alta no recorden haver començat mai la barema abans del 15 d'agost. Enguany ja fa uns dies que són a les vinyes. La presidenta de l'ADO, Rosa Cavaller, diu que cada any el calendari de la barema s'avança més.
24: Cada vegada comença abans. Cada any diem, enguany és l'any de la barema més primerenca de la història. Pues és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
10: Cavaller ha dit que els ceps acumulen molts dies de sequera. Tot i això, s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Per aquesta raó, preveu que la barema serà bona.
24: Tot i que no ha plogut ni una gota entre l'any, venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
10: Els cellers han començat a acollir les varietats blanques primerenques i preveuen que la barema s'allargui fins a finals de setembre.
2: A 3CAT Info.
25: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: Insostenibles.
26: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
27: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
28: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
4: Ara passen 5 minuts de 3:15 de la tarda. Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat. En total consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més que els que hi havia el 2016. Això és per l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen. Són declaracions a l'ACN.
29: La població ja l'està
11: estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja és, forma part d'un estil de vida per salut. El que és el servei d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
4: L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat al districte de Ciutat Vella el creixement d'aquests negocis. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura.
2: 3CAT Info.
4: La Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat avui a Prada, al Conflent, a Catalunya Nord. Aplegarà diversos dirigents independentistes durant tota la setmana i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estava en perill les properes edicions. Anem a Prada, Laura Bertran.
12: En marxa la 58a edició d'aquesta Universitat Catalana d'Estiu i, de fet, ja és un èxit que hagi pogut començar davant de les dificultats econòmiques a les quals va fer referència fa unes setmanes l'equip rector, que han tingut una molt bona resposta i ràpida per part de la Conselleria d'Universitat i Recerca. Escoltem el president de l'equip rector, Jordi Casasses.
13: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
12: A l'acte d'inauguració d'aquest migdia hi ha hagut un discurs molt aplaudit per part de la nova baiessa de Prada, Oda Vives. El lema d'enguany és Països Catalans, més que mai, desenvolupament o progrés.
13: Des de sempre, no? Som l'entitat de defensa clara de l'existència dels països, de la realitat dels Països Catalans i de la necessitat dels Països Catalans.
12: Aquesta edició de l'UC durarà fins diumenge i s'hi esperen al Liceu Renouvier la presència de Josep Rull, Oriol Junqueras, Marta Rovira, Carme Forcadell, Quim Torra i Francesc Xavier Vila.
2: 3CAT Info.
4: I aquesta tarda arrenca el festival És Dansa de les Preses a la Garrotxa. La 44a edició d'aquest certamen de dansa d'arrel tradicional durarà fins diumenge, dia 23, amb una trentena de propostes i 5 companyies internacionals. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
14: És una cita cultural que converteix aquest municipi de la Garrotxa en un punt de trobada per la dansa, la música i les expressions d'arrel tradicional. El certamen aposta per apropar les danses tradicionals a nous públics. Aquest any amb companyies de Cuba, el Perú, Indonèsia, Sud-àfrica i Sèrbia i amb la intenció d'arribar i fer interactuar el públic. Com especificava al Matí de Catalunya Ràdio la directora Núria Feixes.
15: Totes les nits convidem a la gent a ballar, aquestes nits participatives en què comparteixin aquestes danses internacionals amb els ballarins i les ballarines i que la gent participi, que la dansa no només es mira, sinó que també es balla.
14: En aquesta edició també es commemora el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, entitat organitzadora del festival.
4: I us parlem ara de les estrenes audiovisuals a les plataformes de streaming per aquesta setmana. HBO Max estrena avui Linternes, una sèrie de ciència-ficció que investiga un assassinat. És l'estrena més destacada de la setmana a aquestes plataformes, juntament amb El Patíbulo, que recrea el cas real dels falsificadors de Crack Vale, a Anglaterra. Ens ho explica la Clàudia Roses.
17: It's time to get up, Junior.
18: Linternes és la nova sèrie de DC Studios. Arriba avui a HBO Max amb 8 episodis que investiguen un assassinat al cor dels Estats Units. Un recluta de l'exèrcit s'uneix a un veterà del grup que dona títol a la sèrie i tots dos es converteixen en policies intergalàctics enmig d'un misteri fosc a Nebraska. Al repartiment hi ha Kylie Chandler i Aaron Pierre. Una altra de les estrenes destacades és El Patíbulo, la nova sèrie del director Shane Meadows. La producció, més originalment per la BBC, ens trasllada al segle XVIII per recrear el cas real dels falsificadors del Crack Vale. El cas va acabar destabilitzant l'economia i convertint-se en el frau més gran de la història britànica. Es veurà a partir de demà a Filmin. Més estrenes, Lion, la nova sèrie documental de Jon Favreau, aterra aquest dijous a Disney+. Filmada durant 4 anys al Masai Mara de Kenya, la producció segueix en Kyo, un cadell de lleó que creix fins a convertir-se en un poderós líder que s'enfronta a pèrdues, l'exili i rivals ferotges. Amb música de Hans Zimmer, la sèrie combina narrativa cinematogràfica amb una producció d'història natural. Al mateix dia, Netflix ha confirmat la 5a i última temporada d'Outer Banks, el popular drama d'acció d'adolescents i aventures creat per John Spake.
4: Ara falten 5 minuts per arribar a les 4 de la tarda.
2: Esports.
4: amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
0: Bona tarda, Eloi. Pendents de les dues confirmacions dels fitxatges de João Cancelo i Rodri pel Barça, el lateral portuguès d'una banda aterrat aquest migdia a Barcelona per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita. Cancelo, l'arribada a l'aeroport de Barcelona.
1: Sí, bueno, muchas ganas. La verdad es que estuve entrenando al parque hace una semana, lo que no es fácil para un jugador que ama el fútbol como yo. Pero bueno, no, lo que dijo Adeco, y él lo sabe, es que o venía aquí o estaba un año ahí sin jugar y a cobrar salario, y al final se lo dio. Hizo un esfuerzo, algún esfuerzo, pero lo más importante es que esté feliç, que mi família esté feliç i aquí és de les emocions.
0: Mentrestant, el migcampista Rodri arribarà aquesta tarda a Barcelona per firmar per les quatre pròximes temporades. El Barça i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 70 milions d'euros més 6,5 en variables. El Barça treballa amb l'idea de presentar demà al migdia a Rodri després que al matí hagi passat la revisió mèdica. Per cert, al web de la Lliga, Fermín ja consta que portarà el dorsal 7, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és l'habitual que sol dur Rodri. D'altra banda, Sergio Busquets torna al Barça, però ara com a tècnic assistent del Barça Atlètic. L'exjugador s'integra a l'equip de treball de Juliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. El retorn de Busquets just 3 anys després d'haver posat punt final a la seva etapa com a jugador del primer equip blaugrana. Un cop va marxar del Barça, va jugar dues temporades i mitja a l'Inter de Miami abans d'anunciar la seva retirada. I encara un últim punt de futbol del Barça. Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és d'unes 6 setmanes.
5: És una llavor que ara ha de germinar.
0: Aquest és Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, que l'equip debuta avui a la segona divisió en el seu retorn a la categoria a partir de les 7. Jugarà al camp de l'Sporting de Gijón. Aquest Sporting Sabadell el podreu seguir a la transmissió del Tot Gira en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Ara sí, podem sentir Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
5: A què em refereixo amb això? O sigui, tenim un repte per endavant tots plegats i és arribar, això ja ho hem fet, ara hem de fer que el Sabadell sigui sostenible al futbol professional per una banda i que estigui de manera sostinguda. I això ho hem de lluitar entre tots, cada pilota de cada partit.
0: La Lliga ha començat aquest cap de setmana amb la victòria de l'Espanyol ahir 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També hi ha segona divisió, empat del Girona contra el Leganés amb un Tilibi 1-1. Sigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. Avui a primera divisió, Deportivo Elche a les 9 i a segona, a banda de l'Esporting Sabadell, també hi haurà l'Almeria Aldenga a 2:15. El Barça no debuta a la Lliga fins aquest diumenge al camp de l'Elche. Abans, però, els de Flick jugaran demà passat dimecres al trofeu Joan Camper davant l'Al Ahly egipci.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammar ha guanyat el bronze, acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammar porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla mundial que aconsegueix amb Cardona la segona temporada que naveguen junts. L'embarcació de Xammar i Cardona afrontava la jornada definitiva del Mundial japonès des del segon lloc de la classificació general i després de firmar un 5è i un 9è lloc han acabat finalment tercers. En bàsquet, el FIAT Girona ha començat avui els entrenaments després que la setmana passada van fer les revisions mèdiques i les proves físiques. El primer amistós no serà fins al 29 d'agost. A Girona hi ha 10 dels 11 jugadors que actualment formen la plantilla de l'equip gironí, amb l'única absència de McClung, que arribaran els pròxims dies. Moncho Fernández és l'entrenador de l'equip gironí.
16: Bueno, molt bé, perquè els jugadors són molt, molt professionals i es preparen durant l'estiu per a, bueno, arribar en la millor condició física possible a la pretemporada i s'ha vist bastant bé.
0: També han començat avui la pretemporada l'Hilern a Lleida de bàsquet amb les revisions mèdiques que faran entre avui i demà i el Joventut de Badalona, que aquest matí ha fet el primer entrenament a les ordres de Jordi Miret. La setmana que ve la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro Gijón. En hoquei patins també han començat la pretemporada el Barça i el Reus. I en hoquei herba, bona arrencada de les seleccions espanyoles, tant la femenina com la masculina, al Mundial que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos. L'equip masculí ha guanyat 3-1 Sud-àfrica i el femení 3-2 Irlanda.

Coca-Cola. Un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.

No sé por qué, pero es así. Nadie en la vida quiso tanto.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició del programa on, com sempre, fem un viatge cap enrere en el temps per a recuperar els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui tornem a un any en concret, això ja feia moltes edicions que no ho fèiem, i ens desplacem, en aquest cas, a l'any 1999 per a recuperar els èxits d'aquell any. Tenim molt a dir, tenim molt a escoltar, tindrem uns quants capítols que dedicarem a aquest any, el 1999. Comencem amb una compilació que es deia Music Bank i que ens portava els millors temes d'Alice in Chains fins a la data, poc després de la mort del seu vocalista Layne Staley. I en aquest cas, aquesta que ja sona és una de les últimes cançons que va enregistrar Layne Staley i que encara no s'havia publicat. Get Born Again.

Interessant proposta de Alice in Chains, la que sonava aquell 1999, com us dèiem, formava part d'una recopilació que es va anomenar Music Bank i que ens portava tota la música d'Alice in Chains remasteritzada amb versions inèdites, amb cares B, amb gravacions en directe i incluïa també dues cançons que fins aquells moments havien resultat inèdites. Es van enregistrar l'octubre de 1998 i van ser les últimes gravacions amb el vocalista original d'Alice in Chains, Layne Staley. Hem escoltat aquest Get Born Again i un altre tema era Died, que també formava part d'aquest LP. Avui revisant èxits del 1999 a Rock and Classics, seguim ara amb Alanis Morissette i amb el seu Unplugged, el seu treball acústic que ens portava una versió molt interessant del seu tema Joining You, Alanis Morissette.

0: Hafen.
1: Quina és la millor cançó de la història?
2: Rock and Classics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
3: Amb Esteve Llop.
4: Estem situats avui al 1999, estem revisant èxits d'aquell any, com per exemple aquest de Gary Moore, que ens va sorprendre amb un treball entre elèctric i electrònic, a Different Beats. I un exemple des d'aquest treball és aquest tema, Lost in Your Love.
1: Rock and

0: Aquell 1999 els Rage Against the Machine ja no tenien tanta volada com els seus orígens, però en qualsevol cas aquí estava aquest treball que es deia The Battle of Los Angeles i aquest va ser un dels seus singles que va sonar aquell 1999, Guerrilla Radio.
1: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
0: I ara seguim amb un artista que ja començava a estar, doncs, diguem, força consolidat, força ben posicionat. Ell és Ben Harper i des del seu treball Bird to Shine seleccionem aquest tema tan divertit que es diu Still My Kisses.

Un artista molt polivalent, molt, molt interessant. Ha fet moltíssimes coses diferents, s'ha centrat en els últims anys en el blues, però als anys 90 doncs, ens portava una mescla de música rock, de música tradicional americana, de pop, música d'arrels, diguem, posada en una... en un entorn, podríem dir, més modernitzat. Seguim amb els Cranberries. Els irlandesos giraven llavors un treball molt rodó, molt fresc, que va tenir molt d'èxit. Es deia Bury the Hatchet. Escoltem un dels seus talls, en un altre programa n'escoltarem més. Aquest es deia Animal Instinct.

Des de Califòrnia, els Red Hot Chili Peppers tornaven triomfalment aquell 1999, afortunadament amb un John Frusciante, el guitarrista de tota la vida de la banda, que després de molts problemes amb les drogues va haver de deixar el grup a mitjans dels 90 i no va ser fins aquell 99 que va tornar amb aquest gran treball dels Red Hots. Un disc anomenat Californication, que començava amb aquest tema increïble que es diu Around the World. I ara anem a música del nostre país, amb els Planetes, amb aquesta música alternativa creada, enregistrada i feta des de Granada. Aquell 99 treien un recopilatori molt especial, Los Planetas, que es deia Canciones para una orquesta química, un doble, que contenia algunes cançons inèdites i algunes de noves com aquesta. Prueba esto, Los Planetas.

Un exercici molt curiós el que va tenir lloc aquell 1999. Es tractava d'agafar gravacions originals del rei del reggae, Bob Marley, i fer unes versions, una mena de duets post-mortem, en aquest cas amb l'artista Guru, malauradament desaparegut uns anys després, també després d'aquesta gravació. El disc es deia Chant Down Babylon. Els hereus de Bob Marley van permetre, no solament amb aquest treball, sinó amb molts altres, fer remixos dels seus temes més coneguts fins a la infinitat. Però en aquest cas, aquest era un treball diferent, perquè es tractava de, a partir d'una cançó original de Bob Marley amb les veus originals de Bob Marley, aconseguir fer una cançó totalment nova, en aquest cas ambientada amb la música, sobretot R&B i hip-hop, com aquest cas, aquesta versió de Johnny Was, que no s'assembla absolutament de res a l'original, però que em sembla molt, molt interessant. Seguim amb més èxits del 1999. Ara anem a música pop comercial de l'època, pop dance, podríem dir, amb la guapíssima Shania Twain. I aquest gran èxit, Man, I Feel Like a Woman.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Avui èxits del 1999. Anem ara amb un single des de la Gran Bretanya que sonava molt i molt bé, de la mà dels Blur, amb una cançó anomenada Coffee and TV, un single publicat el 28 de juny de 1999 i que formava part del seu sisè treball anomenat 13, publicat aquell 1999.

Coffee and TV, un single curiós dels Blur perquè el so ens rememorava els inicis d'aquesta banda britànica i no tenia pas massa a veure amb el so de la resta d'aquest treball 13 publicat el 28 de juny d'aquell 1999. Avui hem revisat èxits d'aquest any 1999 al Rock and Classics. Esperem que hagueu gaudit amb nosaltres. Esgotem ja els últims minuts del programa d'avui i com hem fet històricament al Rock and Classics, el que farem és dedicar els últims minuts del programa a la música dance de l'època. Els anys 90 van ser uns anys molt rics, potser podríem dir com els 80 també, els 70 en una altra òrbita, però els 80-90 va ser semblants en aquest sentit perquè triomfaven tant el pop com el rock com la música dance. I ara doncs anem cap allà, cap a la música dance de finals d'aquella dècada dels 90 amb Alice DJ i aquest Better Off Alone per escoltar la música que sonava a les discoteques fa 25 anys. Gràcies per escoltar-nos. Tornem amb més Rock and Classics ben aviat. Que vagi molt bé.

0: Augmenta la tensió entre el govern de Ceuta i la Moncloa. El president de la ciutat parla de passivitat de l'executiu de Pedro Sánchez i amenaça d'acudir a la justícia. Madrid, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu del 9è aniversari d'aquests atacs, que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de persones ferides. Demà es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. El Tribunal Rus Suprem ratifica la seva decisió i veta el partit Yabloko, l'únic contrari a la guerra amb Ucraïna de cara a les pròximes eleccions legislatives. Aquesta tarda, un altre tribunal també ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit per criticar la guerra. Els equips de recerca han trobat el cos sense vida d'un home que buscaven des d'aquest matí en un canal de Torrefarrera, al Segrià. Els bombers han començat la recerca de matinada després que apareguessin la seva bicicleta i altres objectes personals en una zona pròxima al canal. També aquesta tarda a Mallorca ha mort un turista i dues persones més han quedat ferides després que un autobús xoqués amb un fanal que ha caigut a sobre de diversos vianants. Els fets han passat a Valldemossa, a la costa occidental de Mallorca. 5 detinguts a Lleida relacionats amb els aldarulls del cap de setmana. La baralla multitudinària va acabar amb 4 ferits per arma blanca. Mor als 36 anys l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, coneguda per papers en les sèries de televisió Herois i Nashville. No se saben les causes de la mort i s'ha obert una investigació per determinar-les. En les memòries que havia publicat, l'actriu parlava dels seus problemes depressius i l'addicció a l'alcohol.
1: Esports. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha tingut un penal a la primera part per marcar, però l'ha fallat. El Barça ha aterrat fa uns minuts a l'aeroport de Barcelona. Rodri, que signarà per l'equip blaugrana per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podrien arribar a superar els 70 milions. Abans, aquest migdia, ha aterrat a la capital catalana Joao Cancelo, que signarà amb el Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. I a la primera divisió, a punt de començar, el partit que tanca la jornada, el Depor 0, Elche 0.
0: I pel que fa al temps, la pròxima nit i matinada tornarà a ser càlida a la façana litoral. Demà el dia serà calorós, les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus. Farà sol, amb alguns núvols baixos matinals a la costa i ruixats de tarda puntuals.
2: 3CAT Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts del punt de les 9 del vespre. És dilluns 17 d'agost del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escureixes.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més de dues setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça a portar-lo davant dels tribunals si d'aquí a 30 dies no han resolt la situació. Des de Madrid ens amplia aquesta informació la Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo desde el primer momento, acompañando a Ceuta. Y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están, Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Ibas para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
0: Segons l'executiu espanyol, encara hi ha 5.000 migrants a Ceuta, tot i que el president de la ciutat parla de 10.000. Molts d'aquests migrants se senten frustrats i s'han començat a mobilitzar per reclamar l'asil. Alguns fins i tot han començat vagues de fam, tot mentre els veïns de la ciutat també viuen aquesta situació amb incertesa. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert, bona tarda.
7: Hola, què tal? Bona tarda. Camí de les 3 setmanes dormint a la intempèrie i en condicions insalubres, els milers d'immigrants que encara queden a Ceuta comencen a impacientar-se, malgrat haver entrat irregularment a Espanya. Defensen que no tenen cap intenció de marxar-ne i que, de fet, no es mouran fins que l'Estat els lliuri l'asil. Aleguen que la pobresa i la falta de futur als seus països d'origen són motius suficients per poder quedar-se. Per reivindicar alguns d'ells, sobretot marroquins, s'estan organitzant en petites assemblees a la platja del Trampolín i convoquen concentracions diàries, alguns fins i tot han deixat de menjar i de beure com a símbol de protesta. N'hem recollit algun testimoni.
8: Quiero vivir bien. Ay, en Marruecos no hay ni estudiar bien, ni hospitales, ni nada.
9: Solo se sabe la tranquilidad, no hay ladrones, no hay... Solo quiero trabajar.
10: Marruecos no trabajo nada. El agua.
11: Mis amigos no quieren comida, no quieren bebida hasta asilo.
7: Que les mobilitzacions dels immigrants puguin anar a més és precisament una de les preocupacions més esteses entre uns veïns de Ceuta que asseguren que ells, en les seves circumstàncies, també estan arribant al límit. El sentiment general de la població és d'angoixa i inquietud en veure que la situació no es podrà solucionar a curt termini. Els comerciants de la ciutat, que viuen sobretot d'un turisme ara pràcticament inexistent, afirmen que estan patint les conseqüències econòmiques de la crisi migratòria.
12: Cada dia que passa veo que esto es una olla a presión y que esto al final va a explotar. Porque aquí la gente no aguanta más.
13: La gente se encueva y se mete en sus casas. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa. Iban al campo, pues ya no van al campo.
14: Me da un poco de yuyu porque a ciertas horas...
15: Te vas al centro y hay muchos comercios que han cerrado porque no les quedan más remedio.
7: També consideren que el govern espanyol els ha abandonat i molts estan ofesos pel fet que la ministra de Sanitat digués ahir que associar immigració amb malaltia és xenòfob.
0: Des de Ceuta era la crònica del nostre enviat especial, Àlex Giral Robert. Àlex, bona tarda, moltes gràcies.
7: Adéu, gràcies, bona tarda.
0: I continuem explicant-vos que, sense comptar les 70.000 persones que van entrar a Ceuta de forma irregular a finals de juliol, aquesta ciutat autònoma i Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Segons dades oficials del Ministeri de l'Interior, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és un 191 més que en el mateix període de l'any passat. A Melilla l'augment és del 230%, però les xifres són menors. 548 persones en comparació amb les 166 de l'any passat. Recordem que això són xifres sense tenir en compte l'entrada massiva de les últimes setmanes. A les Canàries, en canvi, han arribat un 60% menys de migrants, 4.800 persones. A les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025. Avui mateix, a Formentera, han arribat 55 subsaharians en pastera. I Junts tornarà a presentar la proposició de llei per aconseguir les competències en immigració per a Catalunya. Ho ha dit el secretari general del partit, Jordi Turull, preguntat sobre la crisi a Ceuta durant la seva visita a la Festa Major de Gràcia.
16: I nosaltres el que volem donar és una solució catalana a un repte netament català. La situació a Catalunya d'aquest fenomen no té res a veure amb la situació d'altres comunitats. Per això nosaltres vàrem presentar i tornarem a presentar doncs, la petició de que Catalunya pugui disposar de totes les competències en matèria d'immigració.
0: Aquestes competències han de permetre, segons Turull, controlar els fluxos migratoris, establir requisits de residència i comptar amb prou recursos econòmics per redimensionar els serveis públics. El secretari general ha assegurat que faran els tràmits tan bon punt s'obri el registre al Congrés. El curs passat, la iniciativa no va tirar endavant pel vot en contra de Podem.
2: 3CAT Info.
0: Avui, 17 d'agost, es compleixen 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils, que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. A Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquesta tarda s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes que ha organitzat l'Ajuntament. Ripoll, Maria Rovira.
17: L'acte a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll s'ha fet davant el monument de pedra en homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. S'hi han fet diferents ofrenes florals per part de l'Ajuntament, dels cossos policials, de l'associació 17A Volem Saber la Veritat i de Ciutadans, que hi han deixat clavells blancs. Una de les víctimes, Yolanda Ortiz, ha agraït la presència de desenes de persones aquí a la plaça i ha demanat que se sàpiga la veritat.
18: Que volem saber la veritat, sobretot, i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
17: L'alcaldessa Sílvia Orriols ha dit que Ripoll no ha de ser recordada com la població on es van gestar els atemptats, sinó com la que es va alçar contra la barbària.
0: I l'homenatge d'aquest matí a Barcelona ha congregat afectats familiars de les víctimes i representants també institucionals en un acte que no s'ha pogut fer a la Rambla a causa de les obres que s'hi estan fent i que s'ha traslladat a la plaça Sant Jaume. Pel que fa a les autoritats, hi han assistit el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, però s'ha referit a l'aniversari dels atemptats a través de la xarxa X. Illa ha reiterat el seu suport a víctimes i familiars i n'ha demanat més convivència, més democràcia i més pau per fer front a l'odi. Per la seva banda, diversos familiars d'afectats han criticat la lentitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
19: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. Després dels actes d'avui de Barcelona i Ripoll, demà al matí es farà un altre acte d'homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van produir una víctima més abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra. El govern invertirà 6 milions d'euros en l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i també en la identificació dels desapareguts fins al 2030. Fins ara, de les 1.024 fosses que hi ha documentades a Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han recuperat un miler de cossos. Francesc Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, explica que s'han pogut identificar 24 desapareguts a partir de les mostres d'ADN extretes.
20: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts. I tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
0: Gairebé 5.000 familiars s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47 que s'han registrat darrerament a la Cerdanya. I en clau internacional, Rússia imposa un càstig exemplar a un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solies.
21: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
22: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
21: Yabloko s'havia disparat a les enquestes i Putin ha tingut por que les eleccions es convertissin en un plebiscit sobre la guerra. Per ell, tots els que s'oposen al conflicte són traïdors.
0: Els Estats Units continuen pressionant Israel perquè accepti el full de ruta que els nord-americans van pactar el juliol amb Hamas sobre el futur de Gaza. L'enviat de Trump, Jared Kushner, que també és el seu gendre, s'ha trobat a Israel amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu en una reunió que ha acabat amb pocs avenços destacats. I, a més, el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça de bombardejar Oman si aquest país àrab interfereix en els plans dels Estats Units per facilitar la navegació de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. Trump ho diu el dia que s'acaba el període de 2 mesos que l'Iran i els Estats Units es van donar per culminar l'acord de pau dibuixat en el memoràndum d'entesa signat entre els dos països al juny. Amb aquesta informació hem arribat al punt d'un quart de 10.
2: El temps.
0: Una crònica de la Gemma Puig.
1: Aquesta tarda hem tingut ruixats, tempestes més localitzades i no

0: Temperatures altes, nuvolades que han anat a la baixa i aquesta propera nit i matinada tornarà a ser càlida i de mal dormir a la façana litoral. Avisos de calor nocturna, vent de nord, tramuntana rescalfada cap a la zona de l'Empordà i alguns núvols baixos a primera hora a la costa, sobretot entre el sud de la Costa Brava i la costa central. Més sol aquest dimarts al matí, cap al Pirineu, cap a Ponent, tornarà a pujar la temperatura, si fa no fa com aquest dilluns, per tant, altre cop podrem tornar a tocar els 40 graus i aquestes màximes situades entre els 34, 36, 37 graus cap a comarques interiors, i aquest dimarts serà més estable. No vol dir que no hi hagi algun ruixat, però serien fenòmens més puntuals. Dimecres les temperatures voldran pujar una mica més.
1: I encara molt lligat amb les temperatures i la meteorologia, a casa nostra diversos municipis de Catalunya continuen tenint problemes amb l'aigua de boca després de mesos de precipitacions molt escasses. El Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, abasteix alguns dels seus nuclis amb camions cisterna per no dependre de l'aigua dels barrancs. Des del consistori, però, ja han començat a plantejar accions preventives per si aquesta situació s'allargués. En parlava l'alcaldessa del municipi, Iolanda Ferran, al matí de Catalunya Ràdio.
2: En el cas de Roqueta, hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
1: La falta de pluja també ha afectat la qualitat de l'aigua que arriba a Olost, al Lluçanès, que és provinent del pantà de la Gavarresa. Els veïns i veïnes no poden fer servir l'aigua de l'aixeta pels alts nivells de manganès que conté. Quan es barreja amb el clor, deixa de ser apta per al consum perquè queda tèrbola. Gil Salvans, alcalde d'Olost, també avisa que si no plou aviat hauran de prendre més mesures.
3: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria... no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
1: Unes mesures que també afectarien els principals sectors consumidors d'aigua de la zona, els pagesos, els ramaders i la indústria. I les altes temperatures han fet que la verema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. El Consell Regulador de l'ADO té bones previsions. Calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Des de Tarragona, Ricard Buigas.
4: A la Terra Alta mai havien començat una verema abans del 15 d'agost. Enguany ja fa dies que són a les vinyes. La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu que cada any la verema s'avança més.
5: Cada vegada comença abans. Cada any diem, enguany és l'any de la verema més primerenca de la història. Pues és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
4: Cavaller ha dit a 3Cat Info que enguany els ceps s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la verema serà bona.
5: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
4: Els cellers han començat a collir les varietats blanques primerenques i preveuen que la verema s'allargui un mes.
6: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Han trobat un cos a la séquia de Torrefarrera, al Segrià, on els bombers havien activat un dispositiu de recerca. Prèviament s'havia localitzat una bicicleta i una bossa al costat del canal. S'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de manera accidental. Els equips han treballat aquesta tarda per poder recuperar el cos que havia quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. L'avís ha arribat a les 6 del matí. I els Mossos han detingut un conductor de Mollerussa de 34 anys acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. El detingut va marxar del lloc del sinistre que es va registrar ahir al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell. Ens ho explica en Pere Joan Álvarez.
7: L'accident va passar minuts abans de les 8 del vespre al camí del Salt del Duran a Golmés. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia volcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, es va comprovar que a l'interior hi havia una persona morta, situada a la posició del passatger davanter, i no hi van trobar el conductor. Un cop van anar a casa seva, van veure que tenia ferida, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut, acusat d'homicidi imprudent, per marxar del lloc sense alertar els serveis d'emergència i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys. Amb aquesta són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: Continuem a Lleida i continuem amb cròniques del Pere Joan Álvarez, perquè l'Ajuntament i els cossos policials han acordat mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. De moment, hi ha 5 detinguts.
7: L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o

0: delinqüents organitzats. La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. Segons La Rosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres de la comunitat pakistanesa hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien. A partir d'aquí, dissabte, la baralla es va generar quan una cinquantena de persones d'aquestes comunitats van voler intimidar els menors. Sentim l'alcalde.
1: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i per tant anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables.
0: La investigació continua oberta.
2: I a Mallorca, un turista de 36 anys ha mort a Valldemossa després que aquesta tarda un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal, que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. També hi ha hagut dues persones ferides, la parella de la víctima morta i una dona de 30 anys que ha patit una crisi d'ansietat, i també una dona de 42 anys i resident de Mallorca per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergències també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic. A totes tres les han traslladat a l'hospital. La Guàrdia Civil ha obert una investigació.
3: 3CAT Info.
2: La Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat avui a Prada, al Conflent. Aplegarà fins diumenge diversos dirigents independentistes i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en el desè aniversari de la seva mort. Els organitzadors han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. Des de Prada, Laura Bertran.
4: Des d'aquest dilluns, el Liceu Renouvier de Prada acull la Universitat Catalana d'Estiu. Cada any el pressupost s'ajusta al màxim amb la intenció d'oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Al mes de juliol, l'equip rector va llançar un crit d'alerta per la situació econòmica. El seu president, Jordi Casasses, explica que la reacció va ser positiva per part de la Conselleria d'Universitats i Recerca.
5: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
4: Del programa d'actes d'aquest primer dia destaquem el discurs molt aplaudit de la nova baiessa de Prada, Oda Vives, la lliçó inaugural sobre Jaume I i la conferència de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, sobre la intel·ligència nacional. Borràs ha afirmat que l'amnistia té sentit si obre una nova etapa política, no si tanca la política. Aquest dimarts, l'acte central del migdia a Prada serà dedicat a recordar la Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort. Hi participaran Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antic.
6: I'm starting to wonder if I'm even human anymore.
2: Hollywood està de dol per la mort de l'actriu novaiorquesa Hayden Panettiere, als 36 anys. La policia descarta que hagi signes de violència ni circumstàncies sospitoses al voltant de la seva mort. No han transcendit les causes exactes de la mort, tot i que sí que se sap que quan els serveis d'emergències van arribar a casa de Panettiere, la van trobar amb una aturada cardíaca i que no van poder fer res per salvar-li la vida. La premsa sensacionalista de Nova York apunta que podria haver mort d'una sobredosi, segons es desprèn de la conversa entre els operadors d'emergència i la policia. Panettiere era coneguda per les sèries Herois i Nashville i també havia treballat en dues de les pel·lícules de la franquícia Scream.
3: Esports.
2: Pau Dax, bona tarda.
7: Bona tarda. Rodri ha aterrat aquest vespre a l'aeroport de Barcelona poc abans d'un quart de nou. El migcampista madrileny firmarà pel Barça per les quatre pròximes temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny.
8: Muy contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo. Y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
7: El Barça treballa amb la idea de presentar demà al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
3: 3CAT Info.
7: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu debut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part, al minut 12, que ha xutat fora Rahmani. A la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels ballesans anunciat avui mateix. I està en joc un partit de la primera divisió, el Depor Elx, que al minut 25 guanyen els gallecs per un gol a 0 amb gol d'Aubameyang fa pocs minuts, al minut 21. La Lliga ha començat aquest cap de setmana amb la victòria ahir de l'Espanyol 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir, a segona, empat del Girona a 1 contra el Leganés a Montilivi. Sigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci. Encara amb l'actualitat blaugrana, el club ha fet oficial fa uns minuts el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de fa dies. D'altra banda, el web de la Lliga, Fermín López, ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat fa uns minuts en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
9: La veritat és que sí, molt contents. Ha sigut una setmana a priori molt difícil, molt complicada i poder treure una altra medalla en un Mundial. Òbviament volíem guanyar, però crec que és algo que també que s'ha de valorar, no? El difícil que és. Hi ha gent que passa tota una carrera esportiva i no aconsegueix una medalla en un Mundial, no? Així que, bueno, tenim que estar contents, disfrutar del moment.
7: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat avui la pretemporada. La setmana que ve, la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
10: Mi paso por la penya fue corto, pero fue bastante intenso. Pasamos muchas cosas difíciles. Después, bueno, nos fuimos sobreponiendo, pero bueno, creo que esta experiencia va a ser totalmente diferente.
7: També han començat avui la pretemporada l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Espar Girona, tot i que algunes jugadores ja fa un parell de setmanes que treballen sota les ordres de Roberto Íñiguez. En handbol, demà es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Missitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Than.
3: 3CAT Info.
11: Aquesta tarda hem tingut ruixats, tempestes, més localitzades.

0: Són 2:15. Fins ara ja hem explicat que Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu del 9è aniversari d'aquests atacs que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de persones ferides. Demà es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. El Tribunal Suprem rus ratifica la seva decisió i veta el partit Yabloko, l'únic contrari a la guerra amb Ucraïna de cara a les pròximes eleccions legislatives. Aquesta tarda, un altre tribunal també ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit per criticar la guerra. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrines sobre aquesta qüestió. És un deute habitual entre els treballadors, un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. I aniran també a Prada de Conflent, a la Catalunya Nord, on comença l'edició número 58 de la Universitat Catalana d'Estiu, un referent del catalanisme polític. El seus responsables tenien dubtes sobre la continuïtat del certamen aquest any, però a última hora s'han resolt els problemes econòmics i organitzatius que els feien patir. I pel que fa als esports, Pau Dax...
1: Rodri ha aterrat aquest vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Abans, aquest migdia, ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu debut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans. A la primera divisió, en joc el Deportivo Elche, al minut 30 de la primera meitat, 1-0 favorable als gallecs amb gol de Aubameyang.
0: I pel que fa al temps, la pròxima nit i matinada tornarà a ser càlida a la façana litoral. Demà el dia serà calorós, les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus. Farà sol, amb alguns núvols baixos matinals a la costa i ruixats de tarda puntuals.
2: 3CAT Info.
0: Passen pràcticament 3 minuts del punt de 2:15 de la nit, més de 2 setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí 30 dies no han resolt la situació. Des de Madrid ens ho explica la Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo desde el primer momento, acompañando a Ceuta. Y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals, la direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están, y por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
0: Segons l'executiu espanyol, encara hi ha 5.000 migrants a Ceuta, tot i que el president de la ciutat parla de 10.000. Molts d'aquests migrants se senten frustrats i s'han començat a mobilitzar per reclamar asil. Alguns, fins i tot, han començat vagues de fam. Tot, mentre els veïns de la ciutat també viuen aquesta situació amb incertesa. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giralt Robert.
7: Camí de les 3 setmanes dormint a la intempèrie i en condicions insalubres, els milers d'immigrants que encara queden a Ceuta comencen a impacientar-se. Malgrat haver entrat irregularment a Espanya, diuen que no tenen cap intenció de marxar-ne i que, de fet, no es mouran fins que l'Estat els lliuri l'asil. Aleguen que la pobresa i la falta de futur als seus països d'origen són motius suficients per poder quedar-se. Per reivindicar-ho, alguns d'ells, sobretot marroquins, s'estan organitzant en petites assemblees a la platja del Trampolín i convoquen concentracions diàries. Alguns fins i tot han deixat de menjar menjar i de beure en senyal de protesta.
8: Quiero vivir bien. Ay, en Marruecos no hay ni estudiar bien, ni hospitales.
9: Marroc 2, no trabajo nada.
10: Mis amigos no quieren comida. Hasta asilo.
7: Que les mobilitzacions dels immigrants puguin anar a més és precisament una de les preocupacions més esteses entre uns veïns de Ceuta que asseguren que ells, en les seves circumstàncies, també estan arribant al límit. El sentiment general de la població és d'angoixa i inquietud en veure que la situació no es podrà solucionar a curt termini.
11: Cada dia que passa veo que esto es una olla a presión y que esto al final va a explotar. Porque aquí la gente no aguanta más.
12: Te vas al centro y hay muchos comercios que han cerrado porque no les quedan más remedio.
13: Me da un poco de yuyu.
14: La gente se encueva y se mete en sus casas. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa.
7: També consideren que el govern espanyol els ha abandonat i molts estan ofesos pel fet que la ministra de Sanitat digués diumenge que associar immigració amb malaltia és xenòfob.
0: Avui, 17 d'agost, es compleixen 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. A Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquesta tarda s'hi ha fet un acte organitzat per l'Ajuntament per recordar les víctimes. Ripoll, Maria Rovira.
15: L'acte a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll s'ha fet davant el monument de pedra en homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. S'hi han fet diferents ofrenes florals per part de l'Ajuntament, dels cossos policials, de l'associació 17A Volem Saber la Veritat i de Ciutadans, que hi han deixat clavells blancs. Una de les víctimes, Yolanda Ortiz, ha agraït la presència de desenes de persones aquí a la plaça i ha demanat que se sàpiga la veritat.
16: Que volem saber la veritat, sobretot, i davant de tot, que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no hi ha final. No? Fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
15: L'alcaldessa Sílvia Orriols ha dit que Ripoll no ha de ser recordada com la població on es van gestar els atemptats, sinó com la que es va alçar contra la barbària.
0: Rússia imposa un càstig exemplar a un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit, Yablaka, per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solies.
17: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yablaka empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
18: Han exclòs Yablaka de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
17: Yablaka s'havia disparat a les enquestes i Putin ha tingut por que les eleccions es convertissin en un plebiscit sobre la guerra. Per ell, tots els que s'oposen al conflicte són traïdors.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers aconsegueixen estabilitzar bona part de l'incendi de les penyes de Riglos, a Osca, que ha cremat fins ara 17.500 hectàrees. La pluja de la nit passada havia donat una mica de treva, tot i que encara queden alguns sectors del foc per controlar a causa del vent que hi bufa aquesta tarda. Segons els equips d'extinció de l'incendi, el monestir de Sant Juan de la Penya i la penya d'Uruel estan fora de perill. A partir de demà, el miler de veïns dels 19 pobles evacuats per l'incendi podran tornar de mica en mica cap a casa. Tot i això, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir ahir en un accident del camió al barranc del Terès. Els tres acompanyants, que van resultar ferits, han rebut l'alta mèdica aquest matí. A Indonèsia s'eleva a 68 el nombre de víctimes mortals pel terratrèmol de magnitud 7,7 que dissabte va sacsejar l'illa de les Flors. Hi ha més de 200 persones ferides i prop de 10.000 persones busquen albergs o espais per refugiar-se després d'haver d'abandonar casa seva. L'epicentre del sisme va ser a 62 quilòmetres del districte d'Ende i en els darrers 3 dies s'han registrat prop d'un miler de rèpliques, entre les quals un terratrèmol de 5,7, aquest dilluns, sense que s'hagi activat l'alerta de tsunami. Segons les darreres informacions, més de 900 habitatges han quedat pràcticament destruïts i 93 escoles i 36 centres de salut han patit danys. Els equips de rescat continuen buscant supervivents a sota la runa i l'ONG Save the Children ha alertat que més de 8.000 nens afronten riscos de seguretat per haver perdut les seves llars. El brot d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Fins ara hi ha hagut 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té ni vacuna ni tractament. A més, s'estén a un ritme mai vist, 7 vegades més ràpid que l'epidèmia que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014 i que va ser la pitjor de la història. Fins ara s'ha propagat a 6 regions del nord i l'est del país, on la presència de l'Estat és feble. Això està dificultant que la xarxa sanitària pugui assumir-ho i que les mesures de control siguin visibles. A més, el personal mèdic no està rebent les bonificacions promeses i fan vagues i protestes. L'Organització Mundial de la Salut confia a poder revertir aquesta tendència d'aquí a 3 mesos, tot i que només ha aconseguit mobilitzar la meitat dels recursos necessaris per fer-hi front. L'Ebola es contagia per contacte directe de fluids corporals i pot causar febre, diarrea, vòmits i, en casos greus, hemorràgies internes i externes.
2: 3CAT Info.
0: Aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que cauen en diumenge ja es passen generalment els dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Al maig, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors, amb jornada de dilluns a divendres i descans els caps de setmana, a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de l'UGT.
13: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. 2 sentències de l'Audiència Nacional i 1 sentència del Suprem, doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
0: Els dies de descans i els festius són drets diferents. S'ha de poder gaudir de tots dos i les empreses no els poden fer coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ho ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, no s'ha de generalitzar perquè molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
19: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que cau en dissabte.
0: Per tant, abans de reclamar, els advocats recomanen revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual. La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats. El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits per contactar amb els propietaris i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es va detectar 400.000 pisos buits a Catalunya en base als consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que el tema estava desatès i que ara podran aclarir el panorama als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
20: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'ajuntament: escolta, d'aquí en tindràs segurament 22, per dir-te'l. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
0: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit l'any vinent. A Barcelona s'ha viscut una important expansió de centres d'estètica els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat. En total, consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més que els que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada 4 centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen. Són declaracions a la CNN.
1: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja això forma part d'un estil de vida per salut. El que és el servei d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
0: L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat al districte de Ciutat Vella el creixement d'aquests negocis. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per a noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura. Amb aquesta informació hem arribat al punt de 3:15.
2: El temps.
0: És una crònica de la Gemma Puig.
21: Anem acabant aquest dilluns que ha vingut marcat altre cop per ruixats, tronades, però han estat molt més localitzades en aquest sector de la Catalunya central, Osona, Berguedà, Lluçanès, Moianès, algun punt també de l'Alt Urgell. Han caigut 26 litres per metre quadrat a Vilanova de Sau, a Sant Bartomeu del Grau, 17 a Espinelves, 11 a Viladrau, 10 a Puigsesolles i en alguns casos fins i tot han anat acompanyat de calamarsa o de pedra. En un dia càlid hem tornat a tocar, fins i tot superar els 40 graus, 41 a Vinebre, 19 dies portem aquest 2026 arribant a aquesta xifra, 40 a Benissanet, 39 al Mas Roig, a Seròs, també al Dover, temperatures més altes avui també cap al Pirineu i cap al nord-est. Aquesta propera nit i matinada serà càlida. Mantenim aquests avisos de calor nocturna a la façana litoral, des de l'Empordà gairebé fins a l'Ebre, en algun tram de la costa, temperatures que no pujaran tant, i es mantindran aquests núvols baixos a la façana litoral. Vent de nord, tramuntana rescalfada a l'Empordà, mestral cap a les terres de l'Ebre, núvols baixos un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la costa central. A primera hora podria deixar-se escapar alguna gota i més sol cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant o fregant els 40 graus. I tindrem una tarda més estable. Hi pot haver alguna nuvolada, però seria més puntual. Dimecres, repunt una miqueta més de temperatura, per tant, més calor, però a partir de dijous i sobretot entre divendres i dissabte, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i, això sí, pendents d'aquest temps que sembla serà més inestable.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Festival de Cine de Santander atorgarà el Far d'Honor de la desena edició al cineasta Albert Serra. Ho farà en reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Julia Olmons. Ho explica la Montse Pujol.
22: El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb Honor de Cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Cannes i que ha guanyat guardons a la Conxa d'Or de Sant Sebastià i al Goya pel documental Tardes de Soledad.
0: Aquesta tarda ha començat el Festival És Dansa, de dansa d'arrel tradicional a les Preses, a la Garrotxa, i ho ha fet amb una jornada dedicada al Centre de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, que celebra els 50 anys i que n'és l'entitat organitzadora. Aquesta 44a edició del festival s'allargarà fins diumenge amb una trentena de propostes i 5 companyies internacionals. Núria Peraire.
23: Bona nit. Doncs es tracta d'una cita cultural que converteix aquest municipi de la Garrotxa en un punt de trobada per a la dansa, la música i les expressions d'arrel tradicional. El certamen aposta per apropar les danses tradicionals als nous públics, i aquest any ho fa amb companyies de Cuba, el Perú, Indonèsia, Sud-àfrica i Sèrbia, i amb la intenció de fer interactuar aquest públic, com especificava al Matí de Catalunya Ràdio la directora Núria Feixas.
24: Totes les nits convidem a la gent a ballar, aquestes nits participatives en què comparteixin aquestes danses internacionals amb els ballarins i les ballarines, i que la gent participi, que la dansa no només es mira, sinó que també es balla.
23: En aquesta edició també es commemora el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, que és l'entitat organitzadora d'aquest festival.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
3: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
2: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
3: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
2: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
4: El manresà Manel Estiarte, considerat per molts el millor waterpolista de la història, va decidir penjar el casquet l'any 2000, després de 25 anys al cim del seu esport. Què tenia d'especial l'artífex de la marca plata als Jocs de Barcelona i del celebrat or als Atlanta? Després d'uns inicis a la natació al Club Natació Manresa, es podria considerar que Estiarte ja era un jugador d'elit als 14 anys. Ho sap molt bé Joan Jané.
5: Va tocar marcar una vegada i ja vaig veure que aquí hi ha tomate, perquè per mi ja era llavors quasi impossible marcar-lo. Ja em vaig donar compte de les possibilitats il·limitades que tenia el Manel. Per això vaig començar a caure de cul, la baliana, el millor sentit de la paraula. Jo ja era un jugador fet i dret, no va haver manera de marcar-lo en els entrenaments i en els partits oficials. Vaig dir, hòstia...
4: Jané va ser tot seguit company seu i després el va dirigir a la selecció espanyola. Abans, però, Estiarte va aconseguir dues de les tres fites que ell qualifica de miracles esportius al llarg de la seva carrera. Dos sotscampionats de Lliga amb el Manresa, primer, i la Copa d'Europa amb el Barcelona, ja amb Jané al costat, després. El waterpolista manresà, de retruc, també va elevar el nivell de la selecció espanyola a finals dels 70 i inicis dels 80, just abans de fer les maletes cap a Itàlia i fitxar pel Pescara, on va viure el seu tercer miracle, ascendir l'equip i guanyar una altra Copa d'Europa. A l'Adriàtic se'l bateja, de fet, com el Maradona del waterpolo. A mitjans dels 80, Estiarte va aconseguir 7 vegades seguides la distinció de millor jugador del món, perquè era un jugador dominant. El seu germà Albert, company al Manresa i metge de la selecció espanyola, subratlla les seves característiques físiques.
6: Ell media 1,76 d'alçada, constitucionalment dintre de l'aigua, era un home que pesava poc i era molt àgil, però tenia una envergadura d'un home que media 1,90 i pico, amb el que això li feia tindre un llançament molt més potent del que li correspondria per l'alçada que ell tenia. I a la vegada era una persona molt, molt flexible. Vol dir que quan ell agafava la pilota amb envergadura dels braços i amb aquesta flexibilitat dels ombros, doncs tirava la pilota molt enrere, amb el que la velocitat era molt, molt ràpida del xut.
4: Dani Ballart, company amb el combinat espanyol, destaca motius de caràcter, mentalitat i tarannà.
8: La facilitat que el Manel tenia de resoldre problemes en situacions complicades. I al final això és el que fa la diferència. Aquest és el gran talent dels esportistes. Els que en temps rècord troben solucions quan els altres, davant de solucions, el que fan és ofegar-se.
4: I Gaspar Ventura, company al Manresa i entrenador al Catalunya, explica una ètica de treball espartana.
25: Continuava sent el que estirava primer, sent el de parar per entrenar. Només amb una mirada els companys i els seguien. Tenia aquesta forma de fer especial que era, podíem dir, un professional, però ell no feia com a professional, sinó com entenia a l'esport.
4: A inicis dels 90, Estiarte buscava també el gran salt amb la selecció espanyola, que va arribar als Jocs de casa. A Barcelona, l'equip que aleshores dirigia el polèmic Dragan Matutinovic va fregar l'or en la recordada final contra Itàlia, però es va haver de conformar amb la plata. Les llàgrimes de Barcelona van servir per enfortir un equip que 4 anys després a Atlanta, i ja amb Joan Jané a la banqueta, es va penjar un or olímpic que tancava el cercle.
26: La medalla de plata després d'Atlanta no tindria el mateix valor que la medalla de plata de Barcelona, després d'haver guanyat la de Barcelona. No, tot i que fa mala cara, eh? Però, hòstia, seria injust el que vam viure, que va ser tan mal.
4: Després de dos conats de retirada, després dels Jocs de Barcelona 92 i d'Atlanta 96, el Maradona del waterpolo va decidir estirar la carrera fins als seus 6ens Jocs, a Sydney, l'any 2000, on va acabar quart després de perdre una agònica semifinal contra Rússia.
26: Tindria que ser més important aquella medalla de bronze que qualsevol altra cosa, però sí que la meva emoció al final del partit era més que s'havia acabat definitivament. Jo crec que pel waterpolo no he plorat mai. Sí que me'n recordo que vaig plorar a l'aigua quan els meus companys em van vindre a tocar-me mentre estava allà plorant i hi havia el meu germà i tal i qual.
4: Entre Atlanta i Sydney, la determinació d'Estiarte per seguir 4 anys més li va servir per guanyar el seu primer or en un Mundial. Per què a Estiarte se l'ha de considerar la millor de tots els temps? El seu amic de la infància i company de batalles a l'aigua, Jordi Payà, ho té ben clar.
27: És indubtable que durant algun moment o molts moments de la seva història esportiva ha sigut el millor del món i, sobretot, que ell, al seu moment àlgid, va canviar l'esport del waterpolo. Per mi, el millor de la història, perquè ho ha demostrat durant molts anys. Va ser el primer jugador que va canviar una miqueta aquest paradigma, no? D'un jugador més petit, molt ràpid, molt habilidós, que trencava amb els cànons establerts amb el waterpolo mundial en aquell moment.
2: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio. Ronaldo Garcia Moreira.
3: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
2: Esports.
0: Fins al punt de les 10 de la nit, tota la informació esportiva amb en Pau Dax. Pau, bona nit.
7: Bona nit. Rodri ha aterrat aquest vespre a l'aeroport de Barcelona, poc abans d'un quart de nou. El migcampista madrileny firmarà pel Barça per les 4 pròximes temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny.
9: Contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, me encanta conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco, así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
7: El Barça treballa amb la idea de presentar demà al migdia Rodri, un cop superi la revisió mèdica. Aquest migdia també ha aterrat a la capital catalana Joao Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita. El Barça treballa... empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu debut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani, i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans. Ferran Costa és l'entrenador del Sabadell.
10: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració.
7: En aquests moments, a la primera divisió s'està disputant el Deportivo de la Coruña Elx. Al descans guanya el Depor per 1-0 amb gol d'Aubameyang. Una primera jornada de Lliga on ahir va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium, 3-0 contra el Llevant, amb 2 gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci. El club blaugrana ha fet oficial aquest vespre el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de fa dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que duu habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Juliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. I el Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi, s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze, acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de 2 temporades navegant junts. Xammà ha valorat fa uns minuts en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
11: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques... I bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
7: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat avui la pretemporada. La setmana que ve, la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
12: Siempre estuve, bueno, mirando a la penya, ¿no? Siempre estuve mirando a la penya desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo... Todo como están armando ahora el proyecto, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
7: El Fiat Girona també ha tornat avui als entrenaments. El primer amistós el jugarà el 29 d'agost. Mac McClung, fitxat aquest estiu, arribarà en els pròxims dies. També han començat avui la pretemporada l'Ilerna, Lleida de bàsquet i l'Espar Girona, tot i que algunes jugadores ja fa un parell de setmanes que treballen sota les ordres de Roberto Íñiguez. En handbol, demà es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Missitia Zúrich. I a les 8 del vespre, el masculí, volem dir, jugarà contra un altre equip suís, el Wacker Thun. I en hoquei patins també han començat la pretemporada el Barça i el Reus.
2: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: Bona nit, són les 10. Augmenta la tensió entre el govern de Ceuta i la Moncloa. El president de la ciutat parla de passivitat de l'executiu de Pedro Sánchez i amenaça d'acudir a la justícia. Madrid, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost de 2017, amb motiu del 9è aniversari d'aquests atacs, que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de persones ferides. Demà es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. El president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça d'atacar Oman si aquest país obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà diu que no pretén allargar el memoràndum d'entesa signat amb l'Iran fa 2 mesos, que havia de culminar amb un acord de pau definitiu. Un acord que, de moment, no ha arribat. La reunió entre els Estats Units i el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per desbloquejar el pla de pau per Gaza s'ha acabat sense avenços. Trump continua pressionant Israel perquè accepti el full de ruta pactat amb Hamas, però Netanyahu té la mirada posada en les properes eleccions i es manté ferm a no retirar-se de la franja fins al desarmament total dels islamistes. La Generalitat vol fer servir la intel·ligència artificial per saber quants pisos buits hi ha a Catalunya i facilitar aquestes dades als ajuntaments. El model detectarà els consums dels serveis bàsics i els creuarà amb les dades del padró per analitzar quins habitatges són susceptibles de ser llogats. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com va passar aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar l'empresa. El cineasta català Albert Serra rebrà el far d'honor a la 10a edició del Festival de Cinema de Santander, que es farà de l'11 al 17 de setembre. La direcció del certamen reconeix així una trajectòria marcada per la llibertat creativa, diuen, i per una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions.
1: Esports.
0: Rodri ha aterrat aquest vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El club blaugrana pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Abans aquest migdia ha aterrat a la capital catalana Joao Cancelau, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 al Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioquini, l'últim fitxatge dels ballesans. A la primera divisió, en joc el Depor Elche Riazor. Al descans guanya el Depor 1-0 amb gol d'Aubameyang. I al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Chamar ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Acabem els titulars repassant la previsió del temps. Ens indica que avui la nit serà tropical o tòrrida a la façana litoral i demà tornarà a ser un dia també calorós. Farà tramuntana a l'Empordà i mestral a l'Ebre. Farà sol, amb alguns núvols baixos matinals a la costa i ruixats de tarda molt puntuals. Demà dimarts les màximes més altes també podran tornar a tocar els 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 10 del vespre. Més de 2 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer en aquesta ciutat autònoma al nord d'Àfrica. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí 30 dies no han resolt la situació. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
2: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
3: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo desde el primer momento, acompañando a Ceuta. Y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
2: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
4: En un plazo no superior a 30 días. lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
2: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
5: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Ibas para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
2: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
0: Encara sobre aquesta qüestió i situats ja sobre el terreny, segons el govern espanyol encara hi ha 5.000 migrants a Ceuta, tot i que el president de la ciutat parla de 10.000. Molts d'aquests migrants se senten frustrats i s'han començat a mobilitzar per reclamar l'asil. Alguns fins i tot han començat vagues de fam. Tot mentre els veïns de la ciutat també viuen aquesta situació amb incertesa. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
6: Camí de les 3 setmanes dormint a la intempèrie i en condicions insalubres, els milers d'immigrants que encara queden a Ceuta comencen a impacientar-se. Malgrat haver entrat irregularment a Espanya, diuen que no tenen cap intenció de marxar-ne i que, de fet, no es mouran fins que l'Estat els lliuri l'asil. Aleguen que la pobresa i la falta de futur als seus països d'origen són motius suficients per poder quedar-se. Per reivindicar-ho, alguns d'ells, sobretot marroquins, s'estan organitzant en petites assemblees a la platja del Trampolín i convoquen concentracions diàries. Alguns fins i tot han deixat de menjar i de beure en senyal de protesta.
7: Quiero vivir bien. Ay, en Marruecos no hay ni estudiar bien, ni hospitales.
8: Marroc, no trabajo nada.
9: Mis amigos no quieren comida. Hasta asilo.
6: Que les mobilitzacions dels immigrants puguin anar a més és precisament una de les preocupacions més esteses entre uns veïns de Ceuta que asseguren que ells, en les seves circumstàncies, també estan arribant al límit. El sentiment general de la població és d'angoixa i inquietud en veure que la situació no es podrà solucionar a curt termini.
10: Cada dia que passa veo que esto es una olla a presión y que esto al final va a explotar. Porque aquí la gente no aguanta más.
11: Te vas al centro y hay muchos comercios que han cerrado porque no les quedan más remedio.
12: Me da un poco de yuyu.
13: La gente se encueva y se mete en sus casas. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa.
6: També consideren que el govern espanyol els ha abandonat i molts estan ofesos pel fet que la ministra de Sanitat digués diumenge que associar immigració amb malaltia és xenòfob.
0: Gràcies, Àlex. Afegirem que, sense comptar les 70.000 persones que van entrar a Ceuta de forma irregular a finals de juliol, aquesta ciutat autònoma i Melilla relleven ara les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Segons dades oficials del Ministeri de l'Interior, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és un 191% més que el mateix període de l'any passat. A Melilla, l'augment és del 230%, però les xifres són molt menors, 548 persones, en comparació amb les 166 de l'any passat. Recordem que això són xifres sense tenir en compte l'entrada massiva de les últimes setmanes. A les Canàries, en canvi, han arribat un 60% menys de migrants, 4.800 persones. I pel que fa a les Balears, han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025. Avui mateix, per exemple, a Formentera ha arribat una cinquantena de subsaharians en pastera.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest 17 d'agost es compleixen 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. A Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquesta tarda s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes que ha organitzat l'Ajuntament. Anem, doncs, cap a Ripoll. Maria Rovira.
14: L'acte a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll s'ha fet davant el monument de pedra en homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. S'hi han fet diferents ofrenes florals per part de l'Ajuntament, dels cossos policials, de l'associació 17A, volem saber la veritat, i de ciutadans que hi han deixat clavells blancs. Una de les víctimes, Yolanda Ortiz, ha agraït la presència de desenes de persones aquí a la plaça i ha demanat que se sàpiga la veritat.
15: Que volem saber la veritat, sobretot, i davant de tot, que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no hi ha final. No, fins que no sapiguem la veritat, no hi haurà final.
14: L'alcaldessa Sílvia Orriols ha dit que Ripoll no ha de ser recordada com la població on es van gestar els atemptats, sinó com la que es va alçar contra la barbària.
0: Gràcies, Maria. Això, com dèiem, ha sigut aquest vespre a Ripoll, però aquest matí també hi ha hagut un acte d'homenatge a Barcelona, un acte que ha congregat afectats, familiars de les víctimes i representants institucionals. La commemoració, per cert, no s'ha pogut fer a la Rambla, com cada any, a causa de les obres que s'estan fent en aquest passeig i, per tant, s'ha traslladat a la plaça Sant Jaume. En aquest acte d'homenatge a Barcelona hi han assistit el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, però s'ha referit a l'aniversari dels atemptats passats a través de la xarxa X. Ella ha reiterat el seu suport a víctimes i familiars i ha demanat més convivència, més democràcia i més pau per fer front a l'odi. Per la seva banda, diversos familiars d'afectats han criticat la lentitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys que va morir a l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'estat espanyol.
12: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. Després d'aquests actes d'avui, a Barcelona i Ripoll, demà al matí es farà un altre acte d'homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on, recordem-ho, els atacants van produir una víctima més abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra.
1: 3CAT Info.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça de bombardejar Oman si aquest país àrab interfereix en els plans dels Estats Units per facilitar la navegació de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. Trump ho diu justament el dia que s'acaba el període de 2 mesos que Iran i Estats Units es van donar per culminar l'acord de pau, dibuixat en el memoràndum d'entesa que van signar a tots dos països el mes de juny. El termini s'acaba ara, després que s'hagi violat nombroses vegades l'alto el foc acordat i amb l'estret d'Hormuz totalment bloquejat. L'Iran assegura que continua negociant una solució per l'estret d'Hormuz amb Oman. Així ho ha explicat, si més no, el portaveu del Ministeri d'Exteriors.
16: Les converses entre l'Iran i Oman continuen. S'estan intercanviant punts de vista sobre la declaració conjunta. I fins ara, les dues parts han demostrat la determinació d'establir un mecanisme per garantir els interessos i les inquietuds dels dos països, sempre tenint en compte les consideracions sobre la navegació internacional.
0: El bloqueig dels contactes diplomàtics amb Washington fa que Teheran es plantegi escalar el conflicte bèl·lic alhora que proclama que ha guanyat la guerra contra els Estats Units. I Rússia imposa un càstig exemplar a un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabés la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que aquest partit Yabloko no es podrà presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solies.
17: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
18: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
17: Yabloko s'havia disparat a les enquestes i Putin ha tingut por que les eleccions es convertissin en un plebiscit sobre la guerra. Per ell, tots els que s'oposen al conflicte són traïdors.
0: I els Estats Units continuen pressionant Israel perquè accepti el full de ruta que els nord-americans van pactar el juliol amb Hamas sobre el futur de Gaza. L'enviat especial de Trump, Jared Kushner, que també és el seu gendre, s'ha trobat a Israel amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en una reunió que ha acabat amb pocs avanços destacats. Jerusalem, Jordi Brascó.
19: Per molt que tant la Junta de Pau com l'oficina de Benjamin Netanyahu venguin la reunió d'aquest dilluns de més de 3 hores com un avenç important, el cert és que la visita de Jared Kushner al Pròxim Orient acaba deixant més dubtes que certeses respecte al futur de Gaza. Després de la negativa de Netanyahu a la proposta inicial de Donald Trump, recolzada, recordem, per Hamas, sembla que ara el full de ruta s'ha adaptat a les exigències d'Israel. Primer ha de venir el desarmament complet de Hamas i després la resta. En aquest sentit, en la reunió s'ha aprovat la creació d'un grup de treball per a la desmilitarització de Gaza. Israel, però, segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú. La Junta de Pau li respecta, tot i que Hamas havia exigit un cessament complet dels atacs israelians. També havia exigit que Israel retrocedís posicions fins la línia groga. Allò era abans. Ara als islamistes se'ls planteja poc marge de maniobra. També ha quedat clar que Netanyahu, ja pensant en les eleccions que s'han de celebrar d'aquí a poc més de 2 mesos, no farà cap concessió que pugui debilitar-li la imatge.
0: Gràcies, Jordi. Arribem així a 11:15 de la nit.
1: El temps.
0: Aquesta hora la crònica és de la Gemma Ruiz.
20: Aquesta tarda hem tingut ruixats, tempestes més localitzades i no tan intenses com el cap de setmana. Igualment, però, han caigut aquests 26 litres per metre quadrat a Vilanova de Sau, 27 a Sant Bartomeu del Grau, 17 a Espinelves, a Viladrau. En aquest sector, entre Osona, Moianès, Lluçanès, Berguedà i fins i tot en alguns casos, doncs han anat acompanyat de calamarsa o de pedra. En un dia càlid, molt càlid, les temperatures han tornat a pujar i han tornat a arribar o fins i tot superar els 40 graus. 41 a Vinebre, 40 a Benissanet, per tant, aquest 2026 ja portem 19 dies arribant a aquesta xifra, 39 a Serós, al Marroig, a Llimiana, al Dover, temperatures altes, nuvolades que han anat a la baixa i aquesta propera nit i matinada tornarà a ser càlida i demà al dormir a la façana litoral. Avisos de calor nocturna, vent de nord, tramuntana rescalfada cap a la zona de l'Empordà i alguns núvols baixos a primera hora a la costa, sobretot entre el sud de la Costa Brava i la costa central. Més sol aquest dimarts al matí, cap al Pirineu, cap a Ponent, tornarà a pujar la temperatura, si fa no fa com aquest dilluns, per tant, altre cop podrem tornar a tocar els 40 graus i aquestes màximes situades entre els 34, 36, 37 graus cap a comarques interiors, i aquest dimarts serà més estable, no vol dir que no hi hagi algun ruixat, però serien fenòmens més puntuals. Dimecres les temperatures voldran pujar una mica més.

0: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat amb les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats. El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits per contactar amb els propietaris i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya en base als consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge Jordi Mas reconeix que el tema estava desatès i que ara podran aclarir el panorama als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
1: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament, escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te alguna cosa. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
0: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit l'any vinent. I el govern invertirà 6 milions d'euros en l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i també en la identificació dels desapareguts fins al 2030. Fins ara, de les 1.024 fosses que hi ha documentades a Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han recuperat un miler de cossos. Francesc Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, explica que s'han pogut identificar 24 desapareguts a partir de les mostres d'ADN extretes fins ara.
2: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts. I tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
0: Gairebé 5.000 familiars s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha a prop de la frontera amb França, com les 47 que s'han registrat darrerament a la Cerdanya.
3: 3Cat Info.
0: Aquest any, ja ho sabeu, el 15 d'agost ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un dia festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que cauen en diumenge ja es passen generalment els dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. El mes de maig, l'Audiència Nacional Espanyola va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans els caps de setmana a gaudir d'un dia de descans extra, un dia compensatori si el festiu cau en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors i sembla que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara. Sentim Òscar Riu, secretari de Política Sindical de la UGT.
4: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem, doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí legalment.
0: Els dies de descans i els festius són drets diferents, s'ha de poder gaudir de tots dos i les empreses no els poden fer coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ho ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, no s'ha de generalitzar perquè molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz és advocada laboralista.
5: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que cau en dissabte.
0: Per tant, abans de reclamar, els advocats recomanen revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual. I us expliquem ara que els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar al Parlament. Això després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que hi veu vulneració de drets. El portaveu dels comuns, David Cid, ho ha explicat a 3Cat Info.
6: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei. I això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
0: Al setembre, els comuns preveuen reunir-se amb el PSC, Esquerra, la CUP i el Sindicat de Llogateres per acordar canvis en aquesta llei. Recordem que Junts i el PP van portar la limitació de la compra especulativa al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que n'ha aturat la tramitació al Parlament.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Abordem ara la informació de successos amb diversos fets que han tingut lloc aquest dilluns, començant pel que ha passat a Torrefarrera, al Segrià, on han trobat un cos sense vida a la séquia d'aquesta població. De fet, els bombers ja havien activat un dispositiu de recerca perquè al matí havien localitzat una bicicleta i una bossa amb estris personals al costat d'aquest canal. Han mobilitzat

0: realitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de manera accidental. Els equips han treballat aquesta tarda per poder recuperar el cos que havia quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. Això, com us dèiem, a prop de Lleida, concretament a Torrefarrera, al Segrià, però és que a la capital del Segrià, a Lleida, també hi ha hagut problemes aquest cap de setmana. Per això, l'Ajuntament i els cossos policials s'han posat d'acord per mantenir un dispositiu especial de vigilància als barris que envolten un parc on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària, una baralla que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. De moment hi ha 5 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres de la comunitat pakistanesa hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien. A partir d'aquí, dissabte, la baralla es va generar quan una 50ena de persones d'aquestes comunitats van voler intimidar els menors. Sentim l'alcalde.
2: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables.
1: La investigació continua oberta.
0: Doncs ens quedem encara a Lleida amb el Pere Joan perquè els Mossos han detingut un conductor de Mollerussa acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant, del copilot, en un accident de cotxe. El detingut va marxar del lloc de sinistre, va deixar la víctima dins del vehicle i després l'han trobat, l'han localitzat els Mossos d'Esquadra, Pere Joan.
1: L'accident va passar i minuts abans de les 8 del vespre al camí del Salt del Duran a Golmés. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia bolcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, es va comprovar que a l'interior hi havia una persona morta, situada a la posició del passatger davanter, i no hi van trobar el conductor. Un cop van anar a casa seva, van veure que tenia ferida, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut acusat d'homicidi imprudent per marxar del lloc sense alertar els serveis d'emergència i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys. Amb aquesta són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I un turista de 36 anys ha mort a Valldemossa, a Mallorca, després que aquesta tarda un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal, que ha acabat caient sobre un grup de persones que justament baixaven de l'autobús. També hi ha hagut 2 persones més ferides, la parella de la víctima mortal, una dona de 30 anys que ha patit una crisi d'ansietat, i una dona de 42 anys i resident a Mallorca per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergència també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic. A totes 3 les han traslladat a l'hospital, la Guàrdia Civil ha obert una investigació.
3: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el Pau Dax. Bona nit.
4: Bona nit. Rodri ha aterrat aquest vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les 4 pròximes temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny.
5: Molt content de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
4: Aquest migdia també ha aterrat a la capital catalana Joao Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
3: 3CAT Info.
4: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part, que ha xutat fora Rahmani, i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini. L'últim fitxatge dels vallesans anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat aquest estiu, Edgar González.
6: Hem tingut el penal, hem tingut ocasions bastant clares, i els hem limitat bastant a ells el seu joc. No, crec que ens hem trobat molt còmodes tots, en la pressió alta, després quan teníem pilota hem proposat bastant també, i estem contents amb el punt. És un molt bon punt de partida, però crec que podíem haver tret inclús la victòria.
4: En aquests moments, a la primera divisió s'està disputant el Deportivo de la Coruña Elx a Riazor. Al minut 66, 1-0 a favor dels gallecs amb gol d'Aubameyang. Una primera jornada de Lliga on ahir va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium, 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci. El club blaugrana ha fet oficial fa uns minuts el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de fa dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el 7, el dorsal 7, amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. Al de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat fa uns minuts en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
7: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques... I bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
4: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat avui la pretemporada. La setmana que ve, la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
8: Siempre estuve, bueno, mirando a la penya, ¿no? Siempre estuve mirando a la penya desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo como están armando ahora el proyecto, nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
4: També han començat avui la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Espar Girona, tot i que algunes jugadores ja fa un parell de setmanes que treballen sota les ordres de Roberto Íñiguez. En handbol, demà es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a l'Amicitia Zúrich i a les 8 del vespre, el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. I en hoquei patins, també han començat la pretemporada al Barça i al Reus.
3: 3CAT Info.
0: Ara són 2:15 de la nit. Aquesta hora de 3CAT Info us destaquem que augmenta la tensió entre el govern de Ceuta i la Moncloa. El president de la ciutat parla de passivitat de l'executiu de Pedro Sánchez i amenaça d'acudir a la justícia. Madrid, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional entre els governs. Barcelona i Ripoll han acollit avui actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost de 2017, amb motiu justament del 9è aniversari d'aquests atacs, que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de persones ferides. Demà es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. Són els grans titulars d'aquest dilluns 17 d'agost de 2026. N'hem parlat, en parlarem ara també, i també us explicarem més coses. Per exemple, que les altes temperatures han fet que la verema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. Tot i la sequera de les últimes setmanes, el Consell Regulador d'aquesta denominació d'origen confia que hi haurà una bona campanya, amb uns 40 milions de quilos de raïm. També ens fixarem en la sorprenent expansió de les botigues d'ungles i de manicura que no paren de créixer a molts municipis de Catalunya. A Barcelona, per exemple, ara n'hi ha un 60% més que fa 10 anys. En esports, què destaquem, Pau Dax?
4: Que Rodri ha aterrat aquest vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Abans, aquest migdia, ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans. A la primera divisió, en joc, el Deportivo Elx Arriazor al minut 71, 1-0 a favor dels gallecs amb gol d'Aubameyang.
0: I pel que fa al temps, aquesta nit serà tropical o tòrrida a la façana litoral i demà tornarà a ser, doncs, un dia calorós, tramuntant a l'Empordà i mestral a l'Ebre. Esperem que faci sol, amb alguns núvols baixos matinals a la costa i alguns ruixats puntualment de cara a la tarda. I pel que fa als termòmetres, doncs bé, les màximes més altes també podran tornar a tocar demà als 40 graus. Ara passen gairebé 3 minuts de 2:15 de la nit. Més de 2 setmanes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí 30 dies no han resolt la situació. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
9: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
10: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
9: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
11: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
9: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
12: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
9: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
0: Gràcies, Paula. Doncs bé, segons l'executiu espanyol, encara hi ha 5.000 migrants a Ceuta, tot i que el president de la ciutat parla de 10.000 persones. Molts d'aquests migrants se senten frustrats i s'han començat a mobilitzar per reclamar l'asil. Alguns fins i tot han començat vagues de fam. Tot plegat, mentre els veïns de la ciutat també viuen aquesta situació amb incertesa. Ens ho explica sobre el terreny l'enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
13: Camí de les 3 setmanes dormint a la intempèrie i en condicions insalubres, els milers d'immigrants que encara queden a Ceuta comencen a impacientar-se. Malgrat haver entrat irregularment a Espanya, diuen que no tenen cap intenció de marxar-ne i que, de fet, no es mouran fins que l'Estat els lliuri l'asil. Aleguen que la pobresa i la falta de futur als seus països d'origen són motius suficients per poder quedar-se. Per reivindicar-ho, alguns d'ells, sobretot marroquins, s'estan organitzant en petites assemblees a la platja del Trampolín i convoquen concentracions diàries. Alguns fins i tot han deixat de menjar i de beure en senyal de protesta.
14: Quiero vivir bien. Ay, en Marruecos no hay ni estudiar bien, ni hospitales.
15: Marroc 2, no trabajo nada.
16: Mis amigos no quieren comida. Hasta asilo.
13: Que les mobilitzacions dels immigrants puguin anar a més és precisament una de les preocupacions més esteses entre uns veïns de Ceuta que asseguren que ells, en les seves circumstàncies, també estan arribant al límit. El sentiment general de la població és d'angoixa i inquietud en veure que la situació no es podrà solucionar a curt termini.
17: Cada dia que passa veo que esto es una olla a presión y que esto al final va a explotar. Porque aquí la gente no aguanta más.
18: Te vas al centro y hay muchos comercios que han cerrado porque no les quedan más remedio.
19: Me da un poco de yuyu.
20: La gente se encueva y se mete en sus casas. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa.
13: També consideren que el govern espanyol els ha abandonat i molts estan ofesos pel fet que la ministra de Sanitat digués diumenge que associar immigració amb malaltia és xenòfob.
0: Per cert, que Junts tornarà a presentar la proposició de llei per aconseguir les competències en immigració per Catalunya. Ho ha dit el secretari general del partit, Jordi Turull, preguntat sobre la crisi de Ceuta durant la seva visita a la Festa Major de Gràcia.
19: I nosaltres el que volem donar és una solució catalana a un repte netament català. La situació a Catalunya d'aquest fenomen no té res a veure amb la situació d'altres comunitats. Per això nosaltres vàrem presentar i tornarem a presentar doncs, la petició de que Catalunya pugui disposar de totes les competències en matèria d'immigració.
0: Aquestes competències han de permetre, segons Turull, controlar els fluxos migratoris, establir requisits de residència i comptar amb prou recursos econòmics per redimensionar els serveis públics. El secretari general de Junts ha assegurat que faran els tràmits tan bon punt s'obri el registre al Congrés. El curs passat la iniciativa no va tirar endavant pel vot en contra de Podem.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Avui, 17 d'agost, fa 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ha estat un dia d'actes d'homenatge a les víctimes. Se n'han fet a Barcelona, també a Ripoll, per exemple, aquesta mateixa tarda, un acte organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat, i és que a Ripoll, recordem-ho, hi residien alguns dels atacants. L'acte l'ha seguit la Maria Rovira.
21: Desenes de persones s'han aplegat a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll en record a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Davant el monòlit homenatge, on s'hi poden llegir els noms de les víctimes mortals, s'hi ha fet ofrenes florals per part de l'Ajuntament, dels cossos policials, de l'associació 17A Volem Saber la Veritat, i també ciutadans que han deixat clavells blancs. L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha dit que el paper de les institucions és protegir els ciutadans i ha destacat que no vol que la població sigui recordada com l'origen dels autors dels atemptats.
22: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices. I no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
21: També han parlat víctimes dels atemptats que van fer 16 morts i un centenar de ferits. L'Elisabet, veïna de Sant Hipòlit de Voltregà, ha demanat que no s'oblidi mai què va passar.
23: No entenem de política, no entenem, no tenim cap idea de res i ens va tocar. Vull que siguem conscients que ens pot tocar a tots i demanem saber la veritat perquè ens hem sentit molt sols, molt desemparats, i per això agraïm l'assistència de cada any en aquest acte per poder continuar lluitant i si es pot esbrinar més del que sabem fins ara.
21: També ha parlat un dels advocats d'unes de víctimes, ha explicat les traves i dificultats que s'han trobat en el procés judicial.
0: Gràcies, Maria. Això ha sigut a Ripoll, però com us dèiem aquest matí, també s'ha fet un homenatge a les víctimes a Barcelona, la capital catalana, que ha reunit víctimes, familiars i també representants de les institucions. Aquest homenatge s'ha fet en aquesta ocasió a la plaça Sant Jaume, perquè les obres de la Rambla han impedit fer-lo allà, com és habitual. Informa, doncs, des de Barcelona, Toni Fortesa.
24: L'acte d'aquest dilluns a la plaça Sant Jaume ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Així ho expressava l'escriptora Fàtima Saheb.
25: Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
24: Entre els presents a l'acte, Josep Rull, president del Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre d'altres autoritats polítiques. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat a través de la xarxa social X que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les víctimes. D'altra banda, familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
26: Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. ¿Por qué hay papeles clasificados? ¿Secretos de Estado? ¿Qué me estáis queriendo decir con eso? O sea, no hay que ser muy listo, no hay que ir a la universidad. Y nadie le importa eso. Ostres, pues a mi sí m'importa que els papers no se classifiquen.
24: Des de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha assegurat que no fer efectiu el dret a saber la veritat és, segons el partit, un dèficit democràtic de l'Estat espanyol. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els estaven escridassant. Aquest dimarts es farà un altre homenatge a les víctimes a Cambrils, a la comarca del Baix Camp.
3: 3Cat Info.
0: Ara falten 4 minuts per 3 quarts d'11 de la nit. Més notícies. Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes. Són dades d'un estudi del sistema d'emergències mèdiques en què s'han analitzat gairebé 700 casos de mort cardíaca sobtada. Aquesta patologia es dona quan es para el cor de sobte en persones sanes i relativament joves, d'uns 66 anys d'edat mitjana, a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. L'investigador principal del SEM, el doctor Josep Alesi, n'explica les causes més comunes.
1: Que és l'infart agut de miocardi i després l'empermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat, i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
0: La investigació també conclou que les causes en dones i en homes són molt diferents.
1: Més enfermetats psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
0: Cada any la mort sobtada causa unes 2.800 defuncions. I us expliquem també que el brot del virus de l'Ebola, que afecta la República Democràtica del Congo, s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones. Per tant, ja supera l'epidèmia que hi va haver al mateix país africà entre 2018 i 2020. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'aquesta variant del virus de l'Ebola que encara no té vacuna ni tractament. El brot declarat el 15 de maig es propaga molt de pressa, 7 vegades més ràpid que l'epidèmia que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014 i que va ser la pitjor de la història. Fins ara s'ha estès a 6 regions del nord i l'est del país on la presència de l'Estat és feble. Això dificulta que la xarxa sanitària pugui assumir-ho i que les mesures de control siguin eficaces. L'Organització Mundial de la Salut espera revertir aquesta tendència d'aquí 3 mesos. Es tracta de la 17a epidèmia d'aquest virus de l'Ebola que sota la República Democràtica del Congo en la seva història.
3: 3CAT Info.
0: I l'incendi de les penyes de Riglos, a Osca, està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha cremat fins ara 17.500 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'evolució de l'incendi ja és més favorable 8 dies després, com explica el director d'extinció de l'incendi, Francho Aso.
2: La major part de l'incendi la tenim estabilitzada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedan-nos por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi a partir d'aquest dimarts el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis. El director general d'Interior i Emergències, Miguel Ángel Clavero, manté encara la prudència pels vents que es mantindran fins dimecres.
4: Ahora tenemos un régimen de vientos del noroeste y, por tanto, nos preocupa ese flanco derecho. Ese viento de noroeste se va a mantener, con lo cual seguiremos con el mismo régimen y no será hasta el miércoles por la tarde cuando se prevea un cambio de viento. Con lo cual tenemos todavía 48 horas para trabajar con la misma estrategia y las mismas prioridades que hemos establecido hoy.
0: A tot això, aquest dilluns s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés. Els 3 acompanyants que van resultar ferits ja han rebut l'alta mèdica.
3: A 3CAT Info,
5: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: insostenibles.
6: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
7: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
6: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Arribem així a 3:15 de la nit.
3: El temps.
0: La crònica amb la Gemma Puig.
8: Anem acabant aquest dilluns que ha vingut marcat altre cop per ruixats, tronades, però han estat molt més localitzades en aquest sector de la Catalunya Central, Osona, Berguedà, Lluçanès, Moianès, algun punt també de l'Alt Urgell. Han caigut 26 litres per metre quadrat a Vilanova de Sau, a Sant Bartomeu del Grau, 17 a Espinelves, 11 a Viladrau, 10 a Puigsesolles, i en alguns casos, fins i tot, han anat acompanyat de calamarsa o de pedra. En un dia càlid, hem tornat a tocar, fins i tot superar els 40 graus. 41 a Vinebre, 19 dies portem aquest 2026 arribant a aquesta xifra. 40 a Benissanet, 39 al Masroig, a Seròs, també al Dover, temperatures més altes avui també cap al Pirineu i cap al nord-est. Aquesta propera nit i matinada serà càlida. Mantenim aquests avisos de calor nocturna a la façana litoral, des de l'Empordà gairebé fins a l'Ebre, en algun tram de la costa, temperatures que no pujaran tant, i es mantindran aquests núvols baixos a la façana litoral. Vent de nord, tramuntana rescalfada a l'Empordà, mestral cap a les terres de l'Ebre, núvols baixos un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la costa central. A primera hora podria deixar-se escapar alguna gota i més sol cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant o fregant els 40 graus, i tindrem una tarda més estable. Hi pot haver alguna nuvolada, però seria més puntual. Dimecres, repunt una miqueta més de temperatura, per tant, més calor, però a partir de dijous i sobretot entre divendres i dissabte, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i, això sí, pendents d'aquest temps que sembla serà més inestable.
0: Gràcies, Gemma. Per cert, que les altes temperatures justament han fet que la verema del raïm a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen se n'ha adonat justament que els canvis de temperatures han forçat un canvi en la situació, però manté bones previsions. Calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm aquesta temporada. Tarragona, Ricard Buigas.
9: A la Terra Alta mai havien començat una verema abans del 15 d'agost. Enguany ja fa dies que són a les vinyes. La presidenta de la DO, Rosa Cavallet, diu que cada any la verema s'avança més.
10: Cada vegada comença abans. Cada any diem, enguany és l'any de la verema més primerenca de la història. Pues és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
9: Cavaller ha dit a 3Cat Info que enguany els ceps s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la verema serà bona.
10: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
9: Els cellers han començat a collir les varietats blanques primerenques i preveuen que la verema s'allargui un mes.
0: Gràcies, Ricard. I encara més conseqüències de la situació climatològica, meteorològica que estem vivint aquest estiu. Diversos municipis de Catalunya continuen tenint problemes amb l'aigua de boca després de mesos de precipitacions molt escasses. El Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, està abastint alguns dels seus nuclis amb camions cisterna perquè no pot dependre de l'aigua dels barrancs que li subministren aigua. Des de l'Ajuntament, però, ja han començat a plantejar accions preventives de cara al futur. En parlava l'alcaldessa del municipi, Yolanda Ferran, al matí de Catalunya Ràdio.
11: En el cas de Sarroqueta, hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
0: I la falta de pluja també ha afectat la qualitat de l'aigua que arriba a Olost, el Lluçanès, provinent del pantà de la Gavarresa. Els veïns i veïnes no poden fer servir l'aigua de l'aixeta pels alts nivells de manganès que conté. Quan es barreja amb el clor, deixa de ser apta pel consum perquè queda tèrbola. Gil Salvans, alcalde d'Olost, també avisa que si no plou aviat, hauran de prendre mesures.
12: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria... no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
0: Unes mesures que també afectarien els principals sectors consumidors d'aigua en aquesta zona del Lluçanès, els pagesos, els ramaders i la indústria.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: D'aquí 10 minuts seran les 11 de la nit. Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica en els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. En total, consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més que els que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'aquest sector. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen alguns comerços.
14: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja és, forma part d'un estil de vida per salut. El que és els serveis d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
0: Si ens fixem en la ciutat de Barcelona, els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat. L'Ajuntament de Barcelona ha limitat el creixement d'aquest tipus de negocis només al districte de Ciutat Vella. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i de manicura.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ara, tres que t'info, obrim un bloc d'informacions de l'àmbit cultural i us expliquem que el Festival de Cinema de Santander atorgarà el Far d'Honor de la desena edició al cineasta català Albert Serra. Ho faran reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, diuen, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Julia Olmo. Ens ho explica la Montse Pujol.
13: El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb Honor de Cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Cannes i que ha guanyat guardons a la Concha d'Or de Sant Sebastià i al Goya pel documental Tardes de Soledad.
0: I us expliquem ara que la Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat avui a Prada, al Conflent, a la Catalunya Nord, aplegarà fins diumenge diversos dirigents independentistes i homenatjarà aquest any l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat d'aquesta universitat després que fa unes setmanes alertessin que estava en perill per les properes edicions. Informa des de Prada, Laura Bertran.
15: Des d'aquest dilluns, el Liceu Renouvier de Prada acull la Universitat Catalana d'Estiu. Cada any el pressupost s'ajusta al màxim amb l'intenció d'oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Al mes de juliol, l'equip rector va llançar un crit d'alerta per la situació econòmica. El seu president Jordi Casassas explica que la reacció va ser positiva per part de la Conselleria d'Universitats i Recerca.
16: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
15: Del programa d'actes d'aquest primer dia, destaquem el discurs molt aplaudit de la nova baiessa de Prada, Oda Vives, la lliçó inaugural sobre Jaume I i la conferència de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, sobre la intel·ligència nacional. Borràs ha afirmat que l'amnistia té sentit si obre una nova etapa política, no si tanca la política. Aquest dimarts, l'acte central del migdia a Prada serà dedicat a recordar la Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort. Hi participaran Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antic.
0: Gràcies, Laura. I ara, música i dansa d'arrel tradicional. Avui ha començat el festival És Dansa, de dansa d'arrel tradicional, a les Preses, a la Garrotxa. I ho ha fet amb una jornada dedicada al Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, que celebra els 50 anys i que n'és, de fet, l'entitat organitzadora. Aquesta 44a edició del festival És Dansa s'allargarà fins diumenge amb una trentena de propostes i 5 companyies internacionals. Informa des de Girona, Núria Peraire.
17: Bona nit. Doncs es tracta d'una cita cultural que converteix aquest municipi de la Garrotxa en un punt de trobada per a la dansa, la música i les expressions d'arrel tradicional. El certamen aposta per apropar les danses tradicionals als nous públics, i aquest any ho fa amb companyies de Cuba, el Perú, Indonèsia, Sud-àfrica i Sèrbia, i amb la intenció de fer interactuar aquest públic, com especificava al Matí de Catalunya Ràdio la directora Núria Feixas.
18: Totes les nits convidem a la gent a ballar, aquestes nits participatives en què comparteixin aquestes danses internacionals amb els ballarins i les ballarines, i que la gent participi, que la dansa no només es mira, sinó que també es balla.
17: En aquesta edició també es commemora el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, que és l'entitat organitzadora d'aquest festival.
0: Esports. Falten 5 minuts per les 11, arribarem amb l'actualitat esportiva i el Pau Dax. Bona nit.
19: Bona nit. Rodri ha aterrat aquest vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà, volem dir, pel Barça per les 4 pròximes temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny.
20: Molto contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo. Y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
19: El Barça treballa amb la idea de presentar demà al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
3: 3CAT Info.
19: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell fitxat aquest estiu, Edgar González.
1: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història hi ha gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
19: Ja acaba de finalitzar la primera divisió a Riazor, el Deportivo de la Coruña 1, Elx 1. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on ahir va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium. 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci. El club blaugrana ha fet oficial fa uns minuts el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de fa dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Roberto, torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació serà de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat aquesta tarda al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
21: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques... I bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
19: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat avui la pretemporada. La setmana que ve, la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
22: Siempre tuve, bueno, mirando a la penya, ¿no? Siempre estuve mirando a la penya desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo... Todo como están armando ahora el proyecto, nada, todo esto me motiva muchísimo a, bueno, a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
19: També han començat avui la pretemporada el Fiat Girona, l'Hilerna Lleida de bàsquet i l'Espart Girona, tot i que algunes jugadores ja fa un parell de setmanes que treballen sota les ordres de Roberto Íñiguez. En handbol, demà es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Missitia Zúrich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. I en hoquei patins també ha començat la pretemporada el Barça i el Reus.
3: Trescat Info.

0: Dilluns 17 d'agost del 2026. Benvinguts a una setmana llarga. És llarga perquè, fet i fet, no acabarà diumenge, sinó que acabarà dilluns. I acabarà, no cal que ho diem, dalt de tot. Acabarà, en principi, menys calorosa i xafogosa. I ja està per veure, i ja saben que la segona quinzena d'agost les boles de les rifes són molt capricioses, si la setmana acabarà plujosa o no. En qualsevol cas, benvinguts a la setmana més gran de l'any, que per això és Festa Major. Per cert, parlant de rifa, una de les millors notícies del cap de setmana ha estat que Maria Lucrecia García, venedora de l'11 a la parada del mercat, ha venut un cupó del sorteig extra d'estiu de l'11 per un valor d'un milió d'euros. Un milió d'euros. Una de les bones notícies del cap de setmana, al costat de l'èxit de Barraques, a l'altra cara de la moneda, els insults, escarnis i provocacions que varen rebre les treballadores del Punt Lila el passat dissabte a la matinada, quan obligaren a activar el protocol de seguretat previst en aquests casos i tancar el servei durant 30 minuts que varen coincidir amb la finalització de la segona jornada del festival. En uns moments els expliquem el que sabem sobre això. Avui que comença el Compte Enrere, d'aquí una setmana ja haurà acabat la matinal a aquesta hora i Pendonista, Autoritat, Suburban i el Poble Ras es començaran a preparar per l'ofici.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Ahir amb aquest ensurt al migdia, segur de vostès va veure una petita columna de fum, perquè no va ser tampoc quelcom cridaner, va cridar l'atenció, però tampoc era una exageració. Va haver, com els varen comentar en el nostre perfil de Twitter, un petit foc al Passeig Vilanova, a l'alçada, diríem, prop del Xic Golf Vinyet, aquesta alçada on hi ha aquell descampat entre la via del tren i la carretera. Allà hi va haver un petit foc i varen intervenir bombers, policia de Sitges i el SEM. Varen oferir-los les imatges en vídeo de Marta Figueres i la fotografia d'en Gori Massip, que també ens va enviar bona part d'aquesta informació. A les xarxes socials, el grup que cal millorar, la senyora Conxa Valdés explica la situació també, i ella testimonia, o almenys així ho diu, que es va acostar a la policia per preguntar per què no arribaven els bombers, ja que havien passat 18 minuts des de l'alerta, i li varen explicar que Sitges només compta amb un cos de bombers voluntaris. És increïble, diu ella, com un municipi com aquest no tingui bombers professionals ni cap per la nit o els caps de setmana. Recordin que varen tenir el cap dels bombers voluntaris de Sitges, que en són uns 16 més o menys, n'eren 32 abans. El responsable dels bombers aquí a Sitges va parlar de l'organització del cos, de com la Generalitat contempla les coses. Parcs de bombers, recordin sempre que són competència de la Generalitat. L'Ajuntament, òbviament, pot apretar, però són competència de la Generalitat. També el de Vilanova, perquè fa 4 dies els varen comentar aquella carta que de nou enviaven els bombers de Vilanova, els alcaldes de tota la comarca, per explicar la manca d'efectius. Això per un costat. I sobre l'assumpte del CAP, més que res per resituar-nos, una altra vegada, des de l'any 2011, o sigui, en portem 15, que el CAP està tancat a les nits. 15 anys. Només perquè, diguem-ne, per col·locar-ho en context. Durant aquests 15 anys i malgrat intents, mitjos intents, pocs intents, molts intents, la situació és la que és. La Generalitat ha tingut parers molt diversos sobre la reobertura del CAP o sobre l'ampliació del CAP. Els ajuntaments també han fet més, menys, mig... Bé, això. El cas és que ahir aquest foc es va apagar amb relativa rapidesa i, per tant, en surt al migdia. Avui que s'ha fet clar a les 6:34 i el sol ha sortit a les 7:04. El sol es pondrà a les 8:48 i es farà fosc a les 9:18. Hem passat la Mare de Déu d'agost, per tant, a les 7 ja és fosc. A les 7, hora solar, a les 9 del vespre, ja es pot veure com la foscor ens acompanya. Avui el dia s'escurçarà 2:16. Anem a 2 minuts i una miqueta més per dia. Tindrem 13:44 de llum solar i 10:15 de foscor. Avui que tindrem força festa major en aquesta setmana de festa major, ens va cridar l'atenció el passat divendres a l'Eco l'article de Miquel Forns, aquest article que apuntava que veure si en el futur, per mort de la calor, haurem de tornar a resituar Santa Tecla com a festa gran. Doncs en uns minuts saludarem a Miquel Forns en aquest registre, diguem-ne, d'historiador de les tradicions locals. Recordaran, llibre d'en Miquel Forns, estem parlant de fa molts anys enrere, diria que del 2004, més o menys, el llibre dedicat a Santa Tecla, els vaivens de la festa major petita. Per tant, bé, doncs, farem bullir l'olla una miqueta per aquest assumpte de la calor, que no és un assumpte menor. A Cubelles, les colles de foc, el passat divendres a la nit, no van intervenir a la cercavila de la nit fins passades les 12 del migdia, que és quan finia l'alerta 3 de risc d'incendi al municipi. Per tant, fins a les 12 de la nit no van intervenir les colles de foc. Vostès pensaran a casa seva, a veure si vindrà ara del minut que va més enllà de les 12 que el que va abans d'arribar a les 12. Però aquí hi ha un marc legal que s'ha de complir. I bàsicament l'assumpte de les altes temperatures i de tot tan sec va acabar propiciant aquesta decisió. A la segona hora de programa, la regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín, hem de parlar de moltes coses vinculades a la Festa Major, que si pressupost, que si protocol, algunes d'aquelles qüestions que s'han deixat al llarg d'aquests dies sobre la taula i que valdrà la pena considerar a la segona hora de programa. I a la tercera ens queda per escoltar encara el podcast de les cosidores, dels tres podcasts que ha produït la Comissió de Festa Major. El de les cosidores és el que escoltarem avui a la tercera hora de programa, amb Angelina Saleses, Angelina Pla, Lolín Rocha, Carme Comas, Carmen Escolano i Mercè Mercader. Informacions d'agenda. Comencem per un advertiment de la Comissió de Festa Major. Avui és el penúltim dia de la paradeta de la comissió al cap de la vila i demà serà el darrer dia. No hi haurà paradeta de la comissió de festa major a la zona de la plaça, a la Torreta. Aleshores, s'han aconseguit arreplegar, per dir-ho així, 40 tíquets més pel castell de foc en calma. Això vol dir que al final hi haurà prop de 640 persones en aquesta vorera del pícnic per veure el castell de foc en calma. O sigui que, si volen, encara queden 40 tíquets disponibles pel castell de foc en calma, disponibles avui dilluns, dia 17, i demà dimarts, dia 18, a partir de les 7 i fins a les 9 a la paradeta del cap de la vila. Queden disponibles, repetim, 40 tíquets pel castell de foc en calma. Ja intentarem saber, perquè tampoc ningú ho ha dit així en veu alta i clara, però vàrem fer la pregunta fa molts mesos enrere a l'arquitecte responsable de la restauració del campanar sobre si hi haurà foc a la parròquia. Aquesta imatge tan clàssica del final del castell de foc es podrà repetir aquest any, ara que ha estat, doncs això, remodelat el campanar, restaurat el campanar. Si no és un problema el foc al campanar, el deixarà atacat, el deixarà ennegrit, què pot passar? Bé, doncs, això com a derivada. Però què vulgui, el castell de foc en calma, darrers 40 tíquets, avui dilluns, dia 17, i demà dimarts, dia 18, a partir de les 7 i fins a les 9, a la paradeta del cap de la vila. Aquesta setmana en què tot plegat començarà el dimecres 19 d'agost, el dia dels pregons, però a la mateixa hora del pregó satíric de l'agrupació de Balls Populars, dimecres 19 d'agost a les 7, al Municipal d'Aigüedols, partit amistós de Festa Major amb la Unió Esportiva Sitges i la Pobla de Mafumet, partit de la Tercera Federació. Unió Esportiva Sitges, Pobla de Mafumet, el dimecres 19 d'agost, i el dimecres, com saben tots vostès, a les 7, al pregó satíric de la Festa Major i a la nit el pregó de la Festa Major. El pregó de la Festa Major que acabarà amb el grup sitgetà, la caleta, la plaça. Un cop finalitzi el pregó, es farà, doncs això, un brindis amb cava a la plaça i amb l'actuació del grup La Caleta. Dimecres, dia de pregons, ja donarem més detalls, ara només apuntem allò, quatre coses de festa major. Això el dimecres. Dijous, a veure si el dia acompanya, perquè la previsió per dijous, divendres, o menys la que hem vist fins ara, és complicada des del punt de vista de la pluja. I el dijous hi ha moltes coses. El dijous a les 6 hi ha el Ball de Panderetes amb Diversitat, aquesta iniciativa que repeteix l'agrupació de Balls Populars amb els residents de la Fundació Ave Maria. L'any passat va ser el Ball de les Gitanes, esplèndidament saludat també per la gernació que hi havia a la plaça, que va aplaudir d'allò més aquell Ball de Gitanes amb Diversitat. Aquest any, el Ball de Panderetes amb Diversitat, a les 6 de la tarda, el dijous 20 d'agost, a la plaça. A les 7, dijous 20 d'agost, a la plaça, l'esbar Roca Sagna de Gelida i l'espectacle Vents de la Mediterrània. El dijous 20 d'agost, a les 8, al Racó de la Calma, jazz de festa major amb Retrio, activitat de Sitgestiu, preu 15 euros, dijous 20 d'agost, a les 8, al Racó de la Calma, Pinyo Martí, Joan Pinós, Òscar Ferret. Retrio, jazz de festa major, preu de l'entrada 15 euros. El dijous, a les 8 del vespre, a la plaça, les protagonistes del podcast de l'associació Locomotor 21, Les Boges dels Gats, proposen un debat, una xerrada titulada Convivència en dies de festa. Convivència en dies de festa. Serà el dijous 20 d'agost a partir de les 8 a la plaça. Com poden comprovar, és una activitat contínua, des de les 6 de la tarda en endavant. Després, a la plaça hi haurà el sopar popular, que ja té tots els tiquets absolutament esgotats, i després, a les 10 de la nit, l'espectacle de transformisme amb Jessica Pulla a la plaça. Aleshores, he dit el sopar popular dijous i el sopar popular és divendres. Perdó, res, com si no es hagués dit res. Dijous, a 2:15 a la Fregata, el concert ball de la Principal de la Bisbal. Primer, concert, i després, ball. Per tant, a qui li agradi la Principal de la Bisbal en mode orquestra, aquest dijous 20 d'agost, a partir de 2:15, a la plaça. De moment ho deixem en dijous per no inflar-los massa al cap, perquè hi ha un munt d'activitats prèvies a la festa major, però totes aquestes el dijous dia 20 d'agost. El divendres ja tindrem el trasllat del Sant, el divendres ja començarem encara a fer bullir l'olla una miqueta més, la presentació del cabeçut, del patufet, a la seva restauració, l'assaig de la jove de Sitges de festa major. Mentrestant, a la biblioteca l'exposició La meva festa major d'en Miqui Marçal, i a l'edifici Miramar les exposicions dels guanyadors dels concursos de pintura i escultura Pere Jou i Sant Vicenç, i també la mostra Entre ciudades, cartografia efectiva, dels artistes Vittorio Canale i Marisa Domínguez. Cap de setmana en què a la Blanca Subur, el Nou Pinsbens s'ha viscut el 43è torneig de juvenils. Finalment, el campió del 43è torneig ha estat el Badalona, que es va imposar a la final al Girona per 2-1. Per tant, el Badalona, campió del 43è torneig de juvenils de la Blanca. La Blanca no va poder guanyar els seus partits, però en qualsevol cas, un torneig que de nou s'afegeix a aquesta llarga tradició històrica del torneig de juvenils de la Blanca Subur. Nou i 14 minuts. Ha estat el cap de setmana de barraques, també. Demà o passat demà saludarem en Pol Vigó. És l'endemà del darrer dia i, òbviament, deixem reposar una mica les coses. El dimecres en parlarem. Però aquesta petita brama que ha corregut sobre què va passar en el punt lila de barraques la nit del dissabte. Pel que sabem, des del punt de vista de les fonts oficials, hi va haver tot un seguit de joves que estem en el, diguem-ne, en el tram final de la nit de barraques de dissabte. Es van acostar a aquest punt lila i insults, escarnir les treballadores, assetjament verbal, o sigui que, diguem-ne, es va donar una situació molt tensa i verbalment violenta. Aleshores, aquest servei és un servei que l'Ajuntament de Sitges té externalitzat a una empresa. L'empresa té un protocol d'actuació davant de situacions d'aquest tipus. En el cas que es va viure, repetim, aquesta nit, el protocol d'actuació recomanava aturar el servei durant mitja hora. I, per tant, el servei es va aturar, però va coincidir aquesta mitja hora d'aturada del servei en el tram final de les barraques. Per tant, el servei ja no es va tornar a obrir. Recordem que això va ser la nit del dissabte. La nit del dissabte. I el que ens han explicat, així des del punt de vista oficial, és que es va donar una situació molt tensa per precisament això. Un grup de nois escarnint, insultant a les treballadores del Punt Lila. Això ha propiciat diversos comunicats, barraques. El de Barraques diu: denunciem i condemnem fermament els fets d'intimidació i violència que s'han produït al Punt Lila i que han obligat a activar el protocol i a tancar el servei. Un protocol que té, com els dèiem, l'empresa que gestiona el Punt Lila i un protocol que l'Ajuntament coneix i valida. Rebutgem, diu Barraques, qualsevol forma de violència masclista contra les dones i contra totes les persones que treballen i lluiten per la igualtat. No normalitzarem mai la intimidació ni la violència i continuarem defensant espais segurs, lliures i igualitaris. Davant les violències masclistes, tolerància zero. Guanyem Sitges també feia un comunicat ahir dient: des de Guanyem Sitges CUP denunciem i condemnem els fets succeïts ahir a la nit cap a les companyes del Punt Lila durant les barraques de Sitges. No tolerem cap mena de violència a Sitges, com

passivitat. Condemnem fermament els fets d'intimidació i violència denunciats per barraques de Sitges que van obligar a activar el protocol i a tancar el punt Lila la nit de dissabte. Expressem, diuen des de Junts, tot el nostre suport a les professionals afectades i a totes les persones que treballen per garantir unes festes segures. Atacar un servei municipal destinat a prevenir les violències masclistes i protegir les persones és especialment greu. També lamentem profundament, diuen des de Junts, el silenci i la manca d'informació del govern municipal. Gairebé 24 hores després dels fets, els portaveus de l'Ajuntament encara no hem rebut cap comunicació oficial sobre què va passar, quines actuacions es van dur a terme ni quines mesures es prendran. La reunió prevista per aquest vespre, però el vespre d'ahir, és necessària, però arriba tard. El respecte institucional exigeix informació, diligència i transparència davant d'uns fets d'aquesta gravetat. Exigim una explicació immediata, informació sobre els protocols activats i mesures que garanteixin la seguretat de les professionals i la continuïtat del punt Lila. Davant les violències masclistes, tolerància zero. I l'Ajuntament de Sitges també, a través de les xarxes socials, emetia ahir un comunicat vinculat a aquests fets. L'Ajuntament condemna l'acte vandàlic que va afectar ahir a la nit, per la nit de dissabte, el punt Lila, instal·lat a les barraques i que va obligar a finalitzar aquest servei públic abans del previst seguint el protocol intern del servei. L'Ajuntament vol expressar també tot el seu suport als treballadors i treballadores del punt Lila que desenvolupen una tasca essencial durant les festes i agraeix la seva professionalitat i compromís. El consistori reitera el seu compromís amb la prevenció de les violències masclistes i fa una crida al respecte per als serveis públics i per unes barraques basades en la convivència, el respecte i la seguretat de tothom. Repetim, el que va succeir, o almenys això és el que ens diuen oficialment, és un acte d'intimidació, d'escarni, d'insults, d'assetjament verbal a les treballadores del punt Lila per part d'una colla de nois, la nit de dissabte. Això va obligar a activar el protocol de servei. Un dels punts d'aquest protocol diu que en situacions determinades es tanca el punt Lila durant mitja hora i després es torna a obrir. El que passa és que la nit de dissabte va coincidir l'activació del protocol amb el tram final de les barraques i, per tant, el punt Lila ja no es va tornar a obrir. Això és, en principi, el que sabem del que va succeir la nit de dissabte a barraques i, òbviament, si aquests són els fets, doncs no cal dir que estem, diguem-ne, en aquest món especialment tens i descompensat en moltes coses. A Granada aquest cap de setmana els hi ha tocat de tot. Un terratrèmol i el gran premi de la ONCE de 15 milions d'euros. Tot això a la província de Granada. Per què els diem això? Bé, doncs perquè Sitges també va tocar-ne una picossada. Saben que el gran premi era de 15 milions d'euros, però n'hi havia una bona colla d'un milió. Bé, doncs la Maria Lucrecia García és qui va vendre un dels cupons del milió a Sitges a la seva parada situada al Mercat de Sitges, a l'avinguda Artur Carbonell. La Maria Lucrecia, que ha declarat, està molt contenta, òbviament, és molt bonic veure la cara dels teus clients quan reparteixes premis i quan són premis així de grans, encara més. La meva feina té molt sentit quan passen aquestes coses. La Maria Lucrecia va començar a treballar com a venedora de l'ONCE als 17 anys. Ja havia repartit 700.000 euros del cupó diari amb la venda de 20 cupons premiats amb 35.000 euros i un altre premi de 35.000 euros en un altre cupó diari. Sitges pertany a l'agència de l'ONCE de Vilanova que presta servei a 298 afiliats. Per tant, bé, doncs, felicitem, no cal ni dir-ho, a la Maria Lucrecia perquè hi havia 10 premis d'un milió per tot Espanya. I un d'aquests premis d'un milió va ser Sitges. Hi havia 119 premis de 40.000 euros, hi havia 2.270 premis de 1.200, però només n'hi havia 10 d'un milió i la grossa d'aquests 15 milions d'euros que van a parar, com els dèiem, a la província de Granada, a la localitat de Monachil. Bé, i aquest cap de setmana els diaris han parlat molt del preu dels pisos. Anem a encavalcar una miqueta les coses. El passat divendres, a l'Eco, un article titulat "Dormir a preu d'or, fins a 800 euros s'arriben a pagar per una nit en un pis de dues habitacions a la zona de l'Oasis". Feia un repàs, feia un escandall de preus a l'Eco i també a partir de les ofertes que hi ha als portals immobiliaris.
Per una nit, dues habitacions al Vinyet

pis turístic entre 180 i 350 euros, a l'Oasi, un pis de dues habitacions, preu entre 500 i 800, pisos turístics, eh? Dues habitacions al Marquès de Montroig, 350 euros, tres habitacions, un pis de tres habitacions al carrer Pau Casals, 700 euros per una nit, un pis de tres habitacions a la Llevantina entre 700 i 900 euros per una nit, pisos turístics. Això deia l'Eco el divendres. Ha coincidit que el cap de setmana Guanyem i la CUP han publicat un vídeo denunciant l'assumpte dels pisos turístics. Aquest vídeo parla dels 1.700 pisos turístics legals que hi ha a Sitges. Saben que l'Ajuntament té barrades ara les noves llicències, ara, de fa temps, les noves llicències a pisos turístics i només s'admeten les que correspondrien a una renovació, però no se'n poden donar de noves. En paral·lel a això, el suplement d'economia del Nacional, On Economia, un article de l'Aleix Ramírez, del periodista sitgetà Aleix Ramírez, dient: Sitges és el municipi de la demarcació de Barcelona, sense comptar la capital, amb més habitatges de luxe per sobre dels 3 milions d'euros, segons les dades del portal Idealista. A Sitges hi ha 54 propietats de més de 3 milions d'euros de les 438 que hi ha a tota la província. Segueix Castelldefels, amb 46 propietats de més de 3 milions d'euros, i Sant Andreu de Llavaneres, amb 31. La ciutat de Barcelona, per la seva banda, acumula 307 pisos de més de 3 milions d'euros. Però, com els dèiem, de tota la província de Barcelona, com dirien en castellà, no se podia saber. Sitges és on hi ha més propietats, 54, a un preu superior als 3 milions d'euros. I dues coses més, aquestes també interessants, perquè en varen parlar a la ràdio i poden recuperar la conversa. No ens movem del món dels pisos, eh? El passat 15 de maig varen entrevistar els impulsors de La Veïna, d'aquesta cooperativa d'habitatge. Bé, doncs ahir el diari Ara treia un reportatge molt interessant sobre una cooperativa d'habitatge que ha posat en marxa Sostre Cívic, que és el nom de la cooperativa, a Palamós, a l'avinguda dels Països Catalans de Palamós. Un bloc de pisos molt modern, de 34 habitatges, que porta per nom Terra de Mar. Entrevisten a una de les cooperativistes. En aquest cas, la cooperativista explica que estava molt contenta amb el seu pis de lloguer, fins que va haver un moment que la propietat li van dir que se'l vendrien i que ja podia començar a fer les maletes. Ella diu que li va caure el món a sobre, però preguntant i fent córrer la veu vaig saber que es feia una reunió informativa de Sostre Cívic, i a partir d'aquí es va fer, bé, cooperativista de Sostre Cívic. Aquesta senyora ha pagat, hi ha una aportació inicial, ha pagat entre 10 i 15.000 euros, depèn del pis, i la quota d'ús d'aquest pis és d'entre 245 i 425 euros. Repetim, estem parlant de Palamós. És evident que hi ha un context, eh? El context del preu del sòl a Palamós, del preu dels pisos a Palamós, però aquests cooperativistes d'aquest bloc de 34 habitatges a Palamós, a l'avinguda dels Països Catalans, paguen entre els 245 i els 425 euros al mes. Els 34 habitatges del bloc són de protecció oficial. El més petit és de 39 metres quadrats, els més grans de 60 metres quadrats, disposen de tots els serveis bàsics, però com ja ens varen explicar en el seu dia els membres de la cooperativa sitgetana, de La Veïna, hi ha serveis comuns, com el servei de bugaderia, per exemple. Ella, però, encantada de la vida, i repetim, pot ser aquest un nou model dins l'àmbit de l'habitatge públic. Els cooperativistes, sense ser propietaris i sense ser llogaters. Ells són els propietaris de tot un bloc de pisos, i com saben tots vostès, això funciona amb un règim diferent, però també amb unes normes, vull dir, no és això a Can 60, sinó que hi ha també unes normes. Però l'experiència de la cooperativa, d'una cooperativa de vivendes, com la que es vol, com la que molts volen que es pugui fer a la Granja 2, és la que explica el diari Ara, ahir en aquest reportatge titulat Viure en un pis nou de trinca sense ser propietari ni llogater.

0: Bé, fa calor, ha fet molta calor, continuarà fent molta calor aquest estiu, per descomptat que probablement també pot marcar un punt d'inflexió per tots aquells que creien que aquesta és una circumstància habitual dels estius. Queda clar que aquest no ha estat un estiu com altres, i bàsicament no ho ha estat, perquè la calor intensa ha durat molt més del que acostumava a durar. No estem parlant de dies puntuals ni de moments puntuals de l'estiu, sinó de mantenir-se amb aquest estat, amb aquesta escalfor, perquè se'n facin una idea, els ho hem vingut dient cada dia. Ahir també vam estar a 30 graus tot el dia, i al migdia arribàvem als 32, però a les 9 del matí, quarts de 10, ja estàvem a 30, i a les 9 de la nit continuàvem estant a 30. I així ens manteníem tot el dia, i així n'hem portat uns quants de dies. No cal que parlem a la resta de Catalunya, no cal que parlem del que passa a França, del que passa a Itàlia, del que passa a la Gran Bretanya, del que passa a bona part d'Europa, que viu escandalitzada aquest augment de les temperatures al qual nosaltres ja hi estàvem acostumats en algun moment de l'any, però Europa, evidentment, no hi estava gens acostumada. Bé, que el temps està canviant, ja no cal que ho diem nosaltres, és un fet evidentíssim, i que està canviant a pitjor, perquè aguantar aquestes temperatures, per descomptat que posa a prova la capacitat de molts. A partir d'aquest escenari, Miquel Forns escriu a l'Eco aquest passat divendres un article molt interessant, precisament posant l'assumpte del canvi de clima i agafant precisament un referent, que és l'aiguat de Santa Tecla del 1874. En aquell moment, i ja en la presentació del llibre Santa Tecla, Vivents de la Festa Major Petita, ja es va dir en veu alta, si no recordo malament a la presentació, que res tenia a veure l'aiguat de Santa Tecla, i l'article també ho explica, amb el canvi de la Festa Major de Santa Tecla a Sant Bartomeu. Res a veure, era una qüestió de la vida quotidiana, dels treballs dels pagesos, en fi, que tot era molt més conciliable. Però què ha passat ara amb aquest canvi de temps, amb aquestes calorades que han fet que les jornades castelleres també canviïn l'horari i que alguns municipis es comencin a plantejar si alguns dels actes més importants de les seves festes majors haurien de poder intentar trobar un horari que fos més amigable, per dir-ho d'alguna manera. Miquel Forns, bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora.
0: Encantat de saludar en Miquel en aquest registre, de nou, d'historiador, d'imant de les tradicions, i hauríem de dir aquí també de geganter, que no sé si ha viscut alguna ja festa major d'aquestes acalorada així d'aquesta manera,
1: A Sitges no, perquè no, només surto per la matinal, i a la matinal, per sort, encara no arribem a aquestes temperatures.
0: En algun altre lloc sí?
1: Sí, arribes, sí.
0: Arribes, eh?
1: Sí. Sant Pere d'aquest any i Sant Pere de l'any passat va fer moltíssima calor, moltíssima calor.
0: Arribes o ha plantejat algú?
1: No, que jo sàpiga, no. Tot i que en converses particulars, sí, en converses a peu de carrer, és un tema recurrent, sobretot perquè aquests dos últims anys ha fet molta calor, ha fet molta calor per Sant Pere. Mm-hmm. Bueno, per Sant Pere, i inclús Sant Pau de l'any passat, em sembla que va ser,
0: sí.
1: Vaja, anava amb màniga de camisa.
0: El Sant Pau del mes de gener, que ningú no s'equivoqui.
1: Sant Pau del mes de gener, Sant Pau del 25 de gener... Els valls anàvem amb camisa i no teníem fred.
0: Bé, està clar que aquest any, com els dèiem, no diríem que no sigui un any com els altres, perquè la Festa Major, recordàvem ara, i més d'un ho ha recordat, arran de la calorada d'aquest any, la Festa Major del 2023, si no recordo malament, va ser aquella que va coincidir també amb la sequera, en què més d'un membre dels valls es va desmaiar per la calorada d'aquella processó cívica, que va ser una cosa extraordinària de viure. I aquest article posa sobre la taula, diríem que sense embuts, com un plantejament a fer-se, sí hi hauria la possibilitat de plantejar-se que la Festa Major anés a petar de nou a Santa Tecla, com si diguéssim, com un caprici portat per aquest canvi climàtic, per mort d'una situació que difícilment canviarà i que evidentment és feixuga pels valls, no només pels portants dels valls i per la gent que balla, sinó també, òbviament, per tota la gent que viu la festa. Aquest pensament, diguem-ne, que va fent rum-rum de fa temps, Miquel, o què?
1: Bé, és que la tendència d'aquests últims anys és que sembla que la situació de la meteorologia i del clima, i per tant, òbviament, de la meteorologia, És que la tendència cada vegada serà que el clima serà més extrem a l'estiu i potser arribarà un moment que el municipi s'haurà de plantejar si algunes activitats de les que fem durant tot l'estiu, no només la Festa Major de Sant Bartomeu, moltes activitats, doncs s'han d'adaptar a aquesta nova realitat. Aquest debat potser serà inevitable d'aquí uns pocs anys. I el que he volgut amb l'article és bàsicament revisar la història per una mica dir com la Festa Major s'ha anat adaptant cada vegada a les diferents situacions que hi ha hagut.
0: És clar, estaríem en allò de sempre, tot i que no sé si és un criteri de valor, però segurament per molts ho serà, entre la tradició i la vida real. I aquestes circumstàncies que formen part de la nostra vida quotidiana i a les quals, òbviament, la tradició no hi comptava, per dir-ho així, ni el protocol hi comptava, tampoc, eh?
1: Exacte, i a més és que la història de la festa ens demostra que la festa, i per tant la tradició, s'ha anat adaptant a cada moment. Hi ha hagut motius polítics, hi ha hagut motius socials, hi ha hagut motius, algun fins i tot derivat d'això, del temps, no? Motius laborals, hi ha hagut molts motius econòmics que han anat modelant la festa cada vegada, a cada moment, perquè la tradició precisament anés passant, anés pervivint, anés persistint i, per tant, està plena d'adaptacions la història de la Festa Major.
0: Tal com la contemplem, la Festa Major, home, massa canvis horaris no s'hi poden fer, no? Perquè tenim les processons, les cercaviles, les tenim ja al vespre, la cercavila de la Cívica la tenim a les 7 del vespre, la cercavila de Sant Bartomeu el tenim a partir de quarts de 8. Diguem-ne que ja estaríem en aquesta franja horària en la qual ara es recomana més aviat fer les activitats, i les activitats de migdia difícilment les podem encaixar en algun altre lloc.
1: Bé, sí que és veritat que, clar, evidentment, les famoses 36 hores no donen per més, no?
0: Exacte.
1: Perquè, clar, són 36 i, per tant, el marge que hi ha és petit, però potser sí, revisant la història de la festa, per exemple, l'ofici, no? Mm-hmm. L'ofici, ara ja el vam avançar fa uns anys, mitja hora abans, ja és a quarts d'11, no?
0: Sí.
1: Tot i que el de Santa Tecla es manté a les 11.
0: No el vam avançar per mort del temps, eh?
1: No,
0: el temps atmosfèric, sí el temps cronològic, aquest sí, eh?
1: Exacte. Sí, perquè la sortida d'ofici comencés més aviat i pogués ser més, bueno, acabar més d'hora pels concerts, que a més el matí tot s'encadena, no? El matí de Sant Bartomeu, igual que el matí de Santa Tecla. Però antigament es havia celebrat a les 10 l'ofici i a quarts de 10. Aquí a marge. Perquè encara no es fa l'onada, com encara l'anar d'ofici no es fa, és un acte que s'ha perdut.
0: Exacte.
1: És un acte que s'ha perdut l'anar d'ofici. Per tant, i la matinada és molt d'hora, és a les 6. En aquest sentit, els nostres avantpassats ja ho feien més aviat. Ja ho feien més aviat i no passava res.
0: Uh-huh. O sigui que seria una possibilitat, eh?
1: El dia de Sant Bartomeu seria una possibilitat i a més, el que dic, sobretot, jo el que he volgut amb l'article és revisar al llarg de la història si hi ha antecedents en aquest sentit que puguin contextualitzar, que puguin justificar, que en el fons també l'hora en si, més enllà de si volem les 2 de la tarda de la vigília, que és una hora molt marcada, mm-hmm. Perquè és l'inici de la festa, això, ha anat variant amb el temps, ha anat variant, s'ha anat adaptant, el que sí que portem ara una tongada, diguem, molt llarga de moltes dècades, en què els actes tenen una hora fixada i no s'ha canviat aquestes últimes dècades.
0: Perquè el que, evidentment, deixa clar l'article, i és una realitat que tothom coneix, és que difícilment això canviarà, sinó que el clima ens portarà d'alguna manera o d'una altra a protegir-nos de les hores especialment intenses i, sobretot, entenc també, a protegir els balls. Els espectadors sempre poden marxar cap a casa seva, sempre poden refrescar-se, sempre poden anar molt més lleugers amb una samarreta, però els balls, precisament, per raó de la tradició, van vestits com van vestits, carreguen el que carreguen, fan l'exercici físic que fan i, per tant, aquí no hi ha cap altra sortida per ells. Els espectadors, en aquest sentit, ho tenen més fàcil.
1: Els municipis que s'estan plantejant seriosament aquest debat, que ja l'han obert, diguem, a Sitges, aquest, jo, vaja, que jo sàpiga, aquest debat no s'ha iniciat d'una manera ferma. I pot estar en converses, com dèiem, a peu de carrer, però aquest debat no, no, seriosament, no,
0: Cert,
1: no,
0: cert,
1: que
0: cert.
1: jo sàpiga, no s'ha plantejat encara. No? Però els municipis que ho han fet, pensen amb això mateix que deies, és a dir, amb els balladors, amb la gent que fan els balls, però estan pensant també amb el públic. Estan pensant també en els músics i estan pensant també en totes les persones al voltant de l'organització, perquè amb unes temperatures elevades tothom n'està afectat. Per exemple, els castells, que és on els castells, diguem, el món de la cultura popular, que seriosament ha abordat aquest tema, que ja s'han canviat diades castelleres, que en lloc de fer-se al migdia, en ple juliol i agost, ja es fan a la tarda, i que han plantejat mesures i això, aquí es va plantejar molt seriosament perquè hi havia actuacions castelleres, diades castelleres, que començaven amb un fotimer de gent a la plaça i acabaven amb quatre gats,
0: Està clar.
1: Perquè el mateix públic marxava. I llavors, quin sentit té que aixequem castells si no hi ha gent? Quin sentit pot tenir que acabem fent cercaviles i processons si no hi ha gent? Clar, doncs aleshores es planteja per tothom, no? El plantejament que es fa per tothom, amb mesures que puguin, diguem, mitigar els efectes per tothom, que tothom pugui estar més còmode.
0: Està clar. Per tant, d'alguna manera creus, Miquel, que això es posarà... D'aquí uns moments tindrem la regidora, però que aquesta brama del carrer o aquest rum-rum del carrer en algun moment arribarà a la taula de les persones que tenen en la seva... a les seves responsabilitats, la gestió de la festa.
1: Sí, el ritme en què està canviant el clima, el ritme en què està afectant la meteorologia a totes les activitats, sobretot les activitats de l'aire lliure, fins i tot que les administracions ja estan prenent mesures, no? Recomanacions de que fins a quins graus seria tolerable fer activitats a l'aire lliure, jo crec que la festa major no en quedarà al marge. Crec que un moment o d'altre se n'haurà de parlar. Mira, a Reus, la festa major de Sant Pere, aquest any ja han fet, diguem unes mesures més puntuals, no? D'algunes cercaviles, fer-les passar en hores determinades per carrers que hi ha més ombra, posar mesures d'hidratació per les persones, tant pels valls com pels que miren. Això ja ho hem fet aquí a Sitges també, que és posar aquestes fonts d'aigua, aquests punts d'aigua, fer que les actuacions durin menys, que siguin exhibicions dels balls més curtes, fins i tot cercaviles en què surtin menys nombre de balls per acabar més d'hora. En fi, hi ha des d'aquest punt de vista, diguem, d'actuacions més puntuals fins a mesures més transformadores. Per exemple, la festa del Renaixement de Tortosa, que no seria en si una festa major, però que seria una festa, diguem, que per aquesta localitat és important, s'està plantejant en aquest moment canviar de dates.
0: Déu
1: canviar
0: mirar.
1: De dates. És a dir, passem o la festa major de Terrassa, en aquest moment s'està plantejant canviar els horaris. Canviar els horaris, és a dir, avançar-ho molt cap al matí, a primera hora, perquè diguem, el migdia fort, que és on te fa més calor o el sol apreta més, doncs aquests actes a l'aire lliure hagin acabat. Per tant, hi ha una varietat de coses que es poden fer que jo crec que un moment o l'altre a Sitges també arribarà aquest debat.
0: No haguéssim cregut mai que ens passaria això, Fer canvis per circumstàncies mil, però pel canvi de temps...
1: Bé, la història ens diu que la festa major s'ha anat adaptant, ha anat tenint molts condicionants, molts, moltíssims. Hi ha actes que han aparegut, hi ha actes que han desaparegut, i per tant, si ara un element més és el clima que està influint d'aquesta manera, el que deies al principi, no? Qui ho diria?
0: Qui ho diria?
1: Que l'aiguat de Santa Tecla, que sense ser-ho va ser protagonista d'aquesta qüestió, ara doncs, la meteorologia torna a incidir d'aquesta manera. Per sort a Sitges teníem dues festes majors com molts municipis i per tant possibilitats en tenim moltes i la història ens diu que n'hi ha hagut moltes.
0: Ara ho exagero, però vinga, ja que estem al vigílies de festa major, o sigui que et podries imaginar, ho exagero, repeteixo, una entrada de grallers el 22 de setembre a les 12 del migdia?
1: Torno amb el de la història. L'entrada de grallers institucionalitzada al programa d'actes no té ni 100 anys.
0: És cert.
1: No té ni 100 anys.
0: És cert.
1: I que era un costum entrar, que els grallers que es contractaven, que venien als pobles a tocar, entraven tocant perquè la gent els anava a rebre a l'entrada del poble i entraven en plan així festiu, tocant peces ben alegres i això, és molt comú a tota la nostra zona, a tot el nostre territori. I qui diu que això no estava reservat només al dia de Sant Bartomeu? No tenim documentació que parli del dia de Santa Tecla. Tenim documentació que els grallers sortien també a la Trinitat, al segle XIX, que anaven al Vinyet també, que els balls també sortien pel Vinyet. Tot això està documentat. Doncs, qui diu que per Santa Tecla antigament això no passava i que ho poguéssim fer ara?
0: Està clar. Bé, doncs queda sobre la taula. Us recomanem que llegeixin l'article a l'Eco d'aquest passat divendres, l'article de Miquel Forns, contemplant precisament això, la possibilitat que sobre la taula com a mínim es plantegi què pot passar en el futur, de quina forma podem, diguem-ne, resituar la gran festa de Sitges per mort d'aquest canvi climàtic que està afectant a totes les festes populars també i al seu desenvolupament. Miquel Forns, gràcies. Bona festa major, mentrestant.
1: Molt bona festa major a tothom. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Nou i 44 minuts. Creuen vostès en els miracles? N'ha passat un aquest matí, a quarts de nou. En uns moments els publicarem les imatges, si tinc temps de fer-ho en algun moment, ho publicarem, perquè no som prous per fer tantes coses a la vegada. Bé, quarts de nou ha passat un fet que hagués pogut, repetim, perquè ningú no ha pres mal, però algú hagués pogut prendre molt de mal, o alguns. Situïn-se vostès al cap de la vila, la façana de l'edifici, l'antic edifici de Caixa Penedès, l'edifici del Banc Sabadell, porta d'entrada del Banc Sabadell, mirin cap a dalt, aquest edifici a dalt de tot té una cornisa, doncs ha caigut literalment tota la cornisa corresponent a la porta d'entrada, tota la cornisa des de dalt de tot, que això deuen ser ben bé uns 10 metres ben bons i una miqueta més, al carrer, a plom. Davant mateix de l'entrada del Banc Sabadell, que és on cada tarda se situen els nois i noies, perquè vostès ens entenguin, de la Jove de Diables a vendre un marxandatge de festa major. Caigut, però sencereta, eh? Tota la cornisa. Ningú no ha pres mal, i han anat els bombers han revisat la resta de la cornisa de l'edifici, pel que sembla la resta de la cornisa està bé, però un ensurt gran. A 8:45 del matí, que hagués pogut tenir com a conseqüència, bé, en fi, només cal que pensin vostès en un dia de cada dia al cap de la vila tot el brugit que hi ha, o en aquests dies de festa major que estan per arribar. Doncs ha caigut la part central d'aquesta cornisa situada dalt de tot a l'àtic de l'edifici del Banc Sabadell al cap de la vila. Per tant, ha caigut la part de la cornisa que coincideix amb la porta d'entrada de l'oficina del Banc Sabadell. Afortunadament, com els dèiem, res de res. Agraïm als oients que ens hagin enviat aquesta informació i també el vídeo. Per tant, en uns moments els publicarem el vídeo i veuran de què es tracta tot plegat. Va, anem per les efemèrides i desoxigenem una mica l'assumpte. La

Vinga, tal dia com ahir, 16 d'agost del 1899, el doctor Bartomeu Robert era nomenat pandonista de la processó de Sant Bartomeu. Saben que el doctor Robert va ser un dels benefactors de Sitges. I per què ho va ser? Bé, perquè el Saló de Plens de l'Ajuntament de Sitges es deu a la generositat del doctor Robert. Tal dia com ahir de l'any 1945, Artur Carbonell inaugurava una exposició de pintures a les Galeries La Xarmada. Tal dia com ahir de l'any 1981 moria l'impressor i periodista Joan Puig, el director del Baluard de Sitges entre el 1930 i el 1936. Tal dia com ahir de l'any 1925, ho vàrem comentar molt l'any passat, 101 anys de la publicació del Madrigal a Sitges, el Madrigal a Sitges, que es va publicar la vigília de la Festa Major al Seminari La Punta. Josep Carneu va escriure tal dia com ahir de l'any 1925. Tal dia com avui, de l'any 1909, l'Ajuntament, presidit per Pere Carbonell, decidia suspendre els actes oficials de la Festa Major a causa dels fets de la Setmana Tràgica. Només es varen celebrar les funcions religioses i les activitats programades pel Prado i el Retiro. Tal dia com avui de l'any 1938, l'aviació franquista bombardejava Vallcarca, causant 2 morts i diversos ferits. I tal dia com avui de l'any 1995, moria Josep Cots, alcalde de Sitges, entre el 1983 i 1987. I avui també fa anys, en fa ja 31, de la mort d'Antoni Parra, el geganter, més geganter de tots els geganters que es fan i els dies desfan. Antoni Parra era cap de colla dels geganters en aquell moment, un fet que va acabar colpir extraordinàriament els dies previs a la Festa Major, 17 d'agost del 1995. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen el 1959, quan va sortir al carrer un dels àlbums més influents de la història del jazz. Estem en el jazz de la postguerra, estem en el jazz modern. I en el jazz modern, l'LP, Kind of Blue, un tipus de blau, es va convertir en el seu moment en un dels LP referencials de la història de la música, del trompetista i compositor Miles Davis. Un d'aquells discos troncals. Aquest estiu en portem uns quants, de discos troncals. I la setmana passada els parlàvem de Love the Wall de Michael Jackson. Bé, doncs aquí, en el món del jazz i en el món del jazz modern, el Kind of Blue de Miles Davis és un disc d'aquells al qual tots els músics i afeccionats hi van a parar. No és un disc fàcil, perquè Miles Davis no és un músic fàcil. Però de tot el que hi ha en el disc, aquí va un Love for Sale, que és una cançó que segurament tots vostès coneixen, i sobretot amb la versió de Bon AM, perquè evidentment en un altre registre del tot. Miles Davis, 1959.

Un disc és peça clau en l'evolució del jazz de la postguerra. Kind of Blue, 1959, Miles Davis. Tal dia com avui de l'any 1969 acabava el festival Woodstock, un també dels grans clàssics del món de la música de finals dels 60. No només un fet musical, sinó sobretot un fet social. Tres dies d'un festival icònic, una exposició d'aquari, tres dies de pau i música, el mateix títol del documental guanyador de l'Oscar. Entre el 15 i el 18 d'agost es va celebrar Woodstock. 400.000 persones en una granja de 240 hectàrees. Tal dia com avui de l'any 1978, el primer viatge transatlàntic en globus, el Double Eagle 2. Tal dia com avui de l'any 1987, moria Rudolf Hess, a Spandau, als 93 anys. La presó estava oberta només per ell des del 1966. Al costat de Hitler, de Hermann Göring, Rudolf Hess, l'home a qui Hitler li dictà Mein Kampf, la meva lluita. Tal dia com avui de l'any 1981, si no l'han vista, és una pel·lícula d'aquelles que en el seu moment, bé, la història del pastor José María Grimaldos, el Cepa, que va desaparèixer el 21 d'agost del 1910 a Osa de la Vega. Bé, la història del Crimen de Cuenca, la pel·lícula que va dirigir Pilar Miró, que parlava sobretot de les tortures de la Guàrdia Civil a les persones que varen ser capturades com a presumptes autors de la mort del Cepa. I després resulta que el Cepa estava amagat i no l'havia matat ningú i que era viu. La pel·lícula es va centrar molt en aquest episodi en què la Guàrdia Civil quedava absolutament malparada. La pel·lícula fou segrestada en el seu moment, va ser un escàndol d'aquells de proporcions grans, estem parlant de l'any 1981, va recaptar 461 milions de pessetes i era una pel·lícula de les classificades, els més veterans recordaran, la classificació S. Diguem-ne que estava principalment destinada a les pel·lícules eròtiques o especialment violentes. Bé, doncs, El crimen de Cuenca, un escàndol en el seu moment, pel·lícula de Pilar Miró, s'estrenava tal dia com avui de l'any 1981. Tal dia com avui de l'any 1969 moria segurament l'arquitecte més influent del segle XX, l'alemany Mies van der Rohe, l'home que va deixar una frase d'entre moltes: menys és més. Val per tot, eh? Per l'arquitectura, per la música, pels discursos, per tot. Menys és més. Mies van der Rohe. L'autor del pavelló de Barcelona de l'any 1989, que es va destruir després de l'exposició i que Barcelona va reconstruir als anys 80. Tal dia com avui de l'any 1998, Bill Clinton reconeixia una relació inapropiada amb Mònica Lewinsky, amb aquella becària que es va fer també tan popular. I tal dia com avui de l'any 2017, han passat 9 anys dels horrorosos atemptats a les Rambles de Barcelona i també en altres poblacions de la costa catalana, aquests atemptats que varen tensionar absolutament tot i dels quals encara hi ha la comissió d'investigació en marxa. L'imam de Ripoll, tot allò que després hem anat sabent o no sabent. Tal dia com avui de l'any 2017, la tarda a Barcelona es va sotregar amb els atemptats a les Rambles. I deixem aquest Love for Sale de Miles Davis i anem més enrere en el temps. El 1917, l'original Dixieland Jazz Band interpreta per primera vegada a la història un clàssic que vostès deuen haver escoltat mil vegades. Tiger Rag.

L'esperit bohemi de viure. Música interpretada per negres. Estem a Nova Orleans, estem a l'inici d'un, diríem que d'un moviment que després desembocaria, òbviament, amb el jazz. Música de carrer, música bohèmia, música per acompanyar els mals moments. Tiger Rag, 1917, l'original Dixieland Jazz Band, que plega veles el 1925. I amb aquest Tiger Rag tanquem les nostres efemèrides, Tiger o Tiger. I demà, més.

Cançó de l'estiu. Bueno. 1978. Cançó potent. Cançó de karaokes. Cançó d'aquelles que quan un va una mica... va una mica entonadet, alguns s'atreveixen a començar-la que no acabar-la, perquè hi ha moments que són algun... hi ha ports de muntanya en aquesta cançó, eh? Hi ha turmalets a cada quants compassos. Però si vol atrevir, el 1978, i publicada inicialment en un àlbum que portava per títol Sentimientos, Camilo Sesto es feia el rei de les vendes amb Vivir así es morir de amor. Produïda per Rafael Pérez Botija, un dels clàssics també, i composada pel mateix Camilo Sesto. Siempre

cura. La cançó va ser un èxit tal que després a la carrera de Camilo Sesto s'ha versionat diverses vegades. Es va remasteritzar l'any 1997, l'any 2018 es varen llançar algunes edicions i remescles, el 40è aniversari de la cançó en el Camilo Superstar, altres grups també n'han fet versions perquè ha estat un dels temes clàssics del seu autor. Camilo Sesto, 1978, un dels grans temes de l'estiu, i amb ell hem encetat aquesta setmana. Vinga, ho deixem acabar. Va, deixem-ho.

0: És dilluns, és 17 d'agost. Avui s'escau Sant Jacint, Sant Eusebi, Santa Beatriu. També Sant Bonifaci, Sant Servent, Sant Sèptim i Sant Danès. La model Helen Lindes, 45 anys, celebra avui. L'actor Sean Penn en fa 66. El polític Miquel Iceta, 66 anys, també celebra avui. L'actor El Gran, Robert De Niro, 83 anys, celebra avui. I l'actriu Thaisa Farmiga, 32 anys, celebra avui. Esperant en candeletes que el cap de setmana en resitui les temperatures del mes d'agost. És a dir, que no és que faci més fresc, és que només que ens situarem en el mes d'agost normal i corrent. Perquè ja estem a 29 graus i mig. Per tant, estem, com sempre, esperant els 30 graus per mantenir-los al llarg de tot el dia. 29,3 graus amb una humitat del 72%. O sigui que, què els hem de dir? Igual que ahir, igual que abans d'ahir, igual que divendres, igual que dijous, igual que la resta de dies. A veure si al final d'aquesta setmana les coses canvien. Previsió per les properes hores a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Molt bon dia. Aquesta setmana vindrà marcada per un canvi de temps important a partir de dijous. De moment, la setmana comença amb una temperatura sense canvi o una mica més baixa en general. També doncs, amb un matí força assolellat, alguns núvols baixos, preferentment a punts de la meitat sud del litoral i prelitoral, i a partir del migdia creixeran nuvolades i alguns ruixats i tempestes a punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental, que al llarg de la tarda es poden anar estenent per altres punts del terç nord i també afectar algun punt del prelitoral. Aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta i localment també de calamarsa o pedra. Els més importants els trobarem a l'interior del quadrant nord-est, on poden ser d'intensitat forta, i també, de fet, en aquest sector hi ha un avís de intensitat de pluja en 30 minuts. I parlant d'avisos, també de cara a la nit de dilluns a dimarts, tenim avís de calor nocturna a diferents comarques del litoral. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: 10 i 7 minuts. Els ho tornem a repetir per si vostès han vist les imatges a quarts de 9 del matí. Això és el que ens diuen els veïns que ens han enviat aquesta informació. A vegades les informacions venen així, eh? La del foc d'ahir també va arribar així, perquè van més ràpides aquestes que... Bueno, aleshores, la cornisa de dalt de tot, de l'àtic de l'edifici del Banc Sabadell, la part de la cornisa corresponent a la porta d'entrada, la sucursal del banc, ha caigut, tota sencereta, a plom, des de dalt de tot, al carrer. Per tant, segur que qui miri aquestes imatges dirà: escolta'm, però que he passat tan sovint, que si tal, que si per aquí, que si per allà, que quan vaig al caixer, que quan no sé què, però si vaig anar a buscar ahir una samarreta a la Jove de Diables, que si no sé quantos, que si tal. Bé, afortunadament, la gran notícia d'avui és que no ha pres mal ningú. Ja està. Aquesta és la gran notícia d'avui. Per tant, agafem-nos això. I la segona notícia, o la segona evidència, és que aquestes coses passen. Les cornises són uns elements, diguem-ne, si volen que fem servir el llenguatge allò català tradicional, molt punyeteros. Molt. Molt, molt, molt punyeteros. Perquè sembla que no passi res. Ja està, perquè la resta de la cornisa, els bombers l'han estudiada, l'han analitzada i està en perfecte estat. Però aquesta part, que és la part més curta de la cornisa, és la que ha caigut de la baix. Agraïm en Maiol Massip aquestes imatges, és un pare també, en Jordi, que ens ha informat. Bé, els bombers per allà, tot arreglat, i l'ensurt. Simplement l'ensurt més de veure allò que hagués pogut passar, que no pas, afortunadament, el que ha passat de debò, que està que ha caigut aquest element arquitectònic. Vinga, que així ens hem aixecat aquest matí. Aleshores, altres coses que potser els poden interessar. Bé, assumpte, tronades, focs d'artifici i diversos. A Sant Vicenç de Montalt han suprimit el tradicional acte pirotècnic del 15 d'agost. Tots diran: què ha passat? Bé, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha decidit suprimir la tronada per reduir l'impacte acústic i fer unes festes més respectuoses amb els animals. Una decisió que respon a la voluntat, diuen, de fer unes festes més sensibles amb el nostre entorn i amb els animals, especialment els gossos, pels quals els petards i les explosions poden generar por i angoixa. Avui, 15 d'agost, les campanes repicaran, però no hi haurà tronada. En un canvi respecte a la tradició dels darrers anys, la jornada mantindrà tots els actes tal, tal, tal, però l'Ajuntament ha decidit suprimir la tronada. En un exemple d'aquells que ja veurem si s'estila o no s'estila, no pateixin, que com que som festa patrimonial d'interès nacional, no es poden tocar. A l'altre costat d'això, a l'altre costat de Sant Vicenç de Montalt, la nit de l'Albà a Elx, que se celebra el 13 d'agost en honor de la Mare de Déu de l'Assumpció. A un quart de 12 de la nit es va llançar la primera de les 312 palmeres, 312 palmeres, ofrena de l'Ajuntament, empreses particulars, en honor als ciutadans d'Elx morts el darrer any, els que acaben de néixer, a la Mare de Déu de l'Assumpció, els sanitaris, els cossos de seguretat, els emergents. Es varen tirar tones de pólvora amb un màxim de 88.000 unitats pirotècniques. 88.000. Després de tres quarts d'hora de sarau, la cirereta del pastís va ser la palmera de la Mare de Déu, com així s'anomena, formada per 1.080 coets imperials, així s'anomenen, de 98 quilos de pólvora, llançats des del campanar de la basílica. Ei, 1.080 coets llançats des del campanar. El campanar de la basílica és un campanar pla. llançats des d'allà amb un abast de 150 metres d'alçada i 300 metres d'amplada. Un escàndol.
1: Hem passat d'un extrem a l'altre.
0: Per això mateix ho dic.
1: D'aquesta notícia que comentaves a Sant Vicenç de Montalt, a Elx.
0: Fan això a Sant Vicenç de Montalt i acaben tots bojos. Sí. A Elx, la nit del 13 d'agost, a partir d'un quart de dotze, aquest espectacle que a tota la gent que li agrada el foc i els castells de focs i tot això, diguem-ne que evidentment és per anar amb el peto, amb el babero, amb el pitet.
1: Sí que és una reflexió, crec que interessant, arran del que comentes de Sant Vicenç de Montalt, es va cap aquí, veritablement.
0: Ah.
1: És a dir, com casa aquest aspecte més festiu de la festa, valgui redundància, en què els petards són, no diré que una part important, però una part, doncs, vaja...
0: Home. Una festa sense petards...
1: I com conviu això amb el que es viu ara, no? Amb aquest intent de respectar descansos dels veïns, animals, gent amb situacions complicades a nivell de salut...
0: Ho direm així perquè així ens ho sembla, eh?
1: Sí.
0: En la nostra tradició, una festa sense petards no és una festa.
1: Sí, clar.
0: Aleshores, de tot se'n pot fer de més i de menys, com és molt normal... Però els petards i la pirotècnia diríem que són l'element que més atrau, que més atrapa, que més agrada de tot el que hi ha per aquí dins. Eh? Perquè si no, no trobaríem els correfocs a tot arreu, no trobaríem el sostre de foc a Vilanova, no trobaríem aquí...
1: S'entén que la festa és per tothom. S'entén.
0: Això també.
1: Però... és una reflexió i un debat aquest complicat de treure l'entrellat.
0: Tothom, qui és tothom?
1: Sí, tothom?
0: I com es pot satisfer a tothom? Ei, sense acabar desnaturalitzant la festa i que la festa acabi sent, i jo què sé. Però, perquè se'n facin una idea, a Sant Vicenç de Montalt, suprimida la tronada, i a Elx, torno a repetir-ho, com hem dit això, 88.000 unitats pirotècniques. No posa el preu, de tot això. No posa el preu, però s'ho poden imaginar. Després en parlarem del castell de foc d'aquí amb la regidora, perquè és clar, aquest estiu va donar també aquest titular de Canal Blau. Pas endavant del castell de focs de Vilanova i pas enrere del de Sitges. Que no hi haurà allò, els focs de l'aigua, des de l'aigua. Per alguns...
1: Si això és un pas enrere, doncs...
0: Per alguns diràs, mira, tampoc n'hi ha... I per uns altres potser serà un drama nacional. Encara recordem quan es van per primera vegada, perquè llavors, oh, mira, des de l'aigua el foc, nosaltres que... Això des de l'aigua tal.
1: I què passarà també amb...
0: Això també ho preguntarem
1: a la
0: d'allò.
1: A la punta.
0: Però, esclar, no és el nostre negociat, això és el bisbat. El bisbat encara té també un representant sitgetà, diguem-ne, una miqueta més amunt, que tenim un diaca, ara.
1: Uh-huh.
0: Ei. Bueno, a veure què passarà amb el campanat acabat de rebussar.
1: Veurem aquella clàssica imatge d'aquella mena de cascada caure per la punta.
0: Amb el campanallo vermell, com un titot. Bueno, a veure què passa. Després més. Ens ha agradat, hi ha un article al Vivir de la Vanguardia d'ahir diumenge. Fa 4 dies que parlàvem amb els responsables d'haver reflotat i l'han anomenat en homenatge al xic golf del carrer Joan Tarrida, al xic golf del Vinyet. Hi ha un article a la Vanguardia d'ahir. Barcelona, ciutat sin minigolf. Perquè es veu que se n'ha perdut la mena a molts llocs. I diu, les classes pudientes se pirraven, que aquest és un verb sensacional, se pirraven hace 100 años con este deporte hoy relegado a l'anècdota veraniega. I explica, bé, fa tota la història, diu que el minigolf més proper a Barcelona està a Viladecans, en un vessant, en un lateral de l'autovia de Castelldefels.
1: Sí que és cert que és una activitat molt familiar, aquesta, la del...
0: I tant que hi havíem...
1: La popularment conegut com Golfito.
0: Fito. Tant que hi havíem anat, sí, sí. Tant que d'allò... El volcà aquell que no hi havia manera d'entrar.
1: Era terrible.
0: Era terrible. Després hi havia el pont aquell sobre aquella mena de rierol. Ah, exacte, hi havia aigua. Sí, sí, i llavors sí. La pilota, la bola cap allà al fons. Bueno, Barcelona, ciutat sin minigolf. Que sàpiguen que aquí hi ha hagut sitgetans... Germán Rossell, que han recuperat el xic golf del Vinyet. O sigui, a l'altre costat del Vinyet, el minigolf recuperat, està obert totes les tardes, o sigui que si s'hi volen acostar, millor. I una més, abans de fer el repàs als diaris, entrevista al suplement d'estiu de l'Ara a Ramon Mirabet, i ell diu, entre altres coses, parla que un dofí em va ajudar a compondre la cançó de l'estiu, la coneguda cançó d'Estrella d'Am, però, diu, entre altres coses, parla de Sitges, el Cap de Creus va passar a formar part del paisatge emocional del cantant, on també destaquen Sant Feliu de Llobregat, on va viure de petit, i Sitges. Ramon Mirabet diu que, gràcies a ser un dels pobles més avançats d'Europa, especialment en drets LGBTI, li va obrir la ment

Entre el que ha passat a Ceuta, que ha passat menys del que seria esperable que passés, i sembla que ha passat menys perquè el govern del Marroc ha decidit que passés menys del que passés, i la visita de la ministra, que ha estat també una visita àmpliament qüestionada, perquè la ministra ha dit que la sanitat a Ceuta no està saturada, però és clar, és que als hospitals n'hi ha ben pocs de tots aquests nois i noies que han arribat i que ara malviuen a les platges i als espais públics sense ni la possibilitat de poder tenir una mínima higiene. La ministra sí que ha reconegut que hi ha una crisi sanitària, i òbviament si hi ha una crisi sanitària en algun moment o altre això també pot arribar a la població en general, perquè els experts així ho asseguren. Quan tens una gran quantitat de persones que no poden assumir ni la higiene bàsica ni tampoc la seva alimentació, doncs és evident que els problemes arribaran un moment a l'altre. Per tant, lluny de resoldre's, l'assumpte Ceuta continua ben complicat, però el cap de setmana, que es preveia també una situació difícil per mort d'aquesta crida a les xarxes, al final aquesta crida no ha estat tan àmplia com s'esperava. Però, com els dèiem, el govern veu un risc de salut pública en l'amuntegament de migrants a Ceuta, perquè tots plegats estan, com els dèiem, on poden, vivint com poden i on poden, esperant un futur millor aquí. Mentrestant, hem tornat, perquè és clar, això ha continuat i nosaltres estàvem per altres coses, però és que tampoc podem estar, com deia aquell, tot el dia. Hi ha una frase ara molt popular als mitjans de comunicació que es diu estarem pendents, tot el dia estarem pendents, però és clar, no pots estar pendent tot el dia de tot el que passa al món si no vols que el cap et peti. Bé, doncs a vegades has d'estar pendent i a vegades no. No pots estar pendent dels incendis forestals a l'Aragó i a la vegada del que està passant entre Israel i Palestina i a la vegada del que està passant entre Rússia i Ucraïna i a la vegada del que està dient el president dels Estats Units i a la vegada del terratrèmol a Colòmbia i a la vegada de com està Venezuela i a la vegada dels talls de llum a Cuba. No es pot estar pendent de tot això a la vegada. Per tant, aquesta frase de l'estarem pendents, bé, estarem pendents fins que el cor ens digui prou, o no cal estar pendent de tantes coses si no volem que el cap ens peti. Entre Rússia i Ucraïna, la tensió ha continuat. Els ucraïnesos utilitzen els drons, que són, ara per dir-ho així, l'arma de guerra que els queda, i els russos utilitzen els míssils, que són l'arma de guerra que no té Ucraïna. Aleshores, a prop de Moscou, en aquests magatzems de l'Amazon rus, han continuat caient drons, uns incendis horrorosos a Kiev també. Bé, un desastre. La fotografia a la primera pàgina de La Vanguardia ensenya doncs, un llibreter, el llibreter Alexander Balai, lamentant-se de la destrucció del seu entorn. Que aquesta ve a ser el moll de l'os, és això, eh? Quin està traient la humanitat de tot això? De tanta gent plorant per haver perdut les persones que estimaven i tot allò que forma part de la seva vida. A un costat i a l'altre, eh? Bé, doncs, allò de els desastres de la guerra, doncs una vegada més, entre Kiev i Moscou. Avui toca Kiev i Moscou. D'aquí dos dies tornarem a estar a Gaza, a Israel i tot plegat. El diari Ara, que presenta, i és interessant també, perquè se'n va parlar molt d'això arran de la crisi dels incendis forestals, un informe, és sabut, eh? però és interessant. Catalunya importa el 80% de la fusta que consumeix. El 80%. I a la vegada tenim aquest reconeixement públic que Catalunya té un excés de massa forestal. Aleshores, què passa aquí? Bé, doncs passa que surt molt més econòmic a la majoria d'empreses importar fusta que no treballar en la fusta que hi ha a Catalunya. El sector considera que el país té un potencial molt més alt per explotar millor els boscos, però, com els dèiem, la poca producció xoca amb la quantitat de superfície forestal. Fusta que es pot fer servir per moltes aplicacions, eh? Des de les cases, ben fiques, hem de dir, mobles, la fusta s'utilitza. Catalunya importa el 80% de la fusta que consumeix. Ja no hi ha buscarols, o sigui, aquelles persones que anaven al bosc, que recollien la fusta, bé, tot el procés de producció que suposava la fusta. Per què? Perquè el preu no compensa i, per tant, compensa més importar fusta a un preu més econòmic que no produir
tenir tot un

0: bé, tota una línia de producció de la fusta dels boscos catalans. I n'apuntem una altra que també potser ens servirà. Crit d'auxili a les escoles, o crit d'auxili, perdó, de les escoles de música municipals. Diu l'Ara que ajuntaments, docents i famílies fan equilibris laborals i pressupostaris per fer viables els centres, perquè els centres reclamen a la Generalitat un augment substancial dels recursos que no tenen. La situació és més delicada als pobles petits, que tenen menys recursos, no estem parlant d'aquí, però és interessant la reflexió que deixa. Crit d'auxili de les escoles de música municipals. I en l'àmbit esportiu ha començat la Lliga i, sobretot, s'estan tancant allò, fitxatges importants. Sí, per fi ja tenim...
1: Ahir vas... No, encara no. És un principi d'acord.
0: Ui, mare de Déu.
1: Però vaja, que Rodri acabarà al Barça, com Cancelo també acabarà amb el Barça, perquè ahir va ser una tarda... intensa en aquest sentit. Es va anunciar que el Barça i el Manchester City havien arribat a un principi d'acord pel traspàs de Rodri, pel qual el Barça pagarà més de 70 milions entre fixes i variables. També es va saber ahir que Joao Cancelo arribarà lliure, per tant el Barça no haurà de pagar cap traspàs. Per tant, aquesta tarda és previst que tant Rodri com Cancelo aterrin a Barcelona i que puguin estar a punt de cara al Gamper de demà passat, en què el Barça s'enfrontarà al Al-Ahli. Ha començat la Lliga i l'Espanyol i l'Alavés es converteixen en els primers líders. Per què? Doncs perquè van guanyar els seus respectius partits per 3-0. 3-0 va guanyar l'Espanyol al Llevant i 3-0 també va derrotar l'Alavés al Getafe. La resta de marcadors que ens deixa aquesta primera jornada són el Racing 2, Villarreal 2 i el Sevilla 2, Rayo 1. Aquesta primera jornada que arriba escapçada, avui juga el Depor contra l'Elx, dimecres juga l'Atlètic de Madrid contra el Màlaga, el dia 26 el Real Madrid s'enfrontarà a la Reial Societat i el Barça, que jugarà el dia 27 al Barça contra l'Atlètic Club, volia dir, perdó. Clar, el Barça, que jugarà el partit de la segona jornada el dia 23, a quarts de 10 contra l'Elx, és a dir, jugarà primer el partit de la segona jornada que no passa el de la primera. En fi, aquelles cores dels calendaris. Un Barça que per ser ahir va guanyar 2-5 al camp del Basilea abans de fer front al partit del Gamper, com dèiem, aquest dimecres dia 19. També va guanyar amb el Madrid 0-3 al camp del Schalke, un dels darrers amistosos del conjunt de Mourinho. L'Arsenal, que és campió de la Community Shield, el primer gran títol de la Premier, va guanyar 3-0 al Manchester City. I el PSG, que venia de guanyar la Supercopa d'Europa, va perdre ahir la Supercopa de França, va perdre 1-0 contra el Lens. Què més? Ahir va acabar també l'europeu de natació. Luca Hoek, per alguns de Sant Pere de Ribes, per uns altres de Sitges. Però bé, en qualsevol cas, deixem-ho en anècdota.
0: I pels que estiguin al mig, nascut a Sant Pere de Ribes i format a Sitges.
1: Sí.
0: Això és el que hem sentit també.
1: Sí, sí, a veure, jo crec que dius que és de Sitges perquè, evidentment, s'ha format esportivament al Club Natació Sitges. Aquí hi ha el lligam, òbviament, amb Sitges. Però vaja, més enllà d'aquesta qüestió, Luca Hoek, que finalitza aquest europeu de natació, havent obtingut 3/4 llocs. Va acabar quart en els 100 lliures i també va acabar quart en els dos relleus que va competir, és a dir, el 4% lliures masculí i el 4% lliures mixta. S'ha quedat molt, molt a prop de les medalles, però s'emporta també aquest rècord d'Espanya que va aconseguir precisament a les semifinals dels 100 lliures, amb un temps de 47:26. I un altre dels protagonistes esportius de cap de setmana és el tenista en Rafa Hodder, que ha accedit ja a la tercera ronda del torneig de Cincinnati. Va guanyar ahir a Shapovalov per 7-5, 4-6 i 7-5 i s'enfrontarà avui dilluns al xilè Alejandro Tabilo.
0: 10:28. Pitu, gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

10 i 34 minuts del matí. En uns moments, la regidora de Tradicions i Festes, d'aquí una setmana, si no passa res, la parròquia ja estarà... En Joan Roca ja estarà... Autoritats, pubilles, entitats, Maria Santíssima dels Set Dolors, tothom ofici. I la Suburbana a punt per fer l'ofrena. Hauran passat ja 31 anys de la primera ofrena, que va ser la de la Moixiganga el 1995. Ofrenes de Sant Bartomeu i Santa Tecla. O sigui que la tradició és llarga i serà el primer cop que recordem que la Suburbana fa l'ofrena de Festa Major. Bé, però això serà d'aquí una setmana, exactament a aquesta mateixa hora, i desitjant que el temps acompanyi. Doncs moment, anem a parlar de Festa Major i coses vinculades amb Festa Major amb Eva Martín.

0: El cert és que, si fem també un repàs a la història, les festes majors d'ara no van acompanyades de tanta tensió com havíem viscut anys enrere, amb presidents de comissió que havíem viscut, en fi, aldarulls mil i organitzacions trasbalsades. Tot això en les festes majors abans del protocol, abans de la redacció d'aquest document que ha posat més o menys les coses així una miqueta en ordre. Regidora Martín, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: El protocol que és vigent, hi ha un protocol que d'alguna manera més d'un i més de dos pensen que per alguns aspectes ja valdria la pena doncs donar-hi alguna volta. Acosteu-vos una miqueta més al micro.
1: Sí, perdó.
0: Alguna volta, per exemple, va, comencem pel més recent que hem començat el programa així. El canvi de clima ha de propiciar alguna cosa des del punt de vista del debat sobre els actes de la Festa Major?
1: De fet, crec que el primer que ha de propiciar precisament és el debat. De fet, fa 3 anys, no sé si recordes, que teníem...
0: Era el 23, eh?
1: Era el 23 i encara no sabíem si podíem sortir. Va ser pràcticament a 2:15 del migdia que l'alcaldessa em va comunicar que finalment ens deixaven tirar el castell de foc, no? Que fer les processons.
0: Entre l'entrada de Grallers i la sortida de les dues.
1: Sí, sí, entre l'entrada de Grallers i els morterets, perquè, a més, recordo la conversa. I què fem? Baixem a tirar els morterets? O, va, esperem. I mitja horeta abans dels morterets ens van donar la notícia, no? Bueno, s'ha vist aquesta setmana també a Cubelles, no? Que han hagut de... De fet, el president de la comissió em va enviar un missatge i em va preguntar, això ens pot passar a Sitges? I la resposta va ser, i tant,
0: I
1: que
0: tant.
1: Ens pot passar perquè fa 3 anys vam estar molt al límit.
0: A Cubelles aquest any el que ha fet és ajornar l'encesa de les colles de foc més enllà de la mitjanit, perquè aleshores, diguem-ne, que finalitzava el termini que marcava el risc 3...
1: L'alerta alfa,
0: tot allò que vostès ja saben i no volen saber perquè no ens agraden aquestes coses. Però l'any 2023, diguem-ne que va assentar una mena de precedent sobre com ens podem gestionar quan hi ha un entorn tan hostil des del punt de vista meteorològic, gent que es va desmaiar, òbviament més necessitat d'hidratació, espais per on passa la cercavila que poden tenir els seus riscos des del punt de vista del foc, tot això.
1: De fet, va ser el meu primer any com a regidora i, Vicenç, sincerament, era com molt angoixant veure com es anava desmaiant gent dels valls, no? Evidentment, en la situació en la que tenim ara, jo penso que el millor que podem fer de moment són donar aquests consells, no? Per prevenir la calor, que si et trobes malament busquis un punt d'ombra o ajuda, perquè la mateixa Festa Major, no? Doncs té tot un pla de prevenció i d'emergències, que es poden trobar ambulàncies, Creu Roja, hidratar-se molt bé. Està bé que entre una beguda i una altra ens prenguem una ampolleta d'aigua, no? Portar un barretet que ens tapi una mica del sol. Ara mateix és el que podem fer. Calor per Festa Major n'ha fet sempre. Evidentment, ara doncs és molt més intensa, no? De fet, aquest any dins de la programació hi ha un debat sobre aquest tema.
0: Exacte.
1: Una exposició que farà el Gori Massip.
0: El dissabte que ve.
1: I de fet, és el que et dic, no? El primer que hem de tenir és una mica aquest debat. A mi l'any 2023 hi havia moltes persones que em deien, per Festa Major sempre ha fet calor, ens aguantem i anem tots xocs sortits de la dutxa i no passa res.
0: Cert que hi ha persones que aguanten molt bé aquestes situacions i hi ha persones que no les aguanten tan bé, que no les suporten, però sí que és cert que el futur sembla que va cap a un clima més agressiu en aquest sentit, eh?
1: Sí, tant. I de fet és el que et comentava, també va haver-hi moltes persones que em deien, home, ens ho hem de replantejar, potser l'entrada de Grallers no ha de ser a les 12 del migdia, però això, clar, és un canvi d'estat.
0: I no serà a les 8 del matí, perquè no la comprenem a les 8.
1: No tindria el mateix esperit, entenc, no?
0: Les coses passen al migdia, a tot arreu, a les festes majors. El migdia és l'hora assenyalada, però està clar que entre la realitat i entre la tradició, en algun moment potser...
1: S'haurà de trobar un equilibri i s'hauran de trobar fórmules, segurament. També és veritat que aquell estiu, aquella festa major del 23 va ser molt calorosa. Les altres dues següents han estat una mica més calmades i ara aquesta setmana ja ens anuncien que baixaran les temperatures per mi aquesta setmana la por principal no és tant la intensitat de la calor, sinó que no ens plogui en tots els actes, que abans d'entrar ho comentàvem amb en Pitu, no? Sí, que com sí, tenim sí. contacte directe amb el cel a través moltes vegades del Gori Massip, de l'abús que fem de conèixer el Gori Massip, l'altre dia ho comentàvem també amb el president de la comissió, amb el Xavi Salmerón, i sí que és cert que és massa aviat encara com per fer una previsió exacta, no? Perquè acostumen a encertar bastant les sí, 48 sí, sí, hores sí, sí. abans, però una setmana abans encara és aviat, però de moment sembla que 23 i 24 no hauria de ploure i que durant els dies
0: la
1: de...
0: prèvia seria
1: la prèvia
0: més
1: pot caure algun xàfec en algun moment puntual. Sí.
0: Hem començat per aquest punt del protocol, però no ens movem massa del protocol perquè aquests dies també hi ha hagut aspectes que han tingut el protocol pel mig. Per exemple, la xerrada de la Gralla es va parlar de Cases Noves, de Poble Sec, d'aquesta... Revifalla, va comentar el regidor de Turisme, no tant Revifalla, van comentar des dels organitzadors de la Festa de les Cases Noves, però sobre la possibilitat que el protocol inclogués, de la mateixa manera que inclou la Festa Major de Camp d'Àsens o inclou la Trinitat, que les Cases Noves o el Poble Sec a alguns balls de la Festa Major s'hi puguin acostar.
1: De fet, no et vull avançar més del compte perquè és una cosa en la que encara estem treballant, però sí que és veritat que quan aquest Consell del Patrimoni Festiu va començar, i jo mateixa com a regidora també, teníem un protocol en paper que ho aguantava tot. Sí? Amb el pas del temps, amb aquestes tres festes majors que hem anat passant i amb aquest nou Consell, hem anat revisant tots els aspectes que semblava que no acabaven d'encaixar en el carrer i amb el paper. Exacte. També és veritat que paral·lelament al treball que fa el Consell del Patrimoni Festiu s'està treballant també en l'elaboració del protocol i del reglament de corpus, perquè el fet que siguin festes patrimonials doncs implica que hagin de tenir aquests organismes. No?
0: Per tant, el corpus és la darrera que li queda al protocol. Eh?
1: Exacte.
0: Tenim el protocol de Carnaval, el protocol de Festa Major...
1: I un Consell, també.
0: Corpus
1: haurà de tenir un Consell, també.
0: D'acord.
1: Llavors, aquí és on ha començat el debat. Cal que tinguem dos consells que gestionen el nostre patrimoni festiu?
0: Un per Corpus i un altre per Festa Major?
1: Aquesta és la cosa, no? Cal que en tinguem un per Corpus i un per Festa Major? O al final el patrimoni és el mateix i hauríem de tenir un únic consell que integrés les dues festes per poder tractar tots aquests temes? Doncs per aquí ja t'he donat una mica la pista a la pregunta que em feies, no? S'està intentant, no sé molt bé com dir-ho, com universalitzar, no?, aquesta visió que es té del patrimoni, que el Consell no tracti única i exclusivament els temes de Festa Major,
0: que vagi més enllà.
1: Sinó que vagi més enllà i que sigui un conjunt que pugui agrupar altres festes que també són patrimonials, entenem.
0: Sí que és cert que hi va haver un moment, i estem parlant de fa uns quants anys enrere, tampoc molts anys enrere, però fins i tot molts recordaran com aquells cavallets que en el seu dia es van presentar van anar a les botigues. La presentació d'aquells cavallets es feia a la Festa Major de les Botigues, perquè el vinyet no s'havia pogut fer, o sigui que les festes majors havien demanat en més d'una ocasió la presència, diguem-ne, dels elements tradicionals o folclòrics de la Festa Major Gran. No?
1: De fet, per Cases Noves participen cada
0: exacte.
1: Any demanant un ball,
0: i
1: Poble Sec des de fa dos anys també ha recuperat aquell petit partida sortida d'ofici, no? Després de la missa de Sant
0: però,
1: Joan.
0: Però a la gralla s'interpel·laven sobre si, per exemple, Cases Noves o Poble Sec demanés als gegants?
1: Clar, jo sincerament, Vicenç, no sé si això està prohibit enlloc. Jo penso que és més un criteri, al final no és el mateix moure un grup de persones que moure figures patrimonials. I al final aquí és on hem de decidir on es posa el límit. Sí que penso que els gegants, evidentment, han de poder sortir i han de poder participar d'aquells actes en els que es consideri o que la mateixa colla tingui el gust d'anar. Ara, per exemple, aniran a Granollers a finals
0: de mes, o aniran
1: a Tarragona, també per Santa Tecla.
0: I ho havien fet al Poble Sec fa molts anys enrere. Estem parlant de quan la Festa Major del Poble Sec per Sant Joan tenia una sortida d'ofici en tots els balls, tal.
1: Clar, que ara això s'ha recuperat i surt un ball o dos balls de Festa Major, però no es porten figures
0: més...
1: patrimonials.
0: Exacte.
1: Jo, per mi, el debat està només en aquesta línia. A mi, personalment, que els gegants puguin anar a les festes de barri, no em sembla malament, però tampoc crec que hagi de ser una cosa que demanem ni cada any ni perquè sí.
0: D'acord.
1: Si tenim algun motiu més important... ara no vull llançar una invitació, però Poble Sec l'any que ve celebra 50 anys, mm-hmm. la festa del barri. Doncs és una efemèride prou important com per dir aquest any podem portar els gegants i llavors es valorarà i si la colla està disposada al final doncs...
0: Però vaja, un plantejament més o menys com el que va dir en Jordi Bertran, que tampoc és bo anar replicant la festa gran pels barris.
1: Exacte. Exacte.
0: I en canvi sí que seria millor, o que allò ens després com es gestionaria, que si volen els barris tinguessin un bestiari específic que els puguis identificar. Això és el que més que...
1: I precisament repetir... Poble Sec i Cases Noves penso que el tenen, Tenen figures pròpies.
0: Doncs aquest és un altre pensament que segurament en el seu moment el protocol haurà de tractar, o les persones que s'apleguin en aquest, diguem-ne, esperit més ampli del Consell del Patrimoni Festiu.
1: Sí, i ja no només això, Vicenç, ja no, no, per mi ja no és només replicar la Festa Major en els barris, sinó que els barris tenen identitat pròpia, no? No és el mateix anar a Poble Sec que anar a les Cases Noves. Si al final en tots els barris, quan es fan les celebracions, totes va semblant, ens anem mimetitzant una mica, no? Les festes, al final penso que perden una mica aquesta identitat de barri popular que els diferencia del barri del costat. No?
0: Veurem com es planteja el debat en el futur. No ens movem del protocol. Segurament el tema més entenem, el tema més important dels darrers dies, que se'ns va plantejar aquí en una de les xerrades joves, en una de la tertúlia jove, i aquí teníem a la Bruna Camps, que ens deia, soc bastonera, de l'Eixo per ballar bastons, aquest serà el meu darrer any a Santa Tecla. I a l'altre costat teníem la Paula Navarrete, bastonera de la colla de bastons de noies, dient-nos que és enorme la quantitat de noies que estan a la llista d'espera per incorporar-se a la colla de bastons de noies. I, en canvi, en el cas dels nois, en més d'una ocasió, els nois han d'anar per tot arreu intentant captar nous bastoners, a diferència de les noies, que tenen una llista i una quantitat de noies amb unes ganes enormes de ballar i que no podran, perquè acabarà Santa Tecla, els acabarà el límit d'edat i allà es quedaran. I la Vinyet Granda, així en veu alta, va dir, potser ja és hora, i la Paula i tothom va sentir, de plantejar definitivament que el protocol plantegi colles mixtes de bastons.
1: Aquí al final és una reclamació, diria, pràcticament històrica de, sí? les bastoneres. És un 3-1, no? Al final hi ha tres colles de nois i una única colla de noies.
0: En canvi, gairebé per Santa Tecla és a l'inrevés, això, eh? És un 1-3.
1: És que jo no tinc xifres estadístiques, però la meva sensació és que pugen moltes més dones a sostenir la festa que no pas, que no pas nois.
0: Només cal anar a la piscina municipal per veure els assajos, els assajos de les noies, amb la gentada que hi ha i amb tota aquesta passió.
1: Al final, tractar aquests temes, el Consell és un òrgan assessor i és un òrgan molt obert i amb aquest nou Consell el que hem intentat sobretot és que sempre que algú tenia algun dubte o alguna inquietud que pogués venir i seure a la taula amb tots els membres del Consell i poder exposar una mica quins són els seus plantejaments.
0: Sí, com diu la regidora, aquesta és una... Gairebé una reclamació històrica.
1: De fa uns anys,
0: Vull de fa uns dir, anys. Sí, però sí. Va, posem què? 3, 4, 5 anys d'abans de la pandèmia?
1: Aquests 3 que porto jo, segur.
0: Per descomptat. Com és que encara no s'hi ha...
1: Perquè entenc que al final el Consell ens reunim un cop al mes i anem treballant com diferents temes. Això al final sí que és com una reivindicació molt popular, però ningú ens ho ha elevat com de forma oficial al Consell.
0: El Consell.
1: A mi personalment sí que m'han trucat, bastoneres, he parlat amb moltes noies que tenien precisament aquesta frustració de dir, ostres, és que porto des de molt petita sortint per Santa Tecla.
0: Aquesta seria la paraula, frustració.
1: Exacte, sí, és frustració total i les comprenc i empatitzo molt amb el seu sentiment, a mi em faria una ràbia tremenda.
0: Bé, perquè de la mateixa manera que la Moixiganga va haver el cop d'efecte inicial, però després d'aquell cop d'efecte inicial no només s'ha incorporat, s'ha interioritzat, sinó que s'ha valorat enormement, que ja no hi pensa ningú en tot això, sinó que es veu la Moixiganga, una Moixiganga amb dones i encantats de la vida tots plegats. Això diguem-ne, hauria de fer més o menys el mateix camí en el cas dels bastons?
1: De fet, de forma natural, jo penso que en alguns moments ja s'està produint.
0: Sí.
1: Perquè sabem que hi ha en alguns carrers que ja s'han creat com una tradició pròpia, no? I que la colla de bastons de noies penso que és amb la jove, no? I ballen conjuntament, si no m'equivoco, el carrer Bonaire, penso que és.
0: I que hi ha un esperit conjunt. Aquest cap de setmana les quatre colles de bastons han fet un dinar conjunt, totes elles.
1: Sí.
0: És a dir...
1: Jo penso que al final això... ha de deixar de ser una reivindicació al carrer i que les pròpies colles, ja no només la de noies, segurament si tenen el suport també de les dels nois, que poguessin presentar una proposta conjunta i llavors treballar-la en el si del Consell, que precisament per això existeix.
0: Per tant, no? D'entrada, d'alguna manera, la regidora el que diria és que tot això que... al carrer.
1: Que es formalitzi una mica.
0: Que es formalitzi.
1: Exacte. Per poder realment treballar-ho i obrir un debat
0: i cridar aleshores
1: que pugui
0: a les
1: portar
0: persones.
1: Algunes conclusions, sigui que no hem de canviar-ho i que ho hem de mantenir com està, o sigui que potser sí que cal començar a fer aquestes colles mixtes.
0: Des del punt de vista de la regidora, pot haver reticències o creu que això
1: jo és que
0: aniria...
1: penso que és una cosa que està avançant d'una forma com molt natural.
0: Que caurà pel seu propi pes.
1: Sí, sí. A mi potser, si em donessis a escollir, potser sí que m'agradaria més colles de nois i colles de noies en un percentatge igual, no? De dir dues de dues,
0: sí,
1: per exemple.
0: Sí.
1: Perquè penso que també és una singularitat pròpia de Sitges. Tu bé, vas a veure...
0: I és veritat que també les noies diuen que diguem-ne, tothom reconeix que té una forma de picar diferent. Òbviament. És a dir, si fos per la regidora veuria més una paritat de colles.
1: Però això és una
0: opinió
1: totalment personal.
0: Sí.
1: No per discriminar nois i noies,
0: no.
1: Sinó perquè penso que també és un tret singular de Sitges. Tu te'n vas a qualsevol altra festa major i són mixtes.
0: Però és evident que la festa ha de poder incorporar tot aquest gruix. Perquè això d'aquesta cantera, tot molt bonic, i en fem bandera a cada Santa Tecla, però després la feina és poder-la anar incorporant aquí.
1: Clar, aquí el matís. La teva frase ha estat, la festa ha de poder incorporar. Clar. La festa no pot incorporar tothom, Vicenç.
0: No, segurament podria incorporar més persones de les que incorpora
1: que sigui...
0: si no hi hagués altres persones que assisteixin tant de temps, no?
1: Aquest és l'altre gran debat. Que jo, personalment, penso que aquí sí que s'hauria de començar a treballar en posar algun tipus de limitació, de rotació una mica més obligatòria.
0: Aquesta era la següent pregunta a l'entorn del protocol. L'agrupació va intentar-ho, no se'n van sortir.
1: En algunes colles els està funcionant molt bé. De fet, l'agrupació ara mateix potser seria una mica l'exemple.
0: Però vull dir que en el seu moment va establir un protocol que no li va sortir, i en canvi les colles, no sé si dic que per elles mateixes, òbviament, amb la direcció de l'agrupació, han trobat cadascuna una forma d'anar gestionant tot aquest assumpte.
1: Sí.
0: Però alguna cosa s'ha de fer aquí, no?
1: Jo personalment penso que sí.
0: Perquè sembla que el sentit comú a vegades costa...
1: Clar, la cosa és on poses el límit. És que saps què passa? Que moltes vegades en festa major no podem parlar de sentit comú, Vicenç, perquè parlem d'una emoció, parlem de pell, no? Parlem de sentiments, d'una herència familiar del meu pare, del meu avi, de la meva àvia, no?
0: Però clar, la pell dels qui volen entrar.
1: Exacte. I jo penso que, a més, és molt interessant que hi hagi... Tot té pros i contres,
0: està
1: no?
0: Clar,
1: el fet
0: clar.
1: Que la gent es mantingui durant tants anys, al final, crea com una cohesió,
0: sí.
1: No? Un sentiment d'equip, de família, que és molt bonic i que es tradueix al carrer i després segurament en els àpats que faci cada
0: està
1: colla.
0: Clar.
1: Però després sí que penso que seria molt important que més gent pogués participar directament de la festa, perquè al final és la forma d'endinsar-te una mica més en el seu coneixement, d'estimar-la com s'ha de... No estimar-la perquè sí. Ma mare diu moltes vegades no me quieras tanto, quiéreme mejor, no?
0: Sí.
1: És una mica això, no estimar-la tant, sinó estimar-la bé amb coneixement de per què passen les coses, de per què són com
0: són. Dic perquè, esclar, té una certa lògica. Els que hagin estat a dins, sigui 3 anys, 4, 5, 10, 15, 20, 25, ja ho han viscut. Han estat a dins, han tingut l'oportunitat. En canvi, els que queden sempre fora... tenen aquella frustració de dir, bé, però jo encara ho haig de viure, això. Ja
1: fet,
0: em sembla molt bé, però encara m'hi haig de posar.
1: De fet, moltes vegades i per mi de forma desafortunada ens emmirallem en Vilafranca, no?
0: Sí.
1: Som dues festes majors diferents, sí, sí, amb les seves bondats i defectes, sí que... cadascuna.
0: I allà tenen,
1: però allà
0: si no...
1: sí que tenen marcat, si no m'equivoco, són cada 5 anys. O sigui, tu pots sortir durant 5 anys amb una colla i al cap de 5 anys pots marxar a un altre ball o a una altra colla, però en la misma, en la mateixa colla no et pots mantenir més de 5 anys. Mm-hmm. 5 anys és prou? Per la majoria... no ho serà,
0: no
1: perquè,
0: ho serà.
1: Si, perquè aquí a Sitges s'hi estan 10, sí, sí, 15, 25 i 30 anys.
0: I sobretot
1: anys,
0: per allò,
1: no?,
0: que deia la regidora de la cohesió del grup, eh? Que amb 5 anys pots fer grup, però evidentment 5 anys, bé, això és una legislatura una mica més llarga. 5 anys no és res.
1: No és res, passen,
0: no és res,
1: volant.
0: No?
1: Sí.
0: Passen volant, no? Però alguna cosa s'haurà de fer?
1: Jo penso que sí, que s'haurà d'acabar amb això.
0: Anava a dir, aquest clam, cada vegada, no sé si és més present...
1: Al final és més present perquè la població de Sitges ha crescut, no? Quan jo era petit érem els Sitges dels 11.000 habitants i hi havia moltes més possibilitats, no?
0: A part, els joves ens ho van dir d'una forma tan explícita, tan gràfica, tan clara. Si t'arrossegues per festa major, vés-te'n.
1: Sí. Sí, sí.
0: I ens van dir, és que hi ha gent que s'arrossega per festa major. Doncs els que s'arrosseguen, els que ja no tinguin motivació, els que hi escullen les sortides i diuen aquesta no i aquesta sí... que se'n vagin, perquè ja no tenen ja no tenen l'esperit inicial que els va moure a participar de la festa major.
1: Al final, marxar moltes vegades és una decisió personal, però sempre va vinculada a un gest de generositat, perquè sempre podries aguantar un any més, no?
0: Sense que ningú et digués gran cosa, eh?
1: Clar, llavors arriba un punt en el que jo penso que has de fer balança i dir, ostres, és que sí, jo tinc ganes de sortir, però el que comentava, ja ho heu gaudit durant 10 anys, i veig gent jove que vol entrar i que ha de tenir aquesta oportunitat, i no només que ha de tenir aquesta oportunitat pel fet de ser jove, sinó perquè també envellim, no?, la participació de la festa, i el que ens interessa, al contrari, no?, penso, és tenir un múscul jove que ens garanteixi que...
0: Que,
1: en el
0: dèiem,
1: futur...
0: que, com dèiem, ja s'està notant amb més d'un ball, el múscul jove.
1: Sí.
0: Pressupost.
1: Ai, pressupost.
0: Encallat.
1: Prorrogat, Vicenç, és que...
0: Qui diu prorrogat diu encallat.
1: Encallat, sí.
0: Agafem el titular de Canal Blau, pas endavant del Castelldefocs de Vilanova i pas enrere del de Sitges. Ara que la regidora matisi, perquè amb el dit índex, que és un dit d'aquells que assenyala molt, diu no. Vinga.
1: Aquí jo he de reconèixer que penso que les declaracions fetes a Canal Blau eren una mica desafortunades, partint de la base que la pirotècnia està en el marc d'una licitació. Per la gent que no ho entengui, una licitació és com un contracte que fa l'administració pública amb una empresa, no? I en aquest contracte s'estipulen uns mínims que el contractant, en aquest cas l'Ajuntament, vol... i el proveïdor assumeix aquests mínims i assumeix el preu que paga l'Ajuntament per assolir aquests mínims. Un cop està fet aquest contracte, això no es pot modificar...
0: És per 5 anys, això?
1: Per 4. Eren 2 anys prorrogables, 2 anys més. De fet, aquest any estem ja en la segona pròrroga. Per l'any vinent s'haurà de renovar aquesta licitació. I és més, rebobint una mica, en la proposta de pressupost que va presentar el govern aquest any, ja hi havia previst un increment, perquè entenem que al final els recursos cada vegada són més cars i que el preu que es va licitar fa 4 anys avui havia quedat massa just.
0: Tot s'ha encarit.
1: Exacte. Llavors hi havia una proposta per incrementar en 20.000 euros el conjunt de la licitació, no només Festa Major, perquè inclou també, o sigui, inclou Sant Bartomeu, inclou Santa Tecla, inclou els mortarets del Poble Sec, de les Cases Noves, el Castell de Foc del Vinyet, no? Inclou diferents aspectes. La licitació nova amb aquest increment la tenim feta sobre de la taula. En el moment que hem prorrogat pressupost, això no s'ha pogut portar a terme.
0: I anava a dir, no estan les coses com perquè aquesta tardor es pugui aprovar un nou pressupost.
1: No tinc una bola de vidre, però la intuïció...
0: I jo tampoc la tinc, però...
1: Però la intuïció, Vicenç, no... Em diu que continuarem en prorrogat. Bé, no sé, també hi ha eleccions l'any vinent. Potser algun partit pensa que els últims 6 mesos de l'any vinent haurà d'estar governant i amb això volen aprovar, no sé dir-te.
0: Ho dic perquè, bàsicament, no seria fora assenyat pensar que l'any que ve serà igual que aquest any.
1: L'únic que l'any que ve no hi ha licitació, llavors la licitació s'ha de fer sí o sí.
0: S'ha de fer sí o sí,
1: sí, o sí.
0: Però hi haurà licitació, diguem-ne, amb els números actuals, no amb un augment de quantitat.
1: Imagino que es podrà fer algun tipus de modificació de crèdit que potser podrà passar pel ple. Bueno, aquestes trames administratives, no? D'aquesta burocràcia, que és com un monstre gegant que a vegades costa molt de traspassar.
0: Torno al titular. Aquest titular que deia Vilanova més Castelldefoc, Sitges menys, perquè Sitges no tindrà els coets des de l'aigua, tal, tal, tal.
1: Sitges tindrà la mateixa quantitat de pirotècnia que s'ha tirat sempre. Hi haurà els coets que es veuen en el mar. El que no hi haurà serà només les estructures dels catamarans. Però el Castelldefoc serà bonic com sempre, i a més és que no podem ni dubtar-ho amb aquesta relació d'amor que ha tingut sempre Sitges amb pirotècnia igual, que són els que han fet sempre el Castell de Foc.
0: Ho vestiu bé, però ja ho dic, que hi haurà un element menys, eh?
1: Hi haurà els catamarans. No és un element més, és una zona des d'on es disparava, que ara no hi haurà coets, però en canvi recuperem aquella presència que hi havia més en el passat des dels espigons.
0: Uh-huh. És a dir, perquè tothom ens entengui, hi haurà la mateixa quantitat de coets,
1: exactament,
0: però en aquest cas la part de pirotècnia que es llançava des d'aquests catamarans es llançarà, entenc, des dels espigons o des d'un altre.
1: Exacte, es reforça bàsicament els espigons, i també he de dir que aquest any la pirotècnia està fent també un esforç i està tenint especial cura per la restauració del campanar.
0: És que ara anàvem per aquí, després tornarem al pressupost. A veure, vam fer la pregunta quan vàrem tenir l'equip d'arquitectes i els representants del bisbat i era a punt de començar-se l'obra. Si veritablement la nit del Castelldefoc de Festa Major, i val també per Santa Tecla, es podria utilitzar l'entorn de la parròquia com s'ha fet tradicionalment. L'arquitecte, molt llest en aquell moment, molt hàbil, va dir que no estava en les seves mans, que ell creia que, clar, s'ha d'anar amb una certa cautela amb una obra acabada de fer, amb una obra que deixarà el campanar doncs perfectament arreglat, però que, clar, que això no ho ha de manifestar l'arquitecte, sinó que això s'ha de decidir entre diferents agents, siguin bombers, sigui el bisbat, sigui l'Ajuntament, sigui la comissió, sigui... Hi ha hagut un cert consens amb això,
1: sí,
0: s'ha parlat?
1: Sí, sí, ens vam reunir parròquia amb l'arquitecte, amb la regidoria,
0: sí,
1: amb representants també de la pirotècnia. Entenc la preocupació manifesta de mossèn Rafael i de mossèn Esteve ara. Des de la pirotècnia els van tranquil·litzar. Han presentat ara, jo no he tingut encara oportunitat de veure'l, però un informe tècnic que especifica exactament des d'on es llançarà i quins elements addicionals es posaran per evitar... Que el llançament dels coets pugui deixar taques al terra o diferents coses, no? I per la resta, en principi, sobretot la parròquia, són els que estan més angoixats ara mateix i els puc entendre, però de moment...
0: Per tant, en principi, no ha de passar res.
1: No ha de passar res.
0: Es pot desenvolupar el Castelldefoc, com sempre,
1: amb normalitat,
0: amb mesures específiques per protegir el campanar.
1: Exacte, exacte.
0: D'acord. Tornem al pressupost. En aquesta xerrada de la Granja, el representant de la Vella de Diables, en Xavi Guerrero, tornant a parlar de la pirotècnia, deia, bé, esclar, ens donen 3.000 carretilles i amb 3.000 carretilles fem la cívica i arribem justos. I a partir d'aquí es va desenvolupar aquell debat sobre la necessitat que en el cas de Sitges tenen les colles de fer sortides a fora per poder mantenir, òbviament, un nivell... no només de quantitat de foc que es llença, sinó el seu dia a dia, perquè amb els recursos de l'àmbit públic no n'hi ha prou. Aquí va sortir també una derivada, quan en Xavi va dir que quan van fora se senten lliures, perquè aquí hi ha restriccions per tot. Anem per parts. Anem per parts.
1: M'hauràs de convidar un altre dia per poder parlar d'això,
0: eh? Home,
1: dic perquè
0: per això,
1: ara ens hi podem posar aquí.
0: Per això us tenim.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Per això us tenim. Anem per parts.
1: Anem per parts.
0: Amb aquestes 3.000 carretilles, per dir-ho d'alguna manera, no n'hi ha ni per començar. Sí o no?
1: No estic d'acord. Penso que segurament són insuficients, perquè Sitges té la festa major com dividida en dues dates, no? Tenim agost, tenim el setembre, però és que aquestes també tenim una nit de foc.
0: Exacte.
1: No? Vull dir que moments de foc a Sitges n'hi ha molt, i llavors potser aquest número de carretilles és just. Jo no sé si són 3.000 o són 5.000, Vicenç? Ara no ho sé. Ara em fas ballar el cap. No m'agafaré a la xifra.
0: Diguem-ne que només us dic el que vaig escoltar.
1: Sigui la xifra X, segurament poden ser insuficients. També et diré que penso que no és normal que en una sortida d'ofici davant de l'Ajuntament hagin d'entrar els diables amb 7 carretilles a les masses, per exemple. No? Llavors, clar, si tirem de 5 en 5...
0: Diguem-ne que tornem a estar en aquesta balança. Creieu que en alguns moments es llença més foc del necessari?
1: Sí. I sóc de foc i m'encanta el foc, i quan més millor, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però sí que penso que hi ha moments en els que no cal sortir amb la massa amb 5 carretilles o amb 3 o amb 7. Penso que al final la nostra tradició és una carretilla... Potser a dia d'avui una
0: No podem tornar a la carretilla i als quatre timbals.
1: Exacte.
0: Això ja no hi podem tornar.
1: Exacte, no? Yeah. Però també penso que a vegades aquest desig de foc que té la gent que tracta amb el foc, que ho sabem, que ens agrada, sí, sí, i que tenim aquesta cosa, no? Però penso que sí que hi ha moments en els que es tira. El tema de la llibertat aquí al final sí que és un aspecte que s'ha treballat molt en aquest mandat, i és el fet de... Això, no?, de la preservació de la tradicionalitat de la festa. No, no podem tornar als quatre timbals i a una única carretilla, però el que tampoc podíem permetre era que les processons o els cercaviles es convertissin en correfocs, perquè per això ja tenim la nit de foc o ja tenim el correfoc de les cases noves. Vull dir que a més a Sitges hi ha oportunitats. No? Llavors sí que és veritat que hi havia alguna colla, no?, doncs que es posava... complements extras a les masses, sí, sí, i que sí, feien ús d'una pirotècnia que no és ni tradicional dins de l'àmbit de les processons, mm-hmm, no? Mm-hmm. I que llavors es va intentar, doncs, no era tant per prohibir, sinó per intentar mantenir una mica allò que és nostre, i sobretot això, que les processons i els cercaviles no es convertissin en un correfoc.
0: Que passa que la gent quedava entusiasmada, no?
1: Sí, però és que queden entusiasmats igual, eh? Hi ha hagut colles que mai han posat aquests coets extras al cap de la vila, o aquests tridents, no?, que es posen per sobre les masses. Hi ha colles que continuen fent encesa tradicional, eh? Entren fins dalt de carretilles, però només amb carretilles, i és igual d'espectacular, i la gent que està ballant a sota balla igual, no? I és el que comento, després hi ha oportunitats per poder cremar el que vulguin, no? Tenen la baixada de les escales que porten pràcticament castells de foc a sobre de les masses, tenen una nit de foc on també poden tirar tota aquella pirotècnia, que és una miqueta més gran que el que seria la carretilla, i el sortidor, que el sortidor és el tradicional,
0: sí, sí, sí,
1: no?
0: El
1: conegut com a blanc francès o similars, sí que es poden continuar utilitzant. I al final era una cosa en la que penso que havíem d'entrar també, primer per preservar el que és la tradicionalitat de les processons i els cercaviles, perquè hi ha altres oportunitats per tirar molt més foc i d'una altra forma diferent, que és com a ells els agradaria segurament sempre, o a alguns dels diables els agradaria segurament sempre, però també hi ha un altre factor, i és una mica també la seguretat, no? Al final no és el mateix que tu puguis entrar en carretilles a la massa que portis com una parafernàlia extra, no?, que s'ha d'empalmar amb pirotècnia, que s'empalma amb una festa que cada vegada està més massificada, i que portem 3 anys que un dia o els dos ens cauen a més en cap de setmana, el que fa que encara hi hagi també molta més gent, no? Segurament aquest tema de la seguretat és molt important, però no va ser tant el principal com intentar mantenir això, no? O intentar evitar que les processons i els cercaviles es convertissin en zones excessivament perilloses i que se sortissin del que seria una processó normal.
0: Torno al pressupost. A la Festa Major li fan falta molts més diners?
1: Li fan falta més diners. Molts més.
0: Ara per Festa Major
1: quan més tinguis, més gastaràs.
0: Ara per Festa Major i Santa Tecla, què sumen les dues? A la vora, números rodons.
1: Clar, és que És una pregunta una mica trampa i segurament alguna vegada ja t'ho han comentat, no? Jo al final el que controlo més o menys és el que movem des de la regidoria de tradicions i festes, que són 300 i...
0: A la vora d'uns 300, eh?
1: Sí, a la vora d'uns 300.
0: No ha canviat, 300. Això.
1: No, perquè estem amb el prorrogat. I després, evidentment, hi ha moltes altres feines relacionades amb la festa major, que no és el que assumim.
0: Que aleshores ja estem en tot l'assumpte de brigada, seguretat, totes aquestes coses, eh?
1: Exacte, mateix, ja tot, sí.
0: Si parlem d'un pressupost que la regidoria entendria com adequat, perquè fent cas al que acaba de dir la regidora, com més temps més gastes, això és evidentíssim. Sí, sí. Però quan diem que fan falta més diners, què diríem? 325? 350?
1: Jo demanaria uns 350.
0: 350 seria un bon pressupost?
1: Sí, saps què passa, Vicenç? Que al final també, per exemple, doncs, tot el tema de la contractació artística doncs, també ha pujat.
0: Sí. Tot s'ha encarit, està clar.
1: Tot s'ha encarit i, a més, doncs, ara, des de fa un any, penso, un any i mig, hem fet una licitació també pel muntatge d'escenaris, desmuntatge d'escenaris, posar de cadires... Al final, clar, la festa major té diners, però el problema...
0: Sí, perquè la comissió no acabi sent esclava del seu càrrec. I vinga, posar cadires, treure cadires, i vinga tal, i acabis passant-te la festa major posant i traient cadires.
1: I al final, tots aquests pagaments que ja estan consolidats, que són els que s'han de fer sí o sí, fan que el que es vegi més reduït segurament és els diners que tenen les pròpies comissions per poder tirar endavant aquelles coses que ja no formen part de la programació tradicional de la festa, no, sinó aquell toc de gràcia que cada comissió li posa a la seva festa
0: afegint,
1: major.
0: Això que s'ha anat afegint. S'ha restaurat el Patufet.
1: Ai, s'ha restaurat el Patufet, Vicenç.
0: Què queda per restaurar?
1: Ja estem.
0: Ara sí?
1: Sí, i això em fa molt feliç poder dir-ho, que hem fet un superesforç en anys amb pressupost prorrogat i tot, per poder deixar tot l'imaginari enllestit. Evidentment que hi ha cosetes que es poden millorar, no? Ara després de Santa Tecla farem una petita intervenció al coll del drac.
0: Sí.
1: L'altre dia parlava amb un geganter que em deia: "Ei, regidora, els cavallets dels gegants no us dic, deixem els gegants ja una mica." Encara poden aguantar uns anyets més aquests cavallets. Aturem-ho això ja. No, però està bé, no? Perquè per una banda penses, ostres, un altre cop, no? Però això demostra que hi ha persones que se'ls estimen, que se'ls estan mirant.
0: Bé, de fet, el patrimoni és una despesa contínua.
1: Contínua. Ara, de moment, això és el que volia dir una mica, no? El gruix està fet. No? Tenim els vells restaurats, els nous potser els hi faltaria alguna coseta al cavallet, però també els tenim restaurats, els cubanitos, l'àliga se li va fer la restauració integral el 2024, ara ens falta aquesta petita intervenció del drac, i el que ens faltava era una mica el Patufet, que ja ens havien dit que quan la persona que el portava, que a dins fins i tot estava com mig trencat i que li feia mal a la cara i tal, no? Llavors, clar, una peça centenària doncs també s'ha de tractar amb mimo, llavors era l'última peça ja de l'imaginari festiu que ens faltava per restaurar, i jo em sento molt satisfeta d'haver pogut fer aquesta feina en un mandat com el que hem tingut, Vicenç?
0: I una derivada aquí, perquè segurament, és clar, entre el no res i el casal de festa major ha quedat l'espai festes, que és una mena d'entremig entre allò que hagués pogut ser i allò que no ha estat. Perquè aquest casal, aquest espai festes, sigui més del que és, què caldria fer?
1: Mira, com és la meva última festa major, jo seré molt sincera amb tu.
0: A l'ataque?
1: Jo em quedo amb la frustració de no haver pogut tirar endavant en aquest mandat. No sé si era un casal de festa major o un centre d'interpretació de la festa. Fins i tot tinc en un calaix guardat un document que ja es va fer en el seu dia amb experts, com en Miquel Forç era alcalde, amb la Moixiganga com a fill,
0: I
1: el tinc allà guardadet en un calaix, i a vegades quan obro el calaix me'l veig i em sap greu, perquè m'hagués encantat, perquè penso que és important que puguem mostrar amb orgull les nostres figures patrimonials en qualsevol moment de l'any. Penso que és un atractiu per la gent de Sitges. Molts pares estarien torturats perquè haurien d'anar cada dia a veure els gegants, però també seria segurament un reclam molt atractiu pel turisme que ve a Sitges. En el meu cap, aquell centre d'interpretació de la festa...
0: És gros perquè això continua sent perquè se'n facin una idea, com que portem molts anys aquí, 2006, que aquest any farà 20 anys, 20 anys del primer 4 de 8 de la Jove de Sitges,
1: per Santa
0: que va
1: Tecla.
0: Ser el 24 de setembre, l'endemà de Santa Tecla del 2006. Veníem aquella tarda de l'escorxador, perquè la regidora Àngels Prés havia inaugurat el que era l'embrió del casal de Festa Major amb els gegants a les vitrines, tot allò que vostès ja saben. Han passat 20 anys i diguem-ne que, com comentàvem amb la regidora, mai això ha acabat de ser allò que molts imaginaven en el seu cap que podria ser, no? Hi ha hagut per aquí, per allà, s'ha parlat de
1: moltes
0: maneres.
1: Jo en el meu cap m'ho imagino com un espai expositiu, no?, en el que durant tot l'any tu puguis anar a gaudir dels gegants, que tinguis plafons, que t'expliquin la seva història.
0: Alguna cosa més ambiciosa que no que hi ha, eh?
1: I jo, sí, òbviament. I a més, jo en el meu cap aquest espai me l'imagino amb un back office, per dir-ho així, no? Com amb una part de darrere, el que és la part expositiva, en la que sobretot les colles municipals, perquè al final la grupa té cedit el palau, té el
0: tinguin
1: seu espai,
0: un espai per elles.
1: Exacte, que poguessin guardar allà el seu vestuari, els timbals, que poguessin allà a cosir els picarols abans de que arribés la festa major, que quan acabés la festa, si no volen marxar a casa, que tinguessin un espai on canviar-se.
0: Us imaginàveu el mercat?
1: No.
0: Què us imaginàveu?
1: Més gran, necessito un espai
0: més gran.
1: Més gran
0: que hi ha més gran que sigui municipal?
1: És que no sé si tu...
0: Mira, que és la vostra última festa major?
1: El meu somni, saps on hagués estat?
0: On?
1: A l'espai de les Brigades, a carretera a les Costes.
0: Uau!
1: Perquè penso que és un espai gran.
0: Tot aquell espai, eh?
1: Tot aquell espai.
0: Tota aquella nau de la brigada a la carretera de les Costes.
1: I evidentment entens per què no s'ha pogut fer tampoc en aquest mandat, no? Perquè aquell espai evidentment està ocupat i si anem escassos d'alguna cosa a Sitges, precisament és d'espais.
0: No hagués hagut col·legi electoral més bonic?
1: Imagina't.
0: Vas votar allò darrere, tot allò. Allò.
1: Clar, perquè penso que és un espai que hagués donat, no?, doncs per fer
0: per tot.
1: Aquesta sala, no?, en la que tothom pogués trobar-se, unes sales individuals per cadascuna...
0: Pel material de cadascú.
1: Exacte.
0: La sala d'exposició per tot allò.
1: Aquest hagués d'estar... La meva carta als Reis, com encara em queda uns Reis i tinc contactes, els hi demanaré a veure si tinc sort.
0: Molt n'heu de tenir perquè això no sé què val, eh?
1: No,
0: això val molt.
1: Això val molts diners, segurament.
0: És que no sé si hi ha...
1: Però la pregunta moltes vegades no és quan ens costarà, sinó quin retorn podrem tenir d'això.
0: Ja.
1: I jo penso que el retorn seria boníssim. Ja no només a nivell que guanyaríem...
0: El retorn, repetim, que en el cas de la cultura i les tradicions, el retorn és un intangible, que no es pot mesurar.
1: Sí.
0: Però que després s'expressa al carrer amb els nens i nenes que estan bojos per la festa major i que se la saben tota des del primer ball fins a l'últim, als grans que veuen com els poden portar a llocs on poden trobar tot allò de Sitges que molts voldrien explicar i que no poden trobar en altres llocs. No?
1: I és que, a més, és un deliri.
0: És un deliri
1: pels gegants. Jo conec una noia que molt al principi del mandat, el fill petit li va dir: mira, ella és la mestressa dels gegants, no? Ella és la que té les claus d'on dormen els gegants. Mala cosa, li va dir, perquè cada vegada que em veu el nen em pregunta: què portes les claus per anar a veure els gegants? Dic: no, ara estan dormint, perquè han d'esperar.
0: Sí, estan dormint permanentment, els gegants. Per tant, el casal de Festa Major, si fos per la regidora Eva Martín, estaria allà, però òbviament després s'hauria de trobar un espai per tota la brigada que està allà. Queda dit.
1: Queda dit i espero que algú en els propers mandats em robi la idea.
0: I ja no està en l'idea. Que trobi els diners.
1: Que trobi els diners i que em robi la idea.
0: Que trobi els diners, perquè si el patronat ha costat el que ha costat, es poden imaginar què pot costar adaptar aquella nau, condicionar-la, perquè són peces patrimonials, i les restauradores dels gegants vells ja van dir que això hauria d'estar en un ambient controlat, bla, bla, bla, climatitzat, amb la humitat, bla, bla, bla...
1: Perquè es van utilitzar pintures a l'oli...
0: Exacte. Doncs, desig de futur. Aquest ha estat el primer any en què la comissió ha posat sobre la taula

0: perquè tothom tingués oportunitat de demostrar una mica quin era el seu toc, no? Sí que és veritat que amb la colla Maricela els últims anys hem tingut alguns problemes, no tant per la colla sinó pels propis balladors que ens comentaven, no? que la qualitat musical no era suficient i que llavors no volien sortir amb ells. Vam pensar que fer aquesta prova, no? Aquesta observació de realment les colles com toquen, que podria funcionar. De fet, hi ha hagut a Tarragona, per exemple, es va fer una cosa molt similar i mai amb una intenció excloent, al contrari.
1: És a dir, un grup de persones expertes que analitzés la interpretació de les colles de grallers.
0: Jo així en broma dic que és com el mystery shopper, no? A Anglaterra, quan treballes en segons quines botigues, entra un comprador misteriós que tu no saps qui és i aquella persona t'està avaluant, no? Doncs és una mica el mateix format portat al carrer. De fet, és una experiència que a Tarragona ja s'havia fet i va funcionar molt bé, realment va servir, perquè les colles que potser anaven una miqueta més endarrerides a nivell musical s'esforcessin per posar-se al mateix nivell o superar fins i tot a les altres. I en el cas de Sitges, donat per com venia el calendari, ara ja s'ha fet aquesta observació dels Maricel. Encara no podem desvetllar qui eren els observadors, perquè encara tenen feina per davant aquesta festa major amb la resta de les colles. I llavors, quan tinguem ja com els resultats definitius amb tothom, amb cadascuna de les colles se'ls anirà informant. Amb els Maricels ja tenim els resultats, ja hem pogut parlar amb ells. Una mica la valoració que han fet els experts era que fallaven en algunes qüestions musicals molt bàsiques, rítmiques o de com es parlen entre la primera i la segona veu de gralles i això. Jo no sóc cap experta.
1: No, és l'informe de...
0: És una mica això. Llavors vam parlar amb els Maricel, els vam explicar quina era la situació. De fet, ja amb la Marta Castarat en el seu dia els vam aconsellar que intentessin buscar algú que els hi pogués trobar precisament, no?, aquestes petites discrepàncies musicals que tenien quan sonen.
1: És a dir, reconduir algunes coses.
0: Sí, una mica de suport, algú que els ajudés sobretot a reconduir aquestes petites coses que fan que el seu toc no sigui el que hauria de ser. Ara ho han fet aquests observadors, vam compartir amb ells l'informe, evidentment hi ha algun punt en el que ells no coincideixen, és normalíssim.
1: Sí, sí. També és veritat que la colla ha estat gairebé una dotzena d'anys sortint d'una manera o d'una altra, no? Aleshores també és veritat que des del punt de vista de la pròpia colla...
0: Sí, però saps què passa, Vicenç? Que quan comences a abordar qüestions d'aquest tipus te n'adones que no... El que comentàvem abans, el paper tot ho aguanta, però després la realitat al carrer és una altra, i hi ha relacions personals i familiars i d'amistat.
1: Sí, sí.
0: Hi
1: ha una barreja de moltes coses.
0: Hi ha una barreja de moltes coses, llavors el que intentem sobretot no és tenir aquesta fredor de dir...
1: És desbrossar tot això i quedar-nos estrictament amb la part musical de l'assumpte.
0: Amb la part musical de l'assumpte, exacte. Llavors els hi vam comentar aquest informe que ens havien passat els observadors, que finalment el que venia a dir era que necessitaven millorar algunes coses per poder participar de la Festa Major.
1: Això.
0: Els vam oferir poder participar igualment de les matinals, i la decisió de la colla finalment ha estat que per sortir només a les matinals, que no, que en principi ara haurem d'esperar, ha passat Santa Tecla, que puguem dir qui eren aquests observadors, que a més s'han ofert per poder ajudar no només als Maricels, sinó a qualsevol colla que hagi tingut alguna observació.
1: Ha costat trobar-los?
0: La veritat és que molt més fàcil del que jo m'esperava. Que...
1: Sí. Vaja.
0: D'aquelles coses... Jo pensava que em seria més fàcil trobar president de comissió a Carnaval i em va costar més.
1: És que anava a dir, no sé si és més difícil trobar president de comissió. Ara ve la pregunta aquella clàssica de les àvies. Són de Sitges?
0: Dos sí.
1: Dos sí. Quants són?
0: Tres.
1: Tres. Dos de Sitges i un forani.
0: Et diré, ha estat fàcil trobar-los.
1: Pròximament en su pantalla.
0: Hem hagut de demanar-li a diverses persones que no... Bueno, sí que potser alguna persona no s'hi veia fent aquest paper. Perquè després... Clar,
1: està clar.
0: Hi ha relacions personals,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: això
1: sí,
0: que dèiem. Doncs,
1: eres tu, eres tu.
0: Exacte.
1: Eres tu.
0: Bé, ens arriben noms, ens van dient, no, és aquest perquè li vaig veure. I doncs,

0: no sé, ja ho veurem.
1: D'acord. En qualsevol cas, el resultat inicial del paper d'aquests observadors ha estat que la Colla Maricel quedi de moment fora, això no vol dir que es pugui incorporar en el futur, però la història és ara que ve Festa Major poder també analitzar les colles, la sortida, les interpretacions, etc. I suposo que també s'adiguin al repertori d'una festa qualificada de tal.
0: Exacte.
1: Tal.
0: De fet, l'informe ja ens avança que hi ha alguna formació més que també sembla que està lluny del que seria l'objectiu musical.
1: D'acord.
0: Aquí ho deixarem. Espero que ara s'esforcin molt tots per Festa Major. No, home, no.
1: Però això no se sabrà fins passat Santa Tecla, eh?
0: Clar.
1: Fins passat
0: clar.
1: Santa Tecla
0: la cosa
1: es deixen
0: és que,
1: passar.
0: La cosa és que aquest any s'ha hagut de fer així perquè també Maricel portava un any que no sortia.
1: Sí.
0: I una de les condicions d'aquest document que va consensuar el regidor, no?, amb les colles de Grallers anava una mica en aquesta línia, no? que les colles que ja no havien, que havien deixat de sortir durant un any estaven com, havien de passar una mica per aquesta observació obligatòriament, i com no sabíem si sortien o no per Festa Major, doncs s'ha fet en altres festes populars del territori.
1: Aquest també és el darrer any, si no tenim mal entès, de la comissió de Xavier Salmerón.
0: Sí.
1: Bueno, i no sembla que hi hagi intenció de renovar el càrrec?
0: No ho sembla.
1: No ho sembla.
0: Això us ho hauria d'explicar ell, però
1: sí,
0: no.
1: Sí, però no sembla que hi hagi intenció, no? Això vol dir que, de nou, la roda es posa en marxa?
0: Però de moment sembla que potser tenim alguns noms a sobre la taula.
1: Sí? No, fa cara de tranquil·la.
0: Sí, sí, sí.
1: Per Carnaval no feia tanta cara de tranquil·litat.
0: Però són comissions diferents. Per Festa Major és molt més fàcil. Saps què passa? Que al final, tu pensa, et crees una comissió de Reis, una comissió...
1: No que sigui més fàcil, eh? Però què genera Carnaval que crea aquest estat de...
0: Jo t'ho explico molt fàcil. Al final tu fas comissió de Reis, Corpus o Festa Major,
1: jo?
0: Tu et crees el teu propi equip. Tu ets el president i generes el teu equip.
1: Sí.
0: Sí? A Carnaval això no passa.
1: Perquè part de l'equip...
0: Són les entitats.
1: Són les entitats.
0: I ajuden molt i a vegades doncs, també dificulten molt.
1: I això és el que a vegades fa que algunes persones...
0: Jo ho tinc claríssim, sí. Perquè al final, si tu t'envoltes de 10 persones, de la teva confiança,
1: diguem-ne que...
0: ja pugen al teu vaixell sabent que el capità ets tu, no?
1: Ahà.
0: Al final, per Carnaval...
1: I que pots parlar amb qui sigui, però sou un equip de persones que
0: exacte.
1: Té una, un...
0: I al final això per Carnaval no passa. Tu al final, per Carnaval, tens un petit equip que t'acompanya a tu...
1: I has de tenir un esperit molt més, diguem-ne, no sé si dic conciliador, així d'entrada amb tot.
0: És que a vegades
1: ni la conciliació.
0: Ni l'esperit conciliador serveix. Sincerament, el Carnaval és la festa més difícil d'organitzar de tot l'any, no perquè sigui la més difícil, sinó perquè la comunicació en el si de la comissió, com està formada per les entitats,
1: és la més complicada de totes.
0: D'acord. Però amb diferència gran.
1: D'acord.
0: Molt gran, sí.
1: O sigui que en aquest cas, per Festa Major... ja hi ha d'alguna manera, no direm que un relleu assegurat, però hi ha una certa tranquil·litat.
0: Hi ha variables.
1: Hi ha variables.
0: Hi ha variables.
1: 11 i 28 minuts. Va, acabem amb els noms d'aquesta Festa Major i si d'alguna manera, jo què sé, suposo que també des del punt de vista de la regidoria, no sé si cada any això és molta sorpresa o no, o la comissió consulta normalment
0: a
1: la regidoria.
0: No, a mi m'ho consulten, sí. De fet, hi ha com una mena de norma no escrita que primer m'ha de comunicar als protagonistes de la festa Corpus.
1: Ah.
0: Llavors jo me'ls guardo.
1: D'acord.
0: Llavors me'ls diu Festa Major.
1: D'acord.
0: I me'ls guardo.
1: És a dir, primer es comunica pandonista de la Minerva, pregoner o pregonera de Corpus, el cartell de Corpus, tot, i això guardat.
0: Llavors arriba Festa Major i si no hi ha cap coincidència, jo ja no sé res més.
1: D'acord.
0: No s'ha donat mai,
1: no
0: de moment.
1: No s'ha donat mai, eh?
0: En els anys que jo porto com a regidora, no, però sé que en anys anteriors alguna vegada havien anat a parar amb la mateixa pregonera Corpus que Festa Major. i per això es va intentar això, no? Com Corpus ve abans, sí, sí. I ho tenen decidit abans, sí, sí. Ells m'ho comuniquen, jo m'ho guardo,
1: d'acord.
0: I quan Festa Major m'ho comunica, si no hi ha
1: perquè
0: res
1: perquè no hi hagi
0: allí,
1: tampoc aquells moments tan de dir, ai, que ja ho havíem...
0: Clar, imagina't que estàs a casa, Vicenç, sí, et ve sí. El president de Corpus, et demana si vols ser el pregoner, sí, sí. I li dius així, i al cap d'una setmana et ve el president de la sí, comissió sí. De Festa Major i et diu, Vicenç, vols ser pregoner?
1: Pare,
0: pare,
1: aturem-ho
0: això, no? Ja.
1: Aturem-ho això, baixeu-ho escales avall.
0: Doncs és una mica per evitar
1: d'acord,
0: això,
1: d'acord.
0: Que una vegada que jo sàpiga s'ha donat...
1: Sí, sí, però que es pot donar.
0: Però que es pot donar, com llavors per evitar aquestes coses...
1: Dels
0: no?
1: Regals duplicats
0: exacte.
1: Pels aniversaris.
0: Doncs, exacte.
1: Doncs això. Va, algunes paraules per en Joan Roca, per la Maria Dolors... Tal.
0: A mi, sincerament, els protagonistes de la festa sempre em fan molt feliç. I aquests anys que porto com a regidora, especialment perquè ha estat casualitats de la vida, però hi han passat protagonistes que per mi són persones molt especials i molt estimades en la meva vida personal més enllà de regidora. No? Tinc moltíssimes ganes d'escoltar la Zoé, perquè penso que és una persona optimista, alegre, simpàtica, que ens farà riure i que aconseguirà que ens evadim una mica i ens portarà al seu univers, que segurament és una mica caòtic, però entranyable, no? I llavors tinc moltes ganes d'escoltar-la. Al Joan li vaig dir el dia de la presentació, era d'aquells noms eterns, saps? La Loreto sempre serà reina del Carnaval, no? Tots els
1: sí,
0: anys era
1: sí,
0: reina,
1: sí,
0: i al final
1: sí.
0: Cau un any, no? Doncs aquest any amb el Joan li ha passat una mica, no? Era d'aquells noms que tothom esperava i penso que per fi aquest any ha arribat, penso que per ell és un bon moment també i s'ho està prenent amb una il·lusió i amb un entusiasme que ja sabem com és, no? A la Maria Dolors, ostres, em va fer molta alegria quan la parròquia ens la va proposar. És una senyora tan amable, tan dolça, amb una marxa que té amb tots els anys que té a sobre, que la veus a la presentació de Corpus i a la presentació de Festa Major. És d'aquelles que està sempre, mm-hmm. No? I a més una persona que ha treballat tant per la parròquia, no? Que és administradora de Sant Sebastià,
1: sí,
0: Que podrà exposar allà, que és pràcticament com casa seva,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: segur
1: sí,
0: que inverteix
1: sí.
0: Més temps allà, fins i tot que...
1: Disposada sempre,
0: i una senyora que sempre té un somriure a la cara, no? I penso que ella és d'aquestes persones que s'ho mereixen, però a més, de veritat, no?
1: Va ser el 2023, Sant Bartomeu, Sant Sebastià?
0: Va ser 2023 amb els gegants.
1: Sí, amb els gegants.
0: Sí, sí, sí, sí. Jo personalment, i això la parròquia ho sap, preferiria evitar les exposicions dels sants als centres religiosos, als temples, no? Perquè al final el gest de la festa és que l'església dona el sant al poble perquè el sant estigui al poble. Si va com d'una parròquia a una altra, però tampoc no em posaré primerada amb això ara, no?
1: Sí, perquè tampoc hi ha tants locals, eh?
0: Exacte, és que parlem mal de sempre. De fet, fixa't, aquesta Festa Major, cap dels dos pandonistes exposa a casa seva, perquè, clar, cada vegada és més complicat.
1: En aquests Sitges cada cop és més complicat?
0: Sí. I després estic molt contenta del que comentaves al principi d'aquesta conversa, no? Que la Suburban pugui fer l'ofrena, penso que serà una cosa molt especial, no? I molt, molt sonora, molt d'emocions. Les gitanes de la vila, que també estan d'aniversari aquest any, i després els mortarets, penso que també les propostes
1: de les bibliotecàries.
0: Clar. Bueno, han tingut el seu aniversari, no? Presència a Corpus, està bé que ara la tinguin per Festa Major, i també les escoles de Sitges,
1: yes.
0: No? En aquest cas Utrillo i Maria Usó, que són les que celebren.
1: Aquest 50 aniversari, 25 aniversari, respectivament.
0: Sí. Llavors, jo és que amb els protagonistes sempre estic contenta. A més, ja saps que sóc una persona com molt empàtica, i quan veig la il·lusió i l'alegria que li fa la gent això, ja saps que a mi em cau una llagrimeta
1: ja
0: i ja estic contenta.
1: Apreten l'interruptor i ja està.
0: I ja està.
1: I això no falla mai.
0: Això no falla mai. És bonic que ens emocionem per les coses boniques.
1: És bonic en general que ens emocionem.
0: Sí, jo sempre ho dic, el problema no el tenim qui ens emocionem, el problema el té qui no s'emociona.
1: Exacte. Més aviat sí. Bueno, dit això, i després d'una hora de conversa...
0: Una hora portem, Vicenç?
1: Entre una cosa i una altra.
0: Ui!
1: És que tenia aquí la llista de coses, fent la llista. Regidora, gràcies.
0: A vosaltres per convidar-me.
1: Ara no sé si dir fins l'any que ve, perquè vés a saber...
0: Home, la de l'any que ve encara la deixaré mig muntadeta, jo una mica.
1: No. Anava a dir, això diuen tots, perquè llavors quan és any d'aquests de canvi, diuen, no, és que això ja ho va deixar fet a l'altre, ja no ho he pogut deixar. No,
0: jo aquest ego no el tinc, Vicenç, jo deixaré fet i que surti, que la gent s'ho passi bé. Per mi al final la festa major i la cultura popular és salut mental, perquè la gent surt i s'estima i s'abracen i celebren i canten. Llavors, m'és igual qui ho hagi fet, que la gent ho gaudeixi i aquest és l'objectiu. Ja
1: visca la salut mental. Regidora, bona festa major.
0: Bona festa major a tothom, gràcies. Thank you.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
4: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
3: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
4: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
3: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
2: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

11 i 41 minuts, hem parlat amb la regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín. Han sortit uns quants titulars. Aquell casal de Festa Major que ell hauria desitjat, el pressupost que creu que la Festa Major hauria de tenir, algunes de les novetats o de les reflexions que deixa aquesta Festa Major d'enguany. Evidentment, temes que caldrà parlar en l'entorn de els responsables de la festa i del Consell Assessor sobre les colles mixtes, no? La incorporació de tota aquesta cantera en algun moment o altre. En aquest dia que hem començat així trasbalsats, ara queda aquell, com diríem això, la por psicològica dels que passin pel cap de la vila i vegin la cornisa aquella despenjada, doncs queda allò de dir, ai, què hi passo, què tal. Bé, repetim, la millor notícia del dia, que no ha passat res. Per tant, havíem d'escoltar les cosidores, però esclar, com que l'entrevista amb la regidora l'he anat estirant, i mira, vinga, va, i aquí som, les escoltarem demà a les cosidores, i ens queda un quart d'hora per escoltar també una conversa que val molt la pena. Si vostès s'acosten a la biblioteca al llarg d'aquests dies de Festa Major, fins al 28 d'agost, hi trobaran l'exposició de pintures, la primera exposició de pintura que fa en Miqui Marçal. Tants anys que havíem parlat amb en Miqui Marçal sobre història de Festa Major, bé, doncs aquesta vegada la seva Festa Major, la meva Festa Major, exposició de pintura d'en Miqui Marçal, amb ell conversàvem fa uns quants dies.

0: Com porten aquesta prèvia de Festa Major? Segur que amb moltes coses sobre la taula. I en més d'una ocasió havíem parlat amb Miquel Marçal, sobretot de treballs d'investigació, de llibres, articles vinculats en la història de la Festa Major, però poques vegades havíem parlat amb Miquel Marçal del seu vessant artístic. A la Biblioteca Santiago Rusiñol, durant aquest mes d'agost, es va obrir ahir l'exposició. A Miquel Marçal exposa obres que tenen un títol prou explícit, no cal donar-hi massa voltes, La meva Festa Major. Miquel Marçal, Miquel, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, què tal?
0: Quan comença aquest, no sé si dir, recorregut artístic en la vida de Miquel Marçal?
1: Bueno, a veure, jo ja des de petit que dibuixar i pintar sempre m'ha agradat molt. I la Festa Major és un tema que a mi m'apassiona. I, de fet, no ho he deixat mai. Hi ha hagut, bueno, els i baixos. I sempre ho he fet per mi. O sigui, no ho he ensenyat mai a ningú. Però a partir de dues pintures que es poden veure a l'exposició, un Llucifer de la Colla Jove i el Sotacama dels Pastorets,
0: sí,
1: doncs em van animar a... Coi, que això estava molt bé i que valia la pena, doncs, que la gent ho pogués veure. Llavors va sortir la possibilitat de fer una exposició al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Jo no tenia prou producció per fer una exposició que tingués un fil conductor. Llavors, bueno, ens vam emplaçar amb la biblioteca a un any després, o sigui, l'agost d'aquest any,
0: sí,
1: a fer una exposició únicament de Festa Major. I m'he dedicat un any i mig, a només dibuixar i pintar la Festa Major expressament per aquesta exposició.
0: D'acord, ara ens hi posarem, però aquestes dues pintures originals, Miquel, la del Llucifer i la del Sotacama dels Pastorets, quants anys tenen? Quan t'hi vas posar amb les pintures aquestes?
1: Doncs mira, el Llucifer és de l'any 24, i el Sotacama dels Pastorets també. De fet, aquí, en aquesta exposició, hi ha obres de l'any 24 fins fa una setmana, com qui diu.
0: Amb quina tècnica?
1: Doncs mira, només n'hi ha dues. Acrílic sobre tela i llapis pastel damunt de paper.
0: D'acord.
1: Bueno, perquè... llapis i barra pastel.
0: Perquè suposo que són amb les que et sents què? Més còmode, les que has utilitzat més sovint?
1: Sí, de fet, l'acrílic és el que he utilitzat més perquè és una tècnica que és molt versàtil, la pintura s'asseca molt ràpid i permet fer moltes capes. I el pastel és una tècnica que se'm dona molt bé, vull dir, m'hi trobo molt còmode. I de fet n'hi ha més que no pas de pintura.
0: Ens deies que durant tota la teva vida has pintat o has dibuixat, però l'aprenentatge ha estat un aprenentatge autodidacte. En algun moment de la vida de Miqui Marçal, a part de les biblioteques, l'aprenentatge artístic hi ha tingut alguna cosa a veure, alguna escola, algun mestre?
1: Mira, ha sigut bàsicament autoaprenentatge fins fa 3 anys i mig, 4, que vaig entrar al taller de la Núria Corretger.
0: Sí.
1: I des de llavors, doncs, amb el seu mestratge, perquè la Núria és una crac amb això, doncs he anat millorant i he anat polint, doncs, la meva tècnica.
0: A l'hora d'agafar temes de Festa Major, suposo que això és inacabable, com deia aquell.
1: Sí. Bueno, de fet, el títol, La meva Festa Major, no vol dir que el que hi ha a l'exposició sigui La meva Festa Major i el que no hi és no forma part de la meva Festa Major. És la Festa Major tal com jo la veig i com la plasmo damunt del paper o de la tela. O sigui, són obres que no volen reproduir la realitat tal com és. O sigui, aquí algú pot dir, és que el trajo del Vall de Diables no és ben bé així, o el vestit de la geganta tal no és ben bé aquest to. Jo això no ho buscava. Fer un retrat fidelitne, sinó el que a mi em sortia, no? El que jo expressava.
0: A la llicència de l'artista, no?
1: Sí.
0: Simplement això. En qualsevol cas, hi ha la representació de tots els balls o aquells predilectes? No, o com ha anat la selecció?
1: A veure, hi ha molt a foc. perquè a mi el foc m'agrada molt i és, bueno, és una part de la festa que dona per molt per ser retratada, pintada i dibuixada,
0: i no
1: per
0: sé,
1: colors, per
0: i,
1: tot.
0: I no sé si especialment també llaminera des del punt de vista de la pintura. El foc és un tema llaminer i complex, suposo, de resoldre també.
1: Hosti, sobretot el que és el foc en si, o sigui, la pirotècnia és difícil de reproduir, és més recrear l'ambient del que pot ser una encesa del Vall de Diables, per exemple, o una carretilla encesa.
0: D'acord. Però el foc, i com un dels temes fonamentals, com un dels temes que més t'atrauen, i més enllà del foc...
1: Sí, més enllà del foc, doncs, hi ha els gegants, les tres colles de gegants, les tres parelles de gegants, hi ha els cabestuts a través del patufet, hi ha pastorets, hi ha cerculets, hi ha el drac, hi ha l'àliga, hi ha també la moixiganga, i sobretot, i no hi podien faltar, Sant Bartomeu i Santa Tecla.
0: Home, doncs, Déu-n'hi-do, jo et deia si hi era tot, doncs gairebé hi és tot aquí,
1: Gairebé.
0: Com definiries el teu estil, Miquel? I si amb el pas dels anys també, o si tu has pogut veure una evolució pròpia?
1: A veure, jo encara no he vist una evolució, allò que dius, ostres, o sigui, he notat una millora.
0: Sí.
1: I l'estil encara no el tinc del tot definit. Jo crec que encara em falta produir molt més per arribar a tenir un estil que em pugui identificar. Tot i que ja hi ha hagut algú que ja m'ho ha dit, que em segueix per Instagram, tens una mà, se't nota la mà. Això sí que m'ho han dit.
0: També és paradoxal, perquè diguem-ne que tota la vida has tingut a la pintura o a l'art a la vora, i ara literalment és com si comencés, no sé si dir una etapa nova o un moment nou en la trajectòria, però ja ha plantejat, no sé si dir, més seriosament amb un mateix i més amb una mentalitat d'artista.
1: Home, ara sí que jo tinc voluntat de continuar i anar doncs evolucionant cap al que tu dius d'un estil propi, d'una marca pròpia, i suposo que en l'àmbit de la festa és on m'hi trobo més còmode.
0: Sí.
1: Ja, de fet, ja tinc alguna idea de futur molt embrionària de continuar amb aquesta línia.
0: Perquè més enllà de la festa major, a l'hora de pintar has conreat altres, que suposo que sí, perquè òbviament, i més quan un està en un àmbit evolucionant i d'aprenentatge, acostuma a tocar força temes. Què més t'ha interessat especialment?
1: Doncs mira, sobretot Sitges, o sigui, he fet paisatges de Sitges, sobretot de la Punta i del Passeig, que ja hi ha obra meva en algun lloc. Hi ha el quadre de la pintura del que estic més content, perquè aquí sí que he de reconèixer que és allò que dius, ostres, la vaig clavar.
0: Sí.
1: És una pintura del pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol,
0: sí,
1: que el vaig donar a la biblioteca, i de veritat és que d'aquest quadre estic molt, molt content. Espero que algun dia es pugui veure penjat en algun lloc de la biblioteca i la gent el pugui veure. I després també un encàrrec que em van fer pel Vall de Diables de Barcelona, de la colla Revenedors, que era el retrat d'un diable de la colla. Era un regal d'aniversari que li feien, i bueno, em va fer molta il·lusió que m'encarreguessin aquesta pintura.
0: No acostumes a tenir d'encàrrecs? No hem obert, diguem-ne, aquest àmbit diguem-ne, d'una certa professionalitat de l'assumpte, però els encàrrecs, les feines...
1: No, molts no, n'he tingut 4 o 5 només, tampoc. No fa tant que hi hagi més d'allò molt públic, que em dedico a això ja més seriosament.
0: Sí. És la primera exposició aquesta, Miquel?
1: Sí, o sigui, individual, sí.
0: Individual, entesa com exposició, això, única, individual,
1: sí,
0: la primera.
1: Sí, és la primera. El que passa és que jo havia participat fa molts, molts anys en unes exposicions que es deien Art i Festa Major.
0: Sí, senyor.
1: Que em sembla que havia promogut el Marc Martínez Rex quan era regidor.
0: Estem parlant de
1: no
0: fa...
1: No sé si de cultura o de festes, fa de molts anys.
0: De cultura. Estem parlant de fa, no diré que 30 anys, però si costa, 25 més o menys.
1: Molts,
0: o
1: molts.
0: O sí, més que 20, sí, sí. Sí, sí.
1: Però estava molt bé aquesta iniciativa perquè hi havia mostres de diferents pintors, més professionals o menys, dedicats a la Festa Major. I amb això hi havia participat un parell o tres de vegades.
0: Uh-huh.
1: I després també amb en Joan Marçal, quan va ser president de,
0: sí,
1: de la Comissió de Festa Major, va fer una col·lecció de ventalls de cartró de diferents,
0: sí, senyor,
1: elements de la Festa Major, i també hi havia, en vaig fer un, que precisament era la imatge de Sant Bartomeu.
0: Estem parlant d'abans d'ahir,
1: Sí, no fa molt d'això. No?
0: Estem parlant d'abans d'ahir. No sé si la pintura, l'art, està prenent espai al Miquel Marçal, que molts coneixien com a investigador, com a assagista, com a escriptor. T'està prenent més temps ara la pintura que l'escriptura,
1: sí,
0: Miquel?
1: Sí, totalment.
0: Totalment.
1: Ara pràcticament em dedico exclusivament amb això.
0: Amb això. Que suposo que, sí, que hi has trobat altres motivacions, diguem-ne, respecte a la teva etapa com a assagista i com a investigador,
1: Sí, perquè, bueno, clar, la part més d'investigador requereix molt d'esforç intel·lectual, molta rigorositat. En canvi, això és més de llibertat expressiva, no? Uh-huh. M'hi trobo molt més còmode.
0: Molt més lliure. I suposo que les hores volen aquí, mentre un està davant d'una tela.
1: Home, és que t'aïlles del món totalment. O sigui, és com... En el moment en què notes que et ve la inspiració i que t'hi poses a fons, t'aïlles totalment,
0: sí, sí,
1: del món.
0: Jo
1: hi ha hagut obres, per exemple, una que és el davallament de la Moixiganga, que vaig tardar 3 mesos i mig en fer-la.
0: Ah.
1: Però, en canvi, n'hi ha que en un parell d'hores...
0: Surt.
1: Sobretot de dibuixos, surten, perquè és que... A mi el que em passa és que els veig fets ja. O sigui, hi ha dibuixos o pintures que ja el veig fet. Llavors em surt de seguida. En canvi, n'hi ha que no els veig fets, i llavors se m'encanta. Hi ha moltes obres que han acabat a la brossa, sí, o estan en una carpeta, perquè no m'han acabat de convèncer. Vull dir, el que hi ha a la biblioteca és el que jo realment he vist que era, per dir-ho d'alguna manera, digne de ser,
0: sí, sí,
1: exposat,
0: sí,
1: públicament.
0: Suposo que això forma part del procés, no, Miquel? Llançar, estripar, tornar a començar...
1: Clar, és que de tot el que pots arribar a fer, allò que diguis, ostres, content, satisfet realment del tot és molt poc. Vull dir, tot t'agrada i dius, ostres, estic content, però allò que diguis, ostres, d'aquests estic especialment satisfet. Potser n'hi ha 3.
0: Mm-hmm.
1: Que no vol dir que la resta no d'allò,
0: no,
1: però
0: està clar.
1: Que diguis, estiguis amb una satisfacció plena.
0: I si algun dia et proposen una... No un quadre d'un ball en concret o d'uns personatges en concret, sinó una escena de Festa Major, aquells quadres clàssics d'espais grans amb un esdeveniment concret de Festa Major, amb quin et quedaries?
1: Ai, no t'acabo d'entendre.
0: Sí, si et proposessi algú un quadre d'una entrada de grallers, o d'una sortida d'ofici, o d'una entrada del Sant, o d'un...
1: Ah, d'una escena gran.
0: Ah, exacte, exacte.
1: Sí. Bueno, això ho hauria de rumiar abans de
0: també
1: trobar ben bé la imatge en concret.
0: Te'n vindria algun al cap,
1: veure,
0: per això?
1: No ho descarto,
0: No ho descartes. Ho dic per aquells moments que sempre tothom també té el cap a l'hora de parlar de Festa Major,
1: Sí, sí, no ho descarto. El que passa és que hi ha coses que potser s'haurien de pensar una mica abans de tirar-te a la piscina.
0: Més complexes, per descomptat que sí.
1: Sí,
0: de moment,
1: sí, sí.
0: La primera exposició d'en Miquel Marçal, La meva Festa Major, o sigui, La Festa Major a la manera de... tal i com la veu en Miquel Marçal. A la Biblioteca Santiago Rusiñol es va obrir dia 6 d'agost, es va obrir ahir, durant tot el mes d'agost, suposo, Miquel?
1: Sí, fins al dia 28.
0: Fins al dia 28 d'agost. Miquel, gràcies, i sort com no en aquesta, no diré que nova activitat, perquè no és nova, però diguem-ne, amb aquest nou àmbit que a poc a poc ha d'anar evolucionant de cara al futur.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, adeu-siau, bon dia.
1: Adeu, bon dia.
0: En Miqui Marçal i la meva festa major fins al 28 d'agost a la biblioteca. Acabem recordant que qui vulgui assistir al Castell de Foc en calma, la comissió ha aconseguit arreplegar 40 tíquets més. O sigui que hi haurà 640 persones en tota aquesta vorera del passeig del pícnic contemplant el Castell de Foc en calma d'aquesta festa major. Els darrers 40 tíquets estaran disponibles avui dilluns dia 17 a partir de les 7 de la tarda i fins a les 9 a la paradeta del Cap de la Vila, i si en queden demà dimarts dia 18 també a partir de les 7 i fins a les 9 a la paradeta del Cap de la Vila. Per tant, si encara vostès s'ho estan pensant, no sé què fer, queden 40 tíquets. Demà hi tornem a partir de les 9 amb més coses i més festa major. Com no, fins demà, adeu-siau.

0: Gairebé 20 dies després de la crisi migratòria, el president de Ceuta acusa la Moncloa d'actuar amb passivitat i amenaça d'acudir a la justícia. L'executiu de Pedro Sánchez, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional, tot mentre més de 5.000 migrants continuen a la ciutat en una situació precària, cosa que també inquieta els veïns. Barcelona i Ripoll han acollit aquest dilluns actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu del 9è aniversari d'aquests atacs que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. La justícia russa condemna a 11 anys de presó el número 2 del partit pacifista Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra amb Ucraïna. En paral·lel, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions, que són al setembre. La reunió entre els Estats Units i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per desbloquejar el pla de pau per a Gaza, acaba sense avenços significatius. Trump continua pressionant Israel perquè accepti el full de ruta pactat amb Hamas, però Netanyahu té la mirada posada en les properes eleccions i es manté ferm a no retirar-se de la franja fins al desarmament complet dels islamistes. Donald Trump amenaça d'atacar Oman si aquest país obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no pretén allargar el memoràndum d'entesa signat amb l'Iran fa 2 mesos, que havia de culminar amb un acord de pau definitiu, un acord que de moment no ha arribat. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. El cineasta Albert Serra rebrà el far d'honor de la 10a edició del Festival de Cine de Santander, que es farà de l'11 al 17 de setembre. La direcció del certamen reconeix així, assenyala una trajectòria marcada per la llibertat creativa i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions.
1: Esports.
2: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans. A la primera divisió, el Depor i l'Elge han empatat a 1 a Riazor. L'Espanyol és colíder després de guanyar aquest diumenge 3-0 al Llevant a l'RCD Stadium. I al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
0: I el temps aquest dimarts tornarà a ser un dia amb calor intensa i xafogor a la costa. Tramuntant a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, farà sol amb alguns núvols baixos matinals a la costa i ruixats de tarda puntuals. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.